0: Després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta el país, la Fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures.
1: L'episodi amb màximes properes als 43 graus ha activat l'alerta màxima en 54 departaments i ha obligat a cancel·lar classes en algunes escoles. 13 persones han mort ofegades durant el cap de setmana mentre intentaven refrescar-se. Aquesta és la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica. Al sud d'Anglaterra i Gal·les, les temperatures podrien arribar als 38 graus fins dijous. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic.
0: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi, diu, per poder complir el seu somni.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria, amb un doblet de gols de Leo Messi, que converteix l'ex blaugrana en el màxim golejador històric dels Mundials, amb un total de 18.
1: Per cert, que la selecció espanyola s'ha vist obligada a suspendre l'entrenament d'aquest dilluns per una tempesta elèctrica. També s'ha suspès pel mateix motiu el França-Iraq, quan el partit estava al descans i guanyaven els francesos per 1-0 un gol d'Mbappé. El partit es reprèn a aquesta hora i també ara a les dues arrenca el Noruega-Senegal, que es juga a Nova Jersey.
0: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer partit al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88 que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
6: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
7: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
8: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
10: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
11: Aviam què passarà avui. I no em havia passat mai. L'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig una esfera al costat.
12: No.
11: I sí, què passa en mitja entrevista, sí.
13: I què havies fet malament?
11: Havia trepitjat una línia contínua.
12: Au, va.
14: Home, Mosso, ganes de protagonisme, també, eh?
13: Hòstia, és TV3, entre funcionaris no es trepitgem, hòstia.
15: Hòstia, la Mercè.
16: Hòstia,
15: l'Eloi Vila.
17: Dios,
15: avui hi haureu...
14: Gran periodista.
15: Home, i gran persona.
14: I gran persona.
15: I
18: de què parlarem?
14: Del fluorescent. Ens has de parlar del tub fluorescent.
18: Ah, doncs ja tinc una idea.
15: Tu li preguntes de què i tu li dius de què?
14: Sí, és molt estrany.
15: Vaig, calleu, que arriba el jefe, va.
19: Déu vos guard.
20: I visca el Batlle!

0: scienza. El fluorescent. Després entraré en el tema històric, però abans vull resoldre un dubte que no he aconseguit entendre mai. Per què el fluorescent històricament sempre s'ha posat a la cuina i no es posa al menjador o a les habitacions? A la cuina, que a més és un lloc que tu hi entres normalment amb una certa urgència, no? Vols fotre't una Coca-Cola fresca o agafar un tall de llangonissa perquè tens gana i fots aquest sistema de llum que has d'esperar 5 segons de pampallugues abans no t'hi veus bé.
1: 5 segons, diu en Pep. Si em fots gràcia a mi 5 segons, ara... 5 segons, diu. Què? A casa teníem, fa anys, teníem un fluorescent d'aquests a la cuina, que si volia sopar, jo ben dinat ja engegava el fluorescent. Sí?
2: Hi havia dies que no havíem pogut sopar perquè encara anava fent cric-cric.
0: A vegades, si ets impacient, entres en un bucle estrany, perquè apretes l'interruptor, comença a fer pampallugues, el pares fa com pampallugues... Tornes a engegar, vas apretant l'interruptor i no saps en quin punt. No saps si està engegant o està parant.
3: Has de canviar-lo, també, poder, aquest fluorescent.
0: Però és que fa por, Xuriguera.
3: Sí que fa por.
0: Fa por canviar el fluorescent, perquè has d'agafar-lo pel vidre i li has de fer aquella mitja volta.
3: Ah, és perillosíssim.
0: Si això se'm trenca, quedaré un merder.
4: No, clar, és que et pots tallar,
0: És molt perillós,
4: I, a més, et diuen que et deixen anar uns gasos que són tòxics i jo què sé què.
5: El fluorescent va a la cuina. Va a la cuina per evitar picar entre hores. És com l'efecte retardant de les caixes fortes dels bancs, que és allò que si va el lladre triga 30 minuts a obrir-se.
0: Dame el dinero de la caja.
5: Exacte.
0: Ho he fet m'ha sortit en casa.
5: Sí. Ai. Per què serà?
0: No volia, perdoneu. Dongui'm els diners.
5: Exacte, dongui'm els diners i triga 30 minuts, no? Però és el mateix. És que era un poco de chocolate. Vas a la cuina, també en castellà, no? I aleshores encens el llum... No sé.
2: És el trecador, no? Que té gana.
5: Sí, exacte, és la mateixa persona.
0: O sigui, vols dir que tarda a encendre...
5: Exacte. Perquè no ho ha fet l'OMS. És un pla de l'OMS.
0: De l'OMS.
4: Està molt ben pensat.
5: De l'Organització Mundial de la Salut.
0: La teoria no és lletja.
3: No, a mi no em sembla cap mal. A mi m'ha evitat, a vegades, d'anar a menjar coses a la cuina, allò que dius, va, i m'ho ha evitat el fluorescent, perquè he perdut... No en tinc gana, ja.
0: Ho deixes estar.
3: Ho deixo estar.
4: Però no teniu finestres a la cuina. O sigui, ara m'imagino casa vostra com una cova.
0: És tota interior.
3: Hi ha cases angleses d'aquestes que no hi ha finestres.
0: Bé, anem a la història. El primer que va experimentar això de fer circular electricitat per dins un tub amb gas i aconseguir llum fluorescent va ser un científic anglès.
2: Collons d'anglesos.
0: Francis Hawksby. I atenció, perquè va ser un autèntic avançat als temps, El tio aconsegueix fer llum fluorescent l'any 1707.
3: Hòstia, és molt enllet, això.
0: Thomas Edison, lo de la bombeta de l'Edison, és de finals del segle XIX,
3: Veus?
0: Gairebé 200 anys abans que Edison inventi la bombeta, el nostre amic Francis fa un experiment amb vapor de mercuri i aconsegueix una llum blava. S'ha de dir que de molt poca intensitat... però que li va permetre llegir un text. Va poder llegir un escrit a la negra nit sense gota de llum.
1: Curiós, no se sabia això,
0: No, no, no. Ara, aviam, sembla una tonteria.
3: No se sabia.
0: Però...
1: No,
0: no sabia. Tu no ho sabies.
1: No, el meu entorn ningú mai m'ho havia dit. No se sabia.
0: Però imagineu-vos el 1707. Vull dir que ara sembla una tonteria, però el 1707, que no has vist mai llum, et reuneixes una colla de gent allà en una muntanya, hi ha un tio que fot llum i pots llegir un llibre...
4: Home!
3: Gros, és gros.
6: Apa, i això m'ha recordat les trobades dels dies 11 a Montserrat, on una multitud ens trobem per veure algun fenomen lumínic al cel.
0: Sí, la diferència és que el 1707 sí que vam veure alguna cosa.
6: Es veuen coses que has de venir.
0: Sí, ja vindré.
6: L'altre dia va venir l'Albert Pla.
0: Ah, sí?
6: Venen tot d'erudits.
0: No m'ho va pas dir.
6: Perquè ho mantenim en secret.
3: Sí, sobretot tu.
0: L'experiment d'en Francis obre el camí cap a la invenció del fluorescent, que tardarà però molts anys a materialitzar-se. Els fluorescents, tal i com els coneixem avui, es mostren per primera vegada en públic a la Fira Mundial de Nova York el 1939. 1939,
3: Ha estat molt de temps,
0: Sí, i aquí encara van arribar més tard, perquè el 1939 també vam estar un temps fent pampallugues, com els fluorescents. Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Galú, Carnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Un periodista que ha entrat a les cases i als cors de tots els catalans pel seu carisma, la seva tendresa i la seva habilitat per explicar-nos històries que han marcat a moltes generacions. A més, és un d'aquells entrevistadors que saben treure les històries més personals de totes les persones que passen pel cotxe amb el qual viatja per tot el país. Ha passat per les trinxeres i també ens explica quanta guerra hi ha hagut en les històries més familiars de casa nostra.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Eloi Vila! Bravo!

0: M'ha fet un petó.
1: És el primer petó. És el primer petó de la Renaixença.
0: Petonem, vila, és petonem. Massa.
2: Em diuen, no toquis a la gent. Sí, sí, aquesta mania sempre d'abraçar i tocar la gent.
0: M'ha abraçat i m'ha fet un petó. Sí,
2: home, és que no ho sabeu, que em diuen, no sé si t'hi trobes, a mi cada vegada més gent em diu, tu que llampeio, germà teu, no?
0: Sí que ens semblem una mica.
1: Hi ha un punt.
2: Sí. Jo m'hi trobo. Molta gent em diu, sí que llampeio, deu ser germà teu, no?
1: És la closca.
2: Sí. Són petits, aquesta barba.
0: Sí, a veure, calvo amb barba tampoc és...
2: No hi ha pèl.
0: Escolta, a casa també ho fas, això?
2: Sí.
0: De petons a tothom.
2: Sí, i tant. Sí, a més com una necessitat, no? Sí. Perquè jo, la meva mare, era molt carinyosa. La meva mare es va morir fa 7 anys i era molt carinyosa i sempre ens feia molts petons i abraçades. I, en canvi, el pare és una altra pel·lícula.
0: És més com jo, el teu pare, és més com jo.
2: Bé, ja els vol, també.
0: Sí.
2: Ja els vol, però tinc aquella sensació que l'he d'anar agafant, hòstia, per darrere, i va marxant. I llavors, algú que no resisteix com tu ara, doncs, hòstia, un petó.
0: No podia resistir-me, perquè estic aquí amb els auriculars posats, no puc estirar el fil, no m'ha semblat lleig, també.
2: Has quedat encaixonat aquí.
0: Sí, he quedat aquí ficat.
2: Has quedat cardat i pam.
0: Eloi, escolta, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs, mira, he menjat un croissant.
0: Un croissant.
2: Sí, perquè sóc diabètic i em diuen que no n'has de menjar. Dic, hòstia, calla, que és una mica la contra.
0: Sí, no, la Pilarín Vallès també ho va dir, i va dir que una mica de cada cosa no passa res.
2: Va, molt bé, sí.
1: Però ara els diabètics teniu aquella aplicació amb el mòbil que us mireu allò al braç. Allò...
3: Però puja igual.
1: Sí, va bé, allò.
2: Sí, puja igual.
0: Sí, ara et fots els croissants i no va pujar.
1: No pots mirar-ho.
2: No, ho tinc molt ben controlat.
0: Bé.
2: Tinc molt ben controlat.
0: Un croissant i ja està, eh?
2: Un croissant, sí, tres cafès o quatre.
0: Jo no sabré pas entrevistar-lo, l'Eloi Vila. No, és que...
4: Sí, és fàcil.
0: Sí?
1: Tu digues hola.
0: Hola.
2: Hola, bo.
0: No,
2: què es respon quan et diuen hola?
0: Vull dir que estem en un... Trobo que els rols s'han com intercanviat. Tu sempre entrevistes gent i ho fas molt bé. El cotxe, per cert, t'agrada conduir o no? Perquè
2: molt.
0: Et miro i pateixo. Dic.
2: Molt.
0: Menys mal.
2: Molt. I a més, molta gent em trobo que em diu allò, però condueixes? De debò condueixes? Sí, no vas amb una plataforma?
1: No.
2: Només faltaria...
4: Una plataforma.
2: Només faltaria anar amb una plataforma, aquell llamp de furgoneta que portem.
0: Sí. T'has equivocat alguna vegada, sí, eh?
2: Sí, i tant.
0: De portar una persona a un lloc que no tocava.
2: Sí, m'he equivocat i m'he fotut per carrers en contradirecció i llavors
1: amb nosaltres,
2: gira quan puguis.
1: Amb nosaltres vas aparcar un lloc que no es podia.
2: És veritat.
1: Ho vam haver de tallar.
2: És veritat, sí. I mira, m'ha passat una cosa que no em havia passat, perquè sempre, hòstia, fot 9 anys que el fem,
0: sí,
2: el cotxe. I sempre em preguntaven, bueno, fot gràcia, no? Allò de dir, hòstia, li han cardat una multa, no? Ha llapat. I no em havia passat mai. I l'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig una
0: espera
2: al costat. No. I què passa en mitja entrevista, sí.
0: I què havies fet malament?
2: Havia trepitjat una línia contínua.
0: Au,
1: Mosso. Ganes de protagonisme, també,
0: sí.
2: I la seva feina em va multar.
4: Això, el programa?
2: Ja t'ho diré. Hem de muntar encara.
0: Ah. Però els Mossos d'Esquadra, hòstia, TV3, entre funcionaris no ens trepitgem, hòstia. No. Hòstia. Som de la mateixa casa, hòstia, no podem.
2: Sí, però... T'imagines que haguessin tret la multa? O sigui, un problema, no? Va, aquest nano, com que esclar.
1: Però ja ho veuen, que ja hi porta... En el logo hi porta, com...
0: Sí,
1: esclar.
0: Sí,
2: però no hi diu, pots fotre el que et surti dels pebrots,
1: eh? La cosa important és qui paga la multa aquesta.
0: Nosaltres.
2: És que ho hem de resoldre, encara. Però em sembla que em tocarà llapar.
0: Jo ho faria molt gros. Aniria a judici, la recorreria...
3: Ara.
2: Sí?
0: Sí.
1: Fota gros.
4: I una denúncia al mosso.
0: Sí.
4: A més, denúncia al mosso.
0: Llavors, una entrevista del mosso al cotxe.
4: Exacte.
0: T'explica la seva vida.
2: Però no et fot mandra emmerdar-te d'aquesta manera?
0: Sí. Jo sóc d'aquest tarannà, també intento, com en Rajoy, los problemas en paralelo. Escolta'm, hi ha hagut algun convidat del cotxe que hagi sigut especial mal copilot? D'aquests de vigila aquí, cuidado, has de trencar a l'esquerra.
2: Hi ha patidors. Sí, jo me'n recordo el Pere Arquillué i el Ramon Pallisser, que els hi costa molt anar de copilot. I ja m'han dit, escolta'm, jo em poso molt nerviós, eh? I sí, allò, vigila, vés al tanto, alerta, que creu una persona, escolta...
0: Bé, sí. Però... I tu quan vas de copilot, vas fent preguntes?
2: No, Bueno, xerro sempre, eh?
0: Sí. Ja.
2: Sí, de copilot, conduint...
0: Això, la xerrera aquesta? Hòstia, la teva mare, també?
2: La meva mare.
0: Sí.
2: Sí, la meva mare era molt xerraire, el pare no tant. Veieu les grans diferències, a casa.
0: Sí.
2: Però sí, jo tinc el tarannà de la mare. Sí, i a més, sempre de petit, sempre em deien això, d'hòstia, cal que ho preguntis tot, no? Perquè jo tinc aquesta imatge, el cotxe amb els pares, els dos davant, no? El pare conduint, la mare no tenia carnet, la mare, i jo sempre amb el cap allà entremig,
0: aquell
2: allò entremig, i anar preguntant-ho tot.
4: Ja feies el programa.
2: Hòstia, com una, no sé...
4: El format ja el tenies, el format.
2: Sí, sí. He passat de darrere davant.
0: Ja, pesadet, eh? Ja era de petit pesadet, eh?
2: Preguntor.
0: Era... I per què ens ha parat aquest mosso d'esquadra? Escolta...
1: Guàrdia Civil, en aquell cas.
0: En aquell cas, en aquella època, suposo que...
2: Guàrdia Civil. Sí,
0: sí. I aquesta inquietud, suposo que llavors la trasllades a... Tenies molt clar que volies ser periodista o et va passar alguna altra cosa pel cap?
2: No, no he tingut mai clar res. De fet, no. Recordo que quan fèiem cou, allò que et deien allò... He tingut mai clar res, és veritat. No, fèiem cou i em deien, tu què voldries ser? I no sabia què dir, vaig dir, enginyer aeronàutic.
3: Home, cou, eh, ja.
2: Sí, però evidentment vaig respondre per respondre, sí, sí, perquè les ciències era horrorós.
0: I llavors com vas a parar periodisme?
2: Bueno, tenia aquesta inquietud i m'agradava molt conèixer tot allò que m'envoltava i vaig començar allò fent periodisme local. Sí. Estava al 9-9 i feia de corresponsal a la meva zona, al Baix Montseny.
0: Baix Montseny.
2: Al Baix Montseny. Baix
1: comarca.
2: I... Sí, sí, és comarca, és una reivindicació de comarca que no hem resolt mai, però...
0: Ja està bé, que és però... quan començar els del Lluçanès i no acabarem mai.
4: També. No, a més, a mi Arbúcies també és el que hem de ser al Baix Montseny. Sí. I ja m'agrada.
0: No t'agrada tant.
4: Però no m'agrada perquè es veu que ens hem d'ajuntar amb els de Barcelona. Jo soc
1: de
4: Girona.
1: Tu ets de Guilleries.
4: Jo soc de Montseny Guilleries.
1: Ets de Guilleries.
4: Montseny Guilleries no. I ells no Baix Montseny. No.
1: Però... És una altra comarca.
4: Sí.
2: Però nosaltres som de Barcelona, però tocant a Girona. Vull dir que ja ens podíeu acceptar, eh? Vull
4: sí,
2: dir
4: però
2: no.
4: Sou vosaltres que heu de venir a Girona.
0: És una discussió que ja l'enfocarem un altre dia.
2: No tenim pas cap problema.
0: 9 anys del cotxe, deies.
2: 9 anys, sí.
0: Tu esperaves això quan arrenqueu
2: no.
0: aquest format?
2: No.
1: Quan arrenqueu, eh?
2: No, què va.
0: Havíem pensat, eh?
2: No, que va, que va. Que va, que va, que va. No, no, no pensàvem que funcionés tan bé. I, de fet, a l'inici no vam parar. O sigui, va anar tan bé que vam estar 2 anys sense parar emissió. O sigui,
0: cada setmana.
2: Cada setmana i fins i tot a l'estiu. I ara anem allò a temporades. No?
0: Tens comptat quants en porteu o no?
2: Mira, fa temps que no ho conto, però jo crec que ens acostem a les 500 entrevistes.
0: 500 entrevistes.
2: Sí, perquè, a més, el programa al començament feia més d'una entrevista és i ara veritat. En fem una. No? Sí. Un programa que era més llarg i fèiem 2 o 3 entrevistes, sí. I ara en fem una.
0: És un lloc al cotxe, no?, que és el més semblant al confessionari per la gent que no som creients, perquè t'asseus allà al costat d'un tio, vas conduint, no?, i van... surten sí. coses que a un altre lloc no sortirien.
2: Sí, doncs. També tens un tio que no sap on va, diguéssim, no, sí. no de conducció, sinó d'entrevista, sinó que té clares coses que són interessants, però que no saps com hi aniràs a parar. Això... I això també fa que no estiguis allò com obligat a una resposta
0: clar.
2: Molt determinant, o sigui, és una conversa que va avançant, no ens mirem, no?
0: Llavors
2: estem
0: com a prop. Si ara t'estigués entrevistant mirant l'Arnau.
2: Sí.
0: És raro, eh?
1: No, bueno, és raro.
2: Hòstia, però hi ha molta distància, si hi ha menys distància, clar. No pots tocar.
0: Sí. Sí.
1: En el cas del cotxe és important que no el miris.
0: Sí.
1: Que miris endavant.
3: Sobretot el que condueix.
2: Sí, no, jo vigilo molt i... I acabo esgotat, eh? Perquè entres com un estat de concentració.
0: Bueno, i que té absoluta. Molt mèrit, perquè jo tinc aquí uns targetons amb tot de preguntes apuntades i tal, sí. Però tu seus allà, no tens pronter, no tens targetons...
2: No, no.
0: Has d'anar...
1: T'has preparat...
2: Hem treballat molt en entrevista, sí, tens allò una documentació... El que passa que no saps on aniràs a parar.
4: Sí, va, triem aquests paperots i els pesques de dia.
0: Els llenço, eh? Els llenço, si vols, eh?
2: Llenço
0: perquè, a més, m'ho poden anar cantant pels auriculars.
2: Ah, és veritat. Llenço, home.
0: Eres bon estudiant a periodisme?
2: Sí, sempre m'havia anat molt bé. Menys les ciències, que eren horrorós, que no en tenia res. No en tenia res.
0: No.
2: La resta sí m'anava molt
0: bé. I història, no et vas... Perquè vas fer molts programes...
2: Història m'encantava.
0: No et vas plantejar estudiar història?
2: M'he plantejat estudiar història de l'art.
1: Maco,
2: sí.
1: Maco.
2: M'he plantejat fer-ho i un dia o altre ho farem.
0: Moltes
2: aquelles
0: sortides.
2: Coses que, hòstia, moltes sortides.
4: Sí, com que tens prou temps lliure, sí. Vull dir que tindràs, ja ho faràs.
2: Sí, no l'he trobat, però... De fet, vaig estudiar ciències polítiques. Vaig fer periodisme i ciències polítiques. Sí. Hi ha un curs pont que podies passar a tercer curs. Podies fer quart i cinquè de polítiques. I a quart em vaig quedar, perquè després vaig començar a fer periodisme. Bueno, fent periodisme va sortir feina, uh-huh. I ja vaig empalmar, no tenia temps. I... Està allà, història de l'art, està allà.
0: A banda del cotxe que ha durat 9 anys, ara també ha sigut un èxit absolut el Quanta Guerra, que jo vaig participar en un dels capítols. És un regal increïble quan participes en aquest programa, perquè a Catalunya suposo que és compartit amb molta gent, que et sonen coses de l'avi, que va estar a la guerra i tal, però a Catalunya, que som tots una mica com el pare de l'Eloi i no ens asseiem a xerrar i a tocar-nos, no ens ho expliquem gaire, no? I llavors, hòstia, quan descobreixes tota la història que hi havia al darrere, sí. És un autèntic regal. No sé si t'han quedat ganes de que algú et faci aquest regal a tu, també, no? D'hòstia, que et fessin un quant a guerra a tu.
2: Sí, el que passa que jo ja he furgat una mica.
0: Ah, sí?
2: I no tinc història relacionada dels avis amb la guerra. Una història directa, eh? Perquè els meus avis, jo pràcticament els vaig conèixer. De fet, a vegades em surt de preguntar, hòstia, què és un avi o una àvia? Perquè jo pràcticament no els vaig conèixer. Es van morir que jo era molt, molt petit i tinc només algunes imatges. I eren molt grans quan van tenir els meus pares. Llavors no van viure directament la guerra, sinó que van viure la postguerra. Sí que recordo, i per memòria familiar, que l'avi, per part materna, que era de Sant Sadurní d'Anoia, era anarquista, era de la CNT, i per part de pare, l'avi a Camprodon no tenia cap afiliació política, segurament d'una família més conservadora.
0: Escolta, i els fatxes, on són? Perquè no he fet cap capítol amb un avi profundament nacionalista espanyol.
2: Sí, hi ha dos motius, eh? Principalment és que quan fem i expliquem històries de gent que són principalment catalans,
0: sí.
2: Catalunya era zona republicana pràcticament fins al final de la guerra i, per tant, allistaven amb l'exèrcit republicà.
0: Jo crec que algun fatxa també hi havia, eh?
2: Perquè, no, però, per exemple...
3: Si mai em vols fer a mi...
0: Ah, sí, Mercè? Tenies un avi que hi anava o no?
3: Bueno, sí.
0: Sí? Què dius ara? Mira.
3: Però no el Martínez, eh?
0: L'altre.
3: L'altre?
0: Sí.
3: El,
2: home.
3: De cognoms catalans.
0: Era...
3: Si mai em vols trucar...
0: Una mica franquista.
3: Però els dos avis eren massa petits per anar a la guerra.
0: Ah.
3: Sí,
1: massa joves.
3: Després.
1: Massa joves,
2: no hi ha història. No hi ha història directa.
3: No hi ha història directa.
0: Vaja.
1: Sí. Bueno, però hi ha un altre cas, vull dir que molt bé, hi pot haver-hi falangistes, hi pot haver-hi franquistes, però hi ha gent obligada republicana que llavors es veu obligada a lluitar des de l'altre bàndol,
0: sí.
1: No? Vull dir que això també és bèstia i curiós.
0: Això sí que n'ha sortit d'algun cas, no?
2: Bueno, quan els feien presoners, anaven a un camp de concentració i que eren camps de triatge.
0: No? L'avi del Gerard Quintana, recordo, no? que el van agafar, bueno, es va haver d'exiliar a França.
2: L'avi del Gerard no va fer la guerra, sinó que era regidor d'Esquerra Republicana a Salt, i llavors va creuar la frontera, va anar a l'exili i va estar exilat durant molts anys i va viure a Tolosa de Llenguadoc. Però el cas curiós és que ell va estar treballant amb grups de treballadors estrangers,
0: sí.
2: Els obligaven a treballar com esclaus sortint dels camps.
0: Bueno, i pobresa absoluta, eh?
2: Pobresa absoluta, perquè a més a més després, quan els nazis van ocupar França, el van agafar i el van obligar a treballar a la construcció d'un magatzem de missils que volien llançar a Londres, i era un magatzem que formava part del mur atlàntic, que és aquesta línia defensiva a la Segona Guerra Mundial que els nazis van construir des de baix, des d'Andaia fins a dalt als Països Baixos.
0: Un tio d'Esquerra Republicana aquí acabes treballant pels nazis, diguéssim, forçosament.
2: I per sort va sobreviure.
0: N'hi ha que ho trien, però
2: per sort,
0: forçosament.
2: Bueno, i per sort va sobreviure,
0: sí.
2: però després va acabar mal vivint a Tolosa de Llenguadoc i el va ajudar una ONG nord-americana.
0: Quan tardeu a preparar un capítol del Quanta Guerra?
2: No saps mai. Perquè no pots pautar-ho. Diguéssim que els terminis de producció són molt variables i on ens encallem i la part més dificultosa és la recerca, que és trobar la història, poder completar la història a partir de la documentació.
0: Hi ha hagut moltes històries que us heu fet enrere, de dir, hòstia, no trobem més, no podem fer un capítol.
2: Sí, hi ha moltes històries que no hem pogut completar. De fet, diria que de Quanta Guerra, que ara hem acabat la tercera temporada, hem fet 17 històries.
0: Hi haurà quarta? Hi haurà quarta?
2: No ho sabem.
0: Sí, que n'hi haurà.
2: Esperem que sí, però no ho sabem. Hòstia, m'encantaria dir-vos sí.
1: Sí, home.
2: M'encantaria dir-vos sí.
4: Digues que sí.
2: Doncs sí. Volem fer-ne una quarta. Això que et deia, de 17 que n'hem fet, poder n'hem investigat 50. Per tant, aquest és el percentatge. O hem començat a investigar-ne 50 que hem fracassat. Perquè si no podem completar aquest recorregut, si no podem reconstruir tota la història, no la tenim. I per tant, no la tenim. Després, la resta, fer un guió, més bé o més malament, ja el farem. I si a rodar també ja ho farem. I ens en sortirem millor o pitjor, però si no tenim, no podem completar la història.
0: I amb persones anònimes us ho heu plantejat? De fer-ho en comptes de fer famosos, agafar algun anònim?
2: Sí, ens ho hem plantejat. El que passa que com tots, també volem sobreviure a l'univers televisiu i, per tant, que un programa com aquest no vagi molt tard a la nit, que probablement és el que ens trobaríem, no ho sabem, però probablement és el que ens trobaríem si anéssim
0: amb anònims.
2: Amb persones mal anomenades anònimes,
0: sí.
2: Les persones, perquè ningú no som anònims. temps ningú, però...
1: No. Savis per conèixer, diguem no, aquí.
0: Savis per conèixer,
1: savis per diguem. Conèixer. Nosaltres diguem aquí això.
2: I al canvi, doncs, fer-ho de la manera que ho fem, que al final són històries que són històries universals, no? Les històries dels avis i àvies que reconstruïm mm. podrien ser les històries d'avis i àvies, els nostres àvies, clar, ens permet anar a un horari que, a més, va molt bé d'audiència, i, per tant, posa sobre la taula aquesta necessitat de recuperar aquestes històries d'aquest silenci que, hòstia, que abans deies, no? Has fet una conya amb el caràcter, no? T'estiu, tant de bo fos un silenci només pel caràcter de la gent. No, això és un silenci imposat.
0: Sí, sí.
2: És un silenci imposat per 40 anys de dictadura i per la por a la repressió, això per una banda, i després hi ha els elements també més personals que són, doncs vaja, doncs protegir a les noves generacions del dolor o la vergonya d'explicar del que has viscut, no? Que se t'ha mort una mica en una trinxera amb el cap obert o que anaves pixat i cagat fins a les orelles, no? Amb una trinxera, això també costa molt explicar-ho, però és el menys important, eh? Uh-huh. O sigui, l'element principal del silenci és la por.
3: La por.
2: La por. I encara ens diuen, perdoneu, eh?
1: Que no. Oli, que
2: m'esvero, eh? No, encara ens diuen, hòstia, encara ens diuen, no, mireu enrere, no? Això ens ho han dit durant molts anys, no mireu enrere.
0: No remeneu,
2: no? Això és intencionat, no? Igual que és intencionat el llenguatge, no? No parlar de cop d'estat, que és el que va ser, sinó d'alzamiento nacional, no? Per exemple, o parlar de guerra civil i no parlar de la guerra d'Espanya, no? que és diferent, no? No ho sé, és molt necessari.
0: Estàs una mica enfadat, eh? Mira que ets un tio que no sap...
2: No, perquè a més és en un moment que és molt complex. O sigui, deia que ens han dit durant molts anys no mireu enrere, però aquests que diuen que no mireu enrere, quan toquen poder, van a barraca, eh? Sí, a les Illes Balears han derogat la llei de memòria democràtica, eh? Fa un parell o tres de mesos. Què vol dir això? Vol dir que no hi ha un marc legal per poder mirar enrere. No hi ha un marc legal per dignificar les víctimes, per buscar desapareguts. No hi ha una dotació pressupostària per dignificar ni per retirar la simbologia franquista. I, doncs és necessari, no?
0: Sí.
2: Ara podem acusar per allà, eh? Com parla, eh?
0: Mira.
2: Com parla.
0: Bueno, perquè t'enerves també, perquè entenc que és molt vocacional, la passió per la història. Dóna la sensació que dels teus hobbies n'has fet ofici, no? La branca aquesta del periodisme, que ets un tio inquiet i que vols preguntar la part de la història, al final també n'has acabat fent ofici.
2: Sí.
0: Quins hobbies no has professionalitzat? Què fas normalment?
2: Doncs mira, la cuina i el futbol.
0: Cuina i futbol, eh?
2: Sí, a mi m'agradava molt jugar a futbol, m'agradava molt de petit, aquell somni, no? De dir, hòstia, m'agradaria ser futbolista o poder guanyar-me la vida fent això que m'agrada molt. No ho hem aconseguit.
1: Bueno, no, de tota manera, la cuina jo la disfruto.
2: I a la cuina també, sí.
1: Jo sé que...
0: Cuines bé, eh?
1: La toca.
2: Sí? Bueno, m'agrada, i sobretot té aquest punt que sempre pots anar aprenent.
1: Sí.
2: Que no sé, que és inabastable, no? No s'acaba.
1: I la cuina té la cosa bona de compartir. Si la comparteixes encara és millor.
2: Sí, absolutament.
1: Això vol dir que em convidis més sovint, això.
2: Absolutament. T'estàs convidat i quedem aviat perquè sempre ho diem i no hi ha manera d'acabar-ho de fer, hòstia.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Eloi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
0: Vinga, va, oi-te'l, hi ha ganes, eh? Hi ha ganes de llangonissa, eh?
1: La diabetis.
0: Sí. No porta per sucre, la llangonissa no porta...
2: No, això és perfecte. La
0: llangonissa se'n pot menjar.
2: Sí, això és perfecte.
1: Proteïna.
2: Sí, perfecte.
0: Vinga, la paraula d'avui és estabular. A, estabular. Sotmetre el bestiar a l'estabulació fent-los criar i mantenint-los en estables.
1: Si continua voltant el llop per aquí, haurem d'estabular les ovelles perquè se'ns les fotrà totes.
0: B, estabular. Expressió que s'utilitza per definir alguna cosa que et fa gaudir molt, que et transporta als núvols, al paradís.
7: Una mica de LSD et fa riure, et fa sentir bé. Sembla que pesis menys. Et fa estabular.
0: Sí, estabular. Ordenar una sèrie de números i dades en taules per poder extreure'n conclusions clares.
3: Tinc totes les factures, però necessito estabular tots els imports per saber com hem perdut 3 milions d'euros.
0: A, B o C, Eloi?
2: Mira, jo crec que és la C.
0: Sí?
2: Però m'ha agradat tant la definició de la B que em quedo amb la B.
0: Doncs és... és la A.
3: Que no volia la llangonissa.
1: tan intel·ligent que sembla. Sí, no,
7: però no havia passat mai, això.
3: No.
7: La resposta que saps que és incorrecta.
0: A més,
2: ha dit, jo crec que és la C.
0: Amb tota la seguretat del món, eh?
2: Sí.
0: És la C, però m'agradaria que fos la B. Sí. Doncs la A, maco. Vinga. Sortejarem la llangonissa entre la gent del públic. Avui parlàvem del tub fluorescent.
3: Va, parlem del tub fluorescent.
0: Sí. Doncs tens de fluorescent a casa, sí?
2: No, hosti, no? Si tens fluorescent et carden a la presó, ara.
0: Ah, sí? Ja no es pot...
2: Home.
0: Oh, jo encara en tinc alguna.
2: Sí, home. Vols però dir? Deus tenir-ho
0: deu
2: valets.
0: Deu ser valets.
2: Ah, ara ja. Perquè, hosti, que tenen
0: no
2: una despesa que... energètica molt bèstia.
0: Però que no es pot, sí, no, es pot.
2: No,
0: es pot.
2: No.
3: Parlem del tub fluorescent, però jo m'ho he volgut tirar al meu terreny,
0: sí,
3: i vull parlar-vos d'animals marins.
0: Ah.
3: Peixos que viuen a grans profunditats, sabeu? Bueno, aquests que brillen, no?
0: Sí, eh?
3: Bueno, doncs viuen en la foscor total i ells són capaços d'autogenerar
0: sí,
3: llum fluorescent per poder-s'hi veure per sota l'aigua, per comunicar-se, per caçar, pel que sigui.
1: Mira. Ah, molt bé, com que li agrada el submarinisme, doncs mira, ara parlarem de peixos.
0: No,
3: peixos que fan llum, Xuri. Sí, eh? Peixos
1: no
3: que fan
1: sé,
3: llum.
1: Bueno, sí, fan llum, però no sé què té a veure amb l'objecte que correspon a aquest programa.
3: Ho acabo d'explicar.
4: A veure, jo
1: bueno,
4: no...
1: acabes d'explicar...
4: Jo no vull fotre llenya al foc, Mercè, però trobo que en Xuri té raó.
1: Ara...
3: Què vol dir, té raó?
4: Bueno, que el que està dient...
0: Ja, nois, llum fluorescent, peixos que fan llum fluorescent, no ho veig tan estrany.
3: No és tan estrany.
1: Bueno, no compleix els estatuts del programa.
0: Quins estatuts, Xuri? Si no tenim d'estatuts.
1: No tenim estatuts.
0: No tenim estatuts.
1: Bueno, doncs el llibre d'estil.
0: No tenim llibre d'estil, Xuri.
1: No tenim llibre d'estil.
0: No tenim.
1: Com hem aguantat tot un any sense llibre d'estil?
3: Això, tothom es pregunta això.
4: Jo no vull fotre llenya al foc, de veritat, però trobo que en Xuri continua tinguent raó.
3: A veure, nois, què us passa?
6: Però jo sé que no vull fotre més llenya al foc, però vosaltres dos vau estar mitja temporada fent una secció que no tenia res a veure amb l'objecte...
4: Això ningú t'ha cridat.
6: Una secció per la qual vam fer una sintonia expressament que no vau ser capaços...
1: Perquè aquest programa no té llibre d'estil. No tenia llibre d'estil.
0: Per això hi sou vosaltres.
3: Us vull parlar de bioluminescència. Així es coneix aquest fenomen. És un dels casos més curiosos que passa sota el mar. Jo, per exemple, de peixos d'aquests típics amb el flexo aquest que porten aquí al cap, no els he pogut veure perquè...
0: El peix llanterna. Hi ha un peix llanterna.
3: Porten una mena de flexo aquí per caçar.
0: Van amb un lot
2: i enteneu.
3: No els he vist mai perquè estan a molta, molta profunditat. Però el que sí que he vist és el plàncton bioluminescent. Que això és una meravella.
0: És com una aurora boreal a l'aigua.
3: Sí, perquè a més, o sigui, s'activa quan es remena, no?
0: Sí.
3: Per tant, si tu fas una immersió amb les aletes i tot això, vas veient que vas deixant com un rastre, com que ets com una estruga.
8: Això és una estruma, Sant.
4: És molt bonic. Vols dir que no fumes abans d'entrar a l'aigua?
3: Sí, una mica, sempre, no.
0: A tu de què et ve això del submarinisme, Mercè?
3: Ai, mira, si t'ho explico un dia, explicarem privat.
0: Ara, explico ara.
3: Doncs,
0: com
3: mira,
0: si t'entrevistés l'Eloi al cotxe. Eloi, pregunta-li.
3: Vaig anar de viatge amb un nòvio que m'estava fotent la tabarra i vaig dir, i jo faré submarinisme, jo sabia que ell no em volia fer perquè li feia por. Dic, bé, és igual, doncs jo sí que em faré, i vaig trobar que allà el silenci aquell no estava prou pagat.
0: O sigui, era una tècnica d'evasió per deixar aquest nòvio...
3: Però és el més semblant a la meditació que he pogut aconseguir jo.
4: I vas haver de baixar molt avall?
1: Molt.
3: No cal. A 16 metres,
0: ja no el que es veu
3: és... No sents el noi,
0: no.
3: I el que veus és impressionant.
1: I la Mercè amb una estela brillant a darrere. Que maco,
4: això. Sí.
1: Però cuidado,
0: Què se n'ha fet d'aquest noi? Què se n'ha fet d'aquest noi? No ho sabem.
1: El alpinisme.
3: No ho sé.
0: No se sap. No es pot saber.
4: Quan va sortir, encara hi era o no, per això?
3: Sí. De fet, va haver-hi un moment que jo estava a poca profunditat i em va tocar alguna per sobre i jo em pensava que era un peix, era qualsevol cosa. Em vaig girar de cop, em vaig picar la cama contra corall de foc i aquella ferida la vaig arrossegar.
0: Què vol dir? Contra corall de foc? És el nom d'una heroïna de l'edat mitjana.
3: No, corall de foc és un corall que et fa unes ferides que et duren mil anys. O sigui, és...
1: Mil anys?
3: Bueno, mil anys no, però et duren moltíssim.
6: Molt. Estàs enterrat i encara sagnes.
3: O sigui, que me'n vaig endur el record d'aquell noi durant molt de temps.
0: Mira, si et sembla, quins col·laboradors tenim al programa.
2: Sí, ara preguntaríem, i la ferida del noi també va durar tant?
0: Ara.
1: No hi ha com saber-ne.
0: Eloi Vila, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Que vagi molt bé.
0: Vagi bé.
4: Bravo! Bravo.

0: què està sonant, Arnau?
1: Doncs mireu, uns canadencs. Feia dies que no en portava uns.
0: És veritat?
1: Eh? Sí, home.
2: Hem anat molt cap Itàlia últimament.
0: Sí, Itàlia i Canadà ho has tocat bastant.
1: Sí, bé, són pols creatius musicals destacats, està clar. Doncs aquests són els Stars, que ens interpreten Fluorescent Light, una peça del 2017 inclosa al disc There is no love in Fluorescent Light. No hi ha amor a la llum d'un fluorescent. Justament la cançó aborda el tema de l'amor que s'ha exhaurit comparant-lo amb la llum terriblement desagradable d'un fluorescent.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui us porto l'Aver.
1: Aver.
0: No sé ben bé com es diu.
1: Aver. És un gos.
0: Que és una Basset Hound de 8 anys i és de la Montserrat. Veiem-la.
1: Ah, oi, mare. Què feu?
0: Aquesta foto han disfressat
1: el gos de hot dog.
0: Sembla una xistorra, més que...
1: No. Bueno, perquè hem fet la brometa.
2: Allò és ketchup.
1: És un gos salsitxa.
0: Ah, és ketchup.
2: És el ketchup, no? És el gos de ketchup.
3: Produeix una tristesa, que a mi?
0: Sí, sí. No, home, no.
1: L'animal no ho ha triat disfressar-se.
0: No, fa cara que no, eh?
1: No.
0: És de Rubí i es veu que té un olfacte espectacular, però fora del normal, eh?
3: Per
2: què ho dius, això?
3: És un gos.
0: Perquè ens ho ha dit la Montserrat.
2: Si la Montserrat diu que no sé què, tu ja ho diràs.
0: Tu tens un altre gos amb qui comparar? Oi que no? Doncs calla.
1: Viure a Rubí, tenir un olfacte espectacular, i et planyo també.
0: Oh, sí, també.
4: Doncs que l'Aver tingui bon olfacte ens pot estalviar molts disgustos. Ens endinsem en una mina de carbó, un lloc on les fuites de gas són una amenaça.
1: Avui passegem el gos per Mount Kembla, Mancomunitat d'Austràlia, Imperi Britànic, actual Austràlia, 31 de juliol de 1902.
2: No és on som, eh? Jo no he estat mai aquí on dius,
1: Austràlia.
2: Bueno, ho sé, però jo només sabia que anem a una mina, ja es veu que això no acabarà bé.
1: Bueno, no té per què acabar malament, tampoc.
2: Bueno.
0: Però ho explicaríem si no acabés malament.
1: Bueno, no sé.
3: És un programa poc optimista, aquest.
1: Sí. Bé, tot just hem arribat a Mount Kembla, que és un poble situat als peus de la muntanya on hi ha instal·lada la mina, en la que entrarem. Suposo que en sentir que som a Austràlia us heu imaginat una mina situada en un entorn desèrtic, però res més lluny de la realitat. El Mount Kembla és ple de vegetació, s'hi respira natura. L'Aver només fa que ensumar-ho tot. I mentre la nostra gossa, l'Aver, fa la seva, arriben els primers treballadors de la mina. Falta poc, per les 7 del matí, i tots fan cara de son. Sort que la motivació per la feina els fa venir amb un somriure d'orella a orella. Bon dia, companys, què tal? Preparats per una nova jornada de treball?
2: Ves la merda, noi. Ves la merda.
3: Ai. Bon cul, home.
5: Com
1: és saludable.
5: És maco, això, de veure la gent contenta anant cap a la feina. A mi m'agrada, la veritat.
1: Està bé.
2: Déu.
1: Bé, seguim els miners fins a l'entrada de la mina, on es produeix un moment ben important per la història que us expliquem. La recollida de l'equipatge. Ens posem a la cua esperant que l'amable encarregat del material ens doni tot el necessari per treballar a la mina.
6: Tu, el del gos.
1: Sí.
6: Va, nano, que et toca. Què? Quina talla fas?
1: Abans que res, bon dia, no?
6: Bon dia, no és una talla. Quina talla fas, et dic? Va, que tinc pressa.
1: Parir, tu.
6: Ai, no és el teu dia de sort, Peyu? No faràs gaire amics avui.
1: Sí que són secs, els australians.
6: Això és... A vegades passa, eh?
1: Sí. No. Una M.
6: Una M?
1: Sí.
6: Una M de merda és el que et cal. Vinga, va. Vinga, endavant, que tinc cua.
1: És una mica mal educat. Li han comentat mai que és mal educat.
6: Sí, què passa?
1: No, res, res.
6: Vostè què? Vostè és lleig si no ho dic per res.
2: Això no ho posava aquí,
1: eh?
2: No val.
1: Això sigut...
2: Coses personals no valen aquí, eh? Aprofitant el guió. No.
1: Bé, deixem aquest sonat abans que prenguem mal. Agafem els trastos i ens n'anem cap a les vagonetes que ens duran a les profunditats de la mina. Mentre baixem, ens adonem d'un detall que ens ha cridat l'atenció. Ens han donat un casc ben estrany. De fet, no és un casc.
3: No és un casc.
1: En comptes de ser un casc que sigui dur i eviti que piquem amb el cap a qualsevol lloc, és una trista i tova, insisteixo, tova, gorra. Una gorra tova.
3: Gorra?
0: Què vol dir una gorra tova?
3: Quan dius gorra, vols dir el que porten els nens per anar d'excursió.
1: Sí, una gorra.
3: La visera, una gorra.
1: La que posa Heineken.

0: aquí.
1: És verda, també?
2: Cepsa, vermella.
0: Cepsa. Ja no es fa això tant, eh? Abans... No.
2: Abans, un pagès el distingies perquè portava una gorra així.
0: Exacte.
3: Bimbo.
2: Home, bimbo.
0: No.
4: Sí.
0: Però jo no havia moltes de cotissarg, n'havia vist.
2: Cotissarg.
0: Feien unes festes
1: aquelles
0: de color groc.
1: Aquelles grogues, sí. Jo havia tingut 3 o 4. Tu, però que tinguin la gorra, encara pots estar content. Veient aquell tio de vestuari que t'ha donat, vull dir, aquell personatge també...
5: Què passa aquí?
0: El més sorprenent no és el material del que està fet a la gorra, sinó el llum que porta incorporat. No, quan us parlo d'un miner, no, tota la imatge que em ve al cap sempre és un tio amb un frontal.
2: Exacte,
0: cap, no?
2: Exacte.
0: Doncs en aquest cas, en comptes d'un frontal, la gorra porta incorporada una mena de tetera diminuta, plena d'oli, de la que surt una flamarada. Mm. Ens haurem d'il·luminar amb aquesta merda, noi.
2: Pues, em sembla que el del vestuari se n'està encardant de tu, eh?
0: Que no, que no. Tots els...
2: Ah, per tu,
0: no, tots els miners porten la mateixa vestimenta. Ah, el sistema d'il·luminació és aquest. Em sembla que ens han donat l'estri correcte. Ara bé, és ben incòmode de dur. I a més, a la mínima que baixes el cap, bueno, et cau una gota d'oli cremant al front, fot una cremada de mil dimonis, és una merda d'epi, és horrorós, horrorós. Anem baixant, tu.
2: Vinga.
0: A baix de tot, tot és negre, com el carbó. Que, de fet, és normal, perquè som una mina de carbó, llavors...
1: Una mica. És bona, aquesta. Sí. No l'havia entès, eh?
0: No l'havia entès.
1: No.
2: El guionista?
1: Sí.
2: Jo ho conec. Molt ben parit.
1: Jo ho conec i és un tio molt fer.
2: Rarots de collons, sí. Però molt ben parits.
0: Un parell, n'hi ha un parell de guionistes.
2: No. Si un és raro, l'altre...
0: Són gent estranya.
2: Sí.
0: També
2: els... Jo procuro estar-hi bé.
0: Els hi toca poc la llum, també. Estan una mica com... Són miners, al cap i a la fi són uns miners. L'Aver, la gosseta que ens acompanya, està una mica estressada perquè l'olor del gas dels llums és molt forta. A nosaltres també ens molesta força, però bueno, sembla que els altres treballadors hi estan acostumats. Això és el que sembla. Nois, a vosaltres no us molesta aquesta pudor de gas tota l'estona?
1: A mi em molestes més tu, noi.
2: No, de veritat, has d'estar emprenyant tot el dematí?
1: Sí.
0: Noi?
1: Tens feina o no?
2: Treballa, deixa't de treballar.
0: Colla d'idiotes, tu, aquesta gent. No.
2: I tu lleig? Ja t'ho han dit?
0: Bueno, aquí no ho posa un altre cop, lo del lleig. No ho posa, el tio. Nois.
6: Però, nois, de veritat, comporteu-vos, perquè hem de ser una mica més amables amb el pobre narrador.
0: Qui és aquest nen? Què fa un nen aquí dintre?
1: Dibuixos animats,
0: eh? Què és aquest nen petit?
6: I tu què et passa, idiota? No sóc un nen. A veure, que tinc 15 anys, el que passa és que no he canviat la veu encara. Però és imbècil, lleig.
0: De petits ja... Lleig,
6: insisteixo. Ara, fotis
0: el PDF i fas F5 i busques amb la lupa lleig, no surt enlloc del guió.
4: Tens raó.
6: Vas fer favor de posar-te a treballar.
0: Collons, tu.
6: La veritat, ostres.
0: Costa entendre com pot ser que hi hagi una criatura tan petita a la mina, però després de fer-hi una volta...
6: No he canviat la veu, narrador.
0: D'acord. Fota't un Ducados o alguna cosa. Ja deus...
6: Després de la jornada laboral,
0: ja deus
6: narrador.
0: Fumar, ja es fa cara que ja fuma. Aquest...
1: Ja, i tant. Ja fes un cliquenyo.
0: Bé, l'empresa que explota la mina es vanta de ser molt estricta amb la seguretat i les contractacions, però cap a de les dues coses les cuida gaire. La veritat, la seguretat brilla per la seva absència i la selecció de personal justeja fort. Resulta que dels 261 treballadors que hi ha a la mina, la meitat són canalla, tu.
1: No, canalla sí que no, eh? Hòstia, això... I menys que em manin a mi, una canalla, vull dir que...
0: És el que hi ha, Fel. La mina és plena de canalla. Hem donat un cop d'ull i hem vist un munt de nanos. Tots tenen entre 14 i 17 anys.
2: Ah, coi, bueno, són adolescents, paio.
0: Bueno.
2: Home, és que has dit canalla, eh?
0: Canalla, això què?
2: 14 i 17 anys, home...
0: Es pot treballar amb 14 anys.
2: Bueno, sí, ja ho sé, però vull dir que em pensava que eren nens com aquells que acusen les pilotes als mundials.
0: Home, què dius, Benei? Que no, home, no. Que vols que ens tanquin el programa? No, home, no.
2: No he pas dit res de... Vull dir, no he fet referència a cap empresa com Mango... O com, bueno, de empreses que ens puguin mirar...
1: Xuriguera, deixo córrer, fill.
2: Home, vull dir, no he dit res de la Nike. La Nike no ens mira pas, vols cap programa.
1: Xuriguera, pel bé de tots, ves callant.
0: Som a la mina de carbó. És lleig, eh? Des d'aquí ara que ho veig.
1: Ara li has dit que ells també?
0: Sí. Home, jo he de poder dir alguna cosa.
1: És veritat.
2: És que aquí no m'hi aguanto de res.
1: No, però... Jo ho portava estancant a dins,
0: Ho he anat acumulant. Bueno, hi ha nens treballant. Us heu de quedar amb aquesta idea. Hi ha nens treballant a la mina. Sabent això, ja n'hi ha prou. Portem unes quantes hores aquí tancats i ja podem dir que és dels pitjors dies de la nostra vida. La feina és esgotadora, la temperatura és infernal.
6: A veure, perquè ets un fluix, narrador. O sigui, és tot depèn com tu miris, depèn com tu agafis, no?
1: Fa una mica de ràbia, aquest nen, però... Sí. Un mica de calbot també li aniria
0: bé. Sí, a més, heu de saber que...
6: Soc un coach de la mina. O sigui, el que faig és motivar els meus treballadors.
0: En els casos que en Fel ha fet d'eunuc, per exemple, sí, li fiquem un efecte especial al micròfon, sí, però aquí no hi ha efecte.
1: No cal.
0: La Mercè de Natural,
1: sí,
0: això.
1: Sí, no li cal.
6: Sí, sí. Sí, sí.
0: Com ho fas, això?
6: Mira, he estat esperant tota la temporada que em donéssiu un paper de nen. I finalment me l'heu donat. Estic supercontent, eh? I
0: pots barrejar dos papers? Aquella gangosa que fa... Pots fer un nen gangós?
1: Ah! Ui, m'encantaria.
6: Sí, sí, Paco podria fer. Seria una mica així, no? També. Sí.
2: Bravo.
6: Normalment això m'ho treballa una mica a casa. M'ho preparo a casa, però mira, avui... Sí.
0: Molt bé, molt
2: bé. Has d'estar distrets a casa teva.
6: Sí, també. Sí, també. Sí, sí.
0: Bé, ha arribat l'hora de dinar, però els pics i les pales no s'aturen, eh? Els miners fan el jornal d'una tacada. S'hi han posat a les 7 del matí i treballaran tot seguit fins a les 3.
1: Home, hora de funcionari, eh? Gens sí, malament, eh?
0: Aviam, jo crec que és una mica més intensa la feina que en el cas dels funcionaris, però no fa pinta que parin per fer el cafè a la mina, però vaja. A més, el risc de ser aquí baix és molt elevat. Tenim la sensació que en qualsevol moment hi pot haver qualsevol desgràcia. Sentim despreniments de roca cada 2x3 i les olors de gas són contínues. La nostra gosseta Aber va boja amb tanta cosa per ensumar. De cop i volta, se sent un gran espetec de roques. Un espetec més gran de l'habitual. Pels crits dels treballadors em sembla que n'ha passat alguna de grossa. Hi ha hagut una esllavissada de roques a l'interior de la mina i el pitjor de tot és que això ha alliberat una gran quantitat de gas altament inflamable.
2: Veuràs aquelles gorres.
0: Sí, sí, clar. És que anem amb un matxero aquí a la visera tota l'estona.
2: Veuràs això.
0: Amb aquelles gorres era fàcil preveure què podia passar si sorgia una fuita. Quan les flames que els miners porten al cap entren en contacte amb els gasos de la mina, l'excavació fot un pet com un aglà.
6: Merda, em sembla que sóc un nen mort.
0: Ja et dic jo que sí, Mercè, el teu personatge és mort.
6: Merda.
0: L'explosió que hi ha hagut a la mina de Mount Kembla ha estat de les més grans que hem tingut en aquest programa. La deflagració ha estat enorme i ha provocat una onada expansiva que ha apagat totes les flames de les gorres dels treballadors. De cop, tot s'ha quedat a les fosques.
1: Ja us ho dic, que anar a una mina ja es veia, que no acabaria bé això.
0: Ai, els pobres miners han quedat atrapats a la mina i els està costant horrors trobar la sortida per fugir. Intenten escapar a cegues i molts acaben posant el peu on no toca i cauen al buit des d'uns quants metres. Manera ben tonta de morir-te,
1: sí,
0: també.
1: Hòstia, sí.
0: Un bon desastre.
2: A veure, un moment, nota mental, fer cas en Fel i no entrar mai més en una mina.
0: El caos segueix, hi ha explosions per totes bandes. Les galeries són plenes de gas i això provoca un efecte en cadena. És un infern. I el més greu és que, a més dels despreniments i les explosions...
1: Vale, fins aquí, ja està. No,
0: em sap greu, Fel, n'hi ha més. A més de despreniments i explosions, hi ha un altre motiu que posa en perill els qui som a l'interior de la mina. És un element tan perillós com les esllavissades. O els explosius. És invisible.
6: Ai. Pens que no sigui el gas.
0: Uita, quin nen més intel·ligent. Per ser mort,
6: sí,
0: Déu-n'hi-do, eh? Encara en rasques alguna, eh? És el gas. I havíem quedat que aquest personatge era mort, Mercè. Ja està, pot callar, aquest nen. Les mines s'estan omplint de monòxid de carboni, un gas letal. Els miners se'ls estan omplint els pulmons de gas i cauen... com si fossin mosques.
2: Bueno, mosques que cauen.
0: Mosques que cauen, clar.
2: Hi ha mosques que volen i no cauen.
0: Això és veritat, Xuriguera.
1: Sí, digui Xuriguera, sisplau, no me'n posa merdes d'aquestes a mi.
0: Han tornat les mosques, eh?
2: Ostres,
1: sí, hòstia. I mosquits.
0: Sí?
1: Sí, jo ja sí. Jo tinc els turmells, me cago en dena que...
0: En els turmells et piquen,
1: Oh, fills de... Rasco tot, sembla un mono. Vaig tot el dia rascant-me els peus.
2: Els monos rasquen?
1: Sí, molt.
0: Però per què els turmells?
1: No sé, els de tenir macos. Estan obsessionats amb els turmells. Perquè segur... és el lloc més lluny on puc rascar la nit.
0: Pot ser.
1: Saps? Si
0: malparit el mosquit, eh?
1: Malparit no, fill de... Sí, saps? Perquè...
2: Mosquita es veu. Eh?
0: Mosquita.
2: La mosquita.
0: Sí, no, són femelles.
1: No, el meu és mosquit.
0: No. El mosquit, el mascle no...
1: No, si li havia vist, un paquetàs al cabron.
0: Però veies que si són només els turmells, ara no vull fer de metge i això que tu miri un professional, però si és només els turmells, que no siguin puces o algun arany.
1: Ai, sí que ets net, estupeio.
0: No, jo t'ho dic en sèrio.
1: On te penses que dormo jo? A casa meva.
2: Ara, és que no és el que li acabes de dir a la dona d'en Fel.
1: Tu saps.
2: Et fotrà una denúncia, nano?
0: Però,
2: ho té tot impecable.
0: No, jo no ho dubto, però pots haver-ho agafat a qualsevol puesto. No, pas de ser casa teva.
1: Et vas emmerdant fort, eh, Peyu? És que
0: T'has fixat? Si la picada són tres picadetes juntes en línia, això és una puça,
2: eh? Una puça, és això. No.
0: Cuidado, eh? Com les tens?
1: Hòstia, ara em trobo els mitjans.
0: Mira-t'ho,
1: mira-t'ho. Ara ho miraré la mitja part del programa, ara ho miraré.
0: Bé, l'accident miner de Mount Kembla és el més mortífer registrat a Austràlia. Aquella tarda moren 96 treballadors, gairebé la meitat dels que hi treballaven.
2: Cas on tenen.
0: Cuidado. Tenim un gos que no sabem si ha sobreviscut o no a l'explosió.
6: Hem de salvar l'Aber i m'ajudarà, com et dius?
3: Jordi.
0: Jordi.
6: I d'on ets, Jordi?
3: De Sant Hipòlit.
0: De Sant Hipòlit de Voltregà, mira. Jordi, quantes mines de carbó actives hi ha actualment a Catalunya?
3: Ui. Uf.
0: A. Ah. Cap.
3: A. Ah.
0: B. Una. O C. Nou.
3: Cap.
0: Cap, eh? Ni una, eh? L'Aber és... Viu!

0: Ens ho ha dit l'Arnau al principi del capítol i era completament cert. Anar amb una gosseta amb bon olfacte ens podia estalviar molts ensurts. I així ha estat. Quan les coses s'han començat a complicar, l'Aber ha tret el nas i ens ha fet sortir corrent abans que els pulmons se'ns omplissin de monòxid de carboni. Així que la tornem a Rubí, on també li esperen perills, però d'una altra mena, eh? Com a tot arreu, eh?
1: Sí, sí, home, no és res contra Rubí, eh?
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García a 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cádiz, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continua descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
1: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre el lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
3: Aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
1: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica proves sense corregir, un thriller de ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català. Catalunya afronta la revetlla de Sant Joan amb temperatures molt altes i amb risc d'incendi extrem. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat aquest dilluns la temperatura més alta, amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis han superat els 41 graus.
3: Aquesta onada de calor arriba a les portes de la revetlla de Sant Joan. El govern assegura que el risc és extrem i per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat de la població. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la d'Interior.
4: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
3: Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu para poder cumplir al seu somni.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina 2-0 contra Àustria. Amb doblet de gols de Leo Messi, l'ex-blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari amb 18 gols.
3: França ha golejat Iraq per 3-0 amb dos gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant dues hores per una tempesta elèctrica. Ara juga el Noruega-Senegal, que dominen els nòrdics per 1-0 al descans amb gol de Pedersen.
1: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit a la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88 que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.
7: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
8: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
7: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
7: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
7: On es va assajar, això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
14: Imagina't, és una visió.
13: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va a filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
7: Als Estats Units això acaba amb 3.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.
0: Catalunya Ràdio.
11: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les partes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, estic molt acalorada.
1: Ai, sí, bueno, sí.
0: És que fins i tot aquí dins, eh?
1: A veure, jo crec que també t'he de dir que la Tercera Guerra Mundial, si és que ja no hi som, malauradament, vindrà per l'aire condicionat i les temperatures. I sobretot tenint en compte aquestes calorades.
0: Fa molta por, per favor. Fran Domènech, sigui vostè presentat.
1: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. Avui és dilluns, la solució habitual es diu Estel Soler, però avui hem fet un canvi i rebem un dels vostres favorits juntament amb l'Estel Soler. David Balaguer, molt bon dia!
2: Bon dia!
0: Com estàs, David?
2: Molt bé.
0: Escolta'm, no podíem fer un Sant Joan sense tu, l'hem avançat.
2: Sí, gràcies.
0: Estàs bé, tu?
2: Una mica com el Prat.
0: Avui, nens, estem lents,
2: avui estic molt malament.
0: Mare de Déu!
1: Jo no he dit res, eh? Jo no he dit que estigui malament,
2: però ho hem notat, ho hem notat. Estàs malament.
0: Ho hem notat. Estem els tres com per anar a Ikea muntar un moble. Avui muntaríem la Càlex de l'inrevés. Escolta, avui un tema... Avui un tema en profunditat. David Balaguer, aquesta l'he deixat votant perquè me la rematis, perquè avui us portem una solució de psicologia pràctica. Avui parlem del perdó. Dir realment demanar perdó? Per què ens costa tant demanar-lo? Ens costa perdonar? És més fàcil demanar perdó o perdonar? Què es pot perdonar i què no? Es pot perdonar tot, per aquesta mateixa regla de 3? Quines conseqüències pot tenir no demanar perdó quan hem fet mal a algú? I quines conseqüències té no perdonar? Té conseqüències fins i tot físiques? Pot una disculpa reparar una relació trencada? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes la nostra psicòloga de capçalera, Helena Puigguitart. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Posem un aplaudiment, Albert. Què tal, Helena? Fèiem molts dies que no ens veiem, ara.
3: Molts dies. Jo us enyoro molt quan no us veig.
0: Ai, posa'ns a la ràdio, eh? A la una del migdia. Escolta'm, Helena, demanar perdó, la gent de vegades ho entén com m'esté feble. Què diries d'aquesta concepció?
3: Que jo crec que venim del perdó tradicional, per tant, vinculat a lo que és la religió. I és aquest perdó que és una claudicació, al final, saps? Has de perdonar per nassos, perquè toca perdonar, perquè si no n'hi has a l'infern.
0: L'obligació, eh?
3: Si no vas a l'infern, s'ha de perdonar per força, i clar, s'ha hagut de perdonar, que no era perdó de veritat, coses, a lo millor terribles, que no hauries perdonat mai a la vida. I ara, amb aquesta cosa, que hi ha més llibertat, que hi ha més connexió amb les emocions, amb qui som, amb aquesta consciència, podem triar què significa perdonar.
0: Interessantíssim. Avui aprofundirem, en perdonar.
2: No, però és que de vegades tu dius que perdones una cosa i en realitat no ho estàs perdonant. Aquesta és una cosa que passa sovint.
0: Aquí entrarem els matisos.
2: Et perdono, et perdono, però després en realitat tu allò ho tens dins tota la vida. Ja
0: però
2: no marxa mai.
0: Pot ser que tu decideixis perdonar, o que facis un exercici de deixar la ràbia, la rancúnia a banda, però que no te n'oblidis del fet.
2: I aquella frase, perdono, però no oblido.
3: Però això seria perdó, també.
0: Pots perdonar i no oblidar.
3: Pots perdonar i no oblidar.
2: Sí.
3: I no tornar-te a acostar mai més a la persona. El que passa que és el que es deia, què diem als nens, no? Perdona'l, perdona'l, perdona'l. No, no, totes les coses no són tan fàcils. Hi ha un procés.
2: El que és difícil és perdonar i oblidar, segurament. Això poques persones ho aconsegueixen.
0: Hem dit una paraula clau, ara has parlat, Helena, de... És un procés. És un procés que es pot forçar. És a dir, tu et pots forçar a tu mateix a perdonar? No.
3: No.
0: I és un procés que només ha d'estar naturalitzat, és a dir, respectar els teus tempos, o tu pots fer-hi de més i de menys, analitzar la situació, algunes claus per ajudar a perdonar.
3: Sí, això precisament ho treballem a teràpia, amb coses que han passat, doncs que fem aquest procés d'interiorització, de donar-li un significat al que ha passat, de veure una mica tot, perquè quan ens fan mal, lògicament i amb tot el sentit del món, tenim un profund sentiment d'injustícia i, per tant, personalitzem. És, tot va de mi, em passa perquè aquesta persona m'ha fet això, perquè ens posem molt en aquest rol, que moltes vegades és l'adequat de víctima, però n'hi ha que no. És a dir, quan t'han fet una cosa molt grossa sí que ets la víctima, però n'hi ha d'altres de dia a dia que ens posem un paper de víctima i tampoc ens ajuda, perquè si agafo un paper de poder personal, aquí puc iniciar aquest procés d'entendre el que ha passat, que no oblidar-lo, però sí perdonar-lo.
0: Però és molt interessant això que dius del paper de víctima, eh? Perquè de vegades tendim, o hi ha molta gent que tendeix, a instal·lar-nos en aquest paper de víctima, que tothom ens planyi, o pobret, pobret, però tampoc no passem a l'acció i tampoc no ens movem d'aquella situació, no?
3: Exacte, és que paralitza, bloqueja. Mm-hmm. El paper de víctima bloqueja. Una víctima real, una víctima d'una cosa que hagi passat, amb una guerra, el que sigui, realment és una persona que té impotència, que no depèn d'ella les coses, mm-hmm, que estan passant. És el que anomenem la indefensió presa, no? Fàcil que faci, això no depèn de mi. Amb coses del nostre dia a dia, si ens quedem en un paper de víctima, és que no tenim capacitat d'obrar, de decidir, el que anomenem capacitat d'agència, de ser agent de la meva vida, no? I, en canvi, quan surto d'aquest rol, començo a entendre una mica, començo a veure a mi, a l'altra persona, a la situació, al futur, el que m'espera, el no bloquejar-me en aquest present que jo tinc ara, aquí és on començo, amb aquest procés d'agència, a construir realment el que m'ha passat, el perdó, si és que és necessari, el decidir si oblido o no oblido, si tinc contacte o no tinc contacte, i continuo endavant, perquè la vida també té coses molt i molt boniques que han d'arribar.
0: Ara estava pensant, evidentment, ara això que diré no aplica a situacions greus, greus, abusos, maltractaments, sí, reiterats... Jo parlo de mals entesos, no?, que pugui haver entre dues persones. El fet d'entendre o empatitzar des d'on ho ha formulat l'altre, moltes vegades també ens fa arribar un perdó quasi de manera natural, no? Per empatitzar i dir, ah, és que potser no ho estava fent amb mala intenció, potser era l'única sortida que tenia... No dic justificar, eh?
3: No,
0: però potser... sí que entens com ho fa, no?
3: I potser no en sap més, i aquella persona no en sap més. Això passa, per exemple, amb determinats perfils cognitius que fan accions que no les entens, no? Però que ho fan degut a que veuen el món i l'entenen i el perceben així, perquè amb prou feines es coneixen amb ells mateixos com per saber si estan fent mal a una altra persona. Això és així. Per exemple, amb el tema d'infidelitats, que és una cosa que treballem molt, perquè hi ha parelles que volen continuar juntes malgrat hi ha hagut una infidelitat. Per tant, és un tema que aplica el tema del perdó. Com costa de construir aquest perdó? És un procés llarg, Elisenda.
0: Per això trencar la confiança, no?
3: Exactament. Però aquí, intentar entendre què ha passat aquí, si es perdona, si no es perdona, ho veieu, és un cas molt, molt paradigmàtic de tot el perdó que significa, perquè n'hi ha de molts tipus i implica moltes coses.
2: Però aquí passa també una cosa amb això de les infidelitats, per exemple. Tu pots perdonar, però després la vida i la trajectòria d'una relació segueixen molt llarga, no? Tu continues amb aquella persona i es passa potser per períodes de desperdó, que és una paraula que m'acabo d'inventar.
0: No ho havia plantejat mai, això.
2: Me l'acabo d'inventar, però el desperdó existiria, no?
0: O sigui, que hi hagi períodes que tornes a activar la ràbia.
2: Exacte. És a dir, tu perdones, però després potser hi ha una fase, uns mesos, que s'activa el desperdó. I després, en realitat, tornes a perdonar.
0: Això és que no havíem perdonat de socarrel, Helena?
3: No, no té per què ser, però pot ser que a la vida tens inputs que el que fan és reobrir la ferida. Mm-hmm. Si jo m'he trencat els lligaments del peu i jo al cap d'un any ja vaig bé i camino i fas allò, però i què pot passar que faci un esport o em posi a córrer i em faci mal? I què em fa mal? Just allò.
2: Lesions cròniques.
3: Exacte, perquè tot i que està curat, no, doncs allò té un registre energètic, emocional, molt important. Doncs això seria una mica de vida el que dius.
2: Aquell que diu, per exemple, quan ha de ploure, diu, hòstia, em fa mal el genoll.
3: Sí.
0: És que ara m'heu fet pensar, l'altre dia llegia un article, ara que deies també el registre, aquest trauma, no? Llegia que deia que el cervell, quan tu has tingut un trauma, posem que ara som al mes de juny, no? Posem que, David, a tu et va passar una cosa molt grossa al mes de juny. Que cada mes de juny inconscientment es reactiva i de vegades dius, ostres, aquell malestar, cada mes de juny sempre em trobo malament, tinc un altre cop ansietat, no sé ben bé d'on és. És a dir, que el trauma roman al nostre cos i s'activa cada 365 dies.
3: És bestial, perquè penseu que dels sentits, per exemple, el sentit de l'olor, l'olfacte, és el que té més capacitat d'evocar emocionalment les coses. Aquella cosa que diem sempre de que sento una olor d'un sabó i dic, ai, mira, a casa la meva àvia, quan era petita, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Doncs això també passa amb coses negatives més traumàtiques, el fet que arribi la primavera, que si em va passar alguna cosa primavera, doncs que arriben les orenetes i veig les orenetes i
0: se m'activa. Per què?
3: Perquè se'n va a l'hipocamp, que és l'estructura, s'activa l'amígdala, que és el registre d'alerta, se'n va a l'hipocamp, entre altres estructures, i se'n va a buscar els records que estan emmagatzemats. I això no implica només els conscients, també tots els inconscients. I els inconscients venen de la temperatura, de l'olor, de l'estació que estem.
0: I què podem fer per... És a dir, si jo cada mes d'abril em sento malament perquè ho associo, encara que sigui inconscientment, a X estímul, això ho puc modificar?
3: El que puc fer és treballar-ho. És a dir, ja saps que sempre ho dic, valido, he de validar com jo em sento. Ara mateix què m'està passant? Perquè hi ha gent, hi ha persones que et diuen, és que no sé què m'està passant, i a teràpia ho estem treballant des de fa, jo sé, un any, i dic, no serà això que s'està aquí revivint? Ostres, és veritat. Val, d'acord, doncs mira, estic del revés perquè porto, estaré aquesta setmana o aquests 15 dies que estaré malament. Això, validar, què fa? Em deixa molt tranquil·la. Sí. Quan amb un nen petit, una nena petita, li diem que, clar, t'entenc, clar que plores, clar que has tingut un disgust, ja la meitat del disgust ja marxa, només perquè la mama o el papa ja em diuen que és veritat, que puc estar així.
0: Estàs allà en conflicte, no? Intentant anar a una realitat.
3: Exacte. No? Estem, el que estem aquí és fent, treballant el mereixement. Mereixo estar així, per tant, no em passa res de dolent. I a partir d'aquí, doncs, escriure, parlar amb algú i saber que en 15 dies potser això m'haurà passat i que això és el registre que estava dient d'una cosa important tant de la meva biografia.
0: Però mira, també entronca amb una cosa que parlàvem l'altre dia amb la Cristina Sánchez Miret i amb el mateix David Balaguer, que parlàvem d'aquesta dictadura de la felicitat, no? D'haver d'estar sempre bé.
3: Clar.
0: No ens permetem, oi, ara estem malament, és que jo no vull estar així, i vinc a donar voltes amb no vull estar així, quan potser és assumir, no?, que hem d'estar un parell de setmanes així com incòmodes, no?, convisquent amb aquesta incomoditat que també ens fa treballar en la frustració.
3: A mi m'ha passat amb una cosa concreta, que no esmentaré aquí, que no té res a veure amb ningú, no?, però una cosa que potser per nosaltres és una tonteria, i vaig pensar, doncs això necessito 10 dies, 10 dies de sentir-me que estic més desconnectada, que estic més xof, que estic més així, però ja està bé. Llavors el que faig, en tot cas, ho comunico a les persones al meu entorn, escolta, que sapigueu que no va de vosaltres, que això va de mi i d'això que m'ha passat.
0: Va, que ens hem enrolat aquí a la conversa ja amb el David Balaguer i amb l'Helena Puigguitart, però és que avui també forma part de la solució. Un fort aplaudiment per l'Esther Invernón. Molt bon dia, Esther, com estàs?
4: Molt bon dia.
0: Que t'estaves fent a sobre, eh? Estaves allò com un miure sortint, intentant ja entrar a la conversa. Us explico, l'Esther és escriptora, segurament la coneixeu, és autora de la trilogia del Bons, que està formada per les novel·les Un estiu per estimar i La vida va d'això i Dins del teu record. I és molt fort perquè jo vaig conèixer l'Esther en un dinar d'autors, i va venir a la meva taula, bé, de fet, compartíem taula, va venir al meu costat, i em va dir, hauries de parlar un dia del perdó.
4: Va anar així, sí.
0: Va anar així, tal qual. I l'Esther em va dir, jo és que en els meus llibres parlo molt del perdó. Per què parles del perdó en els teus llibres, Esther?
4: Perquè tot el que no perdonem té el poder de la nostra felicitat. Penso que el que costa més és perdonar-te a un mateix.
2: L'autoperdó. Molt bona, aquesta.
4: Però, i també que hi ha com tres direccions de perdó, no? Tu pots perdonar a l'altre, l'altre et pot perdonar a tu, i t'has de perdonar a tu mateix. Però penso que al final de tot, primera que és començar perdonant, que al principi costa molt, eh? Però és obrir la porta a la pau absoluta, saps? A aquesta cosa tan preuada per la nostra societat, que és viure en pau. Segur que trobaríem algú que ja li va bé anar...
0: Visquent el conflicte,
4: sí,
0: no?
4: Sí, visquent el conflicte.
0: En trobaríem,
4: però...
0: ràpid, eh?
2: Ui,
4: segur.
2: I tant, la gent
4: però
2: bé,
4: penso
2: que
4: poder serà una minoria, no? I al final penso que el perdó recau sempre en un mateix. Que tot el que ens molesta dels altres, al final ens està donant informació sobre nosaltres, no? I tu dius... I poder no ho veiem, és com el que deia abans l'Helena, no? Estàs allà i tens algo que... I al final és difícil, no? Buscar endins, és més fàcil a curt plaç o a plaç immediat, és molt més fàcil aixecar la catifa i posar la merda sota, però si vas buscant i al final hi arribes, i al final... Pues amb teràpia, sí. Hi ha moltes maneres, eh?
0: Deixa'm fer-li una pregunta a l'Helena Puigguitart. Sé que després en David en té més, eh?
2: Sí, sí.
0: Perdonar-se un mateix, el més difícil d'aquests tres perdons que comentava l'Esther?
3: No, el que passa que és amb qui convius 24 hores, 365 dies
0: no
3: a l'any i tota la vida. Que n'hi ha dels altres, potser te n'oblides una estoneta perquè estàs atabalat. Però amb un mateix, les persones amb un tarannà, per exemple, més obsessiu, els hi costa més, perquè tenen aquest diàleg intern de que s'estan castigant. Va molt vinculat a la culpa. La culpa, perdó. Val? Aleshores, sí, costa i s'ha de treballar. I després hi ha uns perfils, narcisistes, psicòpates, tots aquests,
0: que
3: no tenen cap tipus de problema. Aquests fan de tot. Són realment responsables, barra culpables del que fan, però no tenen cap tipus de mania en pensar que no tenen responsabilitat.
2: Perquè aquí també hi ha el tema dels perdons postissos, els perdons falsos. Clar, aquí demanar perdó és molt complicat, en realitat. Si tu vols que et perdonin amb sinceritat i vols demanar un perdó sincer, jo estic molt penedit, perdona'm, això costa molt fer-ho. Llavors hi ha gent que constantment...
0: Però en realitat és el més senzill. parlar d'acord de veritat.
2: Sí, però hi ha un tipus de, sí, però és que hi ha un tipus de demanar perdó que és molt fàcil, que és el que en realitat tu estàs demanant perdó sense sentir-ho. Això passa, la gent que demana perdó constantment, que potser en un mes et demana perdó 5 vegades.
0: Home!
2: Quin valor té aquest perdó? Cap ni un!
3: Mira, hi ha una cosa estratègica, que hi ha gent amb qui no et pots barallar, perquè sempre que passa alguna cosa, sí, tens raó. Ja està. I a la següent ho torno a fer. Sí, tens raó.
2: Exacte,
3: i a la següent ho torno a fer i tens raó. I dius, però bueno, aviam...
2: Perdó, no t'ho tornaré a fer.
0: Exacte. No em donis tanta la raó i no m'ho facis més vegades, no?
3: Exacte, i és un tipus d'estratègia molt evitativa, molt de no vull tenir conflicte amb aquesta persona, jo continuo fent el que em dóna la gana, però et dono...
2: Correcte.
3: Per tant, no m'hi puc barallar.
0: Interessantíssim. No us baralleu amb gent que no val la pena. Va, tot això, vies obertes, perdona'm, David, vies obertes, com sempre, col·laborant al programa, Fran.
1: Sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, el 677-387-19, aquell que teniu guardat com la solució amb Elisenda Carot.
0: Espero, eh?
1: Mira, avui us preguntem com demaneu perdó. Vosaltres, si ho feu de manera sincera, postissa, com deia el David Balaguer, eviteu retrets o dieu que no ho tornareu a fer.
0: Aquella gent que et diu, perdona, però...
1: Hi ha una fórmula clàssica que l'ha fet servir el porter del centre d'esports Sabadell.
0: Mora! Recordem, aquest senyor l'ha liat, expliqueu-ho, Fran.
1: Aquest cap de setmana va iniciar un càntic, i us dejo una frase aquí, o una expressió que empieza por Pedro Sánchez i va derivar en insults cap al president del govern espanyol. Ahir, a la vegada, tant el club com el mateix futbolista van emetre dos comunicats.
0: Diferents.
1: Eren una mica diferents, diguem-ne. El comunicat de Diego Foli començava dient: em dirigeixo a tothom que s'hagi pogut sentir ofès. És una fórmula que el Lluís, un dels nostres oients, en diu que és més ofensiu això que no dir res.
2: Totalment.
0: És que és molta ràbia, aquesta frase. A veure, aquests perdons que comencen amb perdona si t'has sentit ofès, és eximenta de qualsevol culpa, oi?
3: Sí. Però...
0: Sí, però... Ui. Ojo, que l'Helena no va servir,
2: Sí, ha fet servir el però.
3: No, ho he fet expressament. Sí, però...
0: L'altre,
3: sí, però... Per què? Ara...
2: A veure, ara, quin argument ens dona l'Helena Puigquitart?
3: Posem el focus en qualsevol cosa que es digui. Aquest senyor sí, està claríssim, que realment diu... Si tu t'has sentit ofès, és el teu problema, no és el meu problema. Però sí que és veritat que les coses nostres del dia a dia... Jo puc dir, ostres, perdona, si això t'ha sabut greu... Perquè jo no realment no me n'havia... havia donat que això et sabia greu, per tant... Per
0: és un matís important.
3: He posat el però, perquè és important, perquè si no, els oients diran no, és que ara no es pot dir, perdona si t'he fet mal, no sé què es pot dir.
2: Això és com, hauríem de tenir com una, igual que la T-Mobilitat, 10 perdons per demanar entre persones. Que jo et pogués demanar, tu, per exemple, 10 vegades perdó.
0: Un límit, eh?
2: Un límit, i si el superés, ja està, i a mi més et puc demanar perdó, perquè clar, és que tu no pots estar demanant perdó constantment a la gent per tot. No puc demanar-te perdó, Elisenda, per una cosa 32 vegades.
0: Perdó per arribar. Perdó per arribar tard, perdó.
2: És que no, aquest perdó al final, jo crec que reiteració més magnitud, no? Seria aquesta la combinació, és el que fa que al final tu no puguis perdonar una persona, mai més. Mira, em diu que sí, l'Helena Puigquitart està fent que sí amb el cap, està agradant.
0: Digues, Helena.
3: No, home, l'escolto. Realment has de prendre consciència. Però hi ha persones que no es treballen i que, per tant, lo fàcil és el que et deia abans, que és demanar perdó sense d'una manera buida. El que he de fer és, doncs, si amb aquesta persona hi ha dues vegades que li he fet mal, jo he d'acceptar una responsabilitat meva de treballar-me això, i aquesta vegada va de sèrio.
0: La Esther Invernón, us ho deia, l'autora de la trilogia del Bons. Esther, tu ara deies, és que sempre és millor viure havent perdonat. Tu creus que hem de perdonar sempre?
5: Sí, el que passa que no és fàcil arribar-hi, no? Però jo penso que sí, i evidentment, com heu apuntat abans, deixant les grans coses, no? Des de la meva experiència, i com dèieu, no? Perdonar no vol dir oblidar, i no tinc per què perdonar una persona i dir puc no veure-la mai més. És més, penso que hi ha maneres d'arribar a perdonar, no? Pues, imaginant-te la situació, no? Però penso que sobretot és que realment què és el que no perdonem? El fet en si, el que ens ha fet aquella persona, o com nosaltres hem respost a aquell atac, no? Penso que per això al final acaba recaient en un mateix el tema de perdonar. Perquè al final ens està dient algo nostre que, com heu apuntat, doncs no sempre ho veus, no? Pots tenir allà i un dia dius, bueno, a mi m'ha passat això anant a teràpia amb la psicòloga, no? Que un dia dius, hòstia, era això, saps? Ha sortit.
0: És interessant també que estem deixant fora grans coses, eh? És a dir, una criatura abusada, per mi això, és indiscutible, exacte. I no està depenent de què la criatura ho interpreti. No té perdó.
5: Igual que no. Les gent amb psicopaties, no, que deies, evidentment, jo no estic incloent aquí als... No sé, hi tinc un personatge en una altra novel·la narcisista, psicòpata narcisista, clar, això és diferent, no? Que jo, dintre de la meva... del que jo sé de com a autodidacta, que m'encanta llegir d'això, eh? No vull posar un no hòstic. Però sí, que tu trigaràs més o menys a arribar-hi? Evidentment.
0: I tu com escrius en veu d'un psicòpata narcisista? Com ho fas, això?
5: Em vaig llegir dos llibres. Pues saps que va acabar sent d'aquella novel·la el meu personatge preferit?
0: De veritat?
5: Perquè vaig empatitzar tant amb
0: ell. No!
5: Sí. Oh. Perquè com abans dèieu també, al final tot té un perquè. I quan tu intentes apropar-te a aquesta persona que t'ha fet mal, o sigui, busca-li algun moment bo, no? Busca-li alguna cosa bo, segur que té tothom. Excloent el que dèiem. Tothom té coses bones. Pues, apropa-t'hi des d'aquesta manera i pots arribar a empatitzar.
0: Però no és perillós empatitzar en excés amb un perfil narcisista que no té cap mena de pudor a l'hora de fer mal a la gent del seu entorn?
3: Jo el que crec és que hi ha autèntics monstres a la vida. I és així.
0: Però estem parlant de gent que no són monstres, eh?
5: Jo, és un personatge que no existeix, eh?
0: No n'has pensat tot l'entorn de l'Ester?
5: És una novel·la.
0: Mirant, sí, es refereix a mi.
3: Hi ha gent dolenta.
0: Que això ens costa molt d'entendre.
3: Sí, perquè partim... El que venia una mica abans dient, que venim d'una societat religiosa, on, i això encara ho bevem tots d'aquí, on hem de perdonar, on les persones, que ho has d'entendre, que allò... I no tot s'ha d'entendre, no, tot s'ha d'entendre, però no tot s'ha de compartir. I aleshores hi ha persones que no mereixen el perdó i punt, és que és fins aquí. I no entendrem mai, entendre, no compartirem mai perquè aquella persona ha fet això. Que tots naixem bons, sí.
0: Ah, sí, eh?
3: Clar, tots naixem bons. Jo ho penso. És el meu punt de partida és aquí. Tots naixem bons. El que passa que el que ens fan, ens poden convertir en persones dolentes, moltes vegades són les condicions.
0: Ara deies gent que no mereix el perdó. D'acord, però entronco amb el que deia ara l'Ester, no? També perdonar algú també és deixar-te una mica en pau, no? D'acord, hi ha gent que no mereix el perdó, però com convivim amb això? Nosaltres, eh?
3: Sí, nosaltres, quan ho has dit, Ester, he pensat, és que el perdó, quina excepció tenim del perdó? Què significa el perdó? Si el perdó és que jo ja puc continuar vivint en pau amb allò, doncs li podríem dir perdó, també, que és una mica per on vas tu, no? Aquesta cosa, sí. Recupero la pau, i com que recupera la pau, representa que he perdonat el que m'ha passat. Però si aquella persona te la tornen a posar al davant, si aquella situació l'has de tornar a viure, a tu se t'activa absolutament tot. El perdó, aquest que parlàvem originalment, és un perdó que veus a la persona, que sé, imagina't una parella que t'ha enganyat, que la pots tornar a veure i estàs en pau i dius, això i a mi i jo ja no m'afecta.
0: Clar, quan no et toca. El perdó seria quan aconseguim que aquell estímul no ens faci saltar un altre cop o no ens torni en aquell moment o sensació lletja, no?
3: Exacte.
2: Sí, perquè si tu estàs permanentment neguitós amb aquella persona i amb allò que t'ha provocat, en realitat tu has dit que la perdones, però en el fons del teu fons no l'estàs perdonant. Gens ni mica, perquè continua generant-te aquella incomoditat. Saps què passa? Que moltes vegades, quan tu perdones i te la tornen a fer, clar, al final aquí genera una cosa que és la desconfiança. I la desconfiança no pots lluitar contra ella. És molt difícil lluitar contra la desconfiança.
3: Molt.
2: És que és pràcticament impossible. Segurament és l'enemic més difícil de batre, la desconfiança.
3: Però és que, David...
2: Perquè quan s'instal·la.
3: Però és que hi ha casos en què tu, no és que te la torni a fer, és que tu tens una persona que t'ha fet una vegada mal, que aquesta persona s'ha allunyat de la teva vida i ja no hi és, però que quan la tornes a veure se t'activa absolutament tot. Vol dir que encara hi ha molt de dolor per processar aquí.
0: Trucs, perdona, Esther, ara vaig amb tu. Trucs per perdonar o fórmules que feu servir per perdonar. 93-201-7474 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?
1: Mira, d'entrada dic que si volen saber com tractar amb narcisistes, no com els de l'Esther, que són de mentida, però a la vida real, que el 20 d'abril vam fer un programa, que també hi era el David, per cert, amb l'Omar Rueda, sobre com tractar amb persones narcisistes, i el poden recuperar i la web de Catalunya Ràdio. Per cert, tenim diversos oients que perdonen, però no obliden, eh? Per exemple, la Joana, l'Enric. Jo sóc una persona que perdono, però mai oblida. I l'Anna és una persona que no li costa perdonar gens. Diu coses lleus, també, però fins i tot, de vegades perdono fins i tot coses molt greus.
0: Dic una cosa, això de... oblidar, perdoneu, perdonar, però no oblidar, és que, clar, aleshores no tindria cap sentit perdonar. Si oblidéssim, no seria perdonar. Seria simplement no recordar una cosa.
2: No, seriosament.
0: No,
2: és molt bo,
0: clar,
2: sí.
0: Si tu no te n'oblides, mira, no s'hi val.
2: Sí, sí.
3: Però un verb és actiu i l'altre és passiu.
0: Ah, d'acord.
2: Ah, hosti, molt bo.
3: Per mi és la diferència.
2: Sí, sí, sí.
0: D'acord.
3: Perdonar és un acte voluntari, actiu, proactiu, que tu has d'iniciar, que tu l'has de voler. Oblidar ens passa perquè el temps passa, senzillament, i perquè passaran 20 anys i me n'oblidaré i allò no estarà present al meu cervell.
2: És que no oblidar és bàsic. Quan te l'han jugat.
0: Bueno, en general a la vida, no? Vull dir, ets qui ets perquè recordes la teva vida.
2: No, no, però sí, sí, evidentment, però en aquest cas, quan a tu te l'han jugat, val, sí, et perdono, però allò no ho pots oblidar. Allò d'anar allà en una mena de traster o en una...
0: Sí, però també has de pensar, o a mi m'agrada pensar, quan algú m'ha fet alguna cosa, o voluntari o involuntàriament, penso, ostres, potser tu també t'has equivocat alguna vegada a la vida.
2: Ah, no, això segur.
0: Per tant, no sé si és molt injust també fer creu i ratlla.
2: És que això també és molt interessant, perquè aquí estem parlant de perdonar, però no estem parlant de quan nosaltres demanem perdó.
0: Clar.
2: Que tots els d'aquí segurament alguna vegada també hem demanat perdó.
0: Vull dir que un exercici empàtic interessant, estem parlant de putades de baix impacte, eh? No estem parlant de coses greus, eh? Entengueu-me. També és interessant posar-se en lloc de l'altre i dir, ostres, que jo potser en algun moment de la meva vida també l'he cagada, no?
3: És una de les maneres de treballar el perdó. Quan has demanat trucs, una de les maneres és posar-te en lloc de l'altre, preguntar-te també la teva responsabilitat, si a vegades t'ha costat perdonar. A vegades costa perdonar per un tema d'orgull. Hi ha persones que simplement s'han de treballar l'orgull. No és que no vulguin perdonar, és que no poden. No? És que no puc demanar perdó. Però volen demanar perdó i saben què és el que han de fer. Però és com que tenen una barrera aquí dins que els impedeix. No? Doncs, per exemple, treballar l'orgull seria una de les maneres.
0: I com es treballa l'orgull?
3: Admetent la responsabilitat i treballant l'exposició. Comença per verbalitzar coses que et costen. Comença per demana-ho per missatge, per exemple. Ara que tens la sort que tens el WhatsApp, abans no passava. Jo quan era petit havies d'agafar el telèfon i trucar, no? I per tant t'havien de sentir. Ara hi ha missatges, ara pots enviar un cor, ara pots enviar un... Jo què sé, saps aquestes coses que fan? Però començar i exposar-te per mi és bàsic. I llavors, a poc a poc, doncs, anar agafant-li el truc. Per què? La persona orgullosa pensa que què?
0: Que té la raó.
3: I una altra cosa, se sent com devaluada, com que perd el seu valor.
0: Ah, d'acord. No? Quan demanava perdó.
3: Exacte, em sento vulnerable, sento que no val res, rebaixada. Llavors, què hem de treballar? Aquesta autoestima, tu ets més... Això, al revés, el que fa és donar més valor a la teva persona, treballar tota aquesta cosa de fons.
0: Perdona, Fran, que t'he tallat abans i crec que ens deien coses interessants a través del WhatsApp, el 677-38-77-19.
1: No, que el Josep Maria parlava sobre l'egoisme com a mal company de viatge per saber perdonar, que les persones egoistes no ho saben veure. Diu, és bo que se n'adonin que ho han fet malament i que demanin perdó sense que els hi demanin que ho hagin de dir. I considera que, a veure si esteu d'acord, que el fet de demanar perdó és un valor que s'està perdent i que cada vegada costa més de practicar el fet de demanar perdó.
0: Beneficis... Perdona'm, David.
2: No, que aquí la meva teoria és la... No, que és la d'abans. Vull dir que demanar perdó quan no et surt de dins, en realitat, o quan t'obliguen o així, és molt fàcil fer-ho. Vist, per exemple, això del porter del Sabadell. Li han dit, demana perdó. Llavors el demanes i ja està. És fàcil demanar perdó, en realitat, si tu no ho sents. I ja està la diferència per mi.
0: Beneficis psicològics que ens aporta el perdó i, per altra banda, perjudicis que ens aporta no perdonar. Ara en parlem. Anem a la publicitat i a la tornada us ho expliquem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 9 minuts els que passen de 2:15 del migdia. Avui estem amb l'Helena Puigguitart, amb l'Ester Invernon i amb en David Balaguer, a part de l'equip habitual de la solució, parlant del perdó. I en David Balaguer, com sempre, una d'aquelles dades delicioses. David Balaguer?
2: No, que deia que el verb perdonar és un dels verbs que més es fan servir a les cançons. És un dels verbs més utilitzats a les cançons. I si jo ara us dic això, verb perdonar, ràpidament tothom pot dir alguna cançó on hi surt el verb perdonar.
0: M'encanta.
2: Ràpidament. A mi me'n ve un al cap del Bustamante, per exemple.
0: Pardon me, de Incubus.
2: Que ho diu 30 vegades seguides.
0: Sorry, no?
2: Sí.
0: No, Bon Jovi no té una que es diu Sorry, fins i tot.
2: Veus?
0: I és el Justin Timberlake, també. És que ara m'està sortint aquí tota la...
2: Sí, sí, el Duodinàmico.
0: Tu vas una mica més enrere, que jo.
3: Aquell perdóname.
2: Correcte, molt bé.
0: Albert, busca'm alguna que hagin de cantar els nostres convidats.
1: Ni està

0: no pido perdón. En Tiziano Ferro, que no em sortia, em sortia Fabrizio, no, Tiziano Ferro.
1: N'hi ha una entre Carolina Durante i Amaya, on s'explica que pido perdón por no ser mejor que nadie, per si volem.
2: Ui!
1: Ha baixat una mica la mitja.
2: I ara m'ha vingut la mítica de l'Antonio Orozco.
0: Hosti. Quina?
2: Pido perdón.
0: Bueno, és igual, un altre dia ens posarem a cantar a veure si l'Albert la va trobant. Escolta'm, abans d'anar a la publicitat, abans parlava d'un estudi que s'ha fet entre 200.000 persones als Estats Units, que ens parla dels beneficis psicològics que porta el perdó, però, si ho fem en negatiu, encara és més interessant, els perjudicis que porta no perdonar. Què ens aporta no perdonar? Què ens pot passar?
3: Tota aquesta part emocional la tenim tots claríssim, no? D'aquest malestar que tenim. El ressentiment és terrible, perquè el ressentiment... Què diu la paraula?
0: Tornar a sentir.
3: I en bucle. Ressentir, ressentir, ressentir. Què fa? Que es queda al cos tota aquesta càrrega emocional que, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, el que fa és implicar tota la part física. I aleshores les persones, doncs... Però abans hem parlat de no dormir, d'estar irritables, de... Però és que podem tenir al·lèrgies, ens pot sortir un brot de psoriasi, ens poden passar tot aquest tipus de coses, mals de panxes, migranyes, contractures a l'esquena... Tot això és el cos rebent un estat de malestar continuat.
0: Mira, deia, la falta de perdó, en aquest estudi diu, ens pot resultar en nivells elevats de cortisol, pressió arterial alta, tensió muscular i fins i tot es pot, la sensació d'injustícia es pot transformar en amargor, ressentiment, hostilitat, odi, ira, por, motius venjatius i evasió. Per tant, una cosa mal perdonada també ens pot portar a buscar, a escapar de la nostra vida, de vegades... Què estàs fent, Helena?
3: Drogues.
0: Exacte. No, va dir, escapar de la nostra vida amb diferents substàncies, no? Pot haver-hi al darrere, drogues, diu, pot haver-hi al darrere també un perdó mal formulat, no? Esther, a veure, les teves novel·les.
4: Les
0: per què el
4: novel·les.
0: Perdó és tan important en les teves novel·les?
4: Bé, de fet, jo vaig començar la meva primera novel·la, que no havia de ser una trilogia, havia de ser una, bueno, per una d'allò es va convertir en trilogia. Jo volia parlar

0: absoluta. I bueno, la vida li va donant, li va posant coses al davant, i ella en una en concret s'obre, no? És com a vegades quan tu tornes més receptiu, o quan tu fas aquest pas endavant, vols sortir de la teva zona de confort, l'univers et comença a recompensar d'alguna manera o d'una altra, no? I bé, aquest camí implica el perdó cap a una altra persona. I al final, una mica, jo hi vaig arribar, i va ser... Penso que tots els escriptors deixem moltes coses nostres, encara que sigui ficció, no? O sigui, poder, tota la ficció podria ser una autoficció, penso.
1: Clar, que si no, no és veraç, no? Sí, has de saber del que parles, no? T'ha de tocar d'alguna manera.
0: Sí, i jo, quan vaig escriure la tercera part d'aquesta trilogia, que entremig em vaig escriure una altra que va suelto, em vaig donar compte de com aquest treball meu m'havia ajudat a mi a perdonar històries, no? Que tinc allà, històries amb altres, no? Que al final no deixen de ser. Jo penso que al final això que dèieu abans, no? Si veiem una... Hem perdonat una persona, però la veiem i ens fa allò, no? És que no l'hem acabat de perdonar. És que encara ens... Perquè quan realment l'has perdonat i has perdonat com tu t'has comportat davant de X conflicte, acabes agraint. Perquè la vida va d'aprendre i de passar-ho bé, saps? I tot és un aprenentatge. I quan et prens la vida i et prens les dificultats, tots els atacs, com a... Bueno, per què m'està passant ara això? Què haig d'aprendre d'aquí? Canvia molt. És més fàcil.
2: Realment, això que estàs dient és molt interessant, perquè quan...
0: Arribes a agrair.
2: Sí, quan tu aconsegueixes perdonar algú de veritat, et sents molt orgullós de tu mateix, fins i tot.
0: Exacte.
2: Dius, hòstia, quan passa això que tu veus una persona que t'havia generat molta...
1: I ja no fa res, no?
2: I no et fa res... Sí. I la veus i ja no et remou allò que et removia, que dèiem abans, i has aconseguit perdonar-la, és això, és que et sents molt bé amb tu mateix. Dius, hòstia, el que he aconseguit és molt complicat, perquè
0: no,
2: és que això
0: no
2: passa molt poques
0: cafè,
2: vegades.
0: Però dius gràcies perquè he après coses.
2: Sí.
1: Anem a intentar perdonar. Com podem intentar perdonar algú? Trucs per perdonar algú. Helena Puigguitart, a veure, tu ara deies, és un procés, ho hem dit a l'inici del programa, a perdonar és un procés que no podem forçar, però que sí que podem facilitar a través del treball personal. Quins trucs ens diries abans ens n'has dit un, així, de rasquillada, però si ho hem d'ordenar i algú diu, és que jo això ho tinc molt enquistat, cada vegada que se m'obre la porta em fa un mal terrible, jo vull perdonar-ho, no necessàriament implica parlar amb la persona, oi?
3: No, ni molt menys. Podria ser perfectament que aquella persona no la tornis a veure mai més. Quan ara l'Esther i en David parlaven d'això, la cosa que em venia al cap és, quan has dit David, és que la persona se sent tan orgullosa, no, com pot perdonar, és perquè el primer és que el que hem d'entendre, i una cosa que jo dic molt als meus pacients, és que dones el poder de la teva vida a una altra persona, no? Li estàs donant el poder de manegar amb un quadre de comandaments si avui estàs enfadada, si avui estàs trist, si avui estàs no sé com. I clar, quan les persones les actives per aquí, diuen... que no m'agrada.
1: No vull que aquella persona que no em cau ni tan sols bé controli la meva vida, que és el que deia l'Esther a l'inici de la conversa.
3: Totalment. Llavors, aquí és on hem de treballar el que és la responsabilitat emocional. Per mi, que és important? Primer, què ha passat? Que la persona pugui explicar i dir tot el que pensa i sentir tot el que sent, que tot és lícit i té tot el dret a fer-ho.
1: Expressar-nos.
3: Sí, perquè hem de donar espai a que això sigui així i realment confirmar que aquella persona entenc la teva injustícia. Però, oi que ens hem de moure? Un cop això ha passat, un cop hem donat aquest espai, oi que no ens podem quedar aquí? Perquè estem donant el poder a aquesta persona de fer-te sentir. I jo moltes vegades els hi dic, no només amb tu i les teves emocions, sinó és que condiciona la teva vida a casa. No, és que avui he parlat malament a la meva filla. Ah, clar, i com és que ha passat? Perquè estic, el que has dit d'aquest estudi, Elisenda, perquè estic més irritable, perquè estic enfadada, perquè salto. O sigui, que també la gent que estimes, i moltes vegades... Parlo de les mares, perquè jo soc mare, però també puc entendre els pares. A les mares ens activa molt el dir, val, és que t'hi va també la vida amb els teus fills i com els estàs educant, no? Vols estar malament així? Llavors és quan tothom es posa les piles. I a partir d'aquí és treballar la responsabilitat emocional. Com es treballa? Coneixent les teves emocions, coneixent el teu món intern, sabent quines emocions són les que predominen. Hi ha molta gent que els hi preguntes, i com te sents? I no sap exactament dir-te quines emocions hi ha.
2: Sí, sí.
3: Enfadat. Trista. Però, a més d'enfadat i trista, la roda de les emocions, me'n recordo que n'havíem parlat amb tu, Elisenda, dona moltíssim detall d'un enfado o d'una tristesa.
1: Clar, perquè tu pots, per exemple, sentir una emoció bàsica o primària, com és la tristesa, però després pot haver-hi un sentiment, no?, que és com un matís d'aquella emoció. Estic nostàlgic, que vindria a ser una forma de tristesa, no?, però com més controlem també el llenguatge, més podrem afinar en com ens sentim.
3: Pensa en això que dius, decebuda, traïda... Fixa't que ja té un matís diferent.

0: depressiva. Llavors hem d'anar cap a la depressió, val? Mm. Doncs primer hem de treballar que tu el teu estat d'ànim pugi perquè puguem treballar aquest perdó, sinó què estem fent? Amb una persona que té depressió o que està sent molt deprimida no es pot treballar tot això. I fixa't, la decepció, la traïció, són matisos molt importants perquè ens enfoquen a la possible acció.
1: Conversant amb tu amb diferents programes, Helena, sempre parles d'escriure cartes, no? Perquè el cervell tampoc no discerneix ben bé entre la realitat, la ficció, el que ha passat en el pla real o el que jo he expressat, no? Verbalment. Recomanes quan has arribat a un punt de dir, d'acord, jo aquest afer amb aquesta persona, aquest incident, aquest malentès, sembla que el tinc ben col·locat. Recomanes també explicar-ho tot en una carta? Pot ser un part de l'exercici com el dol, no?
0: Sí, mira, jo ara tenia una pacient que m'ha dit, t'escoltaré, doncs si m'escolta, que sabrà que parlo d'ella, que amb una decepció molt gran van preparar una carta i la van fer durant la sessió. No l'ha enviada, però ja ha tallat amb aquestes persones. Vale? Però no l'ha enviat, però per què li ha servit? Per posar ordre. Ha posat ordre als seus sentiments, s'ha validat els seus sentiments, l'ha tingut allà, l'ha ajudat a rumiar, a pensar què volia fer, perquè no era jo la seva psicòloga que havia de decidir si tallava amb aquestes persones, si no tallava, si s'hi posava de cara, si només ho feia per missatge. Això ho havia de sentir ella. I si després el que fa resulta que, entre cometes, s'ha equivocat, doncs ja acompanyarem aquest possible error i ja rectificarem. Però li ha servit molt per posar ordre als seus sentiments, per reconèixer i per treballar una cosa que és bàsica quan t'han fet mal, que és el mereixement. Jo no mereixo que aquestes persones m'hagin fet això. Abans de perdonar, de recuperar aquest mereixement. Perquè i aquí estem prenent el poder a l'altra persona. Passi el que passi, m'hagi fet la marranada que m'hagi fet, jo això tinc claríssim que no m'ho mereixo. Perquè molts dels problemes és sentir-nos poc valuosos quan ens han fet mal. Si a mi m'han enganyat, sento que no val res. No, hem de recuperar i hem de refer aquest mereixement perquè des d'aquí podem construir la
2: resta. Llavors, perdonar acaba sent alliberar moltíssimes coses.
0: Moltes. No,
2: estàs deixant anar moltes coses cap amunt que se'n van per sempre. Mm. Per tant, perdonem tots. Mira, és la conclusió
1: del...
2: Avui...
1: Jo no, l'Helena,
2: avui...
1: però...
2: No, he de dir que avui l'Helena, la solució ha aconseguit, i segurament ho haurà aconseguit amb molta més gent, ha aconseguit fer-me canviar l'opinió sobre el perdó.
1: I em sembla molt interessant.
2: Increïble.
1: Absolutament el que dius, David, perquè de vegades molts ens enquistem, no?, en aquesta sensació de no em refiaré mai més a aquella persona, l'enrocament aquest, no? Ara deies el mereixement. Però com treballem això del mereixement de jo no m'ho mereixo?
0: Doncs et diré la cosa més senzilla de totes, cuidar-se. Si jo al matí, doncs, a mi m'agrada posar-me la faldilla que porto avui, jo estic guanyant el meu mereixement, perquè em sento guapa amb aquesta faldilla, no? Una cosa tan senzilla com aquesta. O menjo bé. O si he de menjar en 10 minuts, no? Doncs m'assec aquests 10 minuts i em poso un plat que m'agradi. Imagina't coses molt conductuals i senzilles, perquè la part de teràpia, més d'introspeccions, costa més, no? Però comencem amb aquestes coses. Em parlo bé, llavors aquí ja comencem a treballar coses més de teràpia. Com em parlo? Detectar el llenguatge intern, no? Treballar aquesta autoestima, felicitar-me, els agraïments que ha dit l'Ester. A mi, Ester, és que m'encanta l'exercici dels 5 agraïments a l'hora d'anar a dormir. Són autènticament transformadors i transforma el cervell.
1: Els 5 agraïments que són transformadors, transformen el cervell, els habituals de la solució els coneixeu. Per qui no conegui, en què consisteixen aquests 5 agraïments abans d'anar a dormir, Helena?
0: Què puc agrair avui? Doncs que estic amb vosaltres aquí. M'encanta.
1: Que tenim aire condicionat una estona.
0: Que tenim aire condicionat.
3: Per favor.
0: Quines coses diríeu?
1: Mira, jo avui diria una cosa. Que s'ha repetit que el Fran ja coneix la història. El senyor del pàrquing, aquell que va ser tan simpàtic amb mi.
4: Ah, sí.
1: Quan vaig posar la targeta on no tocava,
4: i
1: que
4: tant,
1: veien t'aforar la targeta on no tocava.
4: Els àngels de la carrot.
1: Un senyor majíssim que li vaig dir, miri, perdoni, és que no ho he llegit. No ho he llegit. Vam posar un cartell de 24x24, eh? No funciona la targeta. I vaig anar a ell, pobret. També és interessant també com t'apropes a les persones, eh? Li vaig dir, perdona'm, l'he liat perquè no ho he llegit, que em pots ajudar? I un senyor tan amable, doncs es va repetir la setmana passada.
4: Mira.
1: Es va repetir, no perquè m'equivoqués, eh? Es va repetir la interacció amb aquest senyor. I va ser d'aquelles coses que me'n vaig adorir i vaig dir, mira, doncs agraeixo molt el tracte que aquesta persona ha tingut amb mi avui i jo amb ell.
3: Doncs la gratitud és...
2: Jo agraeixo... Agraeixo haver vingut avui aquí.
1: Veus?
2: Perquè aquesta setmana, jo aquí vinc els dimecres, i el dimecres és festiu. i l'Elisenda i el Fran han cregut oportú que vingués avui.
1: Perquè el David sempre
2: ens agrada. Això ho he d'agrair, perquè vol dir que confien en les meves possibilitats.
1: Correcte.
2: Gràcies,
1: correcte.
2: Elisenda, i gràcies, Fran. Us ho agraeixo.
1: Els agraïments que dèiem, eh? Per tant, a la nit podeu fer escrivint-ho o podem fer verbalment, no? Recitar-ho en veu alta amb la nostra parella.
0: Que si no, se'ns apalanquen. No, escriure té molta força. Perquè encara és més proactiu i he de posar més intenció encara. Tenir la llibreteta, tenir l'espai dels agraïments, és que és molt energètic.
1: És que no ho perdem de fer, perquè imagineu-vos, quan nosaltres érem adolescents, ens passàvem el dia escrivint, com ens sentíem i per treure coses. Ui. Doncs si ho fan els adolescents, que estan en el pic de la seva emoció, perquè no ho fem nosaltres?
2: El
1: ho perdem,
2: diari
1: això.
2: Personal.
1: El diari personal. Oh. Val, 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?
3: Mira, ens pregunten quan van fer el programa amb el Sant Segarra, jo els hi dic que el 23 de febrer hi ha vida després de la mort, Esther, si t'interessa. El pots recuperar, aquest és el programa que vam fer amb el doctor Sant Segarra. L'Albert diu que el perdó per ell és un bé molt preuat i realment el dono si crec que s'ho mereix la situació, en tots els sentits. Sobretot la persona i la relació que té amb mi. Sobre el tema de no perdonar, la Rita creu que tenim el dret de no perdonar i això en realitat no ens complica gens la vida. I sobre això la Núria ens escriu, no té cap problema en que diguem el seu nom, va patir fa uns anys una violació en grup, diu, ho he paït, però ni ho perdono, ni ho oblido. Això sí, ajudo a altres noies arran del meu cas.
1: Interessant també el propòsit, per intentar... ja no et dic superar, perquè crec que això és un cas de dol, també, no? Sinó d'integrar aquesta experiència xunguíssima que t'ha passat a la vida. Insisteixo, moltes vegades hem parlat de dol en aquest programa i no parlem de superar el dol, sinó d'integrar-lo. I en aquests casos d'injustícia supina, com el cas de la Núria, ho integres. I tenir una causa, fixa't, com ella, acompanyar altres víctimes, potser t'ajuda a col·locar aquestes coses que són, per mi, imperdonables?
0: 100%, perquè estan fent una cosa que ha dit l'Esther, que és donar sentit a una desgràcia com aquesta, no? Mm-hmm. Aleshores, quan la persona dona sentit, és quan entén que té un propòsit, que realment hi ha alguna cosa que pot fer malgrat el que ha passat, que aquesta ferida tan bèstia pot ajudar altres persones. I les persones, quan tenim sentit, quan tenim propòsit, tenim una força bestial.
1: Mira, ens ha trucat una persona que no volia entrar en directe, que diu que el seu parer és que es pot perdonar tot. Diu, ell va ser víctima d'abusos i maltractament per part del seu pare, molts anys després, ja d'adult, no vivien junts des de feia molts anys, el seu pare li va demanar perdó i ell va decidir perdonar-lo. Gros i s'ha d'estar molt ben col·locat,
3: I en un altre terreny, la Lorena ens demana si podem aclarir la diferència que hi ha entre el perdó, del qual estem parlant, i les disculpes, si és el mateix.
1: Boníssim, anem a la publicitat i ara us ho intentem respondre.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: No m'havia pensat mai a la vida que juntaria amb en Justin Bieber amb l'Helena Puigguitart,
0: Ara tinc cops amagats, que no els coneixes.
1: Escolta'm, Helena, abans de marxar ens preguntaven quina és la diferència entre les disculpes i el perdó.
0: Jo el que deia és que les disculpes formen part del perdó. Mm-hmm. Però el perdó és, com us he dit abans, és un procés intencional com a procés. La disculpa és, m'estic disculpant, doncs forma part d'aquest acte. Però el perdó és molt més que les disculpes. És molt més. Perquè les disculpes, jo em disculpo amb el Fran, però el perdó és, jo he fet tot un treball previ molt important que em canvia per sempre. En el Com ho portes de Catalunya Ràdio, que està al YouTube de Catalunya Ràdio, hi ha el programa de l'enfado, de quan ens enfadem i com gestionem, i allà també parlem d'aquestes coses.
1: Recupereu aquest programa, perquè és Helena Puigguitart parlant amb diferents experts, també com ella, de la matèria, psicologia, neurologia, i val molt la pena. El Com ho portes, al canal de YouTube de Catalunya Ràdio. Avui hem parlat del perdó amb l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera. Moltes gràcies, Helena.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre. I, a més, és l'últim.
1: És l'últim d'aquesta temporada.
0: Us faré un petonàs a tots.
1: Gràcies, Helena. Una abraçada. També n'hem parlat amb l'Esther Ibernon. Ella és escriptora, autora de la trilogia del Bons, formada per aquestes novel·les que us dèiem, Un estiu per estimar, La vida va d'això i Dins del teu record. Gràcies, Esther. Una abraçada.
5: Gràcies a vosaltres. M'ha encantat venir.
1: Torna quan vulguis,
5: Sou tots molt, molt macos.
1: La porta és oberta.
5: Bueno, quan em convidis, vinc.
1: David Balaguer, escolta, me'n sentirem la setmana que ve i l'altra, Encara et queden dies.
2: La que ve no és l'última?
1: Ai, ara no s'ha trobat. La que ve és l'última,
2: mare. L'última, eh?
1: Tornem demà, parlarem dels forenses. Ho farem amb el doctor Gardalet i amb el doctor Pere Junca. Va, ho deixem amb l'Òscar. M'encanta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i amb risc extrem d'incendi. A partir de demà, la temperatura baixarà lleugerament, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, però encara farà més calor de l'habitual. Ahir, a Lleida, es va registrar la temperatura més alta del país, amb 42,4 graus. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es van fregar els 42 graus i algunes poblacions del Bages van arribar als 40. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana no abaixar la guàrdia.
2: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància, també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: De cara a la nit de Sant Joan, el govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
3: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Ahir a la tarda, un front de tempestes va provocar diversos incendis a les comarques del Pirineu. El més destacat va ser a Talarn, al Pallars Jussà, i els bombers van aconseguir estabilitzar-lo al cap de poca estona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
1: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es planteja hagi sancionat Peinado.
5: Keir Starmer anuncia la seva dimissió com a primer ministre britànic després de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè doni pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i es perfila com el successor de Starmer. El relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
1: Aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. Els resultats, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. Els joves nascuts al 2008, que aquest any fan els 18 anys o els fet, o ja els han fet, ja poden demanar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura.
5: És l'ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Aquest any el bo també es podrà destinar a comprar instruments musicals, materials per la creació artística i cursos culturals. Els joves tenen un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi, diu, per complir el seu somni.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf a Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'ex-blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric del Mundial, dels Mundials, volíem dir, en solitari. Ha fet 18 gols.
5: França ha golejat Iraq per 3-0 amb dos gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant 2 hores per una tempesta elèctrica i Noruega S'ha imposat el Senegal per 3-2 amb dos gols d'Erling Haaland. França i Noruega s'han classificat per setzens.
1: El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals per 80-88 que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: No hi ha estiu sense Tour de França i una síndria. Tant si el miràvem com si no, el ciclisme forma part del soroll de l'estiu, igual que els grills de nit si vius en un poble. Ens vam criar veient aquell escamot de ciclistes amb calça curta pujant ports de muntanya amb mallots llampants. Homes per tot arreu, a dalt de les bicis, als cotxes del seguici, la veu del locutor a la televisió. El món del ciclisme, com molts altres, se'ns va presentar en masculí. La foto d'abans, pràcticament la mateixa d'ara. Sense adonar-nos-en, ens hem empassat que qui pedala el món són els homes. I així, com en molts altres àmbits, ens ha costat creure que hi tenim dret. Que la bicicleta també és cosa nostra, vull dir, de les dones. Per això avui, sense frens, a Les Dones i els Dies, som les reines de la pista per explicar què hi fan les dones al ciclisme.
1: A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.

I el lema d'aquest programa, ja sabeu que és Pubilles de cuixa forta, és perquè moltes de les que treballem en aquest programa anem en bicicleta, és important, i també el Ferran Badia, també és un hereu de cuixa forta, i també va en bicicleta, perquè no ens agrada contaminar, i ens agrada estar forts. Comencem avui amb la música de Julia Hacklin, aquesta cantant australiana que treu nou disc, i es dirà The Gem. Només ha sortit aquesta gema, aquesta meravella, i la sentiu avui a les Dones i els Dies.

0: ja ho hem explicat al principi del programa. Avui parlarem de bicicleta, del món de la bicicleta, que continua sent un món d'homes, en cert sentit. Però avui demostrarem aquí que no, del tot, perquè hi ha un munt de pubilles que m'acompanyen. Són la Marta Martín, que és ciclista i fundadora del col·lectiu Velocíssima, que es va crear per fomentar la participació de les dones en el món de la bicicleta. Com estàs?
1: Molt bé.
0: També ens acompanya la Mònica Ríos. Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: També de Velocíssima.
2: Sí, sí.
0: La Olga Ábalos, que ja sabeu, és la nostra dona de la música, però té una doble vida. Ho hem d'explicar a Catalunya. És la directora de Volat, aquesta revista de ciclisme. Una de les persones que més sap de ciclisme en aquest país. Ho puc dir, Olga Ábalos? No ploris.
2: No. Bona nit, Montse.
0: És així. Ciclista també, ella, i directora d'aquesta revista. Ella va començar a pedalar als 15-16 anys i ara en té una mica més.
2: Uns quants més.
0: I continua anant en bicicleta. I també ens acompanyen una parella que ens fa molta il·lusió perquè tenim un oient que ens va escriure, com ens agrada, que ens va escriure a donesidies.catradio.cat i ens va dir: escolta, jo soc de Gavà i tanquen una botiga històrica de Gavà, a més de ciclisme, i portada per dues dones. I clar, els hem de posar catifa vermella, perquè això no passa gaire. I són la Maribel i la Montse Sales. Com esteu?
3: Bona nit. Bona.
4: Hola, bona nit.
0: Acosta't al micro.
3: Sí.
0: Aquí s'ha do de pit. Pubilles, sí. De cuixa forta i do de pit.
3: Sí.
0: Escolta, quants anys en aquesta botiga? Moltíssims.
3: Jo 42.
0: Tu 42.
4: I jo 35.
0: Déu-n'hi-do, eh?
4: Tota una vida.
0: Tota una vida.
4: Sí.
0: I era la botiga del vostre avi.
3: Sí.
0: I al principi vosaltres volíeu estudiar, volíeu fer altres coses.
3: No, estudiàvem.
0: Estudiàvem, eh?
3: Estudiàvem.
0: Sí.
3: El que passa que l'avi va fer gran i llavors et demana ajuda, i tu vas entrant mica en mica, fins que al final et dones compte que dius: ostres, estic reparant bicicletes.
0: Escolta, jo vull que em diguis una frase que et van dir a casa teva, perquè tu volies estudiar periodisme, no?
3: Ella.
4: Jo volia estudiar periodisme.
0: Sí, i què et van dir a casa teva? Jo això vull que ho expliquis aquí a Catalunya Ràdio.
4: Pues la veritat és que a ma mare, com que no li agradava que estudiés periodisme,
0: sí?
4: Pues va passar de mi, i jo pues vaig dir: pues me'n vaig amb l'avi.
0: Però et va dir una frase, eh?
4: Bueno.
0: Digue-la.
4: Quina et vaig dir, a veure, de tantes?
0: No ho sé, que em va dir que això del periodisme no era una feina.
4: No era una feina. No em va pujar tota una pena, perquè a mi m'hagués agradat estar en aquest món. Però bueno, em vaig enrabiar, vaig agafar i me'n vaig dir: pues sí, pues ara no faig res. Me'n vaig amb l'avi.
0: Home, no fer res.
4: Bueno, portes, no fer res.
0: Portes
4: en un
0: molts
4: món
0: anys.
4: Que jo, clar, no pensava que duraria tant. Mm. I mira, fins aquí hem estat, 35 anys, i ella 42, i bueno, cap endavant. I perquè ja les forces s'han acabat, tot una pena, l'hem pogut traspassar amb dos mecànics que són una canya. He portat uns dies treballant amb ells i de conya ens n'anem una miqueta més tranquil·letes de que...
0: Teníeu por, eh?
4: Sí.
0: Bueno, a veure què passarà amb la clientela.
3: Clar. Home, deixar la botiga en mans de no se sap qui és un amic, sobretot perquè els clients són amics. I tots, si els haguessis vist les despedides, amb unes llàgrimes als ulls, unes abraçades, gent que ha passat dos i tres vegades perquè pensava: no pot ser, estàs segura que vols plegar? Dic: home, tinc dret a jubilar-me.
0: I escolta, per què creieu que vau fer un vincle tan gran amb els vostres clients?
3: Perquè s'escoltem. Normalment et venen a explicar coses que no tenen a vegades res que veure amb el ciclisme.
0: O sigui, sou la perruqueria... La perruqueria tallamecànica.
3: Som el centre neuràlgic de les seves vides. O sigui, tenim un client que passa cada dia per veure si ens veu i mira i si pot entrar. Però, jo què sé, l'altre dia va venir un perquè li traies una punxa d'un roser del dit, que dius: és que tot arriba a tanta intimitat, diguéssim, que dius: bueno, això ja és una mica surrealista, però...
0: I això que m'imagino que al principi, i encara us heu trobat, gent que té
3: no
0: certa reticència,
3: no
0: perquè...
3: Mai, eh? No,
0: perquè...
3: No. O sigui, jo al principi era... Sí. Entrava una persona, se't queda mirant, i diu: tu saps arreglar bicis? Dic, home, si no, no estaria aquí, no?
0: Una persona no, era un home el que t'ho va dir,
3: bueno,
0: no?
3: Bueno, sí, un home.
0: Ah, d'acord.
4: Sí, a dia d'avui hi ha molts que encara pregunten, repares? I a lo millor estàs amb les mans tacades a sobre d'una bici i te diuen, tu repares? I te'n quedes mirant les teves mans i penses, bueno, pues no, estic matant un cadàver, no sé què estic fent aquí, però clar.
0: És el que, clar, hi ha molt home, perdoneu, que és com l'especialista, no? Que entra allà com
3: tots
0: que...
3: Tots són pros, eh?
0: Què vol dir?
3: Són pros professionals i tots tenen un cunyat que sap més que ningú. Però la bici te la porten. Perquè la seva nena només la pots tocar tu. Però t'expliquen com la ha de reparar.
0: Perdó, m'estàs dient moltes coses per metro quadrat. La seva nena és la seva bici.
3: I a vegades té nom de nena.
0: Sí? Clar, tu li posen noms.
3: Sí, quan a vegades sense això, com que hi ha confiança, dic, home, tampoc et passis, no?
0: Ja.
3: O cuida-me-la bé, eh? I dius, a veure, que cuido totes les bicicletes igual. Totes tenen el seu suport, el seu protector, o sigui, totes estan arropades igual per la nit.
4: Tenim uns protectors de suro que quan arriben a la botiga ja ho posem perquè es quedin tranquils, perquè no ratllarem les bicis, no me l'emportaré a casa. Jo a casa ja tinc bicis de sobre, vull dir, no necessito més. Vull dir, i bueno, al final hem fet una confiança amb els clients i jo, per exemple, que jo sóc una mica més xistosa, com que només tinc de treballadora, companya i tot, a ma germana, i acabo una mica farta d'ella, pobra, doncs llavors el que faig és fotre'm amb els clients. I sempre estic de broma, o li canvio el nom a drede, o jo què sé...
0: A la nena li canvies el nom.
4: No, a ell.
3: Al
4: client sé com es diu, llavors li dic, doncs jo què sé, un es diu Miguel, i li dic Manolito, i llavors me diu, s'enràbia, que ara me llamo Manolito, i jo dic, bueno, és lo mismo. O a l'altre li foto bronca perquè ha trencat el disc i les pastilles de fre i li ha posat oli als discos i jo digo, sí, home, sí, fica-li més oli als discos perquè no t'afreni. I llavors, pues, m'enreviu més.
0: La pots fer totes aquestes bromes perquè en saps molt, perquè coneixes molt bé l'ofici.
4: No, i perquè ja els conec i sé que la broma me l'aguanten. Si, yeah. No, home, si ve un de nou, no li faig.
0: Saps per on perden l'oli?
4: Claro, perden l'oli sempre, perquè ells fiquen oli com si fiquessin matamosques i llavors agafen l'espray de l'oli i fan... I diu, no, però jo no he hecho nada. I dius tu, ¿cómo que no has hecho nada?
3: A més que a més els hi dius, ensenya'm l'acció que tu has fet.
4: Sí,
3: i fan...
4: Molt bé, ja està.
0: Escolteu, sou unes expertes amb el tema del taller i amb el tema també, m'imagino, ho dèiem al principi, el món del ciclisme, encara que no vulguem, continua sent d'homes. I ara diré una anècdota o parlaré d'una manera una mica que no sé si se'ns enfadarà algun oient, però hi ha molts homes que quan se separen el primer que fan és comprar-se una bici. O sigui, per la crisi dels 50, dels 40...
3: O mentir-los a les dones.
0: O mentir-los. O, sí, és l'excusa, sí. O sigui, diuen que van en bici, però en realitat tenen un amant.
3: No.
0: Estem
3: no,
0: a aquest nivell d'informació?
3: No, això també.
4: Encara no és el pare.
3: Això també ha dit. A mi no, ja de tot, però a mi el que em fa, no sé, com més ràbia, no? Perquè després diuen, és que mi mujer... I dius, a veure, t'has marxat de casa teva a les 8 del matí. Són les 2 de la tarda... I com que nosaltres tenim una casa a Vegas que està a la muntanya, el veus i dius, 2 de la tarda, tens 2 fills.
0: Qui està fent el dinar?
3: Hi ha una senyora, tinc una anècdota amb una senyora que, pobra, ostres, quan ho sents et quedes, dius, prefereixo tenir un home al meu costat gras que tenir un figurín i que no faci ni cas, perquè quan ella arriba de la muntanya o de la carretera, d'on sigui, ell es dutxa, dina i se'n va a dormir perquè està cansat. I nosaltres què pintem aquí a casa, no? Llavors és com una mica trist.
0: Perquè o sigui, la bicicleta és la
3: família.
0: Clar, i la bicicleta és la quartada, però... podríem dir. La quartada, perdó,
3: sí,
0: moltes
3: bueno,
0: coses.
3: És juntar-se amb els amics, a fer la costellada, a beure, a estampar-se. O sigui, tinc clients que a vegades els dic, baixeu al poble... Va, veus a tot el que vulgueu, però no aneu amb bici, perquè, clar, t'ha trucant a l'hospital i et diuen...
0: Perquè a vegades jo crec que l'excusa d'anar amb bicicleta és per poder després fer-se l'homenatge i veure, menjar...
4: No és la primera vegada que a algun client hem agafat la furgoneta i hem anat a l'hospital a recollir-li la bici. és que no és la primera. No. I a la muntanya també, de baixar, sobretot als Nadals, baixar rolant, sí, i dir a fulanito se l'han portat una ambulància i tu vés a buscar la bici. I bueno, vas a buscar la bici perquè és el teu client i penses, bueno, va, anem a tapar-lo una miqueta.
1: Com es nota, que us heu jubilat i que ara ja esteu aquí deixant anar tots, sí, que no es poden venir demà, sí, i dir, jo doncs ja no deixo mai més la bici. Ja no deixo mai més la bici.
3: Però a més tenim la suficient confiança amb ells per dir-li a la cara. O sigui, sí. És que és allò que dius, com al revés, com hi ha dones...
1: No sé com la teva dona no et deixa.
3: No, hi ha algunes també que són com boas constrictor, o sigui,
1: què
3: sempre hi ha
1: controladores.
3: Sí, d'aquestes que no els deixen ni respirar. Sí. Hi ha totes les bandes. Hi ha dones que no deixen ni moure's i hi ha homes que es pensen que
4: hi ha alguna dona que quan l'home ha anat a pagar la reparació, ve ella. Uh-huh. I a vegades hem fet com una miqueta de menys perquè no li foti la bronca i llavors fem un...
1: Perquè es gasten molts quartos,
4: Home, ja,
1: amb la bicicleta arreglant-la...
4: Però, igual que diem això, també els ajudem a fer caja bé. Diu, bueno, tu me pagas esto por aquí y luego tú me pagas lo otro por allá.
1: La caja la teva, bé de teva... BMC no, Bikes Miguel no, Castillo Gavà.
4: No ve de negro, sinó ve de... perquè no t'eixen tanta la bronca.
1: No, ja ho he entès, ja ho he entès.
4: Vull dir, la dona no ho entén...
3: I l'altra part, amb les propines que en donen del trobar.
1: Però amb espècies no us paguen.
4: No, mai.
3: Ui, això és un altre tema.
4: Jo per treballar porto un polo abrotxat fins a l'últim botó.
3: Perquè hi ha algú que... Mira, nosaltres amb això som molt sèries. I ningú es propassa ni una mica.
1: Però ja ha passat, perquè si em dius que
4: han intentat...
3: Home, oi, estàs especialment bonita. I dius, posa les ulleres.
1: Sí, sí. Sí, mare meva, però què?
4: Rubia! I tu dius, Rubia va haver tu la Rubia quan baje de l'escalera. Perquè a vegades vas pujant, clar, i veus que t'estan mirant, i llavors és una mica com ofensiu, i clar, jo igualment m'afico, vull dir, no ho suporto.
1: Perquè vosaltres, la meva gran pregunta, la meva aportació aquesta nit, vosaltres teniu uns calendaris d'aquells com tenien els senyors al taller mecànic, amb una senyora amb pits?
3: Ni amb homes.
1: Ni amb homes, tampoc, ni amb els bombers de Gavà,
4: No, l'estima,
1: Que quedi clar.
3: Tinc el calendari de segur. O aquests que els ajudem d'aquests que busquen, trastos, que et diuen, bueno, si som d'aquests que ajuden els drogadictes, jo tinc coses d'aquestes.
4: No, però ens ho hem passat molt bé a la botiga, sí. Vull dir...
1: No, ho veig.
4: Clients molt, molt macos. Sí. Que no
1: només amb aquesta intrahistòria que m'esteu explicant.
4: No, el que passa que, clar, el 35 anys et donen...
1: Per molt, per molt.
4: Per conèixer molta gent de molt tipus.
1: Doncs estem parlant amb la Maribel Sales, amb la Montse Sales, parlant d'aquesta botiga mítica de Gavà, d'aquesta ciutat del voltant de Barcelona. Però aquí Olga Ábalos, que estava tota l'estona amb el ditet aixecat...
2: És què que vols volia dir? Fer un apunt sobre aquest tema de la conciliació familiar entre homes ciclistes, la dona a casa, però sobretot els caps de setmana, hi ha un concepte que s'estila molt o darrerament, que són els bicipunts.
1: Què vol dir això?
3: Sí,
2: són els bicipunts.
3: Sí.
2: És a dir, quan diguem que tu has d'anar... Has d'aconseguir bicipunts perquè la dona et deixi anar més hores o més dies en bicicleta. Llavors has d'anar compensant a casa.
1: Compensant com?
2: Doncs fent...
1: Farem més l'amor, et compraré el súper...
2: O passant, no sé, portant els nens més a
1: l'escola.
2: A l'escola o extraescolars, etc. O acompanyant la dona a fer alguna cosa que li agradi amb ella, no? Llavors hi ha un concepte entre les grupetes de senyors que
1: bicipunts.
2: És com...
1: Bicipunts.
2: Jo avui, l'altre dia vaig guanyar-me uns quants bicipunts i això vol dir que podrà sortir més hores o el diumenge o...
3: Sí, això amb la gent més jove sí que s'estila,
2: Sí.
3: Jo és que no sé.
4: No sé, jo trobo una mica trist.
3: A mi em fa molta ràbia perquè si tu vols fer esport, pues fes l'esport que et doni la gana, sigui a l'home o la dona.
1: Clar, el que passa és que...
3: Fer com un trueque, sobretot amb els nens sempre al mig, ostres, és que...
1: Home, és molt lleig i perdoneu, té un rerefons molt masclista.
2: Una
1: perquè
2: mica,
1: és d'alguna manera he de tenir contenta la parenta.
3: Això no
1: per poder fer la meva. I pel que sembla, pel que m'heu explicat, en aquest a Gavà, a Baix Llobregat, la gent té amants, no paguen caixa bé, o sigui, teniu una vida molt emocionant.
3: Això és a tot arreu, El rotllo aquest de la bici, a tot arreu on vagis, és el mateix.
1: O sigui, que si jo tinc un nòvio i em diu que es compra una bici, tremolo ja, no?
5: Compra't una tu també.
3: Home,
4: sortiu tots dos.
3: A més, que fer esport en companyia...
1: Però llavors fas bicipunts si vas amb el nòvio o no?
3: Bueno, suposo que ja els punts els tindreu tots dos. Ja,
1: d'acord. Posem-hi música, que això és molt fort.

0: Locomotion, aquí sí que tenim Locomotion i pel que sembla bastant moguda amb el que passa entre Gavà i aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, on estem parlant amb dones ciclistes, dones que han tingut durant molts anys un taller de bicicletes, com dèiem, que ara el traspassen i han comprovat aquests dies que els nous propietaris semblen bona gent. No sé si tindran tanta gràcia o tantes anècdotes com vosaltres, o potser ells els explicaran ja pel broc ample, perquè això també pot ser. Clar. Ens estaven sentint ara, evidentment, també la Mònica Ríos i la Marta Martín, que són fundadores i ciclistes del col·lectiu Velocíssima, que és un club esportiu de ciclistes dones. Això què és? Per fer vosaltres bicipunts? Per què ho vau muntar, això, a veure? Expliquem-me. Bueno,
1: bàsicament, fem bici de fa molts anys i, bueno, trobàvem a moltes noies soles per la carretera. Llavors ens va, no sé, vam pensar que potser podíem fer una quedada per juntar algunes quantes i vam presentar 50 noies. I llavors va ser el punt de partida per començar a fer més sortides setmanals i això es va convertir finalment en un club.
0: I escolta, per què tu dius, anaven dones soles per la carretera? El que vull dir és que elles tenien por, sentien que tenien por, deixaven d'anar en bicicleta perquè els hi feien pressió la carretera. Quin va ser el punt? Perquè clar, jo no conec molts homes que vagin a clubs només d'homes, és a dir, no sé si passa això, Olga Avalos.
2: Bueno, és que
0: no?
2: Els clubs ja acostumen a ser masculins, homes, clar, en sí, un general... 90%.
0: No. Sí, però vull dir que no sempre es reuneixen, o sí?
2: Sí.
0: El que passa però els motius són diferents, potser.
2: Són diferents, moltes vegades, bueno, i ara les noies de Velocíssima també ho podran corroborar, però moltes vegades surt sola perquè...
3: No tens amb qui.
2: O no tens amb qui, o no tens amb qui pugui estar al teu nivell o pugui seguir el teu ritme o t'acompanyi amb el nivell físic que tu tens en aquell moment. Normalment amb els clubs que hi ha molts homes, doncs el nivell acostuma a ser una mica alt i a vegades si tu estàs començant et sents insegura, penses que t'hauran d'esperar tota l'estona i llavors abans de passar per aquí ja dius, saps què? Directament surto sola.
0: Exacte. Surt sola i llavors us trobàveu moltes dones que anaven soles i vau dir, ei, per què no ens unim? Exacte. Aquesta idea d'unir-nos i de fer doncs, aquest projecte. Com comença Velocíssima i com s'hi apunta la gent? També perquè feu cursos d'iniciació, que és una cosa que no m'imagino els homes fent cursos d'iniciació, per exemple.
1: De fet, no ha vingut un cap home mai, perquè nosaltres les activitats que fem sempre estan dirigides a les dones, però també convidem els homes que... O sigui, no és restrictiu, pot venir tothom, però no ha vingut mai un home, i n'hi ha homes que s'inicien també a la carretera perquè els veiem, però no venen.
0: Llavors, que els fa vergonya pensar doncs que són novells?
1: No sé exactament per què, però també ho necessiten.
4: Sobretot aprender a ir en grupo, ¿no? Claro. Porque no es fácil, entonces muchas veces viene uno nuevo y ves que dices, uy, esta rueda es un poco peligrosa.
1: Se mueve, no sabe cambiar.
0: Clar, quines barreres, per exemple, troben les dones quan s'inicien en aquest esport, en el ciclisme? Tenen por? Les assetgen a la carretera, per exemple?
4: Bueno. Sí. De miedo primero, yo creo que... Porque no se sienten seguras, ¿no? No se sienten seguras porque, como decía Olga, que... No, normalmente tú vas en un grupo de hombres y tú no muchas veces no puedes seguir el ritmo que ellos llevan, ¿no? Entonces dices, mejor no salgo con ellos. Luego, muchas chicas que comienzan tampoco llevan los zapatos con las calas, entonces eso también...
0: Son aquellas zapatos que se agafan
4: que se enganchan en el pedal, entonces eso es otro. Todos nos hemos caído cuando comenzamos a llevar las calas, entonces eso también es otra barrera para comenzar. Y básicamente eso, tener un grupo en el que tú te sientas parte de y que está segura yendo con este grupo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa aquí. Vamos todas que vamos siempre tenemos un grupo. Si tenemos que hacer tres grupos, pues se hacen tres grupos y siempre estamos acompañadas, ¿no?
1: I en quant als assetjaments, doncs jo personalment a nivell particular no m'he trobat. També nosaltres pertanyem a un club que és masculí, n'hi ha homes, és com una secció, i jo amb els companys i demés, o sigui, no m'he trobat mai, i he tingut la sort també que a la carretera tampoc, però sí que has trobat alguna anècdota que sempre pots contar d'això de que t'adelanten, o sigui, tu vas, potser estàs entrenant més, vas més fort, passes a un home, aquell home no et deixa, et torna a passar una altra vegada i així, i acabes o que et passen superràpid, tu fiques al darrere perquè pots seguir aquesta roda i comencen a apretar, apretar per deixar-te, i bueno, insults als conductors sobretot, que això ho reben tots, sí, els ciclistes, sí, sí, però més les dones, o sigui...
0: Olga, a tu em sembla que has tingut, sí, alguna experiència
2: jo,
0: per
2: jo,
0: això, eh?
2: Jo he tingut alguna experiència de... Perquè, bueno, jo soc d'una generació anterior i era quan encara no hi havia tantes dones pedalant i era com més trobar-te una dona sola entrenant en carretera era com bastant excepcional. I a vegades sí que hi havia alguns homes, doncs, que això, se't posaven a roda i...
0: Què vol dir se't posaven a roda?
2: Doncs que, diguem, arribaven al teu nivell i es quedaven darrere teu sense dir ni hola ni res i s'estaven allà estona i estona, i hi ha com unes normes no escrites dintre del món del, sí, ciclisme, no? De respecte, de saber circular, sí, de... perquè a més et vas trobant amb gent desconeguda, per tant hi ha d'haver un punt de confiança, dir, ei, estic aquí, no, vull dir que estem compartint el mateix esport, no passarà res.
0: I a més també que jo sempre ho penso, esteu a la carretera,
2: sí,
0: i en qualsevol cas, vull dir, el vostre enemic entre cometes, és el cotxe. Sí. Perquè és el que us pot fer mal. No hauríeu de fer-vos mal entre vosaltres.
2: No, però sí que ha passat que a vegades et posa algun home durant molta estona darrere, tu no saps qui és, et poses nerviosa, l'altre no et diu res, i al final dius, bueno, què està passant, no? I l'altre potser es cansa, et passa perquè pot anar més ràpid que tu, i quan et passa, doncs et deixa anar algunes...
1: Alguna cosa,
2: no? O sigui, algun insult...
1: M'han tirat a la cuneta, eh?
0: Què vols dir que t'han tirat a la cuneta?
3: Sí, a mi em va adelantar, baixant de la carretera de Vegas, jo agafava la curva del burrito, i a ell li va semblar que tenia que adelantar, i en plena curva em va apartar. Me'n vaig anar a la cuneta, de sort no em vaig caure, però sí, molt maco ell.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí. El tema ego...
4: Ego estrava, sí.
3: Ego estrava... L'estrava, sí, va fatal, eh? Vull dir, perquè me quita...
0: Un moment, que esteu parlant ja en argot. Estrava, què és Estrava?
4: L'estrava.
0: No, ho dic perquè és que ens està sentint gent... Jo ho sé, el que és Estrava, però...
3: L'Estrava és una aplicació que competeixen la gent virtualment, perquè pots anar, sí, sol, però, bueno, jo he fet tant de temps baixant de tal a tal puesto, ho faig amb tants minuts, y yo en menos, y yo menos, y yo si me tengo que llevar a alguien por delante como yo, pues me la llevo, claro, por delante.
0: Perquè la qüestió és tenir menys punts a l'Estrava.
3: Ah, bueno, menys temps,
0: sí, sí,
3: fas,
0: sí,
3: amb menys temps, ets més bo, però sí, ets mal educat, t'adona.
2: El com, o que és el King of, sí, the Mountains, bueno, el com, no?
3: Sí, sí.
2: Si tens el com, és la persona que ha fet més ràpid un segment.
3: Digue. Exacte. Sí, sí.
0: I són aquests que us llencen a terra o us llencen en properis?
2: Podrien ser dels dos.
0: Podrien ser dels dos.
3: Estàs frenant, sí, i, clar, necessiten hueco i fora. Però si tu estàs en plena curva, pues, és que, bueno, cada un fa el que pot. Vull dir, amb la qual jo em vaig dedicar a fer mountain bike i vaig deixar la carretera perquè ja estava farta.
0: Perquè senties que et feien fora.
3: Pues sí, claro. Vull dir, jo tinc la meva limitació amb els meus ulls i no puc baixar més ràpid del que els meus ulls em deixen, perquè jo tinc moltes diotries i quan em dona l'aire a 40-45 per hora em vaig donar compte de que els meus ulls ja no funcionen. Llavors al final vaig dir, doncs me'n vaig a la mountain bike que vaig més, uh-huh, tranquil·la, i passo de la carretera i passo de que em tirin. És una pena, però no, bueno, el que diu ella, no et sents segura. Al final, doncs, te'n vas.
0: Ara heu parlat de competició. Les dones, al final, estan sent igual de competitives que els homes? Continua sent un fet que és a dir, que ho som menys en general? Com ho veieu vosaltres que aneu en grup de dones?
1: Jo crec que les dones competeixen en general menys, però no perquè siguin menys competitives, sinó perquè està com mal vist que siguin competitives. O sigui, un home que sigui competitiu en l'esport, no sé, o en la vida en general, és com, bueno, està bé, és un lluitador, no sé com dir esto.
0: I l'altre és una arpia, no?
1: Sí, podria ser. Llavors, a vegades és com... És el que jo penso, sí, no? La competició a vegades potser no ens agrada tant, també pot ser, però també, no sé, com que no està tan integrada en el món de les dones amateurs, al ciclisme, en aquest cas. De fet, o sigui, a les, quan anem a marxes cicloturistes, que no són competicions, normalment està el 20%, no arriba al 20% de dones inscrites. Llavors, inclús de noies federades, hi ha moltes noies que fan bici, però estic segura que és que ni la meitat estan federades. Llavors no podem tenir un registre de...
0: No estan federades perquè no volen elles o perquè no hi ha l'oportunitat, no, o potser perquè ni saben que es poden federar.
2: Perquè sí, no hi ha, sí que ho saben, però no hi ha com una cultura,
1: clar, no hi ha cultura
2: de federar-se, no? I això que federar-se, al final, òbviament, has d'invertir uns diners a l'any, però... Tens una assegurança mèdica, per exemple, que va molt bé i que et cobreix amb marxes cicloturistes, sí, o quan estàs entrenant. Per tant, al final és bo per tu també federar-te, i fa que d'alguna forma per mi és com un acte de resistència, sí, no? O de militància.
1: Que fas bici.
2: Efectivament.
1: Jo faig bici, sí,
2: i tens el teu carnet, el teu número, i dir que estic aquí.
0: Que estic aquí, existeixo.
2: Sí.
1: Llavors, clar,

0: dos quarts de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Avui parlant de ciclisme, culs amunt, podríem dir també, eh? No només les cuixes fortes. I jo deia al principi del programa, feia una mica de broma amb aquest món, no?, a l'estiu, sentim ja l'olor de Tour de France, aquella mena de formigueig a la tele, que ens porta a una època, a un moment molt concret. Però clar, tu quan ets petita, i parlo per mi, i sempre has vist a la televisió que el món del ciclisme és d'homes, mai penses que pugui ser el teu lloc, no? M'imagino, us vull preguntar també a vosaltres, clar, vosaltres ho havíeu vist a casa vostra, no?, amb el vostre avi,
1: sí, sí.
0: Però el primer moment de que decidiu que el ciclisme us agrada, us importa i voleu competir, per exemple, com el vau viure? Perquè ens ha faltat molts referents a les dones. Vull dir, era allò, Perico Delgado, saps?
2: Durain.
0: I vaja, i després han vingut molts altres noms. Però com ho vau viure vosaltres al principi?
3: Clar, jo sóc d'una generació que ja no, era molt petita, però sí que vaig veure el tour que va guanyar Perico Delgado l'any 88, i jo sí que ho recordo, més aviat recordo l'os que et regalen, no?, de quan puges al podi i el mallot groc, però clar, les referències que jo tenia eren totalment masculines, i les femenines que jo vaig començar a integrar eren gairebé com un breu en algun diari, per exemple, o hi havia alguna revista especialitzada que encara existeix, com Ciclismo a Fondo, no?, que és com la sí. revista més veterana, no? Hi havia un parell de pàgines dedicades al ciclisme femení, i allà t'explicaven, doncs, que hi havia una noia que es deia Joana Somarriba i que va guanyar tres tours, dos giros, però només tenies fotografies, i era com, i tenies com les referències de dones que mai havies vist a televisió, només veies fotografies, i llavors deies, uau, i aquesta senyora qui és, no? I jo vull ser això. Però, clar, llavors són com reconstruccions que fas al teu cap.
0: També. Clar, el camí és més lent, no? Vosaltres, claro,
2: yo
0: recordeu?
2: Tengo el recuerdo de que a los 13 años, más o menos, descubrí que me gusta el ciclismo, ¿no? Vengo de una familia que mis tíos han sido ciclistas en una ciudad pequeñita de Perú que está en la Amazonía, y tenemos un club de ciclismo ahí.
0: Wow.
2: Entonces, pero yo iba a ver las competencias, y en algún momento dije a mi padre, es que yo también quiero competir. Me dijo que ese es un deporte para hombres. Ok.
0: Acá, claro.
2: Comenzamos cuatro chicas, y yo me iba y me prestaban una bicicleta en ese momento. Me bajaban el sillín, iba súper mal colocada, pero competía, hasta que en algún momento pues hubo la oportunidad de competir en una competencia a nivel nacional de ciclistas amateurs, y me fui a competir en Lima y me quedé campeona, ¿no? Entonces yo dije, bueno, también las chicas podemos andar en bici. Sí, sí.
0: Doncs escolta, ja m'imagino que va ser difícil, no va ser fàcil, en el teu cas, per exemple?
4: Pues jo vaig començar ja de gran, tenia 29 anys, crec, i vaig començar en el món de l'esport, i primer en el triatló i després amb la bicicleta. Llavors sí que és veritat que no hi havia massa referents de ciclisme, a casa meva també sempre s'ha vist el ciclisme després de dinar, i res, no tenia cap intenció de...
0: I després, clar, jo també pensava que quan ens compren la primera bicicleta, ara potser ja no es fa, però la bicicleta rosa, ens compraven la BH i la Orbea, que eren les marques de llavors, era la rosa per la nena, la blava pel nen, i tu ja quan estaves demanant la vermella ja estaves trencant la màquina, estaves en plan, com que no vols la rosa? I dius, no!
1: Però passa ara també, eh?
0: Ara passa, eh, encara?
1: Sí, hi ha vegades que hi ha mares que arrepentiràs tota la vida i penses, disculpa, la nena, si la vol groc fluorescent,
0: clar que sí,
1: que compri el color que li agradi.
0: És sí, com sí. Ja encara hi ha aquest mandat de gènere,
1: home,
0: eh?
1: Home, sí. És que sí, sí.
0: El Baix Llobregat i on sigui.
1: I on sigui, això no canvia. És que això... A veure, sí que hi ha de tot, i sí que hi ha pares que avui en dia els deixen agafar el que ells volen, realment, però encara està aquella cosa... Que la nena té que ser amb els pompones i tota la història.
0: Clar.
1: Llavors, quan ja són més grans, ja els expliques als pares que depèn de quines coses i a quins colors tindrà problemes. com un nen. Mira, per exemple, em vaig trobar amb un nen que la seva mare volia que comprar-li una bicicleta de 20 polzades plegable. I el nen tenia 12 anys. Els seus amics van a mountain bike. Si tu poses un nen de 12 anys amb una bicicleta plegable quan tots van a mountain bike, aquest nen tindrà problemes. I li vaig explicar a la mare.
4: No podrà
1: I em va
4: anar.
1: Dir... Tens raó. No, ella ho havia pensat perquè, mira, la plega la guarda, jo què sé, en qualsevol lloc
5: sí,
1: i ja
5: ella,
1: està.
5: Ella, la mare endreçada.
1: Però jo pensava...
5: El nen el que vol és embrutar-se.
1: Tindrà una de bullying que fliparà. Clar. I llavors, no sé...
5: Assessores,
1: que...
5: psicòlogues,
1: home.
5: Perruqueres... És que ho feu tot,
1: no,
5: eh?
1: No,
5: és
1: no,
5: Gavà, o sigui, ha perdut, o sigui, ha perdut
1: més,
5: molt,
1: mira, quan
5: eh?
1: Venen a
5: sense
1: comprar,
5: vosaltres.
1: Quan venen a comprar roba, ja és massa, perquè, clar...

0: li toca una talla S. No, no, no, no, jo una M, una M. Bueno, ha comprat una M i no sé quan pugi què li passarà.
1: Quan haga una trialera.
0: Perquè aquest home, si té que baixar de la bici, ja cal que posi els peus espades, aixecar-se i baixar-se amb la velocitat. Perquè es fotrà una...
2: Teniu contactes, no, amb un cirurgià, per si passa.
1: A la primera trialera se'ls deixa.
0: No, ja, clar. I amb els uròlegs, també, perquè et venen preguntant...
2: Què és això, perdona, és que m'esteu parlant amb...
0: L'uròleg, el metge que...
2: Ah, uròleg, m'entens urolacs.
0: No.
2: Ja digui, estem als medicaments.
0: A l'uròleg.
2: Sí.
0: O sigui, ve un senyor que fa molt...
2: Però us expliquen aquest tipus de coses
0: amb tota la vida.
1: No pot fer pipí.
0: A més, et dic una cosa, que és bo que ho expliquin, perquè tu saps la solució, ells no.
2: A veure, explica'ns, va. O sigui, explica'ns, ja. A veure que prendrem alguna cosa avui.
0: Un home que fa molta bici, el primer...
1: Però vale per a... val per dona, també.
0: Sí, però bueno, sí, el problema més gros el té a l'home, perquè l'home... Bueno,
2: perquè l'home, si té problemes,
0: ha tingut la tendència d'anar més hores. Durant més hores va en bicicleta. Sí. Llavors, el primer que els hi dius, compra't un bon pantaló. Un culot, vaja. Llavors el culot porta una badana, depèn de la badana.
2: Una badana és...
0: La badana és l'esponjeta.
2: L'esponjeta.
0: Però clar, no s'esponja. Depèn de quina marca, porta com unes cotes que fan que els ossos de la pelvis piquin, o sigui, es xafin a la part més alta, però després van fent més baix perquè quan plegues les cames no portis la llum de dotis.
2: Bueno, d'acord.
0: Primer de tot allò. Després, el seient també és important, la inclinació que porta. I ja després de tot ja és allò que dius, a veure...
2: Però això és màrqueting o són reticències?
0: No, són coses per la ignorància. Moltes vegades és ignorància.
2: No, però és que un moment, que no ho he entès jo. Sí. Persona que no en sé tant, no ho he entès. Què vols dir? Que et demanen totes aquestes coses perquè ho necessiten?
0: No, primer t'ho pregunten i et diuen, és que em fa molt mal el cul. Quin culot portes? Porto aquest culot. Ostres, aquest culot mai a la vida anirà bé. O sigui... Hi ha moltes qualitats de roba, de bicicleta.
2: Si llavors portes... vols dir que no et fan cas amb el que tu els hi proposes?
0: No, normalment em fan cas perquè ja venen de que els ossos ja els hi fan...
2: Ja tenen ferida.
0: No, han fet blaus i llavors els hi dius, agafa't aquest color. Se'l posen i a més els mallots, perquè el problema dels mallots ara és que com que les curses regalen molts mallots, no és el mateix un mallot que et regalen una cursa que un mallot d'una fibra especial que quan tu arribis a on sigui estaràs uns segons i estaràs sec. Clar, allò, bueno, és igual, ja m'han regalat un, però has provat un d'aquests? No, aquest no, perquè clar, és molt car.
2: Però, perdona, m'estàs dient que no et fan prou cas o que no es creuen el que els diuen dius perquè ets una dona?
0: Costa rascar-se la butxaca, a veure, a vegades.
2: Això és un altre tema.
0: Sí.
2: Aquest és un altre tema.
0: I sobretot, mira el que
2: però,
0: dic.
2: Però amb la bicicleta s'han gastat molts diners.
0: Sí, però...
2: Estan parlant molt d'homes, eh? No m'estan agradant això.
0: Però espera't que ara et dic de les dones.
2: Ah, d'acord.
0: El que veiem amb les dones.
2: És les dones i els dies, això, no parlem de senyors.
0: Com que fa tants anys que estem al món de la dona, hi ha un fabricant que és basc que ens va preguntar, a veure, vosaltres quan aneu en bicicleta, quina roba porteu? I quina roba veieu que hauríeu de portar? Clar, les badanes abans, home i dona, eren totes iguals. Però l'anatomia de la dona no és la mateixa. Llavors van fer badanes una miqueta més curtes, però la part del davant també cosides més petites, perquè no fa falta que et posin una amplada de 10 centímetres. Llavors, quan allò plega i la dona va vestida, dius, ostres, no se li nota allà...
2: Un paquet.
0: Uh-huh. Però clar, quan li dius, el preu que té és... Ui, bueno, ja miraré un de...
2: Decathlon.
0: Ah, bueno, sí. No volia dir-ho.
2: D'acord.
0: Però clar, què passa amb aquests culots que de la badana pugen cap a dalt? O pugen de la part de darrere?
2: Ja, però això ja és molt tècnic i estem parlant de calés i tant.
0: Sí, però tu els estàs dient que tu faràs una ruta molt llarga amb una roba que els hi dic que et surt econòmica. Perquè porta un fil que no fa rosadura. Clar,
2: fil... Però això ho has d'entendre també.
0: No,
2: cadascú té una butxaca.
0: Només
2: s'ha gastat 5.000 euros amb la bicicleta, ara no es vol gastar diners amb el mallot.
0: Sí, però aquí està el problema. O sigui, si tu et dones compte que aquell fil comença a posar-se rígid i se't clava i no saps per què passa.
2: Per això estàveu vosaltres, ara ploraran, jo ho dic a Gavà que ploraran.
1: No, bueno, però la part més xistosa és quan li estàs venent el culot i li dius, tant home com dona, no tienes que poner de las bragas. I te diuen, ¿cómo? ¿Cómo que no voy a ir yo con bragas?
0: Encara passa,
1: o calçotets. I tu li dius, no, por favor, porque esto es tan técnico, porque tal, porque transpira, porque las bacterias, porque no sé qué. I te diuen, no, yo con mis bragas. I tu li dius, no, tu sin bragas. I llavors allà se t'ajunta una cosa xistosa a la botiga.
2: M'he obert un món aquesta nit.
1: I llavors jo els hi dic, agafeu paper glat.

0: t'agafes la calça, te la poses amb un rodillo així primet i te la poses a sota del mallot. I tu mentalment penses, si me caigo tengo mis bragas, allí donde vaya yo van mis bragas. I llavors, pues tu ja surts com més convençuda.
1: Exacte, perquè,
0: que no te passarà
1: perquè
0: res.
1: Perdoneu, jo crec que hi ha una frase que ens ha marcat a tots, tota la vida, que és, si et passa alguna cosa, vés amb calces netes.
0: Claro,
1: això ho han dit
0: claro,
1: totes les mares, totes les calçotets nets.
0: Tota la vida, van clar,
1: la gent ve amb aquest DNI, eh? I clar, vosaltres li esteu dient a la gent que vagi sense calces i sense calçotets pel món.
0: No, però jo li dic que se la posin rodillada al mallot i així se senten si més segures, perquè van amb les seves calces.
2: I a més, quan s'ho proven, es proven la roba, els hi dius, quan acabis de provar-te'l, surt. Perquè, clar, els tirants dels culots sempre estan tots així com un rodillo. I els hi dius, a veure, tu te poses el culot i quan arriba la cadera has d'acabar de pujar a la cintura de dalt, aquí, més amunt. I després t'agafes els tirants i fas així, perquè és tallat el làser i això no es clava.
0: I els tirants de la dona, com que són especials pel pit, llavors, al principi, ara ja no, perquè ara ja les dones ja estan acostumades a posar-se un culot i tal, però llavors apareixien amb la part de darrere davant.
1: Bueno, a veure, sou corseteres, o sigui, no, amigues, psicòlogues, perruqueres i ara corseteres, com quan vas a comprar sostens. Home, no, ja m'imagino, festa major. Watch me.

0: els dies. Pubilles de cuixa forta.
1: Pubilles de cuixa forta. Avui amb quatre pubilles de cuixa forta. La Marta Martín, la Mònica Ríos, l'Olga Ábalos, la Maribel Sales, la Montse Sales, d'aquesta botiga emblemàtica de Gavà, que em fa una pena que tanqui, que jo ara me n'aniria a Gavà només amb la bicicleta per anar a que em posin un mallot al cap, si convé. Vosaltres, per exemple, que amb Velocíssimes també parleu molt de tot això amb les companyes amb les que feu curses, amb les dones que s'apunten a aquests grups.
2: I lo de les calces és sempre. Sempre les noies que s'inicien, clar, les porten i li has de dir per evitar, bueno, que rosadures... Que...
1: Sí, sí, clar. Clar, però també és una qüestió de, com penso que dèiem abans, que no, hem pensat que aquest món no era nostre, també crec que no tenim tants rudiments. Em sembla que l'home de seguida, i això ho parlàvem amb l'Olga, va buscant, no?, els gadgets, com totes les coses que necessita per fer aquell esport. A nosaltres sembla que ens sàpiga greu, ens faci una mica de por com fer el dispendi, però com més a nivell emocional, no sé com ho sentiu.
2: Sí, jo crec que, per exemple, quan gastar-se diners en una bici, les bicicletes són molt cares, no sé què penseu vosaltres, però un home pot gastar-se uns diners i no cal que sigui indurall. No passa res, els gasta perquè l'utilitza, perquè li agrada. En canvi, una dona és com que es pensa més que jo, i sí, és que jo no soc ràpida, és que jo, per lo que faig, és com més...
3: El donen de menys.
2: Sí.
4: Inclús sent matrimoni. Vull dir,
2: sí, això passa.
4: Ell té una bici, la botiga, ell gastar-se ella... el culot bo i la bici bona...
3: I diu, bueno, per ella...
4: Total, no sale.
3: Total,
4: a mi, m'hi repeteix.
3: Sí, això nosaltres m'aixequem molt aquí. No ens podem callar moltes vegades.
5: Sí, luego también, inclusive, a pesar de que ya hay muchas mujeres más en los pelotones de grupos masculinos o de grupos de chicas, hay algunas marcas de ropa que aún no hay... un apartado exclusivo para chicas, ¿no?
4: Sí.
5: Compartes el maillot unisex, ¿no?
1: Mm-hmm. Però... Imagino, i també passa com en el món de les motos, que hi ha una sexualització, és a dir, el maillot de les dones ha de quedar més apretat, de més color rosa, de més color, no?
6: Sí, hi ha una sèrie de marques que, a part de la paleta de colors, que sembla que la roba de dona només la pots trobar en uns colors com més...
3: Sí. Morat, sí.
6: Morat, sí. Pastel, rosa, sí, sí, i dius, sí. I per què no puc anar de blau, no?
1: De
6: llavors, o de verd.
1: Sí, que passa,
6: no?
1: Amb les bambes, també, que ho diu, sempre has de portar... Sí. Acabar amb unes bambes grises, roses, liles.
3: No,
1: i dius, no m'agrada aquest color.
6: Sí, i també hi ha alguns patrons que marquen com la cintura, no?
1: Sí.
6: O sigui, en comptes de ser com més recta perquè puguis anar tu més còmode sobre la bicicleta, fan com un... No sé, com marquen com la cintura i dius... No cal, no? Perquè no és una blusa d'anar, vull dir, és per fer...
4: Clar, és que
6: per anar a fer esport,
4: que tenim,
6: no?
4: Pit, amb els mallots de bici de dona, jo me'l tinc que comprar al final d'home amb una talla més petita perquè no em quedi ample, però és que el pit no m'hi cap amb un de dona. Vull dir, és que
1: ja, perquè a més has de tindre com una estètica, no? Física.
4: És que la cremallera... No?
3: La professional, sí. La dona més professional... jo suposo que també pot ser per l'esforç que fan, per les hores que li posen. Tot el desenvolupament de la part de dalt cada vegada és com menor. O sigui, tu veus un atleta i pit normalment no tenen. Llavors, clar, fan aquestes robes com per elles. I clar, nosaltres totes
1: sí,
3: no
1: hi ha
3: som,
1: molta gent,
3: no són les primeres espases d'un grup d'elit, no? Llavors...
1: Tu has de poder practicar aquest esport sense sentir-te...
3: Tu t'has de posar un culot de dona perquè és còmode, punto.
1: Sí, sense sentir-te com
3: no
1: un Dolly Parton.
3: Exacte, perquè clar, tens que anar envasada al buit, perquè també transpira millor. Però hi ha vegades que dius, és que m'ofego.
6: Sí, i també els perímetres, no, de les mans, dels braços,
4: sí.
6: o del culot, sí. Per exemple, no, i sobretot amb complements com el que es diuen les perneres, no, que són aquestes com unes mitges que estan com tallades i que te les poses a sobre i que te les pots posar i treure en funció si tens calor o tens fred, i a vegades són com molt estretes i costa de trobar
3: una marca que
6: s'adapti a la cuixa de la dona, no?
3: Sí. Que ho fan ergonòmic, ho fan en punt de cotó.
1: Però propaganda ja no, eh? Això ja no t'ho deixo fer.
3: Jo no te dic marca, no, en cap moment has dit la marca, jo no, eh?
1: És veritat, és veritat.
3: Jo no dic marques,
1: sí.
3: Però són aquí, porta com els plecs pel braç, És que a mi m'agrada la roba còmoda, sempre.
1: Ja, però pel que sembla, les dones sempre se'ns demana sí. que sortim com buscant dos jacs.
3: Sí,
1: no?
3: Però tu també eres dona i el jacs que se el busqui un altre.
1: D'acord.
3: Les teves clientes venen perquè confien en una altra dona.
1: Sí.
3: No venen perquè són les guais del Paraguai, no. O sigui, una dona com elles, una dona que fa esport, d'elit, més elit, menys elit, però és una dona que vol algú que se senti a gust i per això estàs tu, com persona que és especialista en una, jo que sé, en un producte o el que sigui, perquè clar, són productes que has de saber la composició, la manera, les cremalleres, que són molt importants.
1: Clar, però vosaltres penseu que a vegades hi ha com una mica de màrqueting en tot això? És a dir, ja el capitalisme és tan salvatge que hem arribat sí. a que tot s'ha de vendre de
6: tot
1: determinades maneres?
6: Tot. Una mica sí, hi ha una mica, o sigui, a vegades sí. les diferències entre home i dona tampoc són tan
3: exagerades.
6: Tan exagerades, vull dir, a vegades sí que ara per exemple, jo sempre he anat amb... Ara em podia comprar una bicicleta, no?, amb geometria pensada pel cos de la dona, però jo he anat tota la meva vida amb una talla S,
1: sí.
6: perquè XS costa molt de trobar a vegades sí. en algunes marques, talla d'home, amb geometria d'home, i llavors anava jugant una mica amb la posició del seient, del manillar, de la potència... I tot i així, a vegades no arribaves bé als frens. Yeah. Però bueno, llavors, a vegades sí que hi ha màrqueting... i les diferències tampoc són tan grans, no? però bueno, una mica de màrqueting sí que n'hi ha.
2: Però sí que és veritat que hi ha més bicis per dones, més talles més petites per dones, o sigui, coses que abans
3: no hi ha. Si m'anés fent mandos, inclús perquè puguis arribar a les manetes, es pot jugar amb regulació, perquè també hi ha homes que tenen el discurs.
6: Sí.
3: Que ja també està una mica més pensat a l'hora dels fabricants d'ajustar-se a el que hi ha.
6: Sí, perquè... però a vegades costa incorporar algunes talles.
3: Costa, però també pensa una cosa, que hi ha geometries molt petites que no cap. O sigui, tu agafes, per exemple, una doble suspensió, no te la poden baixar més d'una mida perquè a l'amortiguador ja no té espai. I aquí està la pega. Que tindries que agafar una roda 24 i dius...
1: Maribel, això ja és molt fort, el que m'estàs explicant. O sigui, jo ja no ho entenc, m'entens? No ho dic perquè ja teniu un nivellasso que no es pot aguantar, això.

0: Escolteu, per acabar, les germanes Sales Castillo, que sou el terror de Gavà, ja ho estic veient, quan passen per les vostres mans. És normal que us plorin, que us estiguin plorant aquests dies, perquè em sembla que això que feu és immens, eh? Què fareu ara amb les vostres vides? Anireu en bicicleta fins que us jubileu del tot, o com ho fareu, això?
1: Ella sí que es jubila.
2: Sí. Bueno, ja no, perquè ja té 8 anys menys que jo, però jo estic esperant per fer de tot. Ara me'n vaig a Menorca aviat.
0: En bicicleta?
2: No. Ah. No, perquè jo no puc fer bici, perquè em van operar els dos braços.
0: Oh.
1: Ella per pujant una bici.
2: Per treballar en bici.
0: Sí?
2: Sí, clar, els mecànics de bicicletes o mecànic del que sigui, quan ja portes uns anys, pues et van fastidiant coses. I jo, per agafar una bici, pensant que no em van dir que la infiltració era una anestèsia, jo pensava que se m'havia desinflat el pas del tendó, aixeco i sento cuoca, i em vaig desgarrar l'àbrum, i buah, va ser una operació bestial. Però jo faig el que puc, o sigui, faig kayak, faig paddle surf, faig snorkel, faig camina...
0: Quietetes no.
2: Camino buscant coves, perquè jo soc de les que van a la muntanya i vaig cinto de l'estona, i a vegades dic, mira endavant, mira endavant, mira endavant, i dic, és que no puc.
0: O sigui, que estar quietes no és el vostre, no. I en el teu cas...
1: Em reinventaré. No sé què.
0: No vols seguir arreglant bicicletes?
1: Bueno, podria dedicar-me a reparar bicicletes si algú vol els meus serveis, però...
0: Doncs escolta, ens deixes el telèfon, sí, que potser home, et surt aquí. Aquí tenim un taller molt xulo al costat de la ràdio. Bueno, al costat... relativament, que és on arreglo la meva, que es diu el taller del bon pedal. Jo crec que hauries d'anar directe allà. Hem de parlar.
1: Que un contracti, no? Que un contracti.
0: Exacte. Doncs escolta, ens apuntem tots aquests noms. Maribel Sales, Montse Sales, Marta Martín, Olga Ábalos, Mònica Ríos, moltíssimes gràcies, velocíssimes. Ja sabeu, si teniu ganes d'anar amb bici, us fa por, us sentiu soles, busqueu companyia, Volata, llegiu-la, amb Reclinatori, una revista fantàstica, i les Castillo, que ja veieu, ens sorprendran qualsevol dia d'aquests, jo sé, muntant alguna cosa forta. Moltíssimes gràcies, ho deixem aquí
1: a
0: totes.
1: Tu.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Nosaltres ho deixem aquí, pedalem per demà a les 9 de la nit, que no farem programa, eh? Estarem de rebella, són coses que passen, podreu sentir la Renaixença si teniu ganes, perquè jo aquella nit doncs soc més de petardos. Però Mireia Dalmau, Roser Panera, Moragues, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit, passat demà, vull dir, perquè he dit que demà no hi ha programa. Dijous tornarem amb Edna Miró, autora de Mel i de les Camèlies, una sàtira sobre la Barcelona Culturetes. Tenim molta feina, amics. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García, 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'exnúmero 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cadis, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continuen descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i hi haurà risc extrem d'incendi. Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. De cara a aquesta nit, el govern fa una crida a la responsabilitat i demana extremar les precaucions.
1: Avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa 2 setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat al cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no els graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
3: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
1: Una plaga de mosques fa alarguitza als habitants d'Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament en surt el focus. Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu de Jordi Pujol i el seu partit a la història de Catalunya. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega dels fons documentals de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional.
3: Illa va lloar la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar. Per la seva part, Pujol ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant dels qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
4: Pels indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada 2 per 3. No ho hem de ser, no serem residual.
3: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho ha demanat per poder complir el seu somni.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'explorana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari, amb 18 gols.
3: França ha golejat Iraq per 3-0, amb 2 gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant 2 hores per una tempesta elèctrica. I Noruega s'ha imposat al Senegal per 3-2 amb 2 gols d'Erling Haaland. França i Noruega ja s'han classificat per 16ens i en joc el Jordània-Algèria, partit del grup d'Argentina, amb un resultat provisional de 0-0.
1: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals, 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 23 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que hem tingut una nit de mal dormir. Ho haureu notat al litoral de Barcelona, amb temperatures que no han baixat dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que és aquesta manera
0: de saludar. Bé, res.
1: Ui, quin tonet.
0: No, per què? Tonet, per què? No. Mira, posa aplaudiments i tot.
1: Ja està ressentit.
0: Què tal el sol avui? Com el tindrem?
1: Mira, doncs a Vic, per les teves terres, el sol sortirà a les 6:16 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara Garcia, també, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
0: Ara explicarem el que passa aquí.
1: Sí. A veure, avui que és la revetlla de Sant Joan, comencem el programa recordant les paraules d'un dels joans més estimats de Catalunya, que és Joan Pera. I la cita diu així: el meu tresor són les estones que he fet una mica feliç a la gent.
0: Joan Pera, m'encanta, per favor. Que tinguem Joan Pera per moltíssims anys. Àlex, bon dia.
3: Bon dia.
0: I estàs d'acord, eh?
3: Molt.
0: No sé si algun cop us heu creuat amb la vida per Joan Pera, però és que és un home d'aquells
3: que
0: te l'emportaries a casa. L'equip dels matiners és un equip unit. Tothom ens ho diu, perquè, clar, diu, comenceu a les 5 de matí el programa. Dic, sí, comencem molt d'hora. Dic, per sort en tenim, que som un equip unit. Ahir Marta Viana i Laura Garcia, a part de fer boxa, i van a buscar cafè juntes, que demanen també convida. Sí, fan boxa.
1: Sí, ara fem boxa.
0: Boxa, les veus allà assegudes xerrant de la vida, amb els guants posats, també t'ho dic.
1: No, Lluís ens pega canya, Lluís ens pega canya.
0: Ahir es veu que van passar per una llibreria i van comprar uns llapissos moníssims. La Lara en té un, que és una abella.
1: Ja fa dies, que ho vam fer, això.
0: I la Marta Viana té una girafa. I dic, home, dic, no m'heu comprat res a mi?
3: Home.
0: Un llapis? Vai, el Roger, bon dia.
4: Bon dia. No sabia que sotmeties aquesta tirania,
0: home,
4: a la gent,
0: no.
4: A la gent.
1: Gràcies,
4: que ha d'anar a la paperaria i comprar-te tu.
0: Sempre els hi porto cosetes i no sé què. I van amb el llapis i no poden comprar un boli.
1: No,
3: jo no em faria molt fort si fan boxa, eh?
1: No ens han portat mai res.
4: Algun mal de cap.
0: Bé, jo espero que alguna remuntada fem abans que acabi el dia.
1: Té goma a dalt.
0: Tu ves
1: el boli. Jo no ho sabia.
0: És que us el robaré, us el robaré.
1: Oh, però no l'havia provat. Sí que borré, sí.
0: Bé, gràcies, noies, per acompanyar-me un matí més als matiners de Catalunya Ràdio. Clar que sí. Perquè, de fet, quan encara no ha sortit el sol, toca parlar no només que no em regalen coses les meves companyes, sinó del que passarà amb la posta de sol i d'aquí ben poques hores. I és que avui, estimats oients, és la revetlla de Sant Joan.

0: Avui és una d'aquelles nits en què les estrelles sembla acostar-se una mica més a la Terra, on les rialles ressonen més fort i l'aire fa olor pólvora. Torna la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí ben poques hores, quan s'amagui el sol, els carrers i les places començaran a transformar-se, les fogueres s'encendran i els desitjos tindran més possibilitats de trobar el seu camí. Però avui també és dia de taules llargues entre amics, parella i famílies, i que importants que són els sopars compartits i les mirades còmplices. I mentre les flames dansen al seu ritme i la coca de Sant Joan, ja ho sabeu, desapareix misteriosament de les taules a una velocitat impossible d'explicar, la nit avança en una bonica sincronia entre la llum, l'esperança i també l'alegria de compartir. Per això cada any, quan arriba la nit de Sant Joan, tornem a encendre focs, a llançar coets i a omplir-nos una mica més el cor d'il·lusió. Perquè encara que només sigui per unes hores, el món sembla una mica més brillant, una mica més divertit i, home, infinitament més màgic. I quan encara és de nit, l'equip dels matiners us desitgem que tingueu una fantàstica revetlla de Sant Joan, que l'estiu sigui només el preludi d'una temporada carregada de bons moments i, sobretot, de menys despertadors. El d'avui no cal ni que el compteu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ara mateix en directe, Jordània i Algèria, ho estic dient bé?
2: Sí, Jordània i Algèria, interessantíssim, 0-0 de moment. Però escolta'm, avui és 23 de juny, la revetlla de Sant Joan. Només et recordo que la primera dada, Maiol, que et vaig dir és que faltaven menys de 100 dies i ja està aquí.
0: Ah, quina meravella.
2: Per tant, només compartir passat, aquesta alegria...
0: Escolta'm, ha passat bastant ràpid, he de dir-t'ho, Ha passat bastant ràpid.
2: Quan estàs envoltat de bona gent, molt que bé. Pensa en tu com va la papeleria, doncs sempre és agradable.
0: Si és que regala un boli per fer feliç algú, saps?
2: Ha regalat a tots, que deien aquells. Escolta, vols que t'expliqui què farem avui
0: sí,
2: al matí?
0: Perquè
2: la cosa està calenteta i és de traca.
0: I mocador.
2: A la política espanyola, després de la sentència del cas Ábalos i amb la prèvia de demà, de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que serà important per donar explicacions. Tindrem a la Marta Masip, l'advocada penalista, perquè ens interpreti les claus d'aquesta sentència, amb una pena, diríem que alta, per l'exministre de 24 anys i molt baixa per el Dama, el comissionista que se'n lliura per les explicacions que ha donat. Després tindrem reaccions d'Esquerra Republicana, el diputat Francesc Marc Calvoli de Podem, de Ione Belarra, i finalment parlarem també del cas Begoña Gómez, que encara el tenim en Déu marxa, i ahir teníem també la reacció del Consell General del Poder Judicial amb la Montserrat Comas de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Després parlarem de Sant Joan i dels animals, de com ho passen avui, que també hem de pensar-hi en això, amb els petards. Parlarem amb l'Aida Gascón. I després de coques, amb el Cristina Escrivà, que...
0: Perdó,
2: disculpeu,
0: salut.
2: Gràcies, esperem que ens en porti alguna. A les 11, Emma Vilarasau, fantàstica, aquí a la cadira
0: sempre
2: de la
0: Garcia. Sempre és una bona manera de
2: sempre,
0: començar o d'arrencar el matí, vaja.
2: I després una mica d'humor, i ja està, i a fer la revetlla.
0: Molt bé, doncs que tinguis bona revetlla.
2: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara, Maiol. Un minut pràcticament a un quart de 6 del matí. Què ha passat el moment de dormir? De moment algú ha sortit de festa, perquè l'entrada de Catalunya Ràdio Diagonal Beethoven està avui carregadeta del jovent d'aquí a la discoteca.
3: N'hi ha molts, avui.
0: N'hi ha moltíssims, avui. N'hi ha moltíssims. Han fet com una espècie d'aquelarre aquí.
4: Suposo que aquesta gent sortirà també aquesta nit.
0: Home, Àlex, per favor, quina pregunta.
4: Si els, jo és que els faig grans.
0: Si els grans som nosaltres, ells estan aquí encantats de la vida i a la que toquin dos quarts de 6 a dormir i a carregar piles. Però si no veus aquesta cara que foten.
4: Si és
0: que han fet 18 anys. Jo diria que tenen 18 anys, tots ells.
4: Justet.
3: Saluden, ara saluden.
0: Ara saluden abans de picar, perquè
3: piquen
0: al vidre. Hi ha gent que és a punt de dormir a Diagonal Beethoven, esperem que dormin tranquil·lament i que no tinguin efecte helicòpter, però mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, efecte helicòpter, el giro de la manivela, Un grup d'arqueòlegs han trobat una estructura maia de fa 2.000 anys perfectament conservada al nord de Guatemala. La construcció, batejada com Ococ, que vol dir bolet... Ah, que no saps per què, no? Perquè s'assembla un bolet, bàsicament.
0: Val.
4: És a dir, que els maies ja feien coses rares amb les formes molt abans que arribessin els arquitectes. Els experts expliquen que la troballa és única perquè no va quedar enterrada sota altres edificis, allò de que
0: amb el temps, no?
4: Ah, amb el temps van fent edificis, no? O van modificant. No, no, aquesta és perfecta, s'ha conservat perfectament. Els investigadors creuen que aquest espai servia per a rituals i cerimònies i que després els mateixos habitants el van desmuntar parcialment de manera simbòlica, una mena de reforma d'aquella època, eh? Un edifici que demostra una vegada més que els maies construïen monuments monumentals, feien rituals complexos i després els desmuntaven bàsicament perquè sí.
0: Curiós, eh?
4: Doncs que ho sàpigues.
0: Que la història que ens precedeixi no se'ns oblidi,
4: i
0: també.
4: I que 2.000 anys després descobreixis una cosa nova, eh?
0: Sempre, sí. En un món ja trillat. Que... Escolta, bona trobada i bona manera de començar el matí. Gràcies, Àlex.
4: Vagi bé.
0: I a aquestes hores del matí, quan pràcticament passa un minut ja d'un quart de sis, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si en comptes de mirar molt lluny ens fixem una mica en el que tenim més a prop. Això és el que ha fet Àlex Pérez, un jove de Balsareny que ha aconseguit tenir desenes de milers de seguidors a Instagram i TikTok parlant de futbol territorial català. Inicialment ho va provar en castellà i fent contingut de futbol internacional, però ha estat amb la recepta de la proximitat que ha aconseguit una comunitat fidel i també quedar finalitzat del programa Influencer del 3CAT.
0: Boníssimes iniciatives per engegar aquest dimarts 23 de juny. Serà els primers a Catalunya a fer ràdio en directe, som els matiners, i home, arriba l'estiu, arriba les motos aquàtiques, hi ha una cosa de la que en parlarem poc.
3: Els cotxes aquàtics.
0: Ah, els cotxes aquàtics.
3: Es diuen jet cars, són uns vehicles pensats per aquestes activitats d'oci que combinen doncs, el disseny i el cotxe esportiu de luxe amb el que seria la moto d'aigua de tota la vida i que poden arribar, atenció, als 100 km per hora. Ara es veu que aquests dies a les platges de Màlaga han aparegut alguns mentre la gent es banyava i llavors els cotxes anaven doncs, molt, molt a prop i això evidentment ha despertat tots els dubtes bàsicament sobre la normativa. Es veu que necessites una llicència bàsica de navegació i està a mínim 200 metres de la costa, però si no tens títol, algunes empreses fins i tot et deixen conduir-lo sense necessitat d'aquesta llicència, això sí, acompanyat d'un monitor. A Barcelona cada vegada hi ha més empreses, he fet aquí un estudi de mercat per si us interessava, 15 minuts 120 euros, una hora 400. Si us interessa llogar-ho.
6: No, gràcies.
0: 15 minuts, 120 euros, una hora, 400?
3: Sí.
0: Jo, al mínim et poden donar el dinar, no?
3: Com a mínim.
0: 400 euros, una hora... Ai. Haurem de provar, que per cert, normalment la distància aquesta de 200 és la que s'acostuma a deixar els vaixells, per tant entenc que deu tenir una miqueta aquesta categoria. Seguim.
3: Una miqueteta.
0: 100 quilòmetres són els que haureu de córrer vosaltres ràpid quan acabi el programa, si no em voleu donar a la Revella de Sant Joan.
3: Cap a la papereria.
0: Ah, exactament. Amb quina bona notícia ens haguem al matí? Girafeta o Abelleta Garcia? Clar.
3: De totes les coses que m'has dit, aquesta és la més maca.
0: Veus?
3: Molt bé.
0: Doncs es noti la ironia
3: pues
0: ben feta, també t'ho dic.
3: Doncs a veure, la bona notícia que us porto és a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè s'ha consolidat un any més com un dels destins preferits per les vaques i els cavalls.
0: Veus?
3: El bestiar, bàsicament. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten animals per les seves excel·lents característiques, que són una gran extensió sense massa forestal, allà un prat verd enorme, molta aigua, bon maneig del bestiar i pastures de qualitat. A Llessui hi porten animals ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. Ho fan amb camions, però uns pocs encara ho fan a peu per mantenir aquesta doncs, tradició mil·lenària. L'Albert Sobirana és un ramader de Montellà, a la Cerdanya.
7: Aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres i de bon poder veure el bestiar i crec que això d'aquí és el que fa que la gent pues, triï aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant.
0: Ha mancat el redactor que ens ha deixat aquesta crònica perquè li ha dit a l'home, tu fota't aquí al mig amb totes les vaques. Vaques!
3: I allà gravat.
0: I tireu, m'encanta.
3: Sí, no són efectes especials, eh?
0: Motius per saltar del llit, Marta.
3: Mireu, un bon motiu per aixecar-se del llit aquests dies és anar a la piscina, especialment si ets de Montclar, a l'Urgell, després de molts anys de reivindicacions veïnals, el poble per fi té una piscina municipal.
0: Molt bé.
3: Això sempre és una bona notícia. Feia més de 40 anys que la reclamaven, però el projecte no va començar fins al 2021 i, evidentment, a part de refrescar-se i fer passar la calor, plantejaven la demanda com una necessitat de disposar d'un punt de trobada que permetés revitalitzar el municipi. Ara, per fi, ho han aconseguit.
0: Doncs escolta, moltíssimes felicitats a tots els habitants de Montclar, a l'Urgell, perquè després d'aquests 40 anys almenys per fi teniu piscina. I mentrestant obrim la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Ortega Cano perquè ha tornat a fer una aparició estel·lar d'aquestes seves. La premsa del cor l'ha parat pel carrer per preguntar-li sobre la seva opinió de la sèrie documental que ha fet Rocío Jurado, sobre Rocío Jurado, sí. I aquesta ha estat la seva reacció.

0: Puja el pa, Morte Bacano. Puja el pa amb aquest home,
1: Fatal.
0: És que no hi toquen no quasi hores.
1: No està bé.
0: És que contesta dignament o no diguis res.
1: Sí.
0: Perquè és que perds raó fent això.
1: Absolutament.
2: No està bé.
0: I alerta, per favor, que l'equip d'aquest programa té el cor trencat perquè el cor ja no batega entre Òscar Casas i Anna Mena.
1: Sí. Somos como un clásico.
0: Per favor, no m'ho diguis, per favor, que és nit de rebella.
1: M'ha sabut tan greu.
0: Però això és de veritat?
1: Sí, sí, 2 anys junts.
2: Però se'ls veia molt bé.
1: Se'ls veia molt bé, però sí que...
2: Van venir aquí, a Catalunya.
0: De cara a la galeria.
1: Però les xarxes... Tot enganya, nois.
0: Tot enganya. Re.
1: Ho han deixat. Fa un mes es veu que ho van deixar. Vull dir, uns dies. Ho ha tret en exclusiva Javi Hoyos. Ha explicat que no hi ha terceres persones, que ha sigut una decisió presa per mutu acord i ara veurem doncs, què acaba passant. De moment, hem de recordar que Òscar Casas ja patia fa uns mesos per acabar en una de les cançons de Desamor d'Anna Mena. Ho deia així.
3: No sé, com cada dia de mi vida.
2: Què dices? Que exagerado eres, tío.
3: Cada dia de mi vida penso, esto va a salir en una canción. Bueno, pasa, o sea, si alguna vez... Lo voy a decir, si alguna... Lo voy a decir. Es algo increíble porque si de repente tenemos una conversación o discutimos a lo mejor sobre una cosa, es increíble porque de repente a la semana siguiente tiene un temazo sobre esto. Entonces es fuerte porque dices... Yo estoy dentro de... ¿no? A lo mejor estamos, yo qué sé, por algo y estoy pensando... Esta frase que lo pienso interiormente en el momento que está ocurriendo una conversación o una discusión y pienso, esto que acabo de decir va a salir en una de sus canciones.
0: Doncs veurem quina és la cançó que li dedica Anna Mena a Òscar Casas, que
1: per cert,
0: Javi de Hoyos ahir també deia que hi havia ruptura entre Pablo Alborán i la seva parella.
1: Sí.
0: Veurem això, a veure què passa, perquè és el que ja fa un mes que ho han deixat, també. Arriba l'estiu, noies.
1: Estaràs content. Què devia passar fa un mes?
0: Que arriba l'estiu.
1: Sí, no, ja...
2: És que és el clàssic.
0: Ai, vinga, va, seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Abans de tancar la revista del cor, tenim un nou capítol, a veure, de nenes que canten. Aquesta vegada és el torn d'una de les filles de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, la Gio.
1: La Gio.
0: Que ha compartit aquest vídeo a Instagram. Bon dia, matiners.

0: Sí. Ahora, ahora, ahora.
1: Como brilla pues ella está.
0: Mare meva, sisplau. Anys enllà se'ls explicava a Col·lapse aquest cap de setmana que heu de saber si els vostres fills canten bé o no canten bé.
2: M'agrada tant les declaracions que va fer l'Àngel.
0: Ja, amb escoltar la filla de Georgina sí. I...
2: Cristiano.
3: Pobret.
0: Menys mal que té diners.
2: Pobret.
0: Que si vol li munta una gira mundial i omple l'estadi comprant ja a tothom.
2: Clar que sí,
0: reina. Quins sons deixa la ràdio?
2: Doncs després de la victòria d'Espanya al Mundial contra Aràbia Saudita al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva Especial en què un dels protagonistes va ser Lamine Yamal. El de Rocafonda va generar valoracions com aquesta de Joel Díaz.
4: M'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada, majoritàriament hi havia gent cridant musulmán el que no vote. Les contradiccions que genera en molta gent de l'estat espanyol a mi em posen calentíssim.
0: En només 6 minuts arribem a 6:15. Vinga, va, una mica de West Side Story, Marta.
2: Sí, perquè un 23 de juny del 1962, la banda sonora d'aquesta gran pel·lícula encapçalava la llista d'àlbums del Regne Unit, on es va mantenir durant un total de 13 setmanes, amb música i lletres, recordem, de Leonard Bernstein i Stefan Sondheim. La banda sonora també va batre rècords als Estats Units, aconseguint estar 54 setmanes seguides al número 1, i això, doncs, el va fer batre tots els rècords, col·locant-lo com l'àlbum que més temps va estar al número 1 de la història de la música. Lots of new housing with more space.
0: Lots of doors slamming in our face. Mira, que ens faltava ja en aquest programa. Fa una mica de West Side Story. Vinga, que avui ens hem de connectar amb els astres, per favor. Perquè avui és nit de Sant Joan i volem saber avui especialment quin dia ens espera. Astrològicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
5: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 23, la nit de la revetlla de Sant Joan. La lluna transita per Balança i ens recorda que la millor festa també necessita una mica d'harmonia. És un bon dia per compartir, cuidar les relacions, escoltar abans de parlar i no encendre més focs dels necessaris. Que hi hagi música, caliu, bon rotllo i equilibri. Passeu una molt bona revetlla.
0: M'encanta no encendre més focs dels necessaris, també t'ho dic.
2: Molt bé, Sergi. Està molt bé.
0: Sí, perquè és una d'aquelles nits que la gent veu...
2: Sí.
0: Les emocions estan a flor de pell...
2: Sí, l'estiu a tocar, vaja, ja és estiu aquesta nit.
0: Exactament. I escolta'm, Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Doncs avui, dimarts 23 de juny, agafo aire perquè n'hi ha moltíssims. Felicitem dues cantants. Comencem per la primera, Katie Tunstall, coneguda pel
0: Katie
2: seu èxit...
0: Tunstall.
2: Tunstall. No, a internet deia Tunstall.
0: Però és Tunstall.
2: Conegudíssima pel seu èxit, Suddenly I See, la cantant en fa 51. I una altra cantant, en aquest cas us parlem de Duffy, que avui celebrarà els 42. I de cantants, actriu, Dana Paola, bufarà 31 espelmes. Tinc la sensació que hem felicitat 20 vegades ja a Dana Paola.
0: Jo
2: no sé
0: també.
2: Per què. Jo crec que ens hem
0: doncs
2: equivocat.
0: Jo també. No, és
2: no.
0: Avui.
2: Doncs jo crec que algun altre dia l'hem felicitat per
0: error. Sí, a mi també em sona.
2: I qui avui també fa anys és el cantant americà Jason Ras, avui en fa 40. És a dir, 49. En fa 40, tots 49.
0: Un moment.
2: Va.
0: El cantant americà Jason Ras avui en fa 40 tots, és a dir, 49.
2: Era una brometa. Era una brometa estúpida.
0: Ai, Déu, matiner.
6: El matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
7: Creo que no.
6: Però la tenim tota.
7: Viva el vino!
0: Vinga, va, cap només 3 minuts, arribem a 6:15 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui és nit de Sant Joan, festa grossa a Catalunya. Passa per aquí, Strombers. Aquesta es diu la nit de Sant Joan. Bon dia, matiner.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 23 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos i que pràcticament perdona l'empresari Víctor de Aldama desencadena una tempesta política.
1: Sí, la sentència condemna Ábalos a 24 anys de presó, pràcticament la pena màxima prevista, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García per corrupció pel cas Mascaretes. En canvi, a Aldama li imposa 4 anys, una pena mínima, per haver col·laborat amb la justícia per aclarir el cas. A més, podrà evitar entrar a la presó. Aldama ho celebrava així.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el PP ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar.
1: L'actual ministre de Transports, Òscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a exigir eleccions.
4: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
1: És el jutge que s'encarrega del cas que afecta Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que va insinuar que els policies que escorten Gómez la podrien ajudar a fugir de la justícia. Així va justificar el jutge que hi havia risc de fuga. La Comissió Disciplinària del Poder Judicial haurà de decidir ara si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: A Catalunya, ja ho sabeu, es prepara per la revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i un risc molt elevat d'incendi.
1: El pic de calor ja va ser ahir, amb molts registres per sobre dels 40 graus, però, tot i que la calor anirà a la baixa, les temperatures continuaran sent molt altes. És per això que el govern fa una crida a la responsabilitat i demana que aquesta nit s'extremin les precaucions. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, d'Interior.
5: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
6: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes.
1: Sí, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més, fins al 10 de juliol, per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
0: Downing Street tornarà a canviar d'inquilí.
1: El Regne Unit tindrà nou primer ministre, que serà el quart en 4 anys. L'actual, Keir Starmer, ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns, que és el pas previ per agafar-ne el relleu.
0: Nou episodi en el cas de la mort del propietari de Mango, Isaac Andic.
1: Ara la jutgessa que investiga el cas i que ha imputat el seu fill, Jonathan Andic, com a acusat de la mort, ha citat a declarar la psicòloga que tenia diversos membres de la família. També cita la parella de la víctima i les germanes de l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin estat de salut tenia abans de morir.
0: I acabem parlant alerta d'una plaga de mosques.
1: Concretament una invasió de mosques que fa la guitza als habitants d'Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis del municipi, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Molta revetlla aquesta nit, treballes?
1: No, revetlla.
0: Revetlla, eh?
1: Sí, sí.
0: Demà descansem?
1: Sí, home, clar.
0: Bona revetlla.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:06, 4 minuts, aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: I amb ells dos, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu al primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades, comencem el diari Ara i La Vanguardia. Converteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. I el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol.
8: A la premsa de Madrid. El País explica la condemna, però hi afegeix al titular que el Suprem deixa lliure a Aldama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime i implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol, seriós. I La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica.
7: L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, que tifa per a Barnum, titula Lara, imatge de Downing Street amb el premier marxant del pla, i La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laborisme enfonsat.
8: I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i Lara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels mundials.
0: Per cert, parlant de futbol, ara mateix s'està jugant el Mundial en directe, Jordània-Algèria, empat a 0. Us anirem a informar, vaja, com sempre, fins a les 6 del resultat d'aquest partit del Mundial, ara mateix en directe, també als matiners de Catalunya Ràdio. I avui els articles d'opinió i editorials, Ábalos, Aldama i Koldo.
8: La Vanguardia titlla de contundent la sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per Sánchez, el seu partit i el seu govern.
7: El diari no li sorprèn la duresa de la sentència, però troba menys fàcil de complir prendre la sentència d'Ade Aldama, que podrà evitar la presó.
8: L'Ara va més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
7: Coincideix amb els jutges que l'exministre ha de tenir una pena elevada, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
8: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Koldo García demostra que l'estat de dret funciona.
7: I coincideix amb l'Ara que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama, que no ingressarà a la presó.
8: Una opinió ben diferent és la que té el Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat, diu, les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
7: El diari es posiciona a favor de la lleu pena imposada al Dama perquè les organitzacions criminals del nivell no solen caure ni un si un dels seus membres no confessa, i el benefici que això aporta a la societat mereix ser compensat.
0: Ho estàvem dient ara mateix, però escolta'm, acaba de marcar ara mateix que hi ha hagut gol. Espera, que això ho vull dir en directe. Gol de Jordània ara mateix. Vinga, seguim.
8: Som-hi. El periòdico, el periodista Joan Tàpia, escriu que la sentència resumeix en corrupció socialista molt feridora, diu, per al govern de Sánchez.
7: Considera que una democràcia ideal, Pedro Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar amb més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Preparada per la revetlla ja o no?
9: Sí.
0: Doncs vinga, abans d'això, repàs com sempre a la premsa digital. Un tema de noms.
9: L'escola pública d'Alcántara a Càceres vol canviar-se el nom, bàsicament, perquè es diu Save Miguel Primo de Rivera.
0: Home.
9: Ara bé, l'Ajuntament, abans del PP, s'hi oposa, mentre que la Junta d'Extremadura, amb PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho llegim al País.
0: També la resposta, no dir res, sí, i va. Avall que fa baixada.
9: Exacte.
0: Qui encara no s'ho creu?
9: Doncs els veïns de Merlès i Porreig, al Berguedà, davant la Rierada, que va baixar dijous de Corpus i va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara està comptabilitzant els desperfectes, entre ells el pont romà de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabdal, una riera, com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: Déu-n'hi-do.
9: Sí.
0: I qui tampoc dona crèdit?
9: Doncs una família de Barcelona que li han assignat una escola d'educació especial per la seva filla, amb necessitats educatives especials, a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de les sol·licituds i els diu que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que sí que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Però clar, educació especial, per tant haurem de mirar una mica millor.
9: Correcte.
0: Ai, Déu meu, per què és notícia el Bisbat ara de Solsona? A veure.
9: No, en aquest
0: Sílvia,
9: cas...
0: Sílvia, sisplau.
9: En aquest cas, per seguir el que toca. Per ordenar el primer sacerdot en una dècada, el bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca de la Quesa Diòcesi. El veí bisbat de Lleida, atenció, l'última ordenació va ser el 2023, i aquí feia més de 10 anys que no
0: Mira,
9: feia cap.
0: Poc a poquet.
9: A la diòcesi de Solsona, en total, hi ha 48 capellans. Llegim el Segre.
0: Bona revetlla.
9: Igualment, vagi molt bé.
0: A veure, ja ho sabeu, altes temperatures ens demanen precaució. Aquestes hores és una nit delicada i les temperatures, de moment, Marc, sembla que recularan un palet.
7: Sí, exacte, no hi haurem, sembla, els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 graus a Ponent, també a l'Ebre. El dia serà assolellat amb un cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu, la Revetlla de Sant Joan, però serà molt, molt càlida a tot el país.
0: I aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí, repassem, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio, alguns apunts culturals amb la Marta. Per on engeguem, Marta?
10: Doncs, evidentment, avui hem de parlar de la Revetlla, perquè és nit de Sant Joan, i això vol dir que és nit de molta platja, moltes fogueres i molta festa, com la que es farà, per exemple, al Festival Ítaca, la platja gran de l'Estartit. Avui actua 31 FAM, també hi podreu veure Barry B, Cupido o Venus. Tot això l'Empordà.

0: doncs amb aquestes nits que no moren mai, si ho voleu viure d'aquesta manera, amb Doctor Prats a Reus, a les Barraques, concert avui a partir de les 11 de la nit.
1: I aquestes hores del matí movem el dial alerta fins un 10 d'octubre del 1999. Segur que recordeu quan quatre persones van ser detingudes pel segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot, l'alcaldessa d'Olot i el cap de la policia local donaven aquell mateix dia una roda de premsa que així cobria Catalunya Ràdio.
2: Sembla que ja són quatre les persones detingudes en relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons ha confirmat la delegació del govern. Es tracta del veí de Camprodon, José Luis García Paz. Mentrestant, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha dit que els dos agents de la policia local són algunes de les dades que s'han explicat en una roda de premsa que s'acaba de fer a l'Ajuntament d'Olot. Des d'allà ens ho explica Esther Carreras. Esther, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs fa ben pocs minuts ha finalitzat aquesta roda de premsa que han protagonitzat l'alcaldessa Isabel Brossosa i el cap de la policia municipal d'Olot, Josep Torrent.
1: Una història, sens dubte, potent, la que vam viure amb el segrest de la farmacèutica d'Olot, de Maria Àngels Feliu. I quan falten alerta 13 minuts per arribar pràcticament ja, no, jo què dic, 13, 17 minuts, per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial, alerta. Avui des del Pirineu, des del poble de Lins. Guillem Soler, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Arriba Sant Joan i torno cap a casa. Al Pirineu, la revetlla de Sant Joan es viu amb molta passió. A molts pobles es fan les tradicionals baixades de falles i la de Lins és una de les més especials. Des de dalt de tot del turó de Sant Quirc i del Botanal, centenars de persones de totes les edats baixen en plena foscor carregant les falles, unes torxes de foc fetes amb troncs de la zona que il·luminen la muntanya, creant una espècie de ritual que involucra a grans i petits. Quan arriben al poble, les falles s'utilitzen per encendre la falla gran, un gran tronc de pi d'uns 8 metres d'alçada que, quan s'encén, indica el començament de la revetlla. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Lins, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, que acaba d'entrar l'Ara García ensenyant-me el llapis que no m'ha regalat de la girafeta. Molt bé, l'Ara, perfecte, ja pots anar seient. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol Roger?
5: Doncs esperem que tot l'equip sigui viu després de les factures que esteu creuant i de l'atenció que hi ha.
1: No arribem a la revetlla.
5: A matiners, nosaltres parlarem d'una altra cosa que està bastant tensa, que és la sentència del cas Ábalos, perquè hi ha molt de rebombori a Madrid, òbviament, per aquesta sentència alta per Ábalos i molt baixa per el Dama. Farem les reaccions polítiques amb el diputat del Congrés, Francesc Marcal, vora d'Esquerra, amb la Ione Belarra, que també és diputada i secretària general del Congrés. Comentarem els detalls de la sentència amb la panelista Marta Masip. I després parlarem de Sant Joan, parlarem de les coques amb el Cristian Escrivà, parlarem del soroll que afecta a molta gent i també els animals amb l'Aida Gascón. I després a les 11 tindrem a Emma Viladasau, fantàstica.
1: Una meravella.
5: Que de factures de família, per la ficció també en sap unes quantes, però que sempre ve de gust escoltar-la.
1: Tan bonic el que han creat, ho han explicat aquest dissabte a Col·lapse i val molt la pena. I la Vilarassau, que és un d'aquells altres clàssics que ens encanta.
5: Doncs mira, per encaminar-nos al matí cap a la revetlla, crec que serà fantàstic escoltar-la i després una mica d'humor i ja està.
1: D'aquí 15 minuts s'engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Abans, per això, espero que no vagi de llapissos avui, perquè ja s'encendrà la caldera.
5: És un tema molt millor. És un tema molt millor que els llapissos.
1: Sara Lías, estàs preparada o no? Vale, va, perquè ahir, gràcies a mi una miqueta, ens hi vam aproximar.
5: Ahir sabreu que Leo Messi es va convertir...
1: Perdó, que m'està dient la Sara, i ara, ara. Perquè sempre s'hi aproxima ella.
5: Bé, ahir no va encertar ningú, només ho recordo els oients.
1: Sí,
6: ens hem apropat molt.
5: Us veu apropar molt, sí, igual que s'han apropat d'elles a comprar-te un llapis, que és que se l'ha comprat per elles. Ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim... És que se li va treure punta al tema.
1: Ahir
5: que Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials. Una dada sobre Leo Messi.
1: M'agrada el tema.
5: I en concret, va, perquè no tot sigui elogis a Déu Nostre Senyor, quants penals ha fallat Messi a la seva carrera? Ahir va fallar un, també.
1: Hòstia, a veure'm. Sí, jo anava a dir 50, 40. Va.
6: 30.
1: 30.

0: la Lara i 17.
1: Doncs Lara García és la campiona d'avui perquè Leo Messi va haver fallat 32 penals. N'ha marcat. N'ha xutat 148 i n'ha marcat 116.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per cert, que segons el llibre Guinness dels Rècords, Messi ahir...
0: Ahir va fer un, no?
1: En va fer 4.
0: 4?
1: En va fer 4. És el màxim golejador en la fase final dels Mundials amb 18. Més partits jugats en un Mundial, més partits guanyats en un Mundial i més minuts jugats en un Mundial.
0: Va ser, va fer un penal, no?
1: Va fallar-ne un.
0: Ah, això és el que m'estic dient.
1: Que no eren de penal.
0: Això és el que m'estic dient.
1: Sí, sí, és que ho he dit jo feia un segon, no. Llavors el teu pensis. Podem treure el tall, si vols. El Betis, escolta. I si tinc raó, que vaig a comprar... I si tens raó tu,
0: no, et vaig a comprar llapis. Bolis, i els llapisos ni res. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies us estem demanant que ens truqueu perquè ens queden pràcticament, vaja, una setmana i mitja per acabar aquesta primera temporada dels matiners i volem saber tots aquells que ja formeu part d'aquesta família que cada dia poseu la Pública i Nacional de Catalunya per despertar-vos amb nosaltres. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem les vostres trucades.
2: Senyores i senyors, bon dia.
3: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
4: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
5: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
6: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
7: Sí.
6: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
2: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
8: És veritat que la cara estava rara.
2: Era Shakira o no era Shakira?
8: Jo estic segura que sí.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
10: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laboradors llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? ¿Por qué me engañaras, María Dolores?
1: Que maco,
8: eh? I el com si fos ahir seria internacional.
10: Exacte.
8: No?
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio el matiner amb Xavi Canalies.
12: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sóc la Mònica, que quan em mires tots hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
13: Perfectament.
3: Els matiners.
0: Per cert, he de dir-vos que cada vegada ja era molt fan de Martina Klein, que últimament la veiem molt en aparicions televisives.
8: Sí.
0: I el cert és que fa reflexions molt interessants. Va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Va fer una reflexió que, a més, si ets top, jo crec que amb el temps això potser també ho has de gestionar. I és com
8: tal.
0: Va canviant el cos a mesura que et vas fent gran i com ho has gestionat.
8: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
0: Espera, tornem a recuperar. Ara escoltarem Martina Klein. Però parlem abans d'una enquesta que han fet a Som Eva sobre la cursa antiracista que es va fer aquí a Barcelona, on van preguntar a molts dels participants precisament què havia de passar perquè es trenquessin alguns estereotips. I això és el que van respondre.
8: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu?
14: Que per ser negra ja sigui bo en tots els esports.
15: Que els marroquins venen aquí a treure el treball.
16: Que donen per fet que no entenc el català quan el parlo perfectament.
8: Quin comentari t'agradaria que la gent deixés d'assumir sobre tu?
17: Que la gent acceptés ja que hi ha gent integrada aquí des de fa molts anys, que són catalanes, mestisses, estem i existim.
18: Que per ser negre no pugui viure en un barri privilegiat.
19: Passes al costat d'algú i s'agafa el bolso, es canvien de vorera.
8: I quin comentari aparentment innocent estàs cansada d'escoltar?
18: Uà, sí, en molts, eh? D'on ets? Ets molt guapa.
2: La coletilla que es deixen a l'aire és la ets molt guapa per ser negra.
18: Que bé que parles català. Et fa qüestionar tota l'estona, no com la teva pròpia identitat. Jo la tinc molt clara.
8: I quina cosa encara et sorprèn haver d'explicar el 2026?
18: No em faig les trenes cada dia.
10: No robo, no som pobres tots, tenim cultura, molta gent criat aquí.
4: Lo més especial de cada persona és que cadascuna és diferent. Pues no jutgem una persona per tal com és, perquè nascut
7: nascut així i no ho pot canviar.
19: És a dir, la gent es pensa que per ser d'un lloc ets d'una determinada manera i no té per què.
0: Doncs escolta'm, fantàstica aquestes respostes. Sí, sí. Entre tots, com sempre, anem aprenent i anem millorant. I ara sí, moment d'escoltar a Martina Klein amb l'Helena García Melero, el Tot es mou de TV3.
13: Procuro entendre cada cop amb més carinyo cap a mi, que hi ha coses que ja no es queden amb mi. Dia 10, el cos de 20 anys, el cos de 30 anys, el cos de 40 anys que tenia i que m'acompanyava, i ara i donar la benvinguda a aquesta segona etapa amb carinyo, em costa de vegades.
20: Tu estàs molt ben acompanyada amb l'Àlex.
13: Jo estic molt ben acompanyada.
20: Sou una parella meravellosa, que agrada, una parella que agrada a tothom. Quin és aquest aprenentatge? Com el fas?
13: Bueno, ell m'ajuda molt. Primer perquè li agrado molt, i això, i tenir davant una persona que et mira amb bons ulls és molt important.
20: Que notes perquè... que li agrades,
13: sí,
20: això.
13: És sí, important. No, i m'ho diu, sí. I m'ajuda doncs, a treure de mi la inseguretat o aquestes sensacions de... Però, on vas?
20: Tu també li dius amb ell?
13: Jo molt, sí, també.
20: Que bé, és important dir-ho,
13: A mi també m'agrada molt. I, doncs, estar ben acompanyada d'una persona que t'estima i que et veu bé, jo crec que és important. A la teva parella, als teus amics, que t'estimin. I que la teva gent, els teus familiars, també doncs, et tornin una imatge bonica de tu mateix.
0: Quina meravella, que és que ens encanta Martina Klein, per favor, un petonet aquí des de la ràdio. Sí, important el missatge, a més, que envia Martina Klein, sobretot també per les noves generacions. I alerta, perquè també va passar per colar-se de TV3, Glòria Serra, que no puc ser més fan. Que explica, com sempre, les seves anècdotes de Equipo de Investigación.
21: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era. I per fer-ho bé vam anar amb un prat ple de vaques. La idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques. Si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca. Tu plantaves, vinga, va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien uup i se n'anaven. Però una hora i mitja, eh? Corrent amunt i avall pel prat aquell. Plantem, vinga, va, ara que en tens una que està relativament a la vora i tal. Començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així, dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. I jo li vaig dir, que et quedis quieta. I bueno, no sé, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica... I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va congelar.
0: Va dir... Podeu recuperar tota l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Vinga, va, 93-201-7474, matiners que aquests dies ens truqueu en directe per explicar-nos què feu desperts a aquestes hores, com, per exemple, des de Torrelavit, la Lourdes. Lourdes, bon dia.
22: Bon dia.
0: Com estàs, Lourdes? Benvinguda als matiners.
22: Molt bé, molt bé.
0: Què m'expliques, Lourdes?
22: Pues res, que ja he començat a treballar. Okay.
0: Molt bé. I de què treballes, tu, Lourdes?
22: Soc xofer d'autobús.
0: Ostres, a quina hora ens hi posem?
22: Bueno, ens hi posem a 4:45.
0: Sí.
22: I, bueno, bé.
0: I escolta'm, Lourdes, et despertes amb els matiners?
22: Sí, pràcticament tot el dia vaig amb vosaltres.
0: Ah, sí, que la primera hora del matí t'acompanyem. Et despertem bé, Lourdes, o hi ha alguna cosa que vols que canviem? Quina pregunta que estic fent jo ara.
22: El què?
0: Que dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi o et despertem correctament?
22: No, bé.
0: Tot bé, no?
22: Sí, ahir ja vau posar allò del llàster de les mares, de les nenes.
0: Sí.
22: Però a mi m'encanta el llàster i m'encanta. Però hi ha una cosa que tindria que ser mudre.
0: A veure...
22: Va dir a la Rosalia que no valia per res. I tu tindria que fer mirar una miqueta.
0: Bueno, no. Escolta, però la condició humana també és cagar-la de tant en tant. No passa res.
22: Ja, però clar, diu... Però bueno, no va ser l'únic,
0: Jo crec que... Et dic una cosa, Lourdes, jo crec que això li perseguirà tota la vida a l'Àngel, ja t'ho dic ara, Vull dir que és un d'aquells llastres que s'endurà la seva carrera professional. Lourdes, t'envio una abraçada, ho he de deixar aquí. Gràcies per trucar-nos.
22: Vosaltres.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu, marxem també cap a la Roca per saludar la Maribel. Maribel, bon dia.
23: Hola, bon dia, matiners.
0: Què tal, Maribel? El cotxe ja veig, eh?
23: Sí, tinc que deixar el nano de treballar.
0: Ah. I escolta'm, cap on estàs anant? D'on vens i cap on vas?
23: Doncs mira, jo vinc de Montornès, me'n vaig cap a casa, a esmorzar i a la feina.
0: A veure, que clar, nosaltres anem al revés. Explica'm aquesta gent d'això.
23: A veure, jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara.
0: Val.
23: I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
0: Un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les mares. Maribel, quan fa que fas això?
23: Doncs mira, des de que va començar a treballar, el juny de l'any passat, un anyet ja.
0: Pràcticament un any, eh? I
23: sí, intenció... bueno, a veure, creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
1: Ah, això és el que m'ho preguntava. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
0: Sí.
23: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
0: Perquè, escolta, Maribel, l'has acompanyat en aquest procés de l'autoescola perquè es tregui d'una punyetera vegada el carnet, o no?
23: Oi, tant, jo, però si jo no, jo estic clarera. Vinga, nano, vinga, vinga, Angelet, vinga, vinga. Perquè si no...
0: És que, escolta'm, el tràmit del carnet de conduir és per donar-li de menjar a part. Algun sí. dia n'hauríem de parlar, eh? Perquè és d'aquells tràmits que hem de fer a la vida que... són complicats.
23: Sí, pobrets. A veure, ho passa malament i més a més ara amb les cues que ja han per posar examen i
1: clar.
23: Tot.
1: No, no, és horrorós.
23: És complicadet i car, molt car.
0: Molt, molt car. De moment, la teòrica ja la tenim liquidada. Creus que es traurà sí. la pràctica la primera? Com el veus tu al volant?
23: Jo no el veig, o sigui, ja ni miro, jo ja ni miro.
0: Tu vas fent, però... en línia recta.
23: Sí, sí, jo no el miro, perquè em poso molt nerviosa.
0: Clar.
23: Però, home, jo espero que s'ho tregui, perquè si no ja tindrem que esperar al setembre. I, escolta, per mi serà horrible, això.
0: És que faràs una celebració, Maribel.
23: Clar, jo tinc vacances al juliol i em tindré que aixecar a les 5 de la matinada a portar-lo a la feina,
1: tu. No.
0: Quan has dit que hi puja, perdona?
23: Aquest dijous, el 25.
0: Escolta'm, per favor, truca'ns el divendres, t'ho demano.
23: Sí, perquè a les 5 estic aixecada, no hi ha cap problema.
0: Doncs escolta'm, quedem, si no, ens apuntem al teu telèfon també per en recordar-nos-en i el divendres tornem a parlar i mirem a veure si ha aprovat o no, d'acord?
23: Perfecte, merci, moltes gràcies.
0: Una abraçada, Maribel, molta sort a l'examen al nano. Adéu, que vagi bé.
23: Merci,
0: bon dia. Vinga, que tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Cordomí!
5: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, bona hora, què tal?
5: Doncs molt bé, molt bé.
0: I què m'expliques des de la muntanya?
5: Avui ja amb calor.
0: Home, no...
5: Ja amb una mica de calor aquí. És el primer dia que ens hem tret al nord per dormir.
0: Ah, val, sí. Perquè aquí ja portem uns temps que ens estan sortint xampinyons de les orelles.
5: Sí, m'imagino.
0: I què?
5: Escolta'm, però volia comentar-te, a muntanya, especialment aquests dies, és un moment molt bonic, i de fet és el moment platòric, i així ho diu la saviesa popular, perquè hi ha un refrany que diu qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar.
1: Ah,
5: i qui ho sabeu, per Sant Joan...
0: Bonic.
5: Fer una visita a la muntanya, perquè és quan tot està més florit, quan tot està més verd, quan ha plogut, quan han arribat els efectes de les pluges després de la primavera. Vaja, que és un moment especialment bonic. I que, com així a la resta de Catalunya tot ja comença a groguejar aquí, doncs tot està en el seu moment platòric.
0: Que bé que m'ho has deixat, això. Mira, perfecte per dir-li adéu.
5: I a més a més és el dia que es fa... que es va preparant tota la ratafia. Hi ha molta gent que surt aquesta nit a buscar herbes sí. i a buscar les nous verdes.
0: Ara.
5: Una mica té relació, tot té relació.
0: Doncs a veure si ens baixes una ratafia del poble.
5: Encara l'he de fer.
1: O ens convida el poble.
0: O ens convida el poble, també estaria molt bé.
5: Ah, sí, home, per favor.
0: Lara Garcia, Marta Viana, que tingueu una bona revetlla de Sant Joan.
1: Igualment.
0: El dijous 25 portareu vosaltres els matiners, per favor.
1: Eloi, seràs, no, el dijous? O ja fas vacances?
5: Sí. Dijous sí, però divendres ja no.
1: Ah.
0: Bé, doncs el dijous...
1: Últim dia amb nosaltres.
0: Últim dia amb aquestes dues passarelles.
5: Home, oh,
0: gràcies, noies, que vagi bé. Bona revetlla. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això.
5: Doncs vinga, va, un altre dia de sol i de calor. Sí que hi ha una petita bona notícia, és que avui baixa un grau la temperatura.
0: Bé.
5: O es queda igual o baixa un grau. Així que, mira, tot això que guanyem. Sí que encara s'arribarà als 40 i una mica més. A bona part del Pla Lleida, la resta quedaran entre els 36 i 38 graus. A la costa un palet menys, evidentment. Avui també amb alguna tempesta de tarda entre el Pirineu i Prepirineu. Només de tarda i amb alguna ventada. Després la nit de Sant Joan... meteorològicament tranquil·la.
0: Cordomé, que tinguis bona revetlla. Una abraçada forta.
5: Que cadascú faci la seva manera. Adéu.
0: Que vagi bé, adéu. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia.
0: Vinga, preparat que avui déu-n'hi-do el programa.
6: Sí.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent i tornem divendres. Bona revetlla.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dia, molt bon dimarts. Avui ens llevem encara amb calor, molta calor, una mica menys que ahir. Ara ho sentíem, que ho deia l'Eloi. 21 graus a Palafrugell, 20 a Sort, 11 graus tenen ara mateix a Prades. Continua fent aquesta calor, continuen tenint aquestes altes temperatures. Avui, en principi, no s'hauria d'arribar, com dèiem ara, als 42 graus que ahir vam tenir a Terres de Ponent, però, evidentment, avui a Revetlla de Sant Joan hi ha calor, amb risc d'incendi, hi ha un cert neguit.
1: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Aquest era l'avís que feia el conseller Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt d'incendi. Al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on és molt alt el risc d'incendi forestal. És per això que el govern subratlla que la situació és extrema i recorda que està, evidentment, prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. Tot això és el que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Molta prudència en aquesta Revetlla de Sant Joan, molt especialment per aquest risc d'incendi elevat o molt elevat en funció de la zona del país, però després, evidentment, tenim la plana politico-judicial centrada a Madrid, que continua marcada per la cascada de casos judicials. D'una banda, la sentència contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats amb la compra de mascaretes durant la pandèmia. 24 anys de presó. Mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
2: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: Como cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: És el que deia el ministre Òscar Puente. Avui es reuneix el Consell de Ministres. Veurem si la posició, diguem-ne, oficial de la Moncloa és de titllar de proporcionada la condemna, de desproporcionada, disculpeu, de desproporcionada la condemna, com feia Òscar Puente, i avui li preguntarem també a l'advocada penalista Marta Massip i ho abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio avui amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Sara González i el Pere Rossinyol. El que passa és que sí que hi ha més contundència, sobretot des de l'esfera del govern de Pedro Sánchez, en el cas Begoña Gómez.
4: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anòmalo i que nadie comprende.
0: Ho explicàvem en directe. El Poder Judicial hi ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit que els escortes, els policies que la protegeixen, podrien ajudar-la a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el seu passaport. Demà, el mateix dia que Pedro Sánchez, el seu marit, ha de declarar, de comparèixer davant del Congrés dels Diputats per donar explicacions de tots aquests suposats casos de corrupció. És veritat que Pedro Sánchez porta dies sense dir res. Ahir tenia un acte, però no consta que fes declaracions. Demà sí que ho farà, en aquesta compareixença, al Congrés dels Diputats. Ábalos, la seva dona, el cas Zapatero, tot això s'espera que en surti demà en aquesta compareixença al Congrés de Madrid. De les conseqüències polítiques de tot plegat, avui en parlarem amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també amb la secretària general de Podem, Iona Belarra. Tot això en un dia, evidentment, que al matí de Catalunya Ràdio parlarem també de Sant Joan. A partir de les 10 ens vindrà a veure el pastisser, el Cristian Escrivà, que ens portarà coques de Sant Joan, segurament, i ens explicarà tots els tipus de coca que tenim disponibles per aquesta nit.
5: No us penseu pas que això és una bicoca, volguent anar a barbena i ser una coca, el personal se'n vol endur a la boca.
0: A dos quarts d'11, secció de ciència amb el Rafael Vilasant Juan. Avui parlarem del càncer de mama amb la doctora Cristina Saúl, que és la cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i a partir de les 11, Emma Vilarasau.
6: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No. No ho penseu.
0: L'Emma Vilarasau, que protagonitza la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que s'estrena aquest divendres, i amb ella parlarem a partir de les 11 d'aquesta pel·lícula que explica la història real d'un noi que va arribar a Catalunya procedent de Ghana i que va ser acollit per una família. De fet, l'Emma Vilarasau interpreta la mare d'aquesta parella que el va acollir. Mentrestant, en el terreny esportiu, al Barça se li complica la final de l'ACB. Ahir va perdre a casa el Palau contra el València. Ara, per tant, els blaugrana estan obligats a guanyar els dos partits que queden. Un a Barcelona, l'altre a València, si volen aspirar al títol de Lliga. Al Mundial, ara mateix tenim un partit en joc, el descans Jordània 1, Algèria 0, i aquesta matinada França ha derrotat l'Iraq per 3 gols a 0 amb dos gols de Kylian Mbappé, en un partit que, per cert, s'ha hagut d'interrompre dues hores per una tempesta elèctrica. Haaland també ha fet dos gols en el Noruega 3 Senegal 2, i tot això després d'un nou recital de Leo Messi.
7: Para pelota para Medina, segundo palo, la pelota tras Thiago Messi, ahora sí, golazo! ¡Gol!
0: Messi, que demà farà 39 anys, ha fet una mica més gran la seva llegenda convertint-se en el màxim golejador de la història dels Mundials. En aquest ja en porta 5, i en marca 2. 18 gols en total ha fet Messi en tots els Mundials en els quals ha participat. De fet, Messi ha fet tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial. Els 3 del primer partit i els 2 del segon. I un altre nom propi, també argentí, aquest no en clau mundialista, sinó en clau de mercat futbolístic, és Julián Álvarez.
8: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: El millor per tots és una transferència, és el que diu el debater argentí de l'Atlètic de Madrid, que confirma que vol marxar del club, que se'n vol anar de l'Atlètic de Madrid. Ara falta veure si aquest gest públic facilita que el club matalasser s'avingui a negociar tal com pretén el Barça. En principi, les primeres coses que han dit l'Atlètic de Madrid és que no, de cap de les maneres. 6 i 6 minuts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
10: Amb els resultats de la farmacèutica Ipra, que té seu a Amer, a la comarca de la Selva. L'empresa ha tingut la facturació més alta de la seva història, superat per primer cop els 500 milions d'euros. Són dades de l'any passat, el 2025, quan va tenir un benefici de gairebé 54 milions. Ipra lidera un negoci que investiga, entre altres, una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que adverteix que encara està en una fase molt inicial.
0: I a Brussel·les?
10: Avui fa 10 anys que es va votar el Brexit i és dia de balanços. La sortida del Regne Unit es va fer efectiva fa 6 anys i des de llavors les importacions del país a Catalunya han caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat, però, per exemple, el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
10: Amb resultats econòmics. Segons el Wall Street Journal, el 2025 es va tornar a disparar el nombre de consellers delegats d'empreses que van guanyar més de 100 milions de dòlars. De fet, gairebé una dotzena van superar els 200 milions.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: L'aerolínia xinesa China Eastern reprèn aquesta setmana la ruta entre Xangai i Estocolm. Es tracta d'una ruta que estava suspesa des de fa 6 anys. Es va tancar arran de la pandèmia i no s'havia reactivat fins ara.
11: Avui és dimarts 23 de juny, un dia més. Comencem el dia amb temperatures altíssimes, 22 graus a Banyoles, 24 a Tàrrega, 26 graus a la ciutat de Barcelona, al centre. Avui tenim 4 núvols a la Costa Brava, aniran desapareixent immediatament. La resta del dia serà assolellat, encara amb calitja, amb molta pols en suspensió, i a la tarda hi haurà nuvolades amb alguna tempesta aïllada a les comarques del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. Compte perquè aquestes tempestes també, tal com va passar, hi podrien dur associades algunes ventades fortes, i el més destacable serà la temperatura que puja, potser baixarà un grau respecte a la que vam tenir. I tot i això encara s'arribarà als 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a la majoria de comarques interiors.
0: Doncs ja ho sabeu, calor i més calor, una miqueta menys que ahir, però calor al cap i a la fi, molt risc d'incendi, ara ho explicarem en aquesta revetlla de Sant Joan. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí un parell d'hores, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, de moment però són les 6 i 9 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
12: Bon dia.
0: És una de les notícies de les últimes hores. L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García ja han passat la primera nit a la presó, ara ja sí, condemnats per corrupció.
13: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de presó, respectivament, per haver muntat des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Tots dos tenen al davant un futur negre, a diferència de l'empresari Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
0: Madrid, Paula Brugets.
14: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
15: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
14: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys. Ábalos i Koldo García García a canvi que el ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Àvalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Pala Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'això que deia la Paula, l'actual ministre de Transports, Òscar Puente, responia així als periodistes quan li preguntaven per aquesta sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
12: La vicepresidenta segona i ministra de Treball de Sumar, Yolanda Díaz, es mostrava també sorpresa.
16: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
12: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
17: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: És el que deia el líder del Partit Popular, mentre que fonts de la Moncloa han condemnat aquesta emissora al comportament d'Avalós i de la resta d'acusats.
13: I a través de les xarxes socials, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. També a les xarxes, Josep Maria Cruzet de Junts ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per la sentència del Dama i no per la condemna a l'exministre Avalós.
0: Aquesta és una de les carpetes judicials que hi ha sobre la taula, però una altra, la destacàvem ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio, és el cas que afecta la dona de Pedro Sánchez. El jutge que la investiga, el jutge Juan Carlos Peinado, ha citat per demà a Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
12: Serà només unes hores després que Sánchez comparegui al Congrés sobre la corrupció. La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar Peinado per insinuar que les escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Tornem a Madrid, Dani Saideja.
18: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la Comissió Disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
19: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
18: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sánchez Viaja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen, falten 3 minuts per arribar a un quart de set. I és una altra de les notícies, la calorada que està fent aquests dies. Catalunya afronta avui la revetlla de Sant Joan amb temperatures més elevades pel que és normal a aquestes alçades i, sobretot, amb un risc d'incendi extrem.
13: El pis de l'onada de calor ja ha passat, però els termòmetres continuaran marcant registres molt alts.
0: Oriol Pujador.
20: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
1: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
21: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
20: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42 i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Mentrestant, aquesta onada de calor afecta també bona part del continent europeu. Per exemple, a França, dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est del país. Estaven dins del cotxe de la mare en plena onada de calor.
12: La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta a les altes temperatures. Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria superar la intensitat de la del 2003, que va causar 15.000 morts. Les temperatures han fregat els 43 graus, s'han cancel·lat classes en centenars d'escoles i s'ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de departaments del país. Al cap de setmana, 13 persones van morir ofegades mentre intentaven refrescar-se. Al sud d'Anglaterra i Gales, l'alerta per calor extrema es manté almenys fins dijous i a Alemanya 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període.
0: Ara mateix és un quart de set, ho dèiem abans. Avui fa 10 anys que el Regne Unit va votar sortir de la Unió Europea, fa 10 anys el Brexit, i això coincideix amb grans turbulències polítiques en aquell país. També ho explicàvem aquí en directe. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Borham, serà previsiblement el nou primer ministre britànic. Això hauria de ser, si tot va segons el previst, a mitjans del mes de juliol.
13: L'actual cap de govern laborista, Keir Starmer, Starmer va anunciar ahir que deixa el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
0: Londres, Quim Olivares.
4: Andy Burn, a més, a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burn ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Colòmbia, el candidat de l'esquerra a la presidència, Iván Cepeda, fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions entre els seus seguidors a l'espera que s'acabi el recompte de vots. Recordem que, de moment, tot i el frec a frec, aquest recompte dona la victòria al candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella.
12: Cepeda assegura que també cal esperar que es resolguin les més de 57.000 reclamacions que han interposat el seu equip de seguretat electoral.
0: Enviat especial de Bogotà, Joan Biosca.
5: Les crides del candidat d'esquerres, Iván Cepeda, a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
22: Tratant d'investigar que tot sea justo. Estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
23: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
5: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima atenció i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials. Des de Bogotà, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, s'haurien de reprendre d'un moment a l'altre per acabar d'activar l'alto el foc que van pactar a l'abril. De moment, però, els Estats Units han establert un mecanisme per vigilar que es compleixi en aquestes circumstàncies aquest alto el foc, sobretot entre l'Iran i Israel.
13: Sobre l'acord de pau amb l'Iran, Donald Trump diu que si Teheran al respecte no hi haurà represàlies.
0: Washington, Oriol Serra.
24: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per la corda fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
25: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
13: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més que volem explicar al Matí de Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa ha reconegut un paper important, decisiu, de fet, ha dit, de Jordi Pujol. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega del fons documental de Convergència Democràtica a l'Arxiu Nacional.
12: Illa va lloar la figura de Pujol i el partit que va fundar.
26: Avui també és un moment per reconèixer a la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
12: Per la seva part, Pujol va dir que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els que voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
27: Els indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vaig a ser residuals. Això ho he sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residuals.
12: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
0: Un quart i tres minuts de set. Més notícies ara mateix amb Marc Jurado, Lara García i Alex Bosch. Bon dia.
12: Bon dia.
0: El Col·legi de Psicòlegs demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut. Diu que així es podrem equiparar a les ràtios europees.
28: La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, també reclama que es reconeguin les especialitats en psicologia, que ara són tan necessàries com la de psicologia infantojuvenil, entre d'altres.
0: Més detalls, Mònica Mas.
29: Bon dia, Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals professionals per cada 100.000 habitants.
2: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Tant estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
29: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexuals de menors. També s'ha tancat que els delictes més greus no prescriguin fins que les víctimes facin 50 anys.
3: Els delictes com la prostitució infantil i les violacions amb penetració tindran penes mínimes de 10 anys de presó. La reforma també introdueix delictes nous, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial, i reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i dret a indemnització. L'acord encara l'han de ratificar el Parlament Europeu i el Consell. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'Abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
6: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
3: A Espanya, els terminis de prescripció van fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en els més greus.
0: Ja que són els tribunals, també ho explicàvem ahir, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andí, que ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de la víctima i les seves filles, per tant, les germanes de l'acusat, Jonathan Andí.
20: Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als agents que reconstrueixin la caiguda d'Andí i que identifiquin els dos excursionistes que aquell dia van interactuar amb l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andí per saber quin era el seu estat de salut abans de morir.
0: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè acabi el primer termini, o el termini, vaja, per presentar la documentació.
28: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, admet que van fer curtes les previsions.
7: Com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
28: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000. El 60% d'aquests expedients són d'homes entre 30 i 49 anys.
0: És un quart i mig de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, i demà passat i dilluns de la setmana que ve s'han de fer més desallotjaments de veïns que ocupen el bloc del barri de la mina Sant Adrià del Besòs, destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus, que recordem que s'ha d'enderrocar. Ahir, ho explicàvem també, es van executar els llançaments de 5 famílies, dues de les quals amb menors a càrrecs. Anem a Sant Adrià del Besòs, David Àngela.
8: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
9: No ens querían poner en la mesa d'emergència. O sea, el papel ya lo tenían preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de Sant Adrià, ¿no?
8: D'altra banda, dos dels tres pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien. Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I més qüestions que també us volem explicar. Adif assegura que trigarà ben bé dos mesos a reparar els danys del robatori de cable a Montblanc. Ara treballen per activar un sistema alternatiu que hauria de fer que la durada dels trajectes de la R13 i la R14 augmenti uns 10 minuts. Ricard Boigas.
10: L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe és activar un pla alternatiu per carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatius. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens de l'R3 durant més de 6 hores. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui es publicaran les notes de la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat es van fer, recordem, el 9, el 10 i l'11 de juny.
3: Els estudiants hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o del cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podrà saber exactament quines són les seves opcions. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar als estudis que volen cursar. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: La primera.

0: Es posa punt final al Festival Ítaca Sant Joan al Baix Empordà. Acabarà a la platja Gran de l'Estartit amb la tradicional revella de Sant Joan i amb concerts d'aquests que sentim 32 fan Barry B, Cupido o Verus.
1: La segona.
2: Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
0: Més concert també avui a Campdevànol amb els Catarres dins del Festival Flama. Abans hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó i l'encesa de la Foguera. A Reus també hi ha concerts, en aquest cas, de Doctor Prats coincidint amb Barraques.
1: I la tercera.
0: Llavors, als 94 anys, el productor musical Cliff Davis, que va descobrir artistes com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin i Carlos Santana. El productor va estar al capdavant també de grans discogràfiques com Sony o Columbia Records i va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: D'entrada, bàsquet, el València guanya la pista del Barça i ara ja és només a una victòria del títol de Lliga.
1: 80-88 al Palau Blaugrana, en una Lliga que pot quedar decidida demà mateix a partir de les 8 del vespre. Sí, el València repeteix victòria al Palau, 2-1 a la final. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor. I ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: Una victòria del Barça avui a la Lliga de futbol sala, la pista del Pozo Murcia, a 8:15 li donaria el títol de Lliga. Els blaugranes dominen la final per 2-0. També es decideix avui la final de l'hoquei Lliga, amb empat a 2 a la final, 5è definitiu partit, Liceu Igualada, per saber qui serà el campió de Lliga a partir de 8:15.
0: I el Mundial, Leo Messi, 18 gols, ja és el màxim golejador de la història de tots els Mundials.
1: Va fer els dos gols dels argentins davant Àustria, 2-0.
3: Estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: També el Mundial, França 3, Irak 0, 2 gols d'Mbappé, França classificada, Noruega 3, Senegal 2, doblet de Haaland, Noruega classificada i Jordània, Algèria, de moment 1-0 provisional. A la jornada avui, Portugal, Uzbekistan a les 7, Anglaterra gana a les 10, de matinada ja, Panamà, Croàcia a la 1 i Colòmbia, Congo a partir de les 4.
0: I un altre dels temes futbolístics de les últimes hores, ho destacàvem només començar, Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
1: Declaracions del davanter argentí.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Això va per llarg. L'Atlètic de Madrid, segons l'agència EFE, es planteja denunciar el Barça davant la FIFA per intentar fitxar un jugador amb contracte vigent sense el permís del club. I Quique Álvarez, nou entrenador del Girona per la seva pròxima etapa a la segona divisió.
0: Avui en parlarem una mica a l'àgora d'aquesta història de Julián Álvarez, d'aquestes declaracions que han sacsejat una mica el mercat en aquestes últimes hores. I avui, ho dèiem també abans, a partir de les 11, entrevistarem Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, molt recomanable, una pel·lícula basada en el llibre del mateix títol. De moment, però, val la pena que el Joel Díaz ens expliqui per què val la pena llevar-se. Bon dia, Joel.
5: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se per tots aquells i aquelles que estigueu frustrats amb les vostres feines, que tingueu la sensació que treballeu molt per pocs diners o simplement que busqueu un futur més lucratiu. Tinc un motiu per llevar-vos amb esperança. Heu pensat a fer-vos comissionistes corruptes? Ja sé que d'entrada sona malament, però jo almenys m'ho pensaria, perquè és evident que a Espanya aquest tipus de feines surten bastant a compte, fins i tot si t'enganxen. Ho dic pel tal Víctor de Aldama, evidentment un home que s'ha embutxacat, diuen, més de 6,5 milions d'euros en total, aprofitant-se d'informació política privilegiada per vendre mascaretes a les administracions públiques espanyoles en plena epidèmia de la Covid. Gràcies a la seva col·laboració, diuen, amb la justícia, el senyor Aldama no només no trepitjarà la presó, sinó que podrà gaudir còmodament de gairebé tots els milions que va guanyar de manera il·lícita. És innegable que aquest home li ha sortit molt bé la jugada, així que ja sabeu, si sou de pocs escrúpols, podeu seguir fil per randa el seu model d'èxit.

I avui, ho dèiem abans, que el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya anima a tenir més professionals per atendre la població. Recordem aquesta cançó dels Take That, on demanen justament cuidar la salut mental i no ser tan dur amb nosaltres mateixos.

0: Dos quarts de set. Titulars d'aquest dimarts amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó com a condemnats pel cas Mascaretes.
1: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna, respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentrestant, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
3: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
4: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
5: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: I en aquesta carpeta político-judicial, el jutge Peinado cita demà la parella de Pedro Sánchez perquè li entregui el seu passaport.
1: La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Ho analitzarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També prendrem la temperatura als socis del govern de Pedro Sánchez. D'entrada, Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana, però també Iona Velarra, secretària general de Podem. També abordarem la part més tècnica de la sentència amb l'advocada penalista Marta Massí. Tot això mentre Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan continuarà sent tremendament calorosa i, sobretot, tenim risc extrem d'incendi.
3: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, una consellera d'Interior.
7: La situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que, evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones de menys de 400 metres de les zones boscoses.
8: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I també de les últimes hores, el president de la Generalitat reconeix el paper decisiu que ha tingut en la història del país Jordi Pujol i Convergència.
1: L'expresident va participar ahir en l'acte d'entrada documental de Convergència a l'Arxiu Nacional.
9: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuals. Això ho he sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
0: És aquesta intervenció de l'expresident ahir en aquest acte, mentre el Regne Unit, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i tot apuntar que serà, més aviat que tard, el nou primer ministre.
10: Every decision I've taken has been about putting the
3: Després de l'anunci de dimissió de Keir Starmer, el relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
0: I ho dèiem ara, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de professionals a la xarxa pública de salut.
1: Per equiparar-se a les ràtios europees, Dolors Líria és la nova degana.
11: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places.
0: I avui es publiquen les notes de la selectivitat.
3: I les notes del tall definitiu es publicaran el 10 de juliol.
0: Mentrestant, Adif trigarà, diu, dos mesos a reparar els danys ahir d'un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà.
1: Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada del trajecte de l'R13 i R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts.
0: I tenim una plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
3: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus Nil Papiol, alcalde.
12: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
3: Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: I, evidentment, per aquestes dates hem de parlar de coques. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya amb vendes i preus si fa no fa com els de l'any passat.
1: I de petards, de fet, d'un augment dels petards de baixa sonoritat. Josep Llor, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans.
13: A mi els petards, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petards que eren més forts.
0: I mentrestant, a les portades de la premsa, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia.
0: La sentència del cas Ábalos i l'anunci de dimissió del primer ministre britànic apareix a tot arreu, eh?
15: Sí, comencem al diari Ara i La Vanguardia, comparteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periódico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez, foto de fet del president espanyol, seriós, i La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Barnum, titula l'ara, imatge de Downing Street amb el premier sortint de pla. La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta Andy Barnum amb el laborisme enfonsat. I altres temes de portada, Colòmbia, dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'ara explicant que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
0: Avui a l'escala, l'Alt Empordà es desperten amb 19 graus i al migdia arribaran els 30, i al Gerri a la Noguera ara ja n'hi ha 22 i la màxima prevista és de 41 graus. Avui continuem amb aquesta onada de calor. Hola, Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Si avui encara arribarem als 40 o 41 graus a molts llocs del Pla, a Lleida i a la resta de comarques interiors entre els 36 i 38. Amb sol, quatre núvols matinals a la Costa Brava i alguna tempesta a tarda al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, que podria arribar a deixar ràfegues fortes de vent. A l'hora de la revetlla hi haurà tranquil·litat meteorològica, potser encara amb vent a les comarques de Ponent.
0: I després d'un dels temes que estem comentant avui, aquesta condemna a l'exministre Ábalos, el comentari del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. La sentència del Suprem a José Luis Ábalos deixa encara molts enigmes per resoldre i no posa en gaire bon lloc la justícia espanyola. En primer lloc, com han dit molts socialistes, sobta la duresa d'una pena de 24 anys per corrupció, superior als 10 que en teoria havia de pagar José Barrio Nuevo per un tema tan bèstia com el terrorisme d'Estat. Paral·lelament, sobta que l'empresari Víctor de Aldama se'n vagi a casa tan tranquil, amb una pena de voluntariat, després de fer de corruptor contrastat de polítics pel simple fet d'haver-ne informat. Però de tot plegat, el més estrany continua sent el tema monetari. Si Ábalos i Koldo van a la presó per lladres, per què encara no sabem quants diners es van embutxacar? Eren només quantitats en caix per pagar-se viatges i pisos per amants? On és, en definitiva, tota aquesta pasta?

0: I en el repàs que fem a les cançons del Mundial, el mestre de les bandes sonores, Ennio Morricone, va posar música a la cançó del Mundial d'Argentina del 78, Robert.
1: Això mateix, música, perquè és una marxa festiva gairebé sense lletra. Alguns apunten que és una melodia inoblidable i altres que Morricone la va composar de manera automàtica i insulsa i que es va perdre una oportunitat d'or per fer una melodia mítica amb un compositor de la talla de Morricone. El músic italià va firmar una xaranga amb estil de banda municipal. Altres creuen que ho va fer intencionadament, expressament, perquè hagués estat injust que es cantés en plaer una cançó d'un mundial com el de l'Argentina el 1978, marcat per la sang, els morts, els desapareguts i torturats de la dictadura argentina de Videla.

0: El govern de Videla es va servir d'aquest Mundial de 1978 per maquillar les violacions dels drets humans que cometia el país. Argentina es va proclamar campiona del seu Mundial, no podia ser d'una altra manera. Els Països Baixos van perdre una altra vegada una final, 3-1.
1: Hi ha 6:45. Amb qui heu parlat aquest matí, els matiners, Carabies?
2: Doncs mira, amb la Maribel de la Roca, amb ella hem sabut una vegada més que les mares estan disposades a fer el que calgui per als seus fills.
3: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
2: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya. Que fan les mares! Maribel, quan fa que fas això?
3: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
4: Ah, això és el que m'ho pregunta. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
2: Sí.
3: Això espero, perquè si no a mi em mata.
5: Millor que provi, sí.
2: I hem quedat el divendres d'aquesta setmana.
5: Que ens explicarà,
2: que,
5: no?
2: Sí, home, trucarem a la Maribel perquè ens expliqui si el fill, per fi, té el carnet de conduir, que també per pujar-se a examinar.
5: Home, t'ho diràs.
2: Està tot saturat, per tant, la Maribel...
5: Això t'ho va dir, està molt complicat.
2: El que vol és que s'ho tregui ràpid.
5: Està molt complicat. En fi, avui on són festes? Bueno, avui és Sant Joan.
2: Avui és Sant Joan, festa major de Catalunya, tot arreu dels Països Catalans, però també festa major Vilassar de Mar. A 7:45 hi haurà la celebració de la festa dels Països Catalans a càrrec dels Estrèpits de l'Aval i la Tropa Teatre serà a la plaça de l'Església. A les 8, sopar obert de revetlla i concurs de truites a càrrec de la Rialada. Serà l'aparcament del patronat parroquial. A les 11 hi haurà concerts i punxadiscos amb el Gar de Moniats, Fades i DJ Uri Ornate, ja ho diré bé. Mm. També l'aparcament del patronat parroquial i a l'escola Pérez Sala, concert de revetlla amb les que faltaven, Tapeo Sound System i sessió de DJ Clicar. Ah, no, alerta, eh? Ara que acaba de passar, no. La sessió és de DJ. I podies clicar per més info. És a dir, que el DJ no es diu clicar. Ai. Això serà a 7:45. M'acabo de fotre un merder jo mateix amb l'agenda de Vilassar. Perdoneu-me, vilassarencs. Festa grossa avui a Vilassar de Mar. Passeu-vos-ho bé, carinyos.
5: Ho puc explicar o no? És que el guió posava clicar per més informació.
2: Clar,
5: és a dir, aquí el copiar enganxar ens ha traït una mica. No?
2: Jo, DJ clicar, jo com sóc així de la vida...
5: Et dic una cosa...
2: Hagués colat.
5: I n'hi ha d'haver algun que es digui DJ clicar, si no. Busquem-lo.
2: I també n'hi ha algun que es deu dir clicar per més info.
5: Vinga, va. Gràcies, que no hi
2: ha. Mare meva.
5: Ai, Déu. I a les xarxes, Marta, que s'ha fet...
2: Salva el Marta, sisplau, que li remunta.
4: A veure, parlem de Shakira, perquè ens té preparada una sorpresa pel partit d'aquesta matinada que ve entre Colòmbia i la República Democràtica del Congo.
6: Poder sacar Dai Dai en espanyol i no solamente eso, sino estrenarlo en el partido de Colòmbia significa muchísimo.

0: 4 de juny, però els nous veïns encara no hi han pogut entreviure.
1: El problema és que la majoria de persones, com jo, hem deixat els nostres pisos de lloguer o estem deixant abans de finalitzar el mes. Jo el vaig deixar el dia 15 de juny i ara estic tirant de xarxa de familiars i amics que m'acullen. No sé si és ni mig normal que no tinguem informació.
0: L'Ajuntament diu que els pisos de la promoció estan acabats i amb els serveis donats d'alta i que ara l'objectiu és fer el lliurament de les claus a inicis de juliol.
2: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
3: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La setmana ha arrencat bé per les borses europees. Ahir van tancar amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 va sumar un 1% i torna a marcar un nou rècord per damunt dels 19.500 punts. Pel que fa a les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, els índexs de Tòquio i Hong Kong cauen més d'un 1% i el Kospi a Seul s'estimba un 6%. Això és per la desinflada de la intel·ligència artificial. Els inversors estan moderant les compres. De fet, ahir el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va tancar amb pèrdues d'un 1,30%. SpaceX encadena 3 jornades consecutives de baixades i ja s'ha desplomat un 23% des que va tocar màxims en el seu debut a borsa el 12 de juny. I acabem repassant el petroli. Avui el preu del barril de Brent baixa lleugerament i se situa en $77. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: Un minut i 3/4 de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
6: L'exministre José Luis Ábalos i Coldo García han passat la primera nit a la presó ja com a condemnats per corrupció.
7: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Coldo García a 19 per haver muntat una trama corrupta durant la pandèmia. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
8: Són al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
6: El govern espanyol i els seus socis han criticat l'ampli diferència de penes.
7: Òscar Puente, ministre de Transports, i Yolanda Díaz de Sumar.
9: ¿Le parece desproporcionada la condena?
10: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
11: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
7: Mentrestant, des del PP, Alberto Núñez Feijóo li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
12: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
6: I en el cas Begoña Gómez, el Consell General del Poder Judicial s'obre a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir de la justícia.
7: El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern del jutge es prengui mesures contra Peinado perquè considera que la causa contra la parella de Pedro Sánchez és anòmala. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
13: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
6: Aquí Catalunya afronta la Revetlla de Sant Joan amb temperatures molt altes i amb risc d'incendi extrem.
7: Segons les dades del Meteocat, Lleida va registrar la temperatura més alta amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis van superar els 41 graus. El govern assegura que el risc és extrem, per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, consellera d'Interior.
14: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
15: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
6: Més notícies. Una plaga de mosques omple Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana.
7: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on surt suposadament el focus.
6: Girona, Laia Claret.
16: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i va començar la investigació.
17: Es va acabar.

0: Va veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
1: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
0: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
1: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: La Revetlla de Sant Joan és una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen perquè els fan por els sorolls estridents.
3: Per això cada cop es pot trobar més pirotècnia de baixa sonoritat.
2: Roger Santaló.
4: Aquests productes guanyen popularitat a cada revetlla per evitar molèsties a les persones sensibles als sorolls. Una d'elles és la Paula, usuària de la Fundació Ampans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
5: A mi espantar-los, a mi m'ha fet molta por perquè els sustos no m'agraden i els espantar-los queden més forts.
4: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure d'Ampans, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que tothom pugui participar en la festa.
6: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
4: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats. I pobles com Roda de Barà o Figueres volen regular el so dels petards a les seves revetlles. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per la revetlla de Sant Joan i que les coques es vendran a uns preus similars als de l'any passat.
3: Malgrat l'augment del cost de matèries primeres, el sector ha optat per contenir els preus. Miguel Zaguir, president del Gremi, explica aquesta mesura que l'increment serà al voltant del 3%.
7: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
3: Amb la revetlla a començaments de setmana, el pont pot impulsar les vendes. Les coques més demandades continuen sent les clàssiques, la de brioix amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons. Tot i això, guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata.
2: I l'automobilística Ebro estrena una nova línia de muntatge i preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats, Rafael de Ribot.
8: La nova línia de muntatge permetria fabricar més vehicles, però la producció s'anirà adequant a les vendes, segons el president del grup, Rafael Ruiz.
9: A l'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
8: Actualment, segons la companyia, el grup dona feina a uns 2.000 treballadors directes i a uns 2.000 més d'indirectes. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Seran un vehicle urbà amb marca pròpia i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I cultura, els joves nascuts el 2008, que aquest any faran els 18, o ja els han fet, ja poden demanar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura.
10: És l'ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Aquest any el bo també es podrà destinar a comprar instruments musicals, materials per la creació artística i cursos culturals. Els joves tenen un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
2: I un adeu.

0: Perquè ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana.
1: Davis va ser una figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop, i se'l coneixia com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana i Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música. El productor va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.
0: I ara un llibre. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Montse Pujol.
2: Es tracta d'un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, algun dels quals ha trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a Catalunya Ràdio.
3: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
4: Sono l'evoluzione della lingua.
2: Un llibre que es publica en català Edicions 62 que ha inclòs les solucions al final. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un apunt més, més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana a la 35a edició del Cine Europe. Es fa a Barcelona i inclou presentacions, projeccions i conferències.
1: Des d'ahir fins dijous, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona acull la principal convenció i fira europea d'aquesta indústria. Entre els professionals hi ha exhibidors, distribuïdors i representants dels principals estudis de Hollywood i d'Europa. Des de la seva arribada al Centre de Convencions el 2012, Cine Europe s'ha consolidat com l'aparador europeu de les grans estrenes cinematogràfiques. En aquesta edició hi participen 11 estudis, entre els quals Disney Studios o Warner Bros.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada, mentre que Messi marca 2 gols i en 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: Em rendeixo. Ja fa uns anys que intento evitar etiquetar les persones o les coses com les millors. Per què? Perquè em sembla que sempre hi ha una qüestió de punt de vista. A uns ens agrada més un futbolista o un restaurant, i a d'altres els agrada més un altre futbolista o un altre restaurant. Això del millor em sembla subjectiu, però sempre hi ha una excepció. I l'excepció és ell, Messi. Messi és el millor.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio C. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.
8: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 21 graus a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, 24 a la ciutat de Tarragona, i sí que ha refrescat una mica més a la comarca d'Osona, amb 16 graus a Calldetenes. Hi ha alguns núvols baixos també amb força xafogor al nord de la Costa Brava. Aquests núvols aniran marxant, avui s'imposarà el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, fins i tot amb ventades fortes associades a aquestes tempestes, sempre molt irregulars. Potser encara a l'hora de la revetlla es manté una mica de vent a les comarques de l'Oest, a la resta més tranquil·litat, i avui destacarem també les temperatures altíssimes de fins a 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a les comarques de l'interior. Demà encara tindrem un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols baix matinals a la costa.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela.
10: Grec 50 anys.
11: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
13: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
14: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora per analitzar les claus de la sentència que condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó. La comentarem amb l'advocada penalista Marta Massí.
15: També parlarem de l'expedient que el Consell General del Poder Judicial ha obert al jutge Peinado per haver suggerit que els escortes podrien ajudar a fugir Begoña Gómez. I comentarem les conseqüències polítiques de tot plegat amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Ione Belarra.
14: A un quart d'onze ens visitarà el pastisser Cristian Escrivà, que ens explicarà quins tipus de coques de Sant Joan podrem tastar a aquesta revetlla.
15: I a les 11, entrevista Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs.
14: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir, a temes pendents, vam parlar amb un empresari del sector de l'oci nocturn sobre les conseqüències de l'auge del vespreig, que fa que molts clients potencials ja no arribin de nit a les discoteques.
16: Bueno, a veure, bàsicament...
17: Ahir la nit...
16: Són tota aquesta gent, aquests bars i restaurants que han inventat el tema dels tardeos.
3: Ah.
16: Vale, pues, que fan que la clientela, pues clar, se t'ha pillat la taja a les 6 de la tarda.
3: Sí.
16: Vale. De manera que a les 12 de la nit ja no ve ni Déu aquí, vale? Ja no hi ha gasto a la discoteca.
3: Ho estan notant, que la gent no arriba.
16: No hi ha dret, vale? Això és una pràctica, perquè és una pràctica que a nosaltres no fa molt mal, perquè tenim que menjar, vale? Jo tinc 7 fills, vale? Amb 7 camareres i gogot diferents, vale? I t'ho fes compte de lo que és això, vale? A totes li tinc que passar manutenció. I,
3: és una ruïna.
16: Dic que com jo estem molts del sector, estem igual, vale? No amb lo de les camareres, sinó amb lo de l'amenaça de los tardeos.
3: Molt bé. I escolti'm, senyor Ladislau Cubata, pensa en prendre alguna mesura...
16: És que m'estic empenedint d'haver-me posat aquest nom, però me'l vaig posar al 87, que llavors molava que... Aquí el target important són los puretes, que són els que paguen 14 euros per un gin tònic, vale? I aquests ja no estan venint a la discoteca.
3: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
18: La cursa de la intel·ligència artificial per fer models cada vegada més potents és imparable. En contraposició al Vaticà, que no hi competeix amb tecnologia, sinó amb una pregunta més antiga. Al servei de qui ha d'estar la tècnica? A l'encíclica Magnifica Humanitas, Lleó XIV recupera la doctrina social de l'Església. Davant cada revolució, abans la fàbrica, ara la IA, la persona no pot quedar subordinada al mercat, a la màquina o al poder. A Europa, l'AI Act intenta traduir això en llei, prohibir abusos o exigir transparència. El cert és que l'assistència de la intel·ligència artificial és claríssima. I la pregunta també. Què volem o què podem continuar decidint nosaltres? Que tinguem tots un molt bon dimarts.
0: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
19: Avui, que és dia de foguera, de brindis i de festa de Sant Joan, em sembla molt pertinent posar-vos focs artificials. Però no de la Maria Jaume, que té una cançó que es diu així al seu últim disc, Sant Domingo Forever. I tampoc és la d'Antònia Font, que va escriure Joan Miquel Oliver pel disc A Rússia. Però una mica sí que l'és, perquè és la versió que n'ha tret ara, 25 anys més tard, en Andreu, en producció de Jordi Mates. Una cançó preciosa. Bona rebeta a tothom.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Continuem sota els efectes d'una onada de calor que ahir ja va deixar registres de fins a 42 graus i mitja a Lleida. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquesta és la cinquena temperatura més alta registrada a Lleida en 86 anys. Avui sembla que podria baixar potser un grau la temperatura, encara s'arribarà als 40 graus o més a tot el pla a Lleida i a xifres de 36 a 38 a la resta de comarques de l'interior. Avui amb sol, amb alguna tempesta puntual al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, també. Bé, potser altra vegada amb alguna ventada forta.
0: Gràcies, Eloi. Per tant, la calor continua. I això, sumat a la poca pluja de les últimes setmanes, a la poca humitat, fa que la revetlla de Sant Joan d'aquesta nit neguitegi especialment pel risc d'incendi.
2: Vivim les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Per tant, tenim una pèssima combinació o una combinació que apunta a un altíssim risc d'incendi. Ho avisava el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt, però és que al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on el risc d'incendis és molt alt, està considerat molt alt. El govern subratlla que la situació és extrema i recorda, evidentment, que està prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de les zones boscoses. Molta, molta prudència en aquesta revetlla de Sant Joan. També prudència a la carretera, perquè avui és quan s'ha de completar l'operació sortida d'aquesta diada de Sant Joan, en què doncs, hi ha molta gent que va passar la revetlla fora, són desplaçaments curts i, per tant, trànsit alerta, que en aquestes circumstàncies és quan la guàrdia es baixa i també val la pena mantenir la prudència. Sigui com sigui, a banda de la revetlla de Sant Joan i tot el que l'envolta, el gran tema de les últimes hores continua sent la sentència del cas Mascareta. Ja sabeu, és el primer cas relacionat amb el cas Ábalos o el cas Coldo que ha arribat a judici, que s'ha sentenciat. Una sentència duríssima contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats justament amb la compra de mascaretes i el cobrament de comissions. 24 anys de presó. Mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
3: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
4: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Avui es reuneix el Consell de Ministres i veurem si la posició oficial de la Moncloa és aquesta, tillada desproporcionada la condemna, com feia ahir Òscar Puente. A l'Àgora li preguntarem a l'advocada penalista Marta Massip també pels detalls tècnics d'aquesta sentència. Però on més contundents tots els ministres estan sent, a banda del cas Ábalos, és en el cas de Begoña Gómez.
5: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
0: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per insinuar que els policies que li fan d'escorta podrien ajudar a fugir. Un jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el passaport i, mentrestant, Pedro Sánchez, que fa uns quants dies que no diu res, demà compareix al Congrés, el mateix dia que la seva dona, unes hores abans, de fet, el mateix dia que la seva dona ha d'entregar el passaport, ha de comparèixer als jutjats per entregar el passaport, demà Pedro Sánchez compareix al Congrés per parlar de corrupció. Això vol dir que parlarà d'Ábalos, que parlarà del seu germà, que parlarà de la seva dona, que parlarà de Zapatero. Demà, a partir de les 9 del matí, ho seguirem també aquí al matí de Catalunya Ràdio. I també veurem si això té conseqüències polítiques o no. Avui en parlarem també a l'Àgora amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Ione Belarra, perquè és interessant veure què diuen, què fan i com es mouen els socis d'investidura de Pedro Sánchez. I en esports, dos noms propis del Mundial a les dues últimes hores, a les últimes hores. Un aquest.
6: Para pelota para Medina, segundo palo. La pelota atrás, Thiago Messi. Ahora sí, golazo.
0: Leo Messi, que demà farà 39 anys, fa una mica més gran la seva llegenda, si tal cosa és possible, i es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials, 18 gols. En aquest Mundial en porta 5, després dels dos que va marcar ahir a la tarda. Ha marcat, de fet, Messi ha marcat tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial. L'altre nom propi, també des del Mundial, també des de l'Argentina, però aquest en clau de mercat, és Julián Álvarez.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Més clarament que mai, el debater argentí de l'Atlètic de Madrid diu que se'n vol anar del club matalasser i ara cal veure si aquest gest públic facilita les negociacions amb el Barça, en principi pel que ha transcendit. No, l'agència EFE deia aquesta mateixa nit que, de fet, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça per haver negociat amb un jugador que té contracte. I encara del Mundial, eh? Acaba d'acabar el Jordània-Algèria. Algèria ha remuntat. Jordània 1, Algèria 2. I també d'aquesta matinada, la selecció de França ha guanyat 3-0 l'Iraq amb dos gols d'Mbappé en un partit que, per cert, s'ha interromput ben bé un parell d'hores per una tempesta elèctrica. Una altra de les estrelles del Mundial també ha marcat. Haaland ha fet dos gols en el Noruega 3, Senegal 2. O si parlem d'esports, hem de parlar de bàsquet, perquè al Barça se li ha complicat i molt la final de l'ACB. Ahir va caure derrotat a casa el Palau Blaugrana contra el València. Per tant, el Barça, si vol aspirar a la Lliga, ha de guanyar els dos partits que queden, un aquí i l'altre a València. Un a Barcelona i l'altre a València. Tot això avui que a Llobera, el Solsonès, el sol ha sortit quan passaven 5 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, i a Vallgorguina, al Vallès Oriental, el sol es pondrà quan faltin 2 minuts per 2 quarts de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, però de moment... Entrem en detalls de les notícies amb la Sílvia Solanes, el Francesc Soler i el Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Pena màxima.
10: El Suprem ha fet les seves tesis de les acusacions i ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó per delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. El tribunal considera que es va aprofitar del seu càrrec públic.
11: Ya no tengo más palabra en este proceso y tengo que aprovechar porque, en definitiva, me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
12: Aquesta va ser l'última vegada que vam sentir Ábalos en l'últim torn de paraula al judici. Fa un mes i mig, l'exministre, que ja té 66 anys, haurà de complir la meitat de la condemna per aconseguir un règim de semillibertat.
13: També càstig màxim per la seva mà dreta, Koldo García, 19 anys de presó per haver muntat una organització criminal juntament amb l'empresari Víctor de Aldama, que era qui pagava les comissions irregulars. Ara bé, Aldama evitarà la presó per haver col·laborat i estirat la manta. També se l'eximeix de la multa de 3,7 milions d'euros que demanava la Fiscalia.
10: Hi ha hagut unanimitat en els 7 jutges del Suprem que destaquen com van fallar els mecanismes de control de les institucions. La sentència també subratlla l'incalculable perjudici d'aquestes conductes en termes de defraudació de les expectatives que els ciutadans dipositen en la política.
0: I a partir d'aquí, què? Madrid, Paula Brujats?
14: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García, la corretja de transmissió, i Víctor de Aldama, el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
15: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
14: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos i Koldo García, a canvi que el ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmesurada.
12: El govern espanyol analitzarà avui al Consell de Ministres quins efectes pot tenir aquesta sentència. D'entrada, el ministre Puente apuntava a que és desmesurada. La vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz, criticava que de Aldama se n'hagi sortit bé.
16: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
13: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència en un acte públic que tenia ahir, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tornava a exigir convocatòria electoral.
17: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
10: Al cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir.
0: Citada.
12: El jutge Juan Carlos Peinado ha reclamat a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que li entregui demà el passaport. Coincideix amb la compareixença del president espanyol al Congrés per parlar de tots els casos de corrupció.
13: Decisió de Peinado que arriba quan el poder judicial li ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Tornem a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
18: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
19: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denúncies ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
18: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado, que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sánchez de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Excessiu.
10: Sobre el jutge Peinado i totes les polèmiques que han envoltat la instrucció de la causa Begoña Gómez, en van parlar ahir al matí de Catalunya Ràdio amb l'exjutge Baltasar Garzón i amb l'exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáiz. Coincideixen en la crítica a Peinado.
9: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, o quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
20: Que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. No sé, no tengo calificativos.
0: Primers testimonis.
12: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, comença aquesta setmana amb la vintena d'interrogatoris sobre el cas Leire. La majoria són testimonis. Avui declaren diferents alts càrrecs de la Guàrdia Civil. El 10 de juliol està citada la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
0: García Paj i Felipe González.
13: Dues de les veus més crítiques del socialisme en Pedro González protagonitzen avui un acte a Toledo en motiu del 50è aniversari de la Federació Empresarial de Toledo. L'acte porta per nom Espanya, el seu present i el seu futur.
0: I a banda d'això, arriba al Congrés.
10: La prioritat nacional, el concepte que Vox està introduint als pactes autonòmics amb el PP per tal de discriminar els estrangers en l'accés a les ajudes públiques. Avui el partit ultra porta al ple del Congrés un text per exigir un mínim de 2 anys d'arrelament, empadronament i vinculació al territori per poder rebre aquestes ajudes.
0: 4 minuts falten per arribar a 7:45. Risc extrem.
12: Catalunya afronta la revella de Sant Joan d'avui amb temperatures molt elevades i amb un risc d'incendi que feia anys que no teníem durant aquesta època de l'any.
0: Oriol Pujador.
21: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
22: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
21: Ahir, a la ciutat de Lleida, es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42 i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Morts per calor.
13: 2 nens de 2 i 4 anys van morir ahir a Carpentràs, al sud-est de França, dins el cotxe de la seva mare, en plena onada de calor. La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta aquestes altes temperatures.
10: Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergència s'hi van arribar, ja no els van poder reanimar.
0: I guanyen popularitat.
12: Els petards de baixa sonoritat. Cada revetlla de Sant Joan se'n compren més per evitar molèsties a les persones i animals sensibles als sorolls. Josep Llort és coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
23: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
0: Relleu.
13: El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barnum, serà previsiblement el nou primer ministre britànic a mitjans del mes de juliol. L'actual cap de govern, el laborista Keir Starmer, va anunciar ahir que deixarà el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
0: Londres, Quim Olivares.
24: Andy Barnum és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 anys.
10: El terratrèmol polític a Londres arriba quan es compleix el 10è aniversari del Brexit. El 23 de juny del 2016, els britànics van decidir deixar la Unió Europea. Així anunciava el resultat de l'aleshores primer ministre David Cameron.
25: The British people have voted to leave the European Union.
1: And their will must be respected.
12: En els últims temps, cada cop són més les veus que admeten que deixar la Unió va ser un error. La sortida que es va fer efectiva fa 6 anys ha comportat que les importacions britàniques a Catalunya hagin caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat i el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
0: El doble.
13: El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees.
0: Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia. Dolors Líria, recentment escollida de gala del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
4: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Tant estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
3: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'acaben els nervis.
10: Avui es publicaran les notes de la selectivitat que 45.000 estudiants van fer els dies 9, 10 i 11 d'aquest mes de juny. Sumada a la nota de batxillerat, els estudiants obtindran la mitjana amb la qual podran accedir a la universitat.
12: No serà però fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podran saber exactament quines són les seves opcions d'entrar als estudis que hagin escollit. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Es complica.
5: La final de la Lliga de Bàsquet, victòria de 8 punts al València, al Palau Blaugrana, que el situa només un triomf del títol. Joel Parra juga de Blaugrana.
6: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau la nostra gent, avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
5: Si el Barça guanya avui a la pista del Pozo de Múrcia, es proclama campió de la Lliga de Futbol Sala, també es decideix avui el títol de l'hoquei Lliga amb el Liceu Igualada.
0: El millor.
5: Doblet de Messi a l'Argentina d'Àustria, que el situa com a màxim golejador de la història dels Mundials, i Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: I avui ha nascut el Martí amb 3 quilos 670 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Benvingut i enhorabona a la família.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 19 graus a Sallent, 21 a Canet de Mar i 25 a Barcelona. Carretera Sòlvia Serra.
25: Densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat. En general, però, trànsit més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
12: Setmana de desallotjaments dels veïns que ocupen el bloc del barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
26: Està destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus que s'ha d'enderrocar.
25: Els desallotjaments seguiran aquest dijous i dilluns que ve, després que ahir ja es va executar la sortida de 4 famílies, 2 de les quals amb menor a càrrec.
12: David Àngela.
27: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
28: No nos querían poner en la mesa de emergencia. O sea, el papel ya lo tenían preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de San Adrián, ¿no?
27: D'altra banda, 2 dels 3 pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien. Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies. Són dies de molta calor, repassàvem temperatures de la demarcació ara fa un minut. En aquest context, 2 notícies. La primera, els trens han anat més lents en el tram del Bages per culpa de la calor.
26: Els serveis de ferrocarrils han registrat retards de fins a 15 minuts entre Manresa i Abrera perquè els combois havien de circular més lents pels possibles efectes de la dilatació de les vies.
12: I la segona, la queixa d'usuaris del bus urbà de Manresa.
25: Que ha circulat sense aire condicionat en plena onada de calor.
26: La incidència de l'interior del vehicle de la línia 8 va quedar resolta a mig matí.
12: Precisament, el jutjat de Manresa fixa data per la demanda per les condicions laborals de 15 bombers voluntaris del Bages i el Berguedà.
25: La vista se celebrarà l'1 de juliol de l'any que ve, però aquest setembre ja es veurà el judici pels bombers voluntaris de l'Alt Urgell i el Solsonès.
26: Tot plegat, ho llegim al Regió 7.
12: Al Vallès Oriental, la renovació de la plaça de Sant Feliu de Codines durarà 4 mesos i mig.
25: S'actuarà en una superfície de més de 2.000 metres quadrats i es renovarà l'arbrat actual a la plaça Josep Umbert Ventura, segons explica el 9-9.
12: I cultura.
9: Més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana en la 35a edició de Cine Europa. Es fa a Barcelona i inclou presentacions, projectes i conferències des d'ahir dijous al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. I nit de Sant Joan. Una cançoneta nova i vos la diré. Amb el grup Trèvol a Molins de Rei a mitjanit. El concert és gratuït. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
25: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu del primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades. Comencem el diari Ara i La Vanguardia, que comparteixen titular. De fet, no hi ha ni una sola coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. I el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol molt seriós. I a La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista d'avui és Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico. Adéu per ell, catifa per a Barnum, titula l'Ara. Imatge de Downing Street amb el primer ministre sortint de pla. I La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laboralisme enfonsat. I altres temes de portada. Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
14: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
15: el 27 d'agost del 1942.
14: I el número de la sort, el...
15: 7.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, Le Pen i la França campiona del 98. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia, o quan per un dia França va presumir de la seva diversitat. Però marxem uns anys abans, any 1993, Parc dels Prínceps, França-Bulgària, i els locals necessiten només un empat per classificar-se pel Mundial dels Estats Units. 1-1, minut 90, i passa això.
2: Atenció, Kostadinov!
3: Edith!
1: Desastre nacional i la deu a la selecció de Cantona, Papeno Ginolà. Hola, una nova generació comandada per Zinedine Zidane, fill d'immigrants algerians, Marcel Desailly, nascut a Ghana, Patrick Vieira, al Senegal, Lilian Thuram, de Guadalupe, i Christian Kerembé, originari de Caledònia. I el 1996 es planten a les semifinals de l'Eurocopa.
4: C'est fini pour la France. La República Txeca és qualificada per la final.
1: Com perden els penals davant la República Txeca. Però la selecció il·lusiona tota França. Tota? No. Un irreductible sector d'extrema dreta resisteix als elogis amb Jean-Marie Le Pen al capdavant.
5: C'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France.
1: És artificial, fan venir jugadors de l'estranger i li posen equip de França, va dir el líder de l'extrema dreta. I es va queixar que ni tan sols se sabien l'himne. Les de Le Pen van anar silenciant-se a mesura que anava creixent una selecció que es va guanyar el sobrenom de Black, Blanc, Beurre. Negre, blanc i beurre, en argot francès, és fill de magrebins.
0: I van acabar guanyant el Mundial.
1: Ah, exacte, triomf a la final contra el Brasil, que va ser llegit per molt dels analistes com el dia que França va descobrir que la diversitat els feia més forts. Però com moltes anàlisis, eren molt bonics sobre el paper, però lluny de la realitat. Le Pen va arribar per primer cop a la segona volta el 2002 i amb la seva filla, l'extrema dreta, no ha fet més que créixer. Això sí, ningú oblida el dia que els negres, els blancs i els àrabs es van unir per donar a França el seu primer Mundial.
6: Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil!

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia... Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. I la resposta era apofàtic. Apofàtic significa que afirma mitjançant negacions. I si en té la dèria quan s'espanta, és que la por fa tic del seu no afirmatiu. Avui dimarts, l'últim Enigmàrius puntuable per a la Lliga 2026, que enguany acaba per Sant Joan, i celebrarem la final per Sant Pere. Avui, atenció, mig distingiu entre dues vocals de 8 lletres. Mig distingiu entre dues vocals, 8 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I amb la Mariola Cubells, avui l'edició especial del Telediario de Televisió Espanyola dedicat a la intel·ligència artificial.
3: Interessantíssima la iniciativa d'ahir a Televisió Espanyola, pura bona tele pública. Va emetre a l'informatiu de les 9 unes peces fetes amb intel·ligència artificial i anunciant que era intel·ligència artificial per alertar dels perills i dels reptes de la IA, on quedava claríssim com és de difícil distingir la realitat i la mentida. Sembla que ja ho hem vist tot, però no. Un doble exacte de Pepa Bueno, recreada per la IA, feia por.
2: I a la recomanació del dia, avui que és nit de Revetlla, de Focs i Tradicions, la Cristina Bordes ens aconsella la pel·lícula Midsommar.
4: Terror folk hipnòtic des del primer minut, protagonitzada per un espectacular Florence Pugh, la història segueix una parella americana que viatja a un poble aïllat de Suècia per participar en un festival de solstici d'estiu. I el que comença com unes vacances idíl·liques de flors, tradicions, vestits blancs, es va enfosquint i transformant en un malson psicològic molt pertorbador. Visualment magnètica trobareu Midsommar a Prime Video.
5: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
6: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir en cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
7: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
9: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
10: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
12: Bon dia, Leo Messi.
13: I més, i tot, i més, i tot, i tot, i tot, i tot, i més. Tot i més. I en lectures, a més...
12: El millor jugador de futbol de tota la història de la humanitat, Leo Messi, torna a ser protagonista del dia perquè hi va marcar 2 gols més amb Argentina en el seu partit contra Àustria.
2: En 2 partits ha marcat 5, és en tots els que ha marcat la selecció argentina fins ara, eh?
14: Sí, bueno, pero lo importante es que clasificamos para la siguiente fase.
2: Leo Messi, bon dia i enhorabona, eh?
14: Hola, gracias, Ferey.
12: A veure, amb els 2 gols d'ahir, ets el màxim golejador en solitari de la història dels mundials.
14: Sí,
12: això
14: bueno.
12: És molt gros, això, Leo.
14: Contento por eso. Por eso y bueno, también contento por todo, ¿no? Y bueno.
2: ¿T'esperaves aquesta arrancada fulgurant al Mundial, Leo?
12: Està eufòric, eh?
14: Sí, bueno, no. Los Mundiales ya sabemos que... Y bueno, es especial y todos los partidos son difíciles. Ayer Austria, sí. A priori fácil, la gente piensa que ahí solo hay rugby, canguro, pero no.
12: No, amb això tens raó, perquè no, allò és Austràlia. Però,
14: sí.
12: En tot cas, portes 18 gols ja en la història.
14: Sí, la verdad que superamos a los alemanes, Que miras Klose.
12: Miroslav Klose.
14: Que miras. Se quedó en 16, veremos dónde llegamos.
2: Porque aquest serà el teu últim mundial?
14: Bueno, ya veremos. Si nadie más en el equipo anota gol, habrá que quedarse.
12: Sí, sí, no, també és veritat. Algú ho ha de
14: fer.
12: Però
14: bueno, mañana es mi cumpleaños, ¿eh? Cumpliremos 39.
12: Ah, sí, sí, sí.
14: De momento estoy bien y a lo mejor el próximo mundial lo podemos jugar con 43.
12: A veure, sí. Segur que pots.
14: Y a lo mejor el siguiente con 47 aguanto para añadir algún penaltito, alguna falta.
2: Aviam si és veritat. Parlem després, Leo, gràcies.
14: Dale, abrazo fuerte.
2: Dos quarts de vuit.

0: El Consell de Ministres estudiarà avui les conseqüències polítiques de la històrica sentència contra l'exministre Ábalos. Per ara, no sembla que cap dels socis d'investidura estigui disposat a donar suport a una moció de censura proposada pel PP, però el cas és que tots aquests afers judicials se li acumulen a Pedro Sánchez.
1: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
3: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Aquestes eren les lectures dels ministres Òscar Puente i Yolanda Díaz sobre la sentència del cas Mascaretes i el fet que el corruptor, l'empresari Víctor de Aldama, esquivi la presó, mentre que l'exministre l'han condemnat a 24 anys de presó. L'altre gran tema del dia és, evidentment, la calor. Avui els termòmetres ja no s'enfilaran tant com ahir, però en alguns punts encara se superaran els 40 graus. El que preocupa, bàsicament, és la revetlla i el risc d'incendis. Tenim 110 municipis al centre del país i de Ponent en risc alt. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre Liceu i l'Igualada. Messi, que marca 2 gols i amb 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. I Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: És la que deia Julián Álvarez, en parlarem, per cert, avui a l'Àgora, eh? Analitzarem aquestes declaracions de l'argentí. Però vaja, tornant a la calor, avui en tornarem a tenir molta, molta i molta. La bona notícia és que no pas més que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Exacte, fins i tot una miqueta menys. Podem tenir un grau menys que ahir, per exemple, als llocs del Pla Lleida, que hi van arribar els 42 graus i mig, una temperatura que no s'havia vist, o vaja, que s'ha vist tan sols 5 vegades, és la cinquena més alta dels últims 86 anys. Doncs bé, avui podria baixar i quedaria al voltant dels 40-41 graus a la zona del Pla Lleida, entre els 36 i 38 graus a moltes comarques de l'interior. Avui també amb alguna tempesta de tarda que pot aparèixer al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. I aquestes tempestes poden ser seques, en alguns casos, i a més, en acompanyades de ventades fortes que s'allargarien a primera hora de la nit de Sant Joan, a les comarques de Ponent, com a mínim. El reste del cel serè, aquestes temperatures altíssimes, demà repeteix un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols baixos a la costa central i al delta de l'Ebre.
0: Gràcies, Eloi. Mentrestant, tornem a tenir retards a l'R3 per robatori de cable de coure. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Doncs sí, bon dia.
0: Un altre robatori?
7: Un altre robatori. Hi ha més retards dels habituals a l'R3, de fins a 40 minuts, a causa d'aquest robatori de cable, que en aquest cas s'ha produït avui entre la Garriga i Figaró. Una incidència que afecta la senyalització. Recordem, doncs, que ahir a l'R3 ja va estar tallada durant 6 hores, també a causa d'aquest altre robatori de cable que hi va haver entre la Garriga i les Franqueses. Precisament, un tercer robatori de cable, en aquest cas a l'estació de Montblanc, és la causa per la qual la circulació ferroviària està des d'ahir interrompuda a l'R13 i l'R14 entre la plana Picamoixons i Vinaixa, en aquest cas a l'estació de Montblanc. Va ser el robatori. També en aquest punt, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos mentre es treballa perquè els trens puguin tornar a passar per aquest tram.
0: Doncs tenim un panorama relativament complicat a la xarxa de Rodalies. A les carreteres, en canvi, hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Clàudia Serra, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell, C17 a Parets i C59 a Caldes, tot en sentit Barcelona. En general, però, són poc importants. El trànsit és més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
0: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. 2:15 d'avui. Obrim la redacció del matí amb les opinions destacades. Mai el Roger Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui opinions bastant diverses sobre la sentència Ábalos, Coldo i Aldama.
10: La Vanguardia titlla de contundent aquesta sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per a Pedro Sánchez, el seu partit i el seu govern.
11: El diari no li sorprèn la duresa de la resolució judicial, però troba menys fàcil de comprendre la sentència Aldama, que podrà evitar la presó.
10: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Coldo García demostra que l'estat de dret funciona.
11: Coincideix amb la Vanguardia que les aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama.
10: L'Ara va una mica més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
11: Està d'acord que l'exministre ha de tenir una pena elevada per la corrupció, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
10: Opinió ben diferent la que trobem al Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i de la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
11: El diari posició a favor de la pena lleu imposada al Dama, argumenta que les organitzacions criminals d'alt nivell no solen caure si un dels seus membres no confessa i opina que el benefici que això porta a la societat mereix ser compensat.
10: I acabem el periòdico. El membre del comitè editorial, Joan Tàpia, escriu que les sentències resumeixen corrupció socialista molt feridora per al govern de Pedro Sánchez.
11: Considera que en una democràcia ideal Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Més coses de la premsa que ja ha llegit avui l'Olga Viza.
9: Trobo expansió en una notícia de les que poden irritar la gent normal. Davant la volatilitat dels mercats financers, els millennials vinculats a empreses tecnològiques i amb grans fortunes estan invertint en ampolles de whisky, per descomptat d'edicions limitades i preus il·limitats. La més cara fins ara, 1,5 milions d'euros. I és que el whisky de luxe com a actiu d'inversió es revaloritza un 280% en 10 anys. I si a la borsa van mal dades, doncs sempre pots obrir l'ampolla.
12: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí, perquè quan tries Peugeot Care tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
13: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
14: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reiató. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
15: Troba el teu lloc amb Parklink.
16: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
17: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
19: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
20: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
21: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
22: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, fem un cop d'ulla d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Cília Solanes. Una qüestió de noms.
24: L'escola pública d'Alcántara, a Càceres, es vol canviar el nom, bàsicament perquè es diu Seip Miguel Primo de Rivera. Ara bé, l'Ajuntament a mans del PP s'hi oposa i la Junta d'Extremadura, amb el PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho recull El País.
0: Qui encara no s'ho creu?
25: Els veïns de Merlès i Porreig, al Berguedà, davant la rierada que va baixar dijous de Corpus i que va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim el Regió 7, que l'Agència Catalana de l'aigua encara comptabilitza els desperfectes, entre els quals el pont de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabal com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: I qui tampoc dona crèdit?
24: Una família de Barcelona, a qui han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials, a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de sol·licituds i que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Per què és notícia ara el bisbat de Solsona?
25: Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va anomenar prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca, el veí bisbat de Lleida. L'última ordenació sí que va, per ser capellà, sí que va ser el 2023 a la diòcesi de Solsona. Ara hi ha 48 capellans, ho recull el Segre.
0: agredit per treballar.
24: En concret, un periodista de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, mentre feia un reportatge sobre el top manta entre Salou i Cambrils. El Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna els fets i assenyala que és un atemptat contra la llibertat de premsa. Llegim el diari Més, que la televisió assegura que el periodista en cap moment va gravar els venedors ambulants, però el van increpar verbalment i físicament i li van destrossar la càmera.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Mayol Roger i la Lara Garcia.
1: Avui dia llegim atenció a la premsa britànica amb la coincidència dels 10 anys del Brexit i la 10 al 6è primer ministre en aquesta dècada. El Financial Times analitza el perquè d'aquesta volatilitat, diu que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea ha estat clau per canviar la política britànica i això cal sumar-hi l'estancament econòmic, els errors dels mateixos primers ministres i que cada vegada els seus diputats són més díscols. En general, la premsa es fa una pregunta: per què Starmer ha passat en 2 anys de tenir un ampli suport a acabar defenestrat? I interessant la portada del referent dels laboristes, el Daily Mirror. Diu: ha plantat cara a Trump, ha aconseguit que 500.000 de nens sortissin de la pobresa i ha protegit els treballadors i els llogaters. Tot i això, els fracassos són evidents i s'han magnificat en un món enfadat i dividit. Al final, un home decent ha intentat fer-ho tan bé com ha pogut en una feina gairebé impossible, però se li ha acabat el temps.
8: I a la premsa econòmica, el Cinco Días assegura que Iberia ja té a punt l'expedient de regulació per acomiadar 844 treballadors. La companyia preveu cobrir el 84% de l'ERO entre prejubilacions i baixes voluntàries incentivades. Sortir de manera voluntària d'una empresa que viu un dels seus millors moments, com és el cas d'Iberia, no ha de ser fàcil, escriu el diari. I així ho constaten, de fet, les dades. De moment només ha acceptat la baixa voluntària un 9% de la plantilla afectada. El Economista destaca que el furor de SpaceX comença...

Messi no s'acaba mai, destaca el diari Ara. El Mundo Deportivo diu que Messi és una bogeria. Santi Noll afegeix que Leo compleix amb la història. Pel periòdico, Messi està per damunt de la història i es fa un homenatge 40 anys després de la gesta de Maradona a l'Azteca de Mèxic. El País parla d'una exhibició del vell Messi. I l'altre nom propi de la jornada és Julián Álvarez. Un desig del Barça, un somni, una història bonica d'amor, ai, ai, ai, que el jugador vol

0: No ploris, Robert.
1: Què tendre?
0: No ploris, home. Ui, que plora.
1: No s'enfadin.
2: Bueno. No, no.
0: Toca fibra, això.
2: Sí, sí. Ai, ai, ai, ai.
1: Mundo Deportivo parla de la bomba Julián, un missatge del mateix jugador, d'ell mateix, en què demana públicament la seva venda, tot i que evita citar el Barça, però sí que parla de complir un somni. L'Esport diu que el jugador ha donat el pas, que el Barça necessitava un gest com aquest i que ara és l'Atlètic de Madrid qui ha de moure fitxa. El Marca remarca que Julián demana un traspàs, el millor per tothom. I el diari AS diu que el jugador demana a crits marxar de l'Atlètic de Madrid.
3: No pensar que tindria ganes de plorar.
2: I a la premsa del cor, un petó sense passió, Pineda.
4: Primer petó oficial entre Tanner Rivera i Roca Rey. La filla de Fran Rivera i Eugenia Martínez de Irujo ha publicat a xarxes la primera imatge on la veiem en actitud romàntica amb el torero. La parella té el cul en remull en una sort de llac d'aigua tèrbola, color de gos com fuig. Ella li propina un petó a la galta, presumint d'aquesta edat, no fos cas que públicament veiem un conato de passió i que la parella es menja la boca com un gos assedegat s'abraona a una palangana. Tot molt bé, però tant, reina meva, esperem més passió en properes entregues. Escalfades de morro premium i alguna grapejada a les natges.
2: Encara li estifanya, avui.
0: Espera, que d'agafa aire, Freddy.
2: Encara està emocionat.
0: Amb el Robert, estic... Vinga, va, que això t'ho enfilo. Avui faig Katie Tunstall.
2: Katie Tunstall.
0: Quina gran cançó, quina carrera més curta que va tenir, eh?
2: Sí, exacte. És com comença el Diable de Vesteix de Prada,
0: sí,
2: no?
0: Sí, senyor, sí, senyor.
2: A 34? No, no? He pensat, dic, he sigut polite.
0: Fa molt de tot, ja, Freddy.
2: Sí, 56.
0: 51.
2: Era.
0: També fa anys la cantant Duffy.
2: Sí. You got me
0: begging, you ja et dic ara que no en fa 30.
2: No, tampoc. També no. 47?
0: 42.
2: Vinga.
0: També felicitem l'actriu Dana Paola.
2: 32.
0: 31. Vinga. I acabem felicitant el cantant americà Jason Ras.
2: Oh, mira.
0: És després com penseu que...
2: Sí, aquest també deu ser granadet. 57.
0: 49.
2: I el Sant Oral.
0: Mira, avui és Sant Zenon i Sant Zenes, dos màrtirs cristians del segle IV. Sant Zenon va ser un soldat sacerdot originari d'Aràbia, prop del Mar Mort, que va distribuir els seus béns entre els pobres i es va lliurar a les autoritats romanes per confessar la seva fe. Sant Zenes era el seu servent, que va demostrar una gran lleialtat i devoció, besant les cadenes del seu amo i suplicant-li que li permetés patir el martiri al seu costat.
2: Ara.
0: Tots dos, Cesc, preparat, van ser decapitats. Xas! Junts al voltant de l'any 340 durant les persecucions de l'Imperi Romà. A Catalunya Alerta hi ha 62 persones que es diuen Zenon o Zenó i cap persona o la seva freqüència és inferior a 4 que es diu Zena.
2: I tanquem el repàs a la premsa.
0: Ai, com costa avui!
2: Amb l'Alberto.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
6: 23 de juny de 2006, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, anuncia que no es presentarà a la reelecció. Distanciat de Zapatero, que ha acabat pactant l'estatut amb Artur Mas, i allunyat...

0: del PSC, Maragall plega entre els elogis dels mateixos que fins fa poc el criticaven. L'alcalde dels Jocs Olímpics serà el president de l'Estatut, un president breu, que no ha arribat als 3 anys de mandat. Hi haurà eleccions el mes d'octubre de 2006 i encara que no s'ha fet oficial, tothom dona per fet que el candidat socialista serà José Montilla. I ara fa 20 anys la sortida de Barcelona per la Revetlla va ser caòtica. Cues de 3 hores per arribar a Sitges i dos accidents mortals a Vilassar i a Sant Feliu de Guíxols, tots dos per culpa de l'excés d'alcohol. A les platges de Barcelona, 110.000 persones hi van passar la Revetlla i van deixar-hi 33.000 quilos de brossa. Els hospitals catalans van atendre 325 persones lesionades o cremades pels petards.
1: Doncs avui és 23 de juny del 26, 175è dia del calendari, falta un dia per Sant Joan, 11 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 26 per la final del Mundial, i així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
3: Els entorns d'Avalós i Coldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua.
4: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, ni más ni menos.
7: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. Es una vergüenza.
8: Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
9: Ahir a la ciutat de Lleida, 42,4 graus.
10: A mi els petardos, a mi me fan molta por.
11: Hem incrementat els preus de les coques un 3%.
12: Si només hi ha un sol candidat, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el major Roger. Privilegi.
13: Avantatge excepcional concedit a algú, alliberant-lo d'una càrrega, concedint-li una exempció. El mateix tribunal que condemna Ábalos per aprofitar-se del seu privilegi com a ministre dona el privilegi al demà de salvar-se de la presó.
1: Volàtil.
13: Mudable, inconstant. El diccionari ens parla d'un poètic amor volàtil. També significa que s'evapora fàcilment. El càrrec de primer ministre britànic és molt volàtil. En els últims 10 anys ha superat el càrrec volàtil per excel·lència, el de primer ministre italià.
1: Canícula.
13: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Si sou dels que esteu pensant, si ara fa aquesta calor, no sé com estarem a la canícula, no esteu sols.
1: Posem-hi també tres xifres al dia amb la Lara García. 150.000.
3: Són els immigrants que s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè s'acabi el termini per presentar la documentació. Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament, en 2 mesos se n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat se'n van fer 60.000.
1: 53,9 milions.
3: És el benefici que ha obtingut la biofarmacèutica gironina IPRA el 2025. Per primer cop ha superat els 500 milions de facturació. IPRA lidera un consorci que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que encara està en una fase molt inicial i hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir-la.
1: 30.000.
3: Són els vehicles que preveu fabricar l'automobilística Ebro a la planta de la Zona Franca aquest any, el doble que l'any passat. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment li permetria produir encara més, tot i que l'adaptaran a la demanda.
1: I en veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem el president Illa, inclinat cap endavant, escoltant de ben a prop què li diu Jordi Pujol, assegut en una cadira i que gesticula aixecant una mica un dels braços. Es miren l'escena, somrient, l'expresident Mas, el president del Parlament Josep Rull i també l'exconseller Puigneró.
14: Imatge ahir a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat, alguns dels líders històrics de Convergència Democràtica de Catalunya que van ser presents en l'acte d'entrega del fons documental del partit a l'arxiu. Salvador Illa, que ja sabem que manté cert contacte constant amb Jordi Pujol des de fa un parell d'anys, va dir que Catalunya deu molt a Convergència i sense Convergència Catalunya no seria avui el país que és.
1: Segona imatge, uns quants jugadors de la selecció argentina després del partit d'ahir en què van guanyar 2-0 a Àustria. Alguns titulars, alguns suplents amb el pitrall, tots però aplaudeixen. Aplaudeixen Leo Messi. Davant d'ells, aquí es veu francament content.
14: Amb les mans a la cintura, somriu i amb la mirada busca alguna cosa o busca algú a la graderia. Messi, que no es cansa de fer història i trencar rècords també aquest Mundial, amb els 2 gols d'ahir s'ha convertit en el màxim golejador a la història de la màxima competició per seleccions. S'ha fet un total de 18 gols al Mundial. En aquest porta el 5 que ha fet la selecció argentina.
1: I a la tercera foto ens arriba des de Girona i veiem una estructura metàl·lica sobre un riu i passen ciclistes. Hi ha una barana a tocar d'un mur. Què és això, Núria Paraire?
15: Doncs és una passera penjada sobre el riu Ter que ha permès fer un carril bici entre
3: als municipis de Celrà i Girona. I aquest carril és, de fet, una llarga reivindicació que per fi és una realitat després d'anys amb diversos impediments. Per exemple, la passera penja del talús del mur que aguanta les vies del tren. I després de la pandèmia es va veure que aquest talús s'havia de reforçar perquè l'aigua l'havia fet malbé. Aquest nou pas metàl·lic té uns 500 metres i la resta de carril bici es fa aprofitant trams que ja existeixen.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I un titular que circula: les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. La notícia enumera fins a 6 components químics diferents de les cremes solars que són absorbides per la sang en menys d'un dia. També explica que aquestes substàncies ataquen la vitamina D del nostre cos, que és precisament el regulador més important que tenim contra les cèl·lules malignes. Per tant, la notícia afirma que les cremes de protecció solar eliminen la nostra defensa contra el càncer perquè són absorbides i passen a la sang en menys de 24 hores. Per últim, la notícia cita un estudi del 2019, un estudi que va demostrar que aquestes cremes passen ràpidament a la sang, i també cita el testimoni d'un exquímic formulador que va treballar per als tres principals fabricants de protectors solars com a font de la notícia.
1: I això és real o és fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
15: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D, és una notícia falsa. Alerta amb totes aquestes notícies emocionalment impactants on se citen suposats ex-treballadors d'un sector o persones que coneixen algú relacionat amb la policia o el govern, acostumen a ser notícies falses. És cert, però, en aquest cas, que un estudi del 2019 va trobar 6 components químics de les cremes solars que passen a la sang en menys de 24 hores. Però això no vol dir ni que eliminin la nostra vitamina D, ni tampoc que provoquin càncer.
1: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
18: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
18: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
19: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
1: Catalunya Ràdio. Ara mateix falten 5 minuts per les 8. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la seva primera nit a la presó ja com a condemnats pel cas Mascaretes.
20: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
1: El PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
21: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
7: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
6: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
1: I el jutge Peinado cita per demà Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
20: La decisió arriba quan el poder judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podrien ajudar-lo a fugir d'Espanya.
1: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però tenim una revetlla de Sant Joan molt calorosa amb molt risc d'incendi.
21: Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon d'Interior.
8: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
22: Apel·lem aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
21: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus.
1: Avui es publiquen les notes de la selectivitat
20: i les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
1: I plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
21: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis com bars o restaurants s'han hagut de tancar.
1: I el Mundial de Futbol, de matinada.
20: Algèria ha guanyat Jordània per 1-2, també que estan en Noruega 3, Senegal 2 i França 3, Irak 0, amb dos gols d'Mbappé en un partit interromput dues hores per una tempesta elèctrica. Avui a les 7, Portugal, Uzbekistan, i a les 10, Anglaterra, Ghana.
2: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol i de calor. Si bé la temperatura podrà quedar lleugerament per sota la d'ahir en alguns casos. Encara s'arribarà, però, als 40 graus o més a bona part del pla. A Lleida, xifres de 36 a 38 a la resta de comarques interiors. Avui a la tarda, Potser també al vespre es preveu alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu, després desplaçaria cap al nord del Pla a Lleida, que podria anar acompanyada de ràfegues fortes de vent.
0: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I poqueta cosa en el trànsit, de moment. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia, exacte. Hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Sí que hi ha densitat a les entrades a Barcelona i en trams de la Ronda, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell i C59 a Caldes, tot sentit Barcelona. En general, però, són poc importants.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia! Vinga, va, rebella de Sant Joan,
10: Sí, rebella de Sant Joan aquesta nit, Manu. Tu ets molta patados, ja ho vas dir,
24: La farem grossa avui,
10: I tant. Vinga, i trons, i supertrons.
1: Aquí truquem avui.
10: Una truca l'Ona, que dissabte va fer 17 anys, l'Ona.
24: El Canalies és més una piula.
10: Jo sóc més de sabetes. Tira'm la sabeta.
1: Va, escolta. L'Ona, estem trucant?
24: Sí. L'Ona!
10: Ui,
1: quina setmana.
10: La veritat.
1: Ha sigut...
25: Hola.
10: Hola.
25: Hola.
10: Hola. Hola. Hola, vaig molt ràpid, que tenim molt poc temps, d'acord? Truquem del matí de Catalunya Ràdio. El dissabte vas fer 17 anys. La família et vol dir que t'estima molt, que ets, que la teva vida al seu costat és molt millor i et vol dedicar aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe. Dava, i que es diu Dancing Queen.
1: Vinga!

0: Ona, felicitats per aquests 17 anys. Un petonàs des de la ràdio.
1: Per molts anys.
2: Merci, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Manu, bona revetlla.
3: Igualment, preciosos.
0: Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts, revetlla de Sant Joan. Aquestes hores prèvies, avui qui més qui menys ja està preparant els plans per aquest vespre. Això vol dir moltes coses. D'entrada vol dir que molta gent, com és habitual, passarà la revetlla fora de casa. Avui comença la segona fase de l'operació sortida de trànsit per aquesta revetlla. De fet, es preveu que surtin de Barcelona i la seva àrea metropolitana pràcticament 500.000 vehicles. Molta, molta prudència a la carretera, perquè són dies de desplaçaments curts, que és quan es baixa la guàrdia i és quan trànsit recomana estar especialment alerta. Però, de tota manera, aquesta revetlla de Sant Joan, si ve marcada per una cosa, és per les altes temperatures i per la calor.
1: Vivim les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Una pèssima combinació, venia a dir el conseller Òscar Ordeig. Tenim una molt mala combinació, altes temperatures, una humitat molt baixa, per tant, un risc d'incendi molt alt. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt, però que al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on el risc d'incendis és molt alt. Per tant, avui, molta prudència amb els petards, molta prudència amb les fogueres. Evidentment, el govern recorda que no es poden fer ni una cosa ni l'altra prop de zones boscoses. Tot això en un dia en què les temperatures seran altes, però una miqueta menys que ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, poden baixar 1-2 graus a tot estirar. Tot això encara continuarem patint els efectes d'aquest episodi de calor. Ahir es va arribar a gairebé 43 graus a diferents llocs del Pla Lleida. Avui ens quedarem potser amb un grau menys en aquesta zona, 40-42 graus, i a la resta de Catalunya, a les comarques interiors, entre els 36 i 38 graus. Avui també hi haurà alguna nuvolada, alguna tempesta molt aïllada de tarda al Pirineu, Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. Podria arribar a baixar una miqueta cap al nord del Pla Lleida i podrien acompanyada de ventades fortes. Precaució en aquest sentit, perquè aquestes ventades a Ponent es podrien mantenir fins a primera hora del vespre. Demà, a dia de Sant Joan, encara amb alguns núvols a prop de la costa, només a primera hora, i potser algun ruixet de tarda al Pirineu. La resta, sol i calor.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Aquesta és la situació avui. Ja insistim en la importància de mantenir aquesta prudència, ja no només per la calor i com pugui afectar la salut, com explicàvem ahir, sinó sobretot pel risc d'incendis, perquè tenim un risc d'incendis alt o molt alt, fins i tot en algunes zones del país, i des del govern s'insisteix, doncs home, que les fogueres de Sant Joan, els petards, doncs són un factor afegit de risc que s'hauria d'intentar evitar a qualsevol preu. De seguida en tornem a parlar, de la calor i de Sant Joan, però, evidentment, tenim tota l'esfera politico-judicial també molt, molt, molt intensa en aquestes últimes hores, o, de fet, aquestes últimes setmanes. Ara mateix tot continua passant per la sentència, que ara sí considera demostrat, de manera oficial, que sí va haver-hi una trama per cobrar comissions irregulars en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Unes comissions que, segons aquesta sentència, van cobrar, entre d'altres, l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.
3: Ya no tengo más palabra en este proceso y tengo que aprovechar porque en definitiva me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
0: Avui el veiem a tots els diaris, és la imatge de Ábalos. Aquesta va ser l'última vegada que el vam sentir, va ser l'últim torn de paraula al judici, ara fa un mes i mig. L'exministre Ábalos, que té 66 anys, no podrà sortir de la presó amb permisos fins al 2030. Fins al 2030, quan ja hagi complert una part important de la seva pena. Mai abans un exministre havia rebut una condemna tan alta. L'han condemnat a 24 anys de presó.
4: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
0: Li preguntaven al ministre Òscar Puente si li sembla desproporcionada i deia com a qualsevol que tingui ulls a la cara. Avui es reuneix el Consell de Ministres, per tant, avui podríem tenir una resposta més, diguem-ne, oficial per part del govern de Pedro Sánchez, però sobretot són les hores prèvies a que el president espanyol comparegui demà al Congrés dels Diputats. Tot i ser Sant Joan, ja sabeu que Madrid no és festiu, demà Pedro Sánchez compareix a partir de les 9 al Parlament espanyol per parlar de corrupció i també per parlar d'aquests casos, no només d'aquest, sinó de tots els altres que l'envolten, el cas del seu germà, el cas de la seva dona, el cas Zapatero. Tot això serà demà al Congrés dels Diputats, mentre la pressió política al voltant de Pedro Sánchez es reforça. Avui, per exemple, tenen un acte a Toledo, dos dels crítics socialistes que menys han dissimulat no només la crítica al partit, sinó d'alguna manera la seva oposició a Pedro Sánchez. Tenen un acte conjunt Felipe González i Emiliano García Page, dues de les personalitats socialistes més crítiques, que en algun cas han demanat obertament que s'avancin eleccions. Tenen un acte a Toledo que es planteja sobre el futur d'Espanya. Espanya. Veurem què en surt. També Aznar té un acte avui. També té Aznar una compareixença pública. En aquest cas, al Senat. S'espera la presència del president espanyol en un acte sobre víctimes del terrorisme. En definitiva, que les temperatures són molt altes pel que fa al temps, però també pel que fa al panorama polític o judicial. Anem, doncs, a Madrid. Dani Saidea, què tal? Com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Què tal?
0: Dani, tot això són els efectes d'aquesta sentència, que, a més, i és important destacar-ho, perquè avui ho analitzen tots els diaris, li estalvia la presó al corruptor, a l'empresari Víctor de Aldama.
6: Sí, la sentència, de fet, el condemna a 4 anys de presó, que no haurà de complir perquè el Suprem valora el seu testimoni i la informació que va compartir. Es limitarà a fer feines per la comunitat i no haurà de tornar els 3,7 milions d'euros de les comissions de les mascaretes que va cobrar. El comissionista va sortir ahir satisfet del Suprem després d'escoltar la sentència i llançava un avís a navegants.
7: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Alba Secol, lo digo que espero que los demás estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
6: El tribunal dona per acreditat que Aldama va pagar suborns a Ábalos com un sou mensual de 10.000 euros i el lloguer de diverses cases vacacionals i un pis per a la seva parella. Sobre l'exministre socialista, considerat el cap de la trama i el seu ajudant Coldo García, la corretja de transmissió, la sentència veu demostrada que van influenciar davant de funcionaris públics a favor d'empreses d'Aldama, per exemple, aconseguint l'adjudicació de 13 milions de mascaretes durant la pandèmia. El Suprem remata la sentència justificant la contundència de la pena, diu que casos de corrupció com estos erosionen greument la democràcia.
0: De seguida continuem parlant amb tu, Dani. Tot aquest són els principals continguts d'aquesta sentència que avui analitzen abastament els diaris. Però és important que ens parem en aquesta part de la sentència que deia el Dani, aquesta part que fa referència a Víctor de Aldama, l'empresari, el corruptor, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, a qui va afavorir aquestes comissions, que insistim que s'ha estalviat la presó. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
0: És important destacar que el Suprem no només li estalvia la presó, que també, sinó que el tribunal anima, i ho fa bastant explícitament, a que ell o altres investigats, en altres casos semblants, segueixin el seu exemple i facin el mateix.
8: Tot i que Aldama no ha portat grans proves noves al tribunal, sí que diu que ha explicat coses que no se sabien i que textualment han afavorit altres investigacions i procediments que segueixen en diferents jutjats. Els magistrats afegeixen, també textualment, que l'estat de dret ha de premiar aquells comportaments rellevants que incideixen en el descobriment i l'acreditació de delictes com els que ara s'han jutjat.
0: Avui ho defineix el diari El Mundo parlant ja de la doctrina Aldama. El Mundo parla de doctrina Aldama, el Suprem incentivant a que altres investigats, com Julio Martínez, un dels empresaris afectats en el cas Zapatero, o Leire Díaz, en el cas que porta el seu nom, col·laborin amb la justícia i així s'estalvin des de la presó, s'estalvin de la presó. De fet, ja han aparegut avui als diaris diverses fonts socialistes que diuen això pràcticament és animar a que la gent denunciï més casos del PSOE, perquè doncs, des del Partit Socialista veuen com això un exemple del setge judicial. En fi, aquest és el punt que està centrant bona part de la resposta política amb la sentència, aquesta qüestió de l'Aldama. És a dir, tenim diverses veus en què es marca distància, sobretot dins del Partit Socialista, amb Ábalos, amb Coldo García, però en canvi es destaca aquesta diferència de tracte amb l'empresari Víctor de Aldama, Pol.
8: Ho feia, per exemple, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, per sumar, Yolanda Díaz.
9: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
8: Un altre dels socis d'investidura, Esquerra, Gabriel Rufián, va escriure a les xarxes aguantar per a què? I la secretària general del partit, Elisenda Alemanya, afegia.
10: El PSOE ha de deixar de limitar-se a culpar l'àrbitre, a fer net i a deixar de fer-se gols en pròpia porta.
8: De tota manera, ni Esquerra, ni Junts, ni el PNB han mostrat, per ara, cap voluntat de fer costat a una moció de censura. El PP insisteix que només unes eleccions poden desbloquejar aquesta situació.
0: El Partit Popular insisteix que una moció de censura no la presentarà si no té opcions de guanyar-la. De fet, des dels populars deien ahir, tenim algunes votacions aquesta setmana, veurem què fan. Sobretot Junts, sobretot el PNB, sobretot Esquerra, i a partir d'aquí es podria decidir una cosa o una altra, però en principi, de moment, la situació és allà on era. Avui al matí de Catalunya Ràdio L'Àgora parlarem amb el Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra al Congrés, i amb Jon Abelarra, secretari general de Podem, per saber bàsicament una mica com es veu des del bloc de la investidura aquesta nova situació. A més, la casualitat ha volgut que d'aquesta sentència en parlem avui, que és 23 de juny, que és el Dia Mundial de l'Alertador, és a dir, de la persona que denuncia un cas de corrupció. En anglès es diu whistleblower, literalment és el que fa sonar el xiulet. És la persona o persones que quan veuen una pràctica irregular o fraudulenta aixequen la mà per denunciar-la. Això des del 2023 és obligatori que a les administracions públiques i a les empreses hi hagi canals anònims, si cal, perquè ho facin, perquè denunciïn aquests casos d'irregularitat. Ara bé, l'advocat penalista especialista en aquestes qüestions, Andrés Maluenda, explica que això de l'alertador, de la persona que denuncia casos de corrupció, no s'ha de confondre amb el que ha fet l'empresari Víctor del Dama.
11: L'alertador és aquella persona que posa en coneixement d'una empresa la irregularitat comesa per una altra en la que ell no ha tingut participació. Això permet a l'empresa investigar els fets i depurar responsabilitats. L'alertador gaudeix de protecció per evitar ser represaliat per la seva denúncia. No s'ha de confondre en cap cas amb qui ha comès el crim i després decideix col·laborar amb la justícia per atemperar la seva pena, com vam conèixer ahir en el cas Aldama.
0: En qualsevol cas, sobretot aquest afer, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la col·laboradora del programa, l'advocada Montserrat de Brera.
12: La sentència té un punt exemplaritzant. Se sumen escandalosament anys de presó quan hi ha corrupció i malversació dels diners de tothom, junt amb el tràfic de la influència que dona el càrrec. Però també escandalosament es resten si es col·labora amb la justícia. Amb raons diverses, serà Ábalos un altre Barrio Nuevo davant de Mister X? Aldama no entrarà a presó i encara pot aportar més dades. No serà l'última causa on un col·laborador de Pedro Sánchez sigui processat.
0: És important això que diu la Montserrat de Brera. No serà l'última causa en què hi hagi un col·laborador de Pedro Sánchez processat, perquè recordem que tenim més casos. De fet, aquesta setmana han de començar els interrogatoris sobre un dels casos que dèiem abans, el cas de Leire Díaz.
8: La majoria seran testimonis. Avui declaren diferents càrrecs de la Guàrdia Civil. El 10 de juliol està citada la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
0: I demà, ho dèiem, només comença és Begoña Gómez, que ha de passar davant del jutge per entregar-li el passaport, i coincideix, això també ho dèiem, amb la compareixença del seu marit, el president espanyol, al Congrés per parlar de tots aquests casos de corrupció. Tornem a Madrid, Dani.
6: Sí, i abans, esta mateixa tarda, el PP forçarà una votació al Congrés sobre una moció de confiança que espera tirar endavant amb el suport de Junts i de Vox, però com veies, Freddy, el plat fort és demà dimecres al matí, quan Sánchez compareix a petició pròpia sobre els escàndols judicials que l'envolten, i a la tarda el protagonisme és una vegada més pel jutge Peinado, que ha citat la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, vol que li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars que li va imposar, mesura que, recordem, va justificar perquè creu que els seus escortes, policies nacionals, la podrien ajudar a fugir de la justícia. Per aquesta afirmació, ahir el Consell General del Poder Judicial va obrir el camí per sancionar el jutge per una desconsideració greu a les institucions de l'Estat. La decisió està en mans ara de la Comissió Disciplinària de l'Òrgan de Govern dels Jutges, que podria multar-lo o arxivar el procediment, tot i que qualsevol mesura tindrà un efecte limitat perquè, recordem, Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
6: Fins ara, adéu.
0: Sobre aquest cas del jutge Peinado, que ara deia el Dani Sáenz de Aja, i totes les polèmiques que han envoltat la instrucció de la causa Begoña Gómez, ahir en vam parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'exjutge Baltasar Garzón i també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáenz. Tots dos coincideixen amb una crítica important al jutge que porta el cas de la dona del president espanyol.
13: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, o quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
14: Que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. No sé, es que no tengo calificativos.
0: Això és el que ens deien Baltasar Garzón i Concepción Sáenz, que havia estat vocal del Consell General del Poder Judicial. En fi, tot això demà, com deia el Dani, vindrà al platform, perquè demà declara Pedro Sánchez al Congrés. Ho seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però dèiem només començar, eh? Aquest és un dels temes del dia. L'altre continua sent la calor i la seva barreja amb la revetlla de Sant Joan.

0: perquè aquesta és una combinació que ens deixa un risc d'incendi extrem en un dia en què la gent fa fogueres, que la gent llença petards, Oriol Pujadó.
1: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42 i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta situació, aquesta onada de calor, evidentment no només afecta Catalunya, França també té unes temperatures altíssimes i, de fet, a les últimes hores hi ha hagut un cas especialment tràgic. Dos nens, de 2 i 4 anys, han mort a Carpentràs, que està al sud-est del país, dins del cotxe de la seva mare, en aquest mig d'aquestes altes temperatures, Pol.
4: La Fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort precisament apunta a aquestes altes temperatures. Segons els mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins el vehicle, però quan els serveis d'emergència hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria fins i tot superar en intensitat la del 2003, que s'estima que va causar 15.000 morts.
0: De fet, França ha tancat 1.300 escoles, perquè el curs encara no ha acabat del tot, i s'han tancat aquest més de miler d'escoles a tot el país. S'ha activat l'alerta màxima en més de la meitat dels departaments que formen part del país francès. Però és que el cas de França no és únic, n'hi ha més.
4: Al sud d'Anglaterra, per exemple, també a Gal·les, l'alerta per calor extrema es manté almenys fins dijous. A Alemanya, 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període.
0: Aquests són els principals temes del dia, una mica de publicitat i de seguida repassem els bàsics del matí.
5: Íntim i únic, Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
7: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
8: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i dos minuts de nou, repassem els bàsics del matí de Catalunya Ràdio amb la Sílvia Solanes, la Marta Viano, el Francesc Soler, el Marc Jurado i la Lara García. Molt bon dia.
15: Bon dia.
0: I comencem pels Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, que demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut per equiparar-se a Europa. Mònica Mas.
16: Bon dia. Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus, i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
17: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que, tot i així, hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
16: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies. Gràcies, Mònica. Mentrestant, la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors.
14: L'acord que l'ha de ratificar el Parlament Europeu i el Consell preveu penes mínimes de 10 anys per als delictes més greus i introdueix delictes nous com crear material pedòfil amb intel·ligència artificial. També reforça la protecció a les víctimes i preveu que la prescripció sigui quan els damnificats hagin fet 50 anys. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat, ho celebra, però pressiona el govern espanyol.
15: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
0: Per cert, que el jutge confirma la presó provisional pel pare acusat de maltractar el seu nadó de només 6 setmanes.
18: El magistrat considera que hi ha risc de fugida i d'alterar les proves i denega la demanda del seu advocat. Els pares del nadó van entrar a la presó el 20 de març, però al maig l'audiència va acordar la llibertat provisional per la mare.
0: Un quart i 5 minuts de nou, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Escolteu també que a Hostalric hi ha un cert neguit per una plaga de mosques que fa una setmana que dura, Laia Claret.
19: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
20: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
19: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
20: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
19: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra previsió destacada d'avui. Aquesta tarda, Vox porta al Congrés dels Diputats el concepte prioritat nacional.
21: Presenta una proposició de llei perquè els recursos públics vagin prioritàriament als espanyols. És un dels punts més controvertits dels acords amb el PP per formar governs a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, i arriba al ple el mateix dia que les negociacions a Andalusia avancen. Avui el president del Parlament andalús cita el PP, el PSOE i Vox en la roda de contactes per la investidura.
0: També avui, a Londres, el primer ministre britànic, Keir Starmer, presideix la reunió setmanal del govern just l'endemà de presentar o denunciar que presentaria, vaja, la seva dimissió. Londres, Quim Olivares.
22: Andy Burn, a més, a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burn ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol, l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això passa justament que avui fa 10 anys el Brexit, avui fa 10 anys que el Regne Unit va votar sortir de la Unió Europea i tenim dades de com ha afectat això a Catalunya. Lara.
23: Les ha publicat la CNN. Les importacions del Regne Unit han baixat un 43% des de la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió. Alhora, les exportacions del Regne Unit han continuat a l'alça i ja creixen un 25%. D'altra banda, el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors de la sortida de la Unió Europea.
0: 8 i 22. Avui es publicaran les notes de la selectivitat.
21: Amb la mitjana de batxillerat, els alumnes ja podran prescriure's a la universitat, però les notes de tall no se sabran fins al 10 de juliol. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
0: Passar que on hi ha hagut polèmica amb la selectivitat és a Euskadi, perquè van sortir 168 zeros a la prova d'euskera. 168 zeros. S'han revisat i se n'han mantingut 11. Tots els altres s'han canviat. I no només això, sinó que s'ha vist que el 47% dels zeros els ha posat El mateix professor. En fi. Més qüestions que passaran avui. El governador del Banc d'Espanya presenta l'informe anual al Congrés.
23: Amb tres dades destacades, l'ENS va mantenir el creixement del PIB pel 2026 i va elevar la inflació prevista. L'informe també explica a Espanya hi ha un dèficit de 750.000 habitatges. José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, també enviava una alerta als bancs.
24: Reconocer la solidez del sector no significa bajar la guardia. En un entorno macroeconómico favorable como el actual, es esencial que las entidades mantengan criterios prudentes en la originación.
0: La clau del finançament són, evidentment, els tipus d'interès i en això també tenim novetats, perquè la presidenta del Banc Central Europeu ha allunyat la possibilitat d'una nova pujada dels tipus el pròxim mes de juliol.
14: Christine Lagarde diu davant del Parlament Europeu que segueixen molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà, però que ara mateix, després de pujar els tipus al juny, no veu necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra.
0: Justament, parlant de la guerra, Washington és a punt de reprendre's les converses entre el Líban i Israel. Oriol Serra.
1: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per la corda fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
2: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
1: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, a Colòmbia, el candidat de l'esquerra fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions dels seguidors mentre finalitza el recompte de vots que, com sabeu, de moment avantatja el seu rival, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Les crides del candidat d'Esquerra, Ivan Cepeda, a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
4: Tratant d'investigar que todo sea justo, estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
5: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
3: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima tensió i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials. Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, només començar, evidentment, avui a Revetlla de Sant Joan. D'entrada hem d'explicar que les coques seran lleugerament més cares.
18: Al voltant del 3%, segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona, tot i que les matèries primeres han augmentat molt el cost, els pastissers han moderat el preu de les coques. Miquel Zaguirre, president del Gremi.
25: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
0: Les coques seran més cares i els petards seran menys sorollosos.
18: El sector preveu atendre entre un 5% més de petards, vendre un 5% més de petards i facturar més de 20 milions d'euros. Perdó, més de la meitat de les vendes són d'articles de baixa sonoritat i aniran a més, segons el director de l'empresa, la Traca, Jordi Brau.
26: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: I avui, per damunt de tot, és nit de molta música.
27: I la nena catalana em va deixar tot mostirat i ara digue'm-me què faig sense tu.
23: El Festival Ítaca Sant Joan al Baix Empordà, que acabarà a la platja Gran de l'Estartit amb la tradicional Revetlla de Sant Joan i amb concerts d'aquests que sentim, 31 fan Barri B, Cupido o Venus.
0: Això a l'Estartit, però a Camp de Bànol.
28: Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
23: Concerts dels Catarres dins del Festival Flama. Abans hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó i l'encesa de la Foguera. A Reus, per cert, també hi haurà concerts, en aquest cas de Doctor Prats, coincidint amb Barraques.
0: I si parlem de música, hem de parlar d'un adéu, també. So good.

0: mort als 94 anys el productor musical mític Clive Davis és qui va descobrir Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana.
1: Davis va ser una figura clau de la indústria musical i va estar al capdavant de grans discogràfiques com Sony o Columbia Records. Clive Davis va guanyar 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana i Jennifer Hudson i un 5è per les seves contribucions a la música.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15. I need some sangria.

0: passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
3: Vaja, Carles.
2: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
3: I tu què li vas dir?
2: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
4: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
5: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper, quan Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
6: Estrellita, claríssim.
7: Una revetlla amb la millor companyia.
8: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
9: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
10: El carrer és l'escola de La Cubana.
11: Una companyia que ha fet història.
12: Això és una bogeria, no?
13: Era màgic. Va ser màgia pura.
11: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Tant de bons em fessin un cada dia, tinc.
15: Són 2:15, anem als esports.

0: El València guanya la pista del Barça i ja és només a una victòria del títol de Lliga de Bàsquet.
1: 80-88 al Palau Blaugrana, en una Lliga que pot quedar decidida demà a partir de les 8 del vespre si el València repeteix la victòria al Palau 2-1 a la final de moment. Joel Parra, jugador Blaugrana.
2: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: I dos títols més en joc, una victòria del Barça avui a la Lliga de Futbol Sala a la pista del Pozo Múrcia, dos quarts d'avui li donaria el títol de Lliga. Els blaugranes dominen la final per 2-0. I també es decideix avui la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins amb empat a 2 a la final. Cinquè i definitiu partit entre el Liceu i l'Igualada per saber qui serà el campió de Lliga a partir

0: I hem de parlar, evidentment, de Leo Messi, que està fent un altre Mundial de la seva vida. 5 gols ha fet l'Argentina i són els 5 gols que ha fet Leo Messi.
1: Els ha fet tots. Leo Messi amb 18 gols, màxim golejador de la història dels Mundials. Messi va fer els 2 gols dels argentins davant Àustria, 2-0.
2: Estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: També al Mundial, França 3, Irak 0, 2 gols d'Mbappé, França classificada, Noruega 3, Senegal 2, doblet de Holland, Noruega classificada i Jordània 1, Algèria 2. A la jornada d'avui, Portugal, Uzbekistan a les 7, Anglaterra gana a partir de les 10, enmig de les fogueres i abans de la Coca de Sant Joan, i de matinada amb la Copa de Cava i els petards, Panamà, Croàcia a la 1, Colòmbia, Congo a les 4.

0: I Julián Álvarez, que demana l'Atlètic de Madrid, atenció amb això, que el traspassi.
1: Declaracions claríssimes i contundents. Les escoltem.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Doncs el que se hace el otro es l'Atlètic de Madrid, que es planteja denunciar el Barça davant la FIFA per intentar fitxar un jugador amb contracte vigent sense el permís del club, i Quique Álvarez, nou entrenador del Girona, per la seva nova etapa a la segona divisió, aquest migdia, presentació oficial.
0: Tot això al voltant de la situació de Julián Álvarez. Emilio Pérez de Rozas, com estàs? Bon dia.
3: Ei, Frederic, què tal?
0: Déu-n'hi-do, no?
3: Molt bé.
0: Aquesta història de Julián Álvarez, aquesta sí que jo no me l'esperava, eh? Aquestes declaracions.
3: No, mira, Frederic, lo més gran de tot, lo més gran de tot, ara quan tu ho expliqui diràs, ostres, això és veritat. No, lo més gran de tot, és que el Joan Laporta va fer fora fa 5 anys a Leo Messi i ara persegueix per 100 milions d'euros al suplent de Leo Messi. Això és el que em sembla més increïble a mi, no? O sigui, era nostre, el teníem, era... No és que era culer, era un malalt del Barça, de la ciutat, de tot, i bueno, i ara, mira, ara intentem fitxar el que ni juga, perquè ara ja ni juga. No sé, a mi em sembla... Bueno, de tota manera, hem viscut moltíssimes, veritat, històries com aquesta. Comencen a haver-hi soroll, després comença a haver-hi rumors, després comença a haver-hi una oferta, no? 90 milions més 10, després s'espera que el jugador faci un gest, el jugador fa un gest, a l'equip del jugador s'enfada i... Bueno, no sé si és un procés per contractar a Julián Álvarez, i tampoc sé, jo, la veritat, si Julián Álvarez és un jugador top que mereix costar aquesta quantitat. Jo crec que no, de cap de les maneres. Aquest jugador no s'ha convertit en un Haaland, en un Neymar, en un Cristiano Ronaldo, en un Messi, en un Leo, en un Lamine Yamal, en un... No ho ha fet. No ho ha fet ni a Anglaterra, no ho ha fet aquí a Espanya, no ho ha fet a l'Atlètic de Madrid. I no sé. A mi em sembla molt, molt, molt, molt car un jugador així.
0: O sigui, no només, a banda de que sigui viable o no, tu no tens clar que sigui un bon fitxatge pel Barça? A aquests preus, vols dir?
3: Bueno, a veure, jo crec que és un gran jugador. I jo crec que probablement ficat amb un equip, amb un entrenador i amb un sistema i una estratègia i sobretot una idea que és la d'atacar moltíssim, no? I en aquest sentit, pues, sense dubte, crear un munt d'oportunitats, no? De gol, no? Jo crec que és un jugador que pot donar un gran rendiment. Ara, jo és que no penso que es pot pagar aquestes quantitats, no? O sigui, a mi em sembla massa diners, però bueno, és que hem gastat molts diners també amb el Gordon aquest.
0: Això anava a dir, vull dir, el futbol per mi... va cap aquí, eh? Em dóna una mica,
3: sí,
0: la sensació.
3: Sí, no, Frederic, no, és que si mostro la meva sorpresa per lo que sembla ser que el Barça està disposat a pagar per Julián Álvarez, ja no et dic el que han pagat per un jugador que ho sento molt, però jo no el coneixia, o sigui, yeah. I jo no sóc un referent, vale? No sóc un Ramon Besa, no sóc un Ricard Torquemada, vale? no sóc un Xavi Torres, no sóc un malalt, no, un expert de futbol i algú que sàpiga de veritat què és el futbol i quins són els jugadors que venen i els que juguen bé, o sigui, no sóc. Però clar, si el canvi és aquest, com tu dius, pues no m'estranyaria que el Barça se gastara 100 milions en Julián Álvarez.
0: I veus justificat aquesta enrabiada de l'Atlètic de Madrid? O és gesticular, això, també?
3: Bueno, jo era el que parlava, Frederic. Jo crec que és una mica el relato, no? O sea, com funcionen los fichajes d'estos futbolistes. I, a més, també... la història nostra amb l'Atlètic de Madrid ja és una mica això, no? També jo crec que està el Mateo Alemany allà, no? que tampoc va sortir massa bé d'aquí, no?
0: Exacte.
3: Tenen a lo millor, com ells diuen, tenen a lo millor massa recent la història del Griezmann, no? Probablement. No sé. I després també, allà a Madrid, Frederic, ja t'ho dic ara, estan absolutament convençuts que l'Atlètic de Madrid no vendrà mai el Ronald Manis al Barça.
0: Yeah.
3: Una altra cosa és que això passi, succeeixi, però a Madrid ho neguen totalment i diuen que aquest senyor vale 500 milions d'euros i si el Barcelona lo quiere tiene que pagar esta clàusula. I neguen totalment que facin una reflexió o una necessitat o pactin un preu que no sigui aquest.
0: I a banda d'això, tu començaves parlant de Leo Messi. Quin tio, eh? Quin tio.
3: Que bèstia, tio. No, perquè además, no, però és que además hi ha una cosa que és tremenda, no? Perquè, bueno, em sembla que demà passat compleix 39 anys, no?
0: Sí, avui.
3: Avui és?
0: És avui.
3: Ah,
0: no, demà.
3: No, sí. Ja està. Demà. 39 anys. 39 anys és que quasi pot ser el pare de la milla mà. Entens el que vull dir?
0: Sí.
3: I llavors, clar, nosaltres, bueno, no, perdó, nosaltres i el món, no nosaltres, i el món està increïblement admirat, no, de lo que és el Lamine Yamal, no?
0: Sí, pues sí.
3: Clar, tu imagina't un tío con 20 anys més i haciendo lo de Lamine Yamal, no?
0: Sí,
3: o sea,
0: sí.
3: És una cosa increïble. I després també està el fet de que és increïble perquè ell porta, pues això, 20 anys jugant igual. I a més, fica els mateixos gols, Fredic.
0: Sí, sí,
3: els
0: sí.
3: mateixos gols.
0: Sí,
3: I sí. Ningú li ha agafat el truco ni res. O sigui, i després també hi ha el punt aquest de... No, este tío, bueno, como el Barça no lo quiere, pues se va a jubilar, se va a retirar, se va... I el tío va metiendo goles allá donde juega. Y juega en una liga de Estados Unidos donde juega caminando y no hay esfuerzo y tal. Bueno, o sea, pero es que al cabo de un mes se presenta donde están los mejores y lo vuelve a hacer. Y lo hace igual.
0: Sí, sí, sí.
3: Que en ese sitio donde parece ser que vosotros decís que se está jubilando y que juega caminando, ¿me entiendes?
0: No,
3: es increíble,
0: tremendo.
3: Y después también yo trobo també el punt aquest de la poca importància que se da, ¿no? Respecto a lo que cualquier otro futbolista, deportista, artista y tal se daría haciendo, o sea, desempeñando su profesión de esta manera, ¿no? Ya no te digo redes y sociales, ya no te digo, ¿me entiendes? O sea,
0: sí.
3: Y sin embargo, yo que diguésin con diría, no sé, rebumbori o eco o ¿me entiendes? Glamuroso y tal y cual, que está reñido con él, ¿me entiendes? O quiero decir, es una cosa increíble, sí, la verdad es que sí.
0: Emilio, mil gràcies, cuida't
3: molt. Bueno, a tu.
0: Abraçada forta.
3: A tu, vinga, adéu.
0: Adéu-siau. Cinc minuts i arribarem a 8:45. Tot això mentre el matí arrenca encara, pendent de la calor de la revetlla de Sant Joan. De fet, avui a les 12 el Parlament rebrà la flama del Canigó. Anem cap allà, al Parlament. Marta Corbalán, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Com ja és tradició, des del 1980 el Parlament rebrà aquest migdia la flama del Canigó, que encendrà les fogueres d'arreu del país. Arribarà custodiada per nens i nenes de Corbera de Llobregat i per entitats com Òmnium Cultural. El president del Parlament, Josep Rull, serà l'encarregat d'encendre diversos quinquers que repartiran la flama per tots els racons del país aquesta nit de Sant Joan. L'acte institucional acabarà davant la porta del Palau del Parlament amb una ballada dels gegants i els bastoners de Corbera.
0: Una nit de revetlla que el Pirineu pren forma de falla, també com és tradicional. Avui se'n fan a una desena de poblacions. Vall de Boí, Pau Rovira, bon dia.
5: Bon dia. Unes festes reconegudes com a patrimoni mundial complen de visitants els pobles on estan més arrelades, de baixades de torxes. Avui se'n fan avui al Pont de Suert, a Isil, a Lins, a Espot o a Las. I a la Vall d'Aran també tenen les seves pròpies festes del foc. En concret, a Les cremen l'Aro i Arties arrosseguen pels carrers un altre tronc de vet encès, el Taro. Unes celebracions que avui, recordem, es faran amb la màxima prevenció per evitar incendis. Efectius extra i dispositius especials de bombers reforçaran totes aquestes baixades de falla.

0: accelerar les negociacions com per un futur govern de l'Estat amb Núñez Feijó.
1: Gràcies, Dani, també. I atenció a Brussel·les, perquè avui finalment veurem aquella imatge que fa dies que es comenta. Una delegació de talibans del govern de l'Afganistan viatja fins a la capital comunitària per reunir-se amb representants europeus. Redacció, Marc Jurado.
2: Sí, serà la primera trobada a la Unió Europea amb representants de talibans des que van arribar al poder el 2021. Tot i que les institucions europees segueixen sense reconèixer el govern afganès de talibans, Bèlgica els ha atorgat 5 visats de 24 hores per viatjar i negociar la deportació d'afganesos que han entrat a la Unió Europea de forma il·legal. De fet, la petició no és cosa de Brussel·les, sinó dels estats membres.
1: Insistim en això, És una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan que es reunirà a Brussel·les per negociar la deportació de persones afganeses que estiguin en territori europeu de manera irregular. En fi, cop d'ull a la mobilitat també d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
3: Bon dia. Fa una estona que s'ha restablert la circulació ferroviària entre Montblanc i Vilaver, un tram que estava tallat pel robatori de capa de coure que hi va haver ahir a l'estació de Montblanc. Això sí, fins a la reparació total de la incidència dels trens circulant amb retards mitjans de 20 minuts a l'R13 i l'R14, segons ens informa Renfe. I d'altra banda, a l'R3, avui hi ha més retards dels habituals, de fins a 40 minuts, a causa d'un altre robatori de cable de coure, aquest cop entre la Garriga i Figaró, que de fet fa que no hi hagi servei ferroviari entre aquestes dues estacions. Això justament el dia que l'R3 recupera un tram de circulació ferroviària. Després de dues setmanes d'obres, els trens tornen a circular entre Vic i Torelló. Recordem que a l'R3 hi ha servei alternatiu d'autobusos per carretera a tota la línia entre Barcelona i la Tor de Querol.
1: Mirem també les carreteres amb l'equip viari, la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia de nou.
4: Bon dia.
1: Punts vermells a aquesta hora?
4: Doncs mira, avui ni punts vermells ni taronja, almenys de moment. En general, molta tranquil·litat sense incidències destacades, a l'espera, això sí, del que passi d'aquí unes hores, perquè Trànsit preveu que a partir de les 12 del migdia sortint de l'àrea de Barcelona 490.000 vehicles per la Revella de Sant Joan, l'AP7, la C32 i les vies que connecten amb destinacions costeres es preveu que siguin les més afectades.
1: Gràcies, Clàudia. Efectivament, aquesta operació sortida a partir de les 12 del migdia, molta prudència, també a la carretera. De seguida parlarem a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, del Casàvalos, entre d'altres, però què més tindrem avui al programa, Sílvia Solanes?
5: Doncs parlarem de petards i els animals, com els afecta, també de coques de Sant Joan, i ho farem amb el pastisser Cristian Escrivà. A Ciència i Tecnologia tractarem el càncer de mama, i avui a les 11, entrevista amb la tribu Emma Vilarassau.
1: I de seguida, l'Àgora, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
6: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
1: On la notícia continua sent la calor, però una mica inferior a la que teníem ahir, no? Eloi Cordomí, bon dia de nou.
7: Bon dia, sí. Pot baixar, però molt poquet la temperatura. Recordem que ahir a la ciutat de Lleida es va arribar, segons l'Observatori, entre 42 graus i mig i 42,9 graus. Aquesta de 42,9 seria la cinquena més alta en 86 anys. Bé, avui podrien baixar 1 o 2 graus, com a molt, les temperatures aquí. Més de 40 graus a molts llocs del Pla a Lleida i entre 36 i 38 a la resta de comarques de l'interior. I avui, fruit de la mateixa calor, també es pot formar alguna tempesta, alguna nuvolada de tarda, molt local, sobretot Pirineu, Prepirineu, potser el nord del Pla a Lleida, i anirien acompanyades també en alguns casos de ventades fortes, que es podrien allargar fins a primera hora del vespre. Després, la nit de Sant Joan hauria de ser bastant tranquil·la des del punt de vista meteorològic, càlida, evidentment, i demà al matí podríem tenir alguns núvols baixos a la costa central i a l'extrem sud de Catalunya. Fora d'això, demà un dia tranquil també amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
9: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir, quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no, era apofàtic. Avui, l'últim Enigmàrius puntuable per la Lliga 2026, que enguany acaba per Sant Joan i celebra la final per Sant Pere. Avui, mig distingiu entre dues vocals de 8 lletres. Mig distingiu entre dues vocals 8 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.

0: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
1: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
2: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
3: Ho veieu?
4: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
6: Tinto de verano, Don Simón.
7: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
6: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita. Ganes de donar la benvinguda?
12: Jo he finit amb més que infinit.
11: Més que infinit?
12: Sí.
13: Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
14: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
16: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
17: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
18: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periòdico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
19: I de què hem parlat ara, fins a... abans d'entrar a l'Àgora?
18: De l'ASA de Vilassar.
19: Yep.
18: I tot i que tenim vilassarencs entre els presents, no
19: sí.
18: Parlem de ningú en concret, sinó literalment d'un ASA, que el Pere ens ho podrà explicar molt millor, però és una de les figures més reconegudes i esperades de la Festa Major, que just és aquesta setmana.
20: Sí, el major Roger és el responsable d'això, que tots els vivim a Vilassar.
19: Sí.
20: I bueno, aquestes festes salvatges, diguem, que estan heredades d'altres èpoques i que ara estan reconvertides perquè siguin possibles, l'ASA és de mentida,
19: sí.
20: Però, òbviament, una de les grans coses de la Festa Major de Vilassar, que és aquests dies, és un show amb què es tira o es penja un ASA a l'església.
19: O sigui, el campanar.
20: El campanar. O sigui, que, bueno, i tot el poble ho celebra, no? I,
19: caram.
20: I ens divertim. Està molt bé.
19: 8 minuts i arribarem a les 9 del matí. I obrim l'àgora d'aquest matí de Catalunya Ràdio, evidentment encara molt centrat en els efectes del terrabastall que hem tingut en aquestes últimes hores, la sentència del cas Mascaretes, aquesta sentència contra l'exministre José Luis Ábalos, contra Coldo García i també l'empresari Víctor del Dama, però que s'estalviarà la presó per haver col·laborat amb la investigació. A aquesta hora podem saludar l'advocada penalista Marta Massip. Senyora Massip, què tal? Molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
19: De les primeres anàlisis que hi ha, sobretot per la banda socialista, diguem-ne, es parla d'una certa desproporció entre aquests 24 anys de presó, per exemple, que li han caigut a l'exministre Ábalos, i el fet que el corruptor, per dir-ho d'alguna manera, s'estalviï la presó. Vostè ho veu igual?
21: Sí, efectivament. És evident la desproporció i el tractament favorable que se li efectua al Dama. La pròpia sentència ho justifica per la seva col·laboració, que cataloga de molt rellevant, I jo destacaria dins de la pròpia sentència l'argument en el que expliquen que la corrupció només es pot combatre a través del propi sistema, amb la detecció d'aquests actes corruptes o, diu, amb la col·laboració de determinades persones, no?, que podríem parlar d'aquesta col·loquialment dels xivatos. Diu que en el cas concret el primer mecanisme és evident que fracassa i que per tant hem de valorar aquesta segona opció que ens permet conèixer i per tant combatre un fenomen tan greu com la corrupció.
19: Clar, el que passa és que el que s'estan comentant molt també és que Víctor de Aldama va anunciar que moltes proves i no consta que n'hagi presentat cap. És veritat que el tribunal diu proves potser no, però hi havia coses que no sabíem i que hem sabut gràcies a ell.
21: Sí, efectivament, la sentència al llarg de l'anàlisi de cada una de les operacions destaca, de fet comença quan realitza l'anàlisi probatori, comença sempre tenint en compte la declaració d'Aldama, que a més destaca o estableix que ve corroborada per documental que aporta i que a més la pròpia sentència va distant.
19: Jo ho deia també sobretot perquè avui, per exemple, el diari El Mundo ja parla de la doctrina Aldama, diguem-ne, no? Perquè el Suprem, i vostè em corregirà, però el Suprem en la sentència ve a dir, doncs, escolta, en tots els altres casos que hi ha, que es prenguin nota, perquè aquí d'alguna manera ens doni detalls d'aquesta investigació, doncs igual se li aplica un sistema semblant.
21: Sí, efectivament. Jo crec que aquesta sentència marca un canvi espectacular perquè en els altres casos o procediments que hem tingut aquí a l'estat espanyol en el que han estat condemnats altres ministres, aquest és el setè ministre que tenim condemnat, les penes eren molt inferiors. En aquest cas, precisament la sentència el que destaca és que la corrupció buscava l'arquitectura d'un sistema democràtic i que és de tal extrema gravetat que s'ha de castigar amb penes molt severes. I, per tant, és evident que envia un missatge a futur.
19: Un missatge que, a més, hi ha una altra de les anàlisis que també es fan avui, que ja fa dies que es diu, ens pregunta sovint on són els diners. És a dir, s'acrediten uns contactes, s'acrediten unes comissions, però no se sap massa on són aquests diners, no?
21: Sí, sí, i efectivament això es posa de manifest a la pròpia sentència, que quan acorda el decomís de tots aquests beneficis acabem parlant d'uns 400 i pico mil euros, no arriba al mig milió.
19: En aquest sentit, hem parlat del cas de Víctor de Aldama i em deia també que la sentència per Ábalos, aquests 24 anys de presó, és especialment severa. Mirant la sentència, jurídicament, hi ha justificació perquè sigui més severa del que havíem vist fins ara amb, amb altres exministres?
21: Aquí el que fa i el Tribunal Suprem d'alguna manera fa que pugin les penes d'aquesta manera o aquesta forma que des de fora veiem una mica escandalosa, és perquè separa cada una de les operacions. Totes aquelles operacions que considera que s'atribuïen a cobrir despeses del Dama, no?, aquells 10.000 euros mensuals o aquells lloguers o aquells viatges, considera que és un delicte de suborn continuat, però no integra dins d'aquest suborn continuat les altres operacions, és a dir, les mascaretes, Aire Europa i altres operacions que també recull la sentència. El fet de que entengui la sentència que no tot és un delicte continuat fa que ens trobem diversos delictes de suborn, un d'ells, com deia, continuat, i d'altres delictes de suborn, però castigats penològicament de forma separada, fa que la suma penològica acabi sent molt elevada.
19: La Marta Massip és advocada penalista i era important entrar en els detalls d'aquesta sentència. Senyora Massip, moltíssimes gràcies, que tingui bon dia.
21: A vosaltres.
19: En aquesta sentència hi ha dues grans dimensions, una és aquesta, l'altra és la política, que també la comentarem, però d'entrada hi ha la sentència en si. Vicent, com ho veus?
0: Quan diuen doctrina
19: Aldama,
0: a mi jo en realitat crec que és la doctrina americana. És que això ho hem vist tota la vida i es practicava molt poc en els tribunals espanyols. Però, en canvi, ho hem vist tota la vida. És a dir, als Estats Units la fiscalia funciona gràcies a aquestes delacions. I a partir d'aquestes delacions, les condemnes són molt lleus o entres en llibertat condicional o fins i tot moltes vegades els jutges decideixen que aquella persona que ha delatat doncs es queda sense condemna. igual que el que ha passat així ara, i fins i tot hi ha una, un programa molt, molt complet i molt eficaç de protecció de testimonis, que en les pel·lícules falla, i llavors és quan veiem aquestes coses que passen. Però no han fet ni més ni menys que americanitzar-nos, és a dir, el que estan pensant és com que el sistema, que és el que pensaven els americans des de sempre, és corrupte, doncs segurament el gerent o el tresorer o el del Capone es portarà a través de la delació. I clar, això genera un altre comportament. Si no havia passat això mai, aquí un delator al final podia delatar si rebia alguna compra, però eren mínimes, i ara pam. Quin és el problema de tot això? El problema de tot això és que, per a mi, i això ja és opinió personal i en part també una opinió política, entre cometes, jo crec que això està molt dins del sistema a Espanya. No hem vist, no ha passat cap partit per igual que les portes giratòries, etcètera, etcètera. I està penat ara i ara s'ha creat una jurisprudència. Bueno, servirà alguna cosa? Esperem que sí, però a mi em fa la sensació de que estem massa acostumats, ja veurem si això a partir d'ara canvia, a acceptar tot això. Jo crec, per exemple, que quan va caure el PP, i sobretot arran de la trama Gürtel, i sobretot en el nucli dur, que era el País Valencià, no va caure per corrupció. La gent els votava igualment corruptes o no. Sí. Va caure perquè havia caigut el sistema i per inseguretat, davant de que s'hi havia d'encarregar de donar-te seguretat. I el meu dubte és que això no estigui tan enquistat en la gent també, que, bueno, que, en fi, ho intentaran per ahir, ja veurem què passa.
1: Anna.
3: Bé, home, jo aquí separaria. Sí que és veritat que la sentència a Ábalos és molt dura, és obvi que han volgut fer un escarment. A mi em recorda una mica el cas Roldán, que la gent no se'n recorda, però va estar 15 anys amb isolament, és amb democràcia, és el pres que ha estat... a més, havien fet uns pactes amb ell... que es va entregar a Bangkok fent veure que era Laos, van estripar el passaport, i van desmadre. Ara, en el cas de l'Aldama, dius, a veure, primera, a mi no em sembla que la sentència... O sigui, si li volien arreglar la vida, si li volien fer un traje, el condemnaves a menys de 2 anys, amb l'argument de color... I aquest ja... Però, home, cuidado, li han posat una pena de 4 anys i mig. O sigui, que ha de fer bondat, eh? Vull dir, si torna a delinquir, ha de fer informes semestrals, ha de fer un any... O sigui, compte que diguem-ne, li tenen el peu al coll. I, home, què és primer, el corruptor o el corrupte? A mi m'agradaria compartir amb els oients una història que vaig viure de primera mà amb un membre de la meva família, que era un enginyer de ponts i camins, que bé, tota la vida havia treballat amb empreses de per aquí, i el va contractar una empresa estrangera amb el encàrrec explícit d'anar a aconseguir obra pública a les administracions. Va dir, com no hi ha altra manera d'aconseguir-ho que anar amb un maletí, ja tenim assumit que si t'enganxen t'hem de pagar l'advocat. Però és que no hi havia l'opció d'anar. Però, llavors, a veure, hi ha molta gent, diguem-ne, que és corruptora a la força. O sigui, diguem-ne, que el corrupte no deixa opció. Llavors, és clar, això de presentar intentar presentar l'Ábalos i el Koldo com dues donzelles enredades pel viciós Aldama, doncs jo més aviat m'ho imagino al revés, que si Aldama volia aconseguir certes coses, doncs diguem-ne, la manera de licitar era pagar-li els entreteniments. Llavors, diguem-ne, no siguem tan indulgents, a part de que sí, jo crec que la col·laboració amb la justícia... mereixerà el judici moral que mereixi, però des d'un punt de vista penal, vull dir, si tu el que vols és aflorar delictes, bueno, pues escolta, serà pel que sigui, però si el que canta el fulano és comprovable, verificable i ajuda a esclarir el cas, jo no veig malament que tingui beneficis, igual que passa doncs amb la gent que està a la presó i que en el moment que admet la pena i tal, pues pot tenir permisos i pot tenir de tot, és el nostre sistema. No cal anar als Estats Units, Vicent.
22: A mi em sembla un escàndol.
0: Fins ara no, eh?
22: La benevolència amb un corruptor que, recordem, s'ha fet milionari sent corrupte. S'ha fet milionari, ha guanyat 3,7 milions d'euros en un moment on morien milers de persones a tot l'estat per la pandèmia. I el tribunal no només li permet no entrar a la presó, sinó que a més li permet continuar sent milionari amb els diners de tots els contribuents. A mi em sembla un escàndol majúscul que no hagi ni tan sols de tornar els diners que ha robat.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 3, bon dia. La Seu d'Urgell celebra la nit de Sant Joan amb tradició, foc i música. El programa d'avui inclou la rebuda del Flama del Canigó, el Parc del Cadí, una volta en moto, una botifarrada gratuïta, l'encesa de la foguera, batucada i una sessió de DJ. I un altre punt destacat de la celebració de Sant Joan a l'Alt Urgell serà un cop més la baixada de les falles de l'Aci Cerc. La tradició, recordem, es va reactivar ara fa just 5 anys i és la baixada més antiga documentada al Pirineu, datada de l'any 1543. La vetllada inclou l'encesa del far, la cançó dels falleires, el ball pla, les actuacions de l'orquestrina trama, la Sonsoni i Pe de Poma. La Seu d'Urgell ha activat els refugis climàtics i l'accés gratuït a la piscina per a infants i majors de 65 anys, com a mínim fins avui. Davant l'onada de calor, recorda que es pot accedir a espais públics climatitzats com la biblioteca, l'espai Armengol, l'edifici consistorial, el Sant Hospital i el Consell Comarcal. I la temperatura màxima va arribar a superar els 39 graus a Organyà. I els bombers han reforçat aquests dies el dispositiu de Sant Joan a l'Alt Pirineu i recorden que han augmentat el nombre de municipis amb risc d'incendi. Segons la darrera actualització que ha fet el Departament d'Agricultura, corresponent a ahir, entre els municipis amb risc elevat ja hi ha la Seu i d'altres poblacions del nord d'Alt Urgell, mentre que Bassella i Peramola estan en risc molt alt.

Salvador Vergés ha explicat a la Seu d'Urgell les esmenes que presenta Junts als pressupostos de la Generalitat. D'entre les 62 propostes referents al Pirineu, el portaveu parlamentari i el diputat d'Urgellenc Jordi Fabregan han destacat la petició de més dotació per a l'IDAPA, centres educatius i millora en camins. La formació reivindica que han pressionat perquè el govern avanci en l'Hospital Comarcal i la nova residència de la capital urgellenca i demanen que tingui dotació econòmica. El Pirineu espera consolidar aquest estiu l'augment de visitants dels darrers anys. El Patronat de Turisme i de Deputació preveuen que el conjunt de la demarcació rebi uns 580.000 visitants i 1,7 milions de pernoctacions, tot i que la majoria de l'activitat és a les comarques pirinenques. Enguany, la Plana de Lleida registra més reserves per l'eclipsi del 12 d'agost.

Creix la polèmica a Andorra pels aldarulls en festes com la que hi ha hagut aquest darrer cap de setmana a Encamp, on ha estat agredit fins i tot un conseller del Comú d'Encamp que intentava mediar per evitar una baralla. La policia ha realitzat diverses detencions i també ha detingut una noia de 20 anys per agredir una menor. I a la Vall d'Aran, un detingut a Viella per tràfic de drogues. L'arrestat havia intentat esquivar un control policial, després va abandonar el cotxe i va llançar a la carretera més d'1 quilo de cocaïna i 10 quilos de xix, però finalment va ser interceptat mentre fugia a peu.

0: I als esports, Guille Colom, un dels millors jugadors de bàsquet de la història d'Andorra, penja les botes. Va disputar 8 temporades com amb el Morabanc i ha format part de diversos equips més de l'ACB, amb qui ha contribuït a consolidar projectes a l'elit. I el temps que continua sent notícia per aquestes temperatures altes que comentarem a l'inici i al final de l'informatiu. Avui, segons la previsió del Meteocat, la seu es torna a arribar com a mínim fins als 37 graus i ha possibilitat de ruixats aquesta tarda i vespre, mentre que a la mateixa situació es repetirà demà, amb un matí assolellat i tarda amb possibilitat de nous ruixats.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La Seu d'Urgell, juntament amb moltes altres poblacions d'arreu dels Països Catalans, celebrarà avui la nit de Sant Joan, la nit més curta de l'any, que inclourà com més activitats populars i musicals per a tots els públics. Ahir sentíem ja la invitació que feia l'Ajuntament de la Seu a participar-hi i avui escoltem algunes de les principals entitats que ho fan possible. És el cas d'Òmnium Alt Urgell, que protagonitza la primera de les activitats a partir de 12:15 del migdia. D'aquí tot just 3 hores, al Parc del Cadí, es farà la rebuda de la Flama del Canigó, que enguany és transportada pels falleres d'Andorra la Vella i és que també servirà per encendre falles i fogueres al Principat. Durant l'acte, Òmnium Alt Urgell farà lectura del manifest de la Flama i seguidament es procedirà al traspàs del foc a l'Ajuntament. De la rebuda de la Flama n'ha parlat Montse Pagès d'Òmnium Alt Urgell, que aprofita per recordar que Esteve Albert, un dels impulsors del retaule de Sant Ermengol, va ser també una de les persones que va idear l'actual format d'aquesta tradició de la Flama del Canigó.
2: Com cada any estem molt contents de Òmnium Cultural de portar la Flama fins a la Seu d'Urgell, que la porta amb fallaires d'Andorra, i poder-la distribuir per la comarca. Aquest any en concret vindran gent de Ballestar, gent de Tuixent, segurament també del barri de Santa Madalena, i l'Ajuntament de la Seu, evidentment, per encendre la foguera a la nit. I és una festa que uneix tots els països catalans, que ve des de l'any 55, va ser el primer any que es va fer, i una de les persones que va impulsar, inspirats amb el poema de Jacint Verdaguer, el poema Canigó, va ser en Esteve Albert, que és autor del retaule de Sant Ermengol, que és una dada que potser la gent no sap gaire, no? Però va ser una de les tres persones que van impulsar aquesta festa de foc, aquesta festa dels Països Catalans, és la diada dels Països Catalans.
0: L'organització recorda que tothom qui vulgui pot portar-hi quinquers, llanties o d'altres recipients semblants per així poder encendre després les fogueres amb el foc arribat directament del Canigó. Ja al vespre, a les 7, es farà la baixada de la Flama fins a l'aparcament Doctor Peiró, aquesta vegada amb la participació del Club Esportiu Ciutat La Seu i amb l'animació musical de la banda de Diables de l'Alt Urgell. Montse Pagès ha parlat també d'aquesta col·laboració amb entitats locals.
2: Sí, cada any s'intenta que alguna entitat cultural o esportiva o de qualsevol índole pugui participar acompanyant aquesta baixada des de la plaça del Mercat, del Passat Patalín, fins a la plaça del Doctor Peiró, l'aparcament on ja hi haurà preparada la plaça de la Seu. Això és organitzat bàsicament per l'Ajuntament de la Seu, amb els Diables, amb els Benxops, que després la guardaran fins a l'hora de l'encesa, i mentrestant també hi haurà música i també hi haurà una botifarrada. Vamos, que creiem que és molt important que la gent participi. Els actes són, jo crec que, tot i que siguin més o menys com cada any són diferents, perquè cada any la Flama del Canigó ens fa reviure, deixar enrere les coses dolentes de l'any i amb el foc crear les coses noves.
0: A 8:15 del vespre, ja a l'aparcament Doctor Peiró tindrà lloc la traca d'inici i es farà novament la lectura del manifest i es lluirà la Flama al Motoclub Benxops, que la custodirà al llarg del vespre. Montse Pagès ha avançat alguns detalls del que s'explica en aquest manifest.
2: No, el manifest cada any Òmnium Cultural, junt amb altres entitats i amb els equips de focs, que es diu, pacten encarregar-hi a una persona de la redacció d'aquest manifest unitari, diguem, que es llegirà a totes les rebudes de la Flama del Canigó. Aquest any l'escrit en Ramon Torre Iorra, de Tradicat, Tradifoc, és un tradicionalista, diguem, una persona que fa molts anys que participa, des de Manlleu, i aquest any, bàsicament, en el manifest destaca l'esforç de les entitats, l'esforç col·lectiu dels països catalans, i també destaca figures capdals que fan centenaris, com Antoni Gaudí, Joan Alcover i en Pau Casals, en el seu 50, en el cas de Pau Casals, 150è aniversari del seu naixement, i anima a que expandir aquest esperit del Canigó que mossèn Cinto Verdaguer, amb el seu poema, va, com diem, crear aquesta tradició de l'encesa de fogueres de Sant Joan. I això seria una miqueta el contingut o el missatge de la Flama d'aquest any, no? D'encoratjar a continuar les tradicions catalanes, en aquest cas, i aquesta tan important de benvinguda a l'estiu, del solstici i de la cultura comuna.
0: Un dels punts destacats és que els 8 del vespre hi haurà una botifarrada gratuïta, la mateixa aparcament Doctor Peiro, i també hi té un paper important en aquesta nit de Sant Joan, un cop més els diables del Urgell. La seva presidenta, Tatiana Gallardo, assenyala que és una data assenyalada perquè, a més, el serveix per començar la temporada d'estiu.
3: Sí, especialment ens fa molta il·lusió aquesta data, que manté viva, doncs, aquesta tradició de la Flama del Canigó, i és aquí a la Seu. Sempre les actuacions a la Seu tenen un caire més especial, i esperem, doncs, que el temps acompanyi i puguem aquest any mantenir aquest calendari d'actuacions.
0: Gallardo ha parlat també de la col·laboració enguany amb el Club Esportiu Ciutat La Seu en la baixada de la Flama i de la botifarrada gratuïta que hi haurà al vespre i en la qual també hi col·laboren.
3: Havia passat algun any que hi havia alguna entitat com AIRAM, algun altre club que havia participat. L'any passat no vam trobar cap, i aquest any ens va fer... vam proposar alguna entitat així de futbol que tingués algun renom, alguna vinculació amb la ciutat, i vam pensar en ells. I aleshores, doncs, baixarem tots junts cap al pàrquing Doctor Peiró. Va ser una proposta que ens va fer l'Ajuntament ara ja fa 2 anys, aquest és el tercer, va tenir molt bona rebuda, i aquest any, doncs, continuem amb aquesta proposta de la botifarrada popular. I que tinc entès que a d'altres poblacions es fa això de la botifarrada popular per Sant Joan. No sé si devien treure la idea d'aquí, però bé, ja et dic, aquest any serà el tercer i s'encabeix molt bé amb aquest dia.
0: El pla força de la celebració ja de nit, a partir de 11:45, quan ja s'hagi fet fosc, començarà la volta moto amb la Flama per part del motoclub Ben Xops, des de la plaça dels Monges, continuarà pels carrers Joaquim Viola, Tomàs i Costa, Germandat de Sant Sebastià, Pau Clarís, Sanot, Passeig Ombradeu, Fran Andreu, Capella, carrer Major, plaça dels Soms i Portal de Cerdanya, i acabarà a l'aparcament Doctor Peiró. Allà a les 11 del nit es procedirà a la tradicional encesa amb els diables, i tot coincidint amb l'encesa es farà un repartiment gratuït de talls de coca de Sant Joan pels assistents.
3: El que acostumem a fer és que quan el motoclub va donar el tomb per la Seu, quan passa per davant de Sant Domènec, a partir d'aquí nosaltres els acompanyem fins la foguera. Aleshores va la banda tocant, anem als diables amb foc, amb parafines, i quan arribem a la foguera fem una mini carretillada. Això no es pot allargar gaire, perquè la que comença a encendre's la foguera és una mica inaguantable la calor. I fem això, una petita carretillada, s'encén la foguera amb una mica de focs, d'artifici, i toquem una mica, acompanyant, doncs, això, a les motos, en aquesta arribada de la Flama.
0: La festa culminarà amb una batucada amb el grup Tambuca, i ja a partir de 11:45, la sessió musical de DJ Bernard Raspussi. I I un altre punt destacat de la nit de Sant Joan a l'Alt Urgell, des de ja fa uns anys, és a la Cicerc, perquè viurà per 6 anys consecutius una nit de Sant Joan màgica amb la celebració de la seva baixada de falles. Es va recuperar fa tot just 5 anys, el 2021, després de moltes dècades, de fet segles d'absència, i en aquest municipi, però, ja ha tornat amb molta força. Prèviament, el 2020, l'historiador Carles Gascon va descobrir un document que demostra que aquesta tradició està datada com a mínim des de l'any 1543, i això fa que actualment sigui oficialment la baixada de falles més antiga documentada al Pirineu. La vetllada començarà a un quart de 9 del vespre amb un concert de l'Orquestrina Trama a la plaça Major de l'As. Mentrestant, els falleres es prepararan al Serrat de les Peces, on al segle XVI els veïns de l'As hi mantenien grans disputes amb els de Torres de l'As per la sortida de les falles des de l'ermita, tal com relata l'esmentat document històric. Enguany es preveu que hi participin un centenar de falleres de totes les edats, i al llarg de les darreres setmanes s'han completat la preparació de les falles amb un conjunt de tallers amb els quals, a més, tothom qui vulgui pot conèixer com s'elaboren. L'encesa del far es durà a terme poc abans de les 10 de la nit, i a les 10 en punt els falleres començaran a baixar per la muntanya en direcció cap a l'As. Es preveu que arribin al poble al cap de mitja hora, a 11:15, i llavors s'hi cantarà la cançó dels falleres. Tot seguit, a 11:15, es ballarà el també recuperat Ball Pla de l'As. Havent arribat ja a la nit més curta de l'any, a les 11 començarà el concert de la Sonsoni, acompanyat de danses tradicionals del Pirineu, i per rematar la festa, poc abans de la mitjanit, començarà la sessió musical de DJ Poma. A la resta del Pirineu, la nit de Sant Joan també celebren les seves baixades de falles, en molts casos amb molta tradició aquests darrers segles. Poblacions com Andorra la Vella, el Pont de Suert, Boí, Casós, Vilaller, Les, Espot, Isil i Alins. En aquests tres últims pobles, el Pallars Sobirà coincideix amb les seves respectives festes majors. Avui, a l'informatiu migdia, coneixerem més detalls d'aquesta baixada de falles de l'As i també de la d'Isil, una de les més tradicionals del Pirineu. I una nit de Sant Joan que arriba, això sí, amb una calor pràcticament extrema. Ahir es va arribar al màxim de calor en poblacions com Organyà, on van assolir ja els 39 graus, i l'Ajuntament de la Seu, tot seguint l'avís meteorològic publicat per la Generalitat, per una de calor com a mínim fins avui, ha posat en marxa les actuacions previstes per prevenir l'afectació a la població, especialment la més vulnerable a nivell de salut. S'ha ordenat l'obertura parcial dels refugis climàtics de la ciutat amb horari ampliat. L'Ajuntament recorda que es pot disposar d'aire condicionat a la Biblioteca Sant Agustí, l'oficina de turisme, que forma part de l'espai Armengol, i el mateix edifici consistorial, a més de dos altres espais no municipals, la Fundació Sant Hospital i el vestíbul del Consell Comarcal. Igualment s'aconsella com a espais amb temperatura agradable, sense aire condicionat però amb zones d'ombra, el claustre del Racionero, el Parc Olímpic del Segre i el Poliesportiu Municipal. A més, per fer front a les hores de calor més intenses, s'ha confirmat l'obertura gratuïta de la piscina municipal per a menors de 12 anys i majors de 65 anys. Avui hi poden accedir de les 12 del migdia a les 8 del vespre, i també durant la resta de dies que hi hagi l'estiu afectats per episodis de calor. Des de l'Ajuntament es recorda de manera expressa que, això sí, els menors de 12 anys, per accedir al recintre, han d'anar obligatòriament acompanyats d'un adult. L'alcalde del Seu, Joan Barreda, ha demanat la màxima precaució a tota la població i destaca que els serveis municipals es coordinen per atendre de manera prioritària els col·lectius més vulnerables, especialment aquests dos que dèiem, els majors de 65 anys i els infants menors de 12 anys, però també les persones amb malalties cròniques o els operaris que treballen a l'aire lliure. Davant de qualsevol símptoma compatible amb un cop de calor, que pot ser confusió, febre alta o pell vermella i seca, s'ha de trucar de forma immediata al telèfon d'emergència 112.

0: I pel que fa a les temperatures d'aquestes darreres hores, hem de dir que han tocat sostre a l'Alt Urgell i especialment a Organyà, on ahir van assolir els 39,6 graus. És la més alta que s'ha registrat en el que va d'any a l'Alt Urgell i de les més altes dels darrers anys. A Oliana van arribar fins als 38,6, una dada semblant a la que ja havien tingut diumenge, mentre que a la Seu es marcava a 30... a Bellestar, es marcava 36,6 a prop de la Seu. En el cas de la Seu es va arribar encara a valors una mica més alts. A Alinyà, que això sí ja és a 1.200 metres d'altitud, van arribar a marcar 33,7 graus. Temperatures, per tant, totalment desbocades pels vols de Sant Joan, també la resta del Pirineu, per exemple, ahir al migdia marcaven també 39 graus a Tremp, 38 a la Pobla de Segur, o 35 al Pont de Suert i a Sort, i 37 a Viella. A Puigcerdà, que com a Alinyà és a 1.200 metres d'altitud, van arribar fins als 32 graus. A més, doncs, les temperatures també han estat força altes de nit. Per exemple, segons la xarxa d'observatoris del Meteocat, a la mitjanit la temperatura encara era de 17 graus a la Seu, 21 a Organyà i 24 a Oliana, el que es considera ja tècnicament com a nit tòrrida. Recordem que la nit el dia abans, diumenge, ja s'havia arribat a 38,8 graus a Organyà, o a Oliana, volem dir, o 38,1 a Organyà. Són les dades més destacades d'aquesta onada de calor d'aquestes darreres hores, i a la resta del Pirineu Català també, com dèiem, valors de gairebé 40 graus en poblacions com la Pobla de Segur, Tremp, Solsona o Sant Romà de Vella. I en aquesta situació, els bombers de la Generalitat estan en alerta i han fet especialment una crida a extremar la precaució aquesta nit de Sant Joan, aquesta nit de Revetlla. De fet, hi ha alguns municipis, sobretot el Plana de Lleida, que ja han prohibit, ho comentarem d'aquí un moment, la celebració de fogueres. Els bombers han activat justament aquests dies el seu dispositiu d'estiu, i aquesta setmana passada el cap dels agents rurals, Jop Antoni Mur, demanava extremar la prudència, tant en aquestes festes com també en les activitats a la natura i també aquests dies en les activitats al camp, ara que és època de segar.
1: Màxima prudència en tot el que siguin les activitats al medi natural, però molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La zona, la vegetació forestal, després de les pluges, és abundant, però encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal, doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, estan molt disponibles perquè qualsevol petita cuspina pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: Mora explica que aquests dies estan molt pendents de l'evolució meteorològica.
1: Bé, la campanya d'incendis, estem una mica a l'expectativa del comportament de la meteorologia en cada un dels dies. Aleshores, ara estem en un moment, sobretot a la Plana de Lleida, que estem en plena collita de cereal, que és una activitat pues, que comporta un risc d'incendi, però que és absolutament necessari fer-la en aquests moments. I, de fet, nosaltres tenim una campanya específica de control i de suport a la pagesia per mirar de minimitzar els riscos i també per tenir una intervenció molt ràpida en cas de que generi algun incendi, pues, poder actuar el més ràpidament possible per salvar les màquines i les collites. Aleshores, certament doncs hem d'estar molt pendents d'aquesta activitat.
0: Des dels agents rurals han volgut sobrellar que confien en el sentit comú de la immensa majoria de pagesos, però tot i això demanen que extremin la precaució, especialment en la revisió de les màquines.
1: Els pagesos estan absolutament alineats en aquest sentit. Són els primers que reben les conseqüències, tant per la pèrdua de les collites com per les màquines. Aleshores, nosaltres, en aquest sentit, fem un acompanyament, mirem de donar-los la màxima seguretat. Ells compleixen amb la normativa i amb els sistemes d'extinció que han de portar sobre les màquines, doncs amb un altíssim 90% de les ocasions. Vull dir que demanem només la consciència de risc, extremar la cura quan la neteja de les màquines, després de cada dia de treball.
0: la darrera actualització del mapa de perill d'incendi forestal per municipis que publica cada dia el Departament d'Agricultura en col·laboració amb els agents rurals, indica que a la Seu a data d'avui ja hi ha perill alt, és a dir, de nivell 3 sobre 5 d'incendis. El mateix passa ja a d'altres municipis de la comarca que fins fa pocs dies estaven en perill moderat o fins i tot baix. És el cas de les Valls de Valira, a Montferrer i Castellbó, a Alàs i Cerc, també a Ribera d'Urgellet, o a Cabó, i al municipi de Coll de Nargó, també el d'Oliana. Bassella i Peramola estan en nivell molt alt, de 4 sobre 5, i també ho estan a d'altres municipis d'aquesta zona, ja cap al sud, com per exemple gairebé tots els municipis ja de la comarca de la Noguera, tot el sud del Solsonès, i estan en perill alt, com a la Seu, diverses poblacions del nord del Solsonès, del sud del Berguedà, també del Pallars Jussà, on de fet la conca de Tremp està a nivell molt alt, i només estan en perill baix la totalitat de la Cerdanya i la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà, la Vall d'Avui, alguns punts del Berguedà i el Ripollès. El portaveu del grup parlamentari de Junts, Salvador Vergés, i el diputat d'Urgellenc, Jordi Fàbrega, han presentat a la Seu les 62 esmenes referents al Pirineu i Aran, que el primer grup de l'oposició ha presentat als pressupostos de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran. A grans trets, Vergés considera que els comptes reflecteixen que el govern no creu en el Pirineu. Segons ha afirmat el representant de Junts a la Cambra Catalana, els nous pressupostos retallen més d'un milió d'euros a l'Institut pel Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, l'IDAPA, una decisió que veu incomprensible i que opina que envia un missatge que, mentre el govern omple els discursos de bones paraules sobre el Pirineu i redueix els recursos destinats a fer-lo avançar.
2: Nosaltres ho hem anat manifestant. És evident que Catalunya necessita uns pressupostos, però no pas aquests pressupostos. Aquí el govern Illa i el tripartit ens han fet perdre el temps durant tot aquest temps. De fet, el 2024 ja no hi va haver pressupostos, el 2025 tampoc, el 2026 ens acaben arribant al juny, per tant, diguem-ne, tard i malament, no? Perquè no resoldran ni Rodalies, ni educació, ni habitatge, ni salut, ni la pressió fiscal, ni tenir un model productiu de valor afegit, ni el retrocés de la llengua, ni molt menys doncs, ens acostaran a la independència o a la sobirania. No? Per tant, és un pressupost que hi ha una dada objectiva que l'explica molt bé, i és que en aquests 22 mesos de govern del president Illa hi ha hagut ja 11 col·lectius professionals diferents que han sortit al carrer o que han convocat vaga. Per tant, un col·lectiu diferent cada dos mesos. Aquesta és la realitat, aquesta és la inestabilitat del país. No? Uns pressupostos també que crec que podem dir que són un resum del que ha estat aquesta legislatura fins ara, que és la incompetència del Partit Socialista, les renúncies constants d'Esquerra Republicana i les polítiques extremes dels comuns.
0: Més enllà de la referència a l'IDAPA, Vergés assegura que també han detectat dificultats per accedir a serveis públics essencials i en aquest punt al·ludeix a les necessitats educatives, les mancances sanitàries o les comunicacions.
2: Doncs hem vist clarament demostrat en aquests pressupostos que el govern Illa no creu en el Pirineu. El Pirineu el que fa és reclamar oportunitats, no pas reclamar privilegis, i per tant doncs, és de justícia fer-los cas, i nosaltres ho fem a través d'aquestes més de 60 esmenes. El que volem és que tothom, això sempre ho diem, visqui on visqui a Catalunya, pugui tenir les mateixes oportunitats. I això passa per poder proporcionar a tothom doncs, un nivell educatiu, uns serveis de salut, unes comunicacions i telecomunicacions que permetin doncs, que tothom pugui estudiar, treballar, emprendre, accedir a l'habitatge, en definitiva, doncs, tenir el seu projecte de vida al punt que sigui de Catalunya, en particular doncs, a qualsevol poble i vila de l'Alt Pirineu i Aran, i no hagi de marxar.
0: Tot i remarcar que el problema principal per al finançament de Catalunya és l'espoli fiscal que pateix des de fa dècades, Vergés veu possible aconseguir dins d'aquests comptes més recursos pel Pirineu.
2: Aquelles esmenes, ja és més tècnic això, però aquelles esmenes doncs, que fan referència a la llei de mesures, doncs també com queden justificades. Vull dir, si hi ha voluntat, i nosaltres tenim la voluntat, el Partit Socialista i el Tripartit el que fan és molt bones paraules, però a l'hora de mostrar-ho en fets, en recursos per la gent del Pirineu i Aran, no hi són. Nosaltres el que fem és el revés. Nosaltres doncs, sí que hi posem aquests recursos i això és possible, evidentment, dins els límits del pressupost que tenim a la Generalitat, el que ens podem permetre al nostre país en aquest moment, que evidentment sí, doncs, està afectat pel greuge que suposa pertànyer a l'estat espanyol i haver de patir doncs, aquest espoli fiscal, aquests més de 20.000 milions d'euros que marxen cap a Madrid i no tornen cada any, aquest dèficit històric d'inversions de 50.000 milions d'euros, etc. Però amb les engrunes que tenim es poden fer coses molt millor per l'Alt Pirineu i Aran, si hi creus de veritat. I nosaltres, Junts per Catalunya, i Jordi Fàbrega al capdavant, hi creiem de veritat.
0: A la mateixa roda de premsa, el local de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, ha recalcat que el Pirineu no demana privilegis, sinó igualtat d'oportunitats, i ha volgut posar l'accent en que, segons afirma, tot i que un terç del territori català és de muntanya, les polítiques específiques de muntanya representen només el 0,26% del pressupost del Departament de Territori. En aquest sentit, el també portaveu de Junts per la Seu demana, entre altres coses, recuperar la dotació de l'IDAP amb 1,13 milions d'euros, una línia específica d'un milió d'euros per actuar amb urgència en camins de muntanya i avançar en la modernització de l'eix Comiols, Folquer i Isona, entre altres actuacions. També s'ha referit a temes importants per la Seu, concretament al projecte de l'Hospital Comarcal i a la futura residència. Assegura que han comprovat que aquest projecte de pressupostos no preveu partides per a la construcció d'aquests equipaments i demana que s'hi avanci més.
3: Perquè ho hem fet parlant amb els alcaldes i amb les necessitats i els dels regidors de cada municipi. No? Per exemple, aquí a la Seu, no? Aquí a la Seu hi ha dos projectes capdals que ho hem treballat molt, que són el futur Hospital Comarcal de l'Alt Urgell i la residència per la gent gran, que s'han fet molts anuncis, que s'han dit moltes coses, però quan veus el detall dels pressupostos, resulta que amb aquests pressupostos del PSC, d'Esquerra i dels Comuns, hi ha 0 euros destinats. No? Per tant, això no pot ser. Si ho creus, si tu creus, això s'ha de repercutir o s'ha de visibilitzar amb diners per tirar endavant aquestes accions. No? Per tant, doncs, aquí a la Seu, nosaltres doncs, hem posat doncs, aquestes esmenes per poder començar ja aquest any 2026 doncs, aquests projectes. No? Però, per exemple, aquí també, parlant de la Seu, per exemple, hem fet el projecte del nou equipament escènico-musical de la Seu. No? O, per exemple, també la coberta translúcida del pati de la biblioteca. No? És a dir, que són, ho dic per ficar, els 4 concrets doncs, que surten d'aquí de la Seu d'Urgell. No?
0: Fabre, que també s'ha referit a altres esmenes que han presentat referents d'altres municipis del Urgell o de la resta del Pirineu.
3: Temes importants a nivell de comarca, també. Si ens volem centrar doncs, també a nivell de comarca, el tema de les depuradores d'aigua són molt importants i, per tant, doncs, aquí hi ha 2,5 milions per la nova EDAR de Montferrer, però també hi ha el nou dipòsit doncs, d'aigua potable d'abastiment d'Organyà. A Organyà hi ha temes de millora de les piscines municipals, de la gespa artificial, oliant el camí de les Anoves, la remodelació també de la musificació de les Omalies d'Organyà, el projecte d'execució de la bassa d'aigua per la prevenció d'incendis forestals de Basella. Hi ha temes de carretera, especialment a la zona de Tuixent, a la zona de l'Avança, a la zona de Peramola, per citar-ne algunes, no? Però a nivell de tota la vegueria, doncs, a nivell sanitari, per exemple, les reivindicacions de transformar els CAPs de Suert i de Pont de Suert en CUAPs, i per tant hi ha 100.000 euros per cadascun doncs, d'aquestes dues actuacions. A nivell també de drets socials, també és molt important la finalització de l'obra de la residència de Sant Roc de Bellver de Cerdanya, que portem molts anys encallada i que no acaba de tirar endavant.
0: Finalment, Fàbrega destaca la partida per avançar en el projecte de la futura piscina coberta comarcal del Pallars Jussà, a més de la inversió de 250.000 euros per modernitzar l'abocador supracomarcal de Fígols a Tremp, que rep deixalles tant del Pallars Jussà com del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Salvador Vergés i Jordi Fàbrega han parlat d'aquests i d'altres temes en una entrevista que més aquest dilluns a Ràdio Seu i que es pot recuperar a l'apartat de Ràdio La Carta.
4: Pirineu.
0: El sector turístic de l'Alt Pirineu i Aran espera consolidar el creixement dels darrers anys a l'estiu. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida augura que el conjunt de la demarcació rebrà uns 580.000 visitants els pròxims 4 mesos i generant 1,7 milions de pernoctacions. Bona part de les reserves corresponen a les comarques pirinenques perquè són es concentra la majoria de l'oferta d'allotjament, però enguany el balanç de l'agost podria ser una mica més equilibrat perquè les comarques de la Plana de Lleida han rebut una autèntica allau de reserves per poder ser presents a l'eclipsi total de sol que es podrà veure el dia 12 d'agost, i és que Ponent és una de les zones on es podrà observar millor, segons els experts. Precisament per aquest fet excepcional, enguany la presentació de temporada s'ha fet al Parc Astronòmic del Montsec, Àger. Allà el vicepresident de l'organisme provincial, Juan Antonio Serrano, ha recordat que l'estiu passat la demarcació va tornar a batre el seu rècord de pernoctacions amb 1,57 milions de nits d'allotjament i esperen poder superar fins i tot aquesta xifra enguany.
5: 1.500.000 pernoctacions i esperem pues, arribar... Jo jo espero que puguem arribar a 1.700.000, això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar, i per tant estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
0: Serrano incidint en l'objectiu d'augmentar el nombre de visitants de fora de Catalunya. El també alcalde de Viella explica que on s'han rep més és a la Vall d'Aran, si bé admet que la resta del Pirineu hi segueix tenint una importància cabdal. El client de Catalunya mateix, en algunes comarques, arriba a representar el 75% del total. En aquest sentit, aposta per fer més campanyes de promoció a l'exterior.
5: Dintre de la demarcació de Lleida tenim Vall d'Aran, que té una quantitat important de turisme tant internacional com del reste de l'Estat, però sí que és cert que sobretot a les Terres de Lleida i una part del Pirineu més baix, la major part dels clients són catalans, que lògicament turisme de proximitat té tot el sentit, però jo penso que siguem líders com són i tenim el que tenim, això ho hem de fer un esforç important perquè el resto de l'Estat ens conegui i ens visiti.
0: Bona part dels càmpings, per part dels càmpings, la presidenta de l'associació que agrupa el sector a Lleida, Acel Feliu, ha apuntat que encara en l'estiu amb bones expectatives i que les reserves van a bon ritme. El cavall de batalla d'aquest sector és desestacionalitzar i creu encara estar en un bon moment per fer-ho perquè el fet que els darrers anys, el setembre d'octubre, tinguin una meteorologia més suau els ajuda.
6: Nosaltres aquesta temporada d'estiu l'encarem com a una bona temporada. De moment les reserves van a bon ritme. I el nostre cavall de batalla per aquesta temporada i les passades, després del creixement que vam tindre després de Covid, és desestacionalitzar i allargar al màxim la temporada cap a la tardor i allargar la primavera i després ja saltar a la temporada d'hivern amb la neu.
0: A la presentació també hi ha parlat el president de la Federació de Cases Rodals, el d'Urgellenc Mario Mata, que ha comentat que tenen l'experiència de repetir un estiu amb una ocupació alta com l'any passat i d'aquesta manera l'empresari turístic de Tuixén confia de mantenir el ritme dels darrers anys des que es va superar ja la pandèmia de Covid.
7: Doncs aquest estiu tenim la intenció i les ganes de tornar a tenir una ocupació alta. Seguim mantenint els bons ritmes dels últims anys de pandèmia cap aquí, que hem tingut un creixement continuat i un creixement estable. Això certifica doncs, que el turisme rural continua sent una aposta per la gent que ve a fer turisme a les Terres de Lleida. S'han treballat durant molts anys amb el tema de professionalitzar les cases, s'estan adaptant a les necessitats, la gent cada cop valora més el fet de venir a un lloc que estàs tranquil, que estàs amb una família, que estàs en un entorn idíl·lic, natural, amb diferents coses a poder fer, no només relax, sinó també fer cultura, fer gastronomia, fer paisatges, fer senderisme.
0: En representació del turisme actiu, el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Palla de Rassobera, Florida Dolcet, ha destacat que els esports de riu, com el ràfting i el piragüisme, han viscut una primavera històrica gràcies a les bones reserves de neu que han permès fer baixades en molt bones condicions des que va començar la temporada i una situació que se segueix mantenint ara.
8: Les activitats de terra són beneficiades per la pluja d'aquesta primavera que han fet, que tinguem un Pirineu carregat d'una vegetació molt verda, espectacular, qualsevol excursió que fem per territori estarem acompanyats d'una vegetació excepcional, però les activitats d'aigua són han notat un increment de la demanda degut a aquestes altes temperatures, que això també ens està beneficiant.
0: Tornant a l'eclipsi de sol previst pel 12 d'agost, des del Patronat confirmen que serà un dels atractius d'aquest estiu, especialment a les Terres de Lleida. El president de la Federació d'Hostaleria, Ramon Solsona, ha afirmat que, de fet, a molts allotjaments d'aquella zona encara els costa de creure que rebran tants visitants d'arreu d'Europa i per això han fet una campanya per demanar pedagogia i procurar que hi hagi el màxim possible de negocis del sector vers el Segrià i les Garrigues per donar una bona imatge.
9: Això ens han dit, sí, bueno, com va passar als Estats Units, que es va morir gent de tot el país, diguem-ne, amb aquella franja. Aquí és, podríem dir que tot Europa està pendent d'atençar-se. Segurament anirà massivament a altres llocs que són potser més atractius, però aquí segur que també hi haurà aquest moviment i hem de veure doncs, que ens, això, pues, almenys ens posicioni i ens ajudi a que potser algú torni. I això ha estat molt bé i pugui tornar.
0: Pel que fa a la campanya promocional d'aquest estiu, el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, assegura que s'hi aboca la naturalitat dels paisatges, de la gent i les experiències i d'un model turístic aposta per un creixement responsable i equilibrat. I sobre el manteniment de la marca de Lleida, amb més de 3 dècades ja d'història i sovint qüestionat des de la Pirineu Alegre, l'ha defensat, assegura que quan es va crear ja fa 35 anys va néixer com una reivindicació del territori que reclama el seu lloc al món i ha dit que ara busquen posicionar la demarcació com a destinació de turisme interior.

Creix el malestar social a Andorra per els aldarulls en actes públics com les festes majors. La d'aquest any, de la d'Encamp, d'aquest darrer cap de setmana, ha estat especialment accidentada i amb diversos incidents, i un d'ells, de fet, ha afectat un conseller del comú d'Encamp quan intentava posar pau en una baralla. És Pere Marsenyac, que va patir una agressió greu la matinada de diumenge mentre intentava evitar una confrontació entre joves relacionada amb l'agressió que havia rebut hores abans un jove de 21 anys que era amic d'un dels seus nebots. En aquest sentit, i segons relata el conseller, després d'haver estat atès de les lesions, durant la nit es van produir diversos intents per evitar que la indignació per la primera baralla acabés derivant en nous incidents i que, finalment, ell també s'hi va veure afectat quan intentava posar pau. Recordem que això va ser la nit de dissabte a diumenge, i la nit de diumenge a dilluns es va detenir una noia de 20 anys per agredir una menor, que va acabar a l'hospital. Tot plegat ha provocat la intervenció fins i tot del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha condemnat les agressions i ha expressat la indignació per aquesta situació. Per això apunta que les pròximes festes reforçaran el control i la seguretat, la presència de policia, i que afirma a partir de tindrà una política d'extrema fermesa enfront dels grups que intentin muntar baralles. Tot i això, demana prudència en espera de les investigacions. I també en successos, els Mossos d'Esquadra han comunicat la detenció d'un home de 31 anys per tràfic de droga a Viella i Mitjaran. Els fets es van produir divendres passat a la carretera N230. S'havia muntat un control de matinada i els agents van comprovar com un conductor feia una maniobra evasiva, després apagava els llums del cotxe i fugia a gran velocitat en sentit sud i sense les llums enceses cap al nucli urbà de Viella. Finalment, els agents van seguir el vehicle del fugitiu i van comprovar que s'aturava en una via paral·lela de l'N230. Després va abandonar el cotxe i va fugir corrents a peu sense fer cas de les indicacions perquè parés, i a més van veure que el fugitiu llançava una bossa. Després van comprovar que hi havia dins d'aquesta bossa més d'un quilo de cocaïna i 10 quilos de xix. Finalment, però, va ser interceptat el detingut. Per tot plegat, també se l'acusa d'un delicte de desobediència als agents de l'autoritat. A més, es va comprovar que conduïa sense permís perquè no el tenia en vigor pel fet d'haver perdut tots els punts. I avui, als següents informatius, explicarem més temes, com per exemple que la Seu d'Urgell acollirà la setmana que ve l'exposició de Playmobil Pirineu Click. Es podrà veure tota la setmana entrant, del 29 de juny al 5 de juliol, a la Sala Sant Domènec i al Centre Cívic El Passeig.

0: Seran 4 mesos. El ramaders en valoren el fet que aquesta és una zona amb pocs arbres i amb aigua i bones pastures, enfront d'altres àrees del Pirineu, on el bosc hi ha crescut molt més.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Obrim ara pàgina dels diaris, repassa els titulars que trobem a la premsa. A Segre parla d'un tema que ja hem comentat, aquesta onada de calor, i en destaca alguns aspectes, com per exemple que almenys una desena de municipis de la demarcació ja han prohibit la celebració de fogueres aquesta nit pel risc extrem d'incendi. Entre aquestes hi ha Artesa de Segre, Sant Guim o Vallbona. I també expliquen que moltes empreses es plantegen avançar l'inici de la jornada laboral i parar al migdia per evitar problemes d'hidratació. El dia d'Andorra es fa ressò de la indignació pels les darreres baralles en esdeveniments com la Festa Major d'en Camp i revela que els autors que han provocat les baralles són una banda juvenil que ja és coneguda com El Bloque. El periòdic també se'n fa ressò i explica que el Comú d'en Camp ha condemnat els fets i els qualifica, tot i això, d'aïllats. Defensa que la separació de Desapades en Molpa en general amb normalitat. De moment ha evitat pronunciar-se sobre el cas concret de l'agressió a un conseller mentre la investigació continua oberta.

I Roger desplega que Sant Llorenç de Morunys activa una reparació urgent del campanar del poble. El projecte, amb un pressupost de 42.000 euros, respon a una petició de la parròquia que havia advertit de la necessitat immediata d'intervenir-hi.

Obrim l'agenda, una part dels actes d'aquesta nit de Sant Joan, que ja hem comentat, i tenim els de la Festa Major d'Artedó. Aquest divendres hi haurà a les 9 del vespre cinema La Fresca i sopar de Carmanyola, dissabte a les 4 de la tarda campionat de Botifarra, a les 5 jocs infantils, a les 9 a pregó a càrrec d'aquest any de Cal Poblador, després sopar popular, a les 11 bingo musical i ball del fanalet i sessió de DJ. I diumenge a les 8 de matinades, a les 1 a la 1 missa i a 3 quarts de 2 vermut popular i sardanes. Passat Sant Joan tindrem la segona jornada d'autisme Pirineu. Sota lema, el suport és a les nostres mans. Dijous, de les 9 del matí a les 2 del migdia i de les 3 a les 5 de la tarda a la sala Sant Domènec. També dijous, cafè filosòfic a l'Ateneu d'Urgell a les 7 del vespre. A la mateixa representació del llibre El capital sexual de Napai i Núria Bendicho, la llibreria El refugi. Divendres, excursió nocturna a Castellllebre. Organitza l'associació Festival i Cultural de Tragó, Pere Mola. Festa dels bombers de Coll de Nargó, dissabte a partir de les 9 del matí. Campionat de Catalunya de pesca de salmònids, organitzat pel Club de Caça i Pesca del Torcell i la Federació Catalana, dissabte, amb jornada de tecnificació de cara a diumenge. Sortida senderista de les 15 hores de camí de la Unió Excursionista Urgellenca. Aquest any s'anirà de tren a Sant Llorenç de Morunys, fent parada a la nit a Tuixent, aquest dissabte i diumenge. Presentació del llibre L'assassinat de Guillem amb Rafa Xambó i el llibreter Miquel Albero. Aquest dissabte, a les 12 del migdia, a la llibreria El refugi. Teniu aquests

0: Els esports d'aquí.
1: Guille Colom, un dels millors jugadors de bàsquet de la història d'Andorra, penja les botes, ha anunciat la seva retirada professional amb 34 anys i posa a punt final una trajectòria de gairebé dues dècades en què s'ha convertit en una de les cares més conegudes del bàsquet a Andorra. El jugador ho ha comunicat a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials en què fa balanç de la seva trajectòria, que ha inclòs també 8 temporades amb la selecció andorrana i l'experiència en diversos equips de la seva, entre ells el mateix Morabanc a Andorra. Amb el samarreta de tricolor va disputar 8 temporades repartides en 2 etapes i va formar part dels equips que van competir la Lliga Endesa i va consolidar el projecte Andorra a l'elit del bàsquet espanyol. Va ser durant 7 cursos a l'ACB amb el Morabanc a Andorra, amb qui va disputar també 41 partits d'Eurocup, de competició europea, i quan l'Andorra va baixar la temporada 2022, llavors va fitxar pel Peñas Huesca i després pel Saragossa, on ha fet la resta de la seva trajectòria. En el seu comiat, Guille Colom ha agraït la col·laboració que ha rebut sempre de la Federació Andorrana de Bàsquet de cara a créixer com a jugador. A part de la seva trajectòria com a professional, també ha participat en competicions com els Jocs dels Petits Estats o els Campionats Europeus.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Ja ho hem dit, la calor no dona treva i, com dèiem, es va arribar a més de 39 graus a Organyà, la més alta del que portem d'any a la comarca, i avui la previsió del Meteocat apunta que a la Seu es pot arribar novament com a mínim fins als 37 graus. Les mínimes s'han mogut en general entre els 14 i els 17 graus, més altes en alguns punts, com per exemple 19 a Tremp, i de fet a Oliana aquesta nit passada pràcticament no s'ha baixat dels 20 graus. Aquesta mateixa calor és la que fa que la tarda generin ruixats, ahir van caure 4 gotes a la Seu, que si més no van ajudar a refrescar l'ambient, i també podria ser el cas d'aquesta tarda o vespre. La previsió del Meteocat apunta que poden aparèixer ruixats dispersos, però que poden aparèixer aquests ruixats dispersos a qualsevol punt del Pirineu i el Prepirineu durant aquesta tarda i vespre. Sembla que de cara a la nit ja s'haurien acabat. La mateixa situació per demà, dimecres, dia de Sant Joan, dia festiu, amb una temperatura que ja comença a moderar-se una mica, entre cometes. Es preveu arribar a 35 graus com a mínim a la Seu, les mínimes tornen a estar entre els 14 i els 17 graus. Demà, dia de Sant Joan, matí ben assolellat, calorós, i nova tongada de ruixats que poden ser localment intensos aquí a l'Alt Urgell de cara a la tarda. Per dijous, de moment, el Meteocat anuncia la mateixa tònica. Matí assolellat, tarda amb alguns ruixats, tot i que ja no tan intensos com el dia de Sant Joan. I una altra informació important per aquesta nit de Sant Joan: la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barrios, carrer Sant Josep de Calassanç 3, telèfon 973-350-188. Recordem, farmàcia Barrios. Doncs és tot en aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest dimarts 23 de juny. Tornem a més notícies ampliades a les 11, amb Néstor Gómez, també la previsió del temps, i a les 10 notícies en xarxa. I continua ja el programa Carreter i Manta, que ja ha iniciat temporada i que ahir precisament va fer un sorteig de coques de Sant Joan. L'agraïment a tots els forns i pastisseries que hi han col·laborat.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps. Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: més detall, però per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
1: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin amb precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
0: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit baix, deixa un altre carril tallat, i una altra avaria, en aquest cas, a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació, però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
2: Notícies en xarxa.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
6: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: Carretera i manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

is a DJ.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso Torra i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu, butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 11 i 3, bon dia. Tot a punt a la Seu per la nit de Sant Joan, la nit més curta de l'any. Els actes ja començaran d'aquí a poca estona, 2:15 al migdia, al Parc del Cadí, amb la rebuda de la Flama del Canigó, per part d'Òmnium Alt Urgell, amb la participació també dels Fallaires d'Andorra la Vella, que aquest any són els encarregats de portar-la des del Canigó. Des de la Catalunya Nord es farà lectura del manifest i l'organització recorda que tothom qui vulgui pot portar-hi quinquers, llànties o d'altres recipients semblants per així poder encendre després les fogueres amb el foc arribat directament del Canigó. L'activitat ja reprendrà el vespre amb la baixada de la Flama fins a l'aparcament Doctor Peiró. En aquesta activitat hi participa en guanyar el Club Esportiu Ciutat La Seu amb l'animació de la banda de Diables de l'Alt Urgell. Després, al vespre, la Flama serà lliurada al motoclub Ben Jobs, que la custodiarà durant la nit, i recordem també que a les 8 del vespre hi ha programada al mateix lloc, a l'aparcament, una botifarrada gratuïta. Els actes culminaran a la nit amb l'encesa, la volta moto, l'encesa de la foguera, i una patucada i una sessió de DJ Bernada d'Esposí. I l'altre centre d'atenció de la nit de Sant Joan a la comarca és a la Cisser, que viurà per 6 anys consecutius una nit de Sant Joan màgica amb la seva baixada de falles. Es va recuperar fa tot just 5 anys, el 2021, després de moltes dècades d'absència, segles de fet. En aquest municipi d'Alt Urgell, però, hi ha tornat amb molta força, i és que prèviament el 2020 l'historiador Carles Gascon va descobrir un document que demostra que aquesta tradició està datada com a mínim des de l'any 1543, i això fa que actualment sigui oficialment la baixada de falles més antiga documentada al Pirineu. Pirineu. La vetllada començarà ja passades les 8 del vespre amb un concert de l'orquestrina Trama a la plaça Major. Els Falleires, mentrestant, es prepararan al Serrat de les Peces, on al segle XVI els veïns de l'Assi mantenien grans disputes amb els de Torres de l'As per la sortida de les falles des de l'ermita, tal com relata l'esmentat document històric. Enguany es preveu que participin un centenar de falleires de totes les edats. Al llarg de les darreres setmanes s'ha completat la preparació dels falles amb un conjunt de tallers amb els quals, a més, tothom qui vulgui pot conèixer com s'elaboren. L'encesa del far es farà 10 minuts abans de les 10 de la nit. A les 10, un punt, els falleires començaran a baixar per la muntanya en direcció cap a l'Es. Es preveu que arribin al poble al cap de mitja hora i llavors s'hi cantarà la cançó dels falleres i a 3:15 es ballarà el també recuperat Ball Pla. A les 11 començarà un concert de la Sonsoni, acompanyat de danses tradicionals del Pirineu, i per rematar la nit, a partir de la mitjanit hi haurà la sessió musical de P.D. Poma. A la resta del Pirineu, la nit de Sant Joan també celebren les seves baixades de falles, poblacions com Andorra la Vella, el Pont de Suert, Boí, Casós, Vilaller, Les, Espot, Isil i Alins. En aquests tres últims pobles, el Pallars Sobirà hi coincideix amb les seves respectives festes majors. L'Ajuntament de la Seu, tot seguint l'avís meteorològic publicat per la Generalitat per onada de calor, ha posat en marxa aquests dies les actuacions previstes per prevenir l'afectació a la població. En aquest nivell d'actuació, com mínim fins avui, es fa l'obertura parcial dels refugis climàtics de la ciutat amb horari ampliat. Són espais que compten amb aire condicionat, com la Biblioteca Sant Agustí, l'Oficina de Turisme, Espai Armengol, el mateix edifici consistorial, la Fundació Sant Hospital i el Consell Comarcal. També s'aconsella espais amb temperatura agradable, que no tenen aire condicionat, però sí bones zones d'ombra, com el claustre del Racionero, el Parc Olímpic del Segre i el Poliesportiu Municipal. S'ha recordat també mentre duri l'episodi de calor, es preveu que sigui fins avui, la piscina municipal és gratuïta per a menors de 12 anys i majors de 65 anys de les 12 del migdia a les 8 del vespre. Els menors de 12 anys hi han d'anar acompanyats d'un adult. El sector turístic de l'Alt Pirineu i Aran espera consolidar el creixement dels darrers anys a l'estiu. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida augura que el conjunt de la demarcació rebrà uns 580.000 visitants, que generaran 1,7 milions de pernoctacions. Bona part de les reserves corresponen a les comarques pirinenques, perquè són on es concentra la majoria de l'oferta d'allotjament, però enguany el balanç de l'agost podria ser una mica més equilibrat, perquè les comarques de la Plana de Lleida han rebut una autèntica allau de reserves per poder ser presents a l'eclipsi total de sol que es podrà veure el dia 12 d'agost. I és que Ponent és una de les zones on els experts apunten que es podrà observar millor. Per això es espera turistes d'arreu d'Europa. El Patronat de Turisme confia que enguany s'augmenti el nombre de visitants i un dels objectius és augmentar els que venen de fora de Catalunya. Per això preparen campanyes promocionals tant al sector dels càmpings com el de les cases rodals. Aquest, presidit per l'Alt Urgellenc Mario Mata, confien en un bon estiu perquè tenen un bon volum de reserves. I els esports, avui destaquem que Paula Blasi s'ha proclamat per primer cop guanyadora de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, que des de fa uns mesos viu de manera permanent a Llívia, ha confirmat el títol aquest darrer diumenge a la meta final a Barcelona. Blasi, de 23 anys, va deixar ben encarrilada la victòria dissabte a l'etapa reina que tenia la meta a l'estació de muntanya de la Molina i que incluïa el pas pel coll de la Creueta de 1921 metres, el port de muntanya més exigent d'aquesta edició. Una zona que coneix molt bé perquè hi entrena sovint juntament també amb d'altres carreteres de muntanya de la Cerdanya i de Contrades veïnes. La meta de la Molina hi va arribar amb 1:20 d'avantatge sobre la francesa Celia Geri i en tercer lloc arribava a Sidney Suerenga. Aquestes tres ciclistes han ocupat també el podi final després de l'última etapa entre Mataró i Barcelona. Abans d'aquest èxit a la Volta, a Paula Blasi també ha guanyat aquest començament de temporada l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya, la Durango Durango i el Tour Internacional dels Pirineus, de manera que s'ha consolidat molt ràpidament el circuit professional i ara ja pensa en el Tour de França, la gran cita de l'any, que es disputarà de l'1 al 9 d'agost en la modalitat femenina.

La calor ha tocat sostre aquestes darreres hores i és que ahir es va arribar a fins a més de 39 graus a Organyà, que és la temperatura més alta del que portem d'any a l'Alt Urgell i dels més altes del Pirineu. De fet, la Conca de Tremp es va superar ahir els 40 graus, també les més altes de l'any. I de moment, les darreres referències que tenim d'aquest matí, d'aproximadament a quarts de 10, marquen 24 graus a la Seu, 25 a Organyà, i ja s'arriba a aquesta hora als 30 graus a Oliana, i també ben a prop a Lladurs estan a 33 graus, més amunt a 1.200 metres a Alinyà estan a 25 graus. Repassem més valors del Pirineu, a aquesta hora a Puigcerdà també 1.200 metres ja arriben a 24 graus, 28 a Sort, 26 a Tremp, 23 al Pont de Suert i 28 a Viella, i també calor alta muntanya, tot i no tanta, cal destacar els 18 graus del Pic de Solòria, 16 a la Tosa d'Alp, 22 al refugi de Prat d'Aguiló, 19 a Port del Comte, també a Cert Escan i a la Bonaigua, 17 graus a Espot i a Vuitaull. I la calor que no fluixa, o si més no fluixa una mica avui, i és que el meteorògraf preveu que a la màxima a la Seu pugui arribar als 37 graus. Aquest migdia ja es formaran nuvolades fruit d'aquesta mateixa calor i s'espera que s'arribi a 41 graus en el cas de Tremp, 37 a Sort, 36 al Pont de Suert i 32 a Puigcerdà i a Viella. Aquesta calor, com dèiem, generarà ruixats aquesta tarda, que poden ser en alguns punts més intensos que ahir, especialment a tota la zona del Cadí, al centre d'aquí de l'Alt Urgell, també hi pot haver ruixats aquí a la Seu. Es confia, segons aquesta previsió, que al vespre ja hagin passat de llarg i, per tant, es pugui gaudir de la nit de Sant Joan. Estarem pendents de l'evolució d'aquests ruixats que hi pot haver aquesta tarda i vespre. I pel que fa demà, dia festiu, dia de Sant Joan, s'espera un matí novament assolellat en la tònica dels darrers dies, amb calor, tot i que, com dèiem, demà sí que ja afluixarà una mica. El meteocat apunta a l'estació de Bellestar una màxima de 35 graus, també a Sort i al Pont de Suert, i a Tremp ja no arribaran els 40 graus com aquests darrers dies. Per tant, doncs, sembla que la calor ja toca sostre avui mateix, i que demà a la tarda hi pot haver ruixats més intensos que els d'avui, a la tarda de Sant Joan. Per dijous, la mateixa situació, matí assolellat, tarda amb alguns ruixats, però ja no seran tan intensos com demà. I una altra informació important, perquè la farmàcia de guàrdia a la Seu aquesta nit de Sant Joan és la Barrios, del carrer Sant Josep de Calassanç 3, telèfon 973-350-188. Repetim, farmàcia Barrios. De moment ho deixem aquí en aquest butlletí. Tornem amb les notícies a les 12 i també a la 1 a l'informatiu migdia. I avui continua l'especial de Sant Joan de Carretera i Manta. Ahir ja vam fer el sorteig de coques de Sant Joan, gràcies a la col·laboració de fins a 8 forns i pastisseries de la Seu. Recordarem els premis que hem repartit avui a l'inici de la Carretera i Manta i tindrem doncs més participació i més premis avui aquí al 107.2, juntament amb les entrevistes a diversos protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Conversarem, per exemple, amb l'alcalde de la ciutat, Joan Barreda, també amb Montse Pagès, d'Òmnium, Tati Gallardo, dels Diables de l'Alt Urgell, Montse Vidal, de l'Armeria Vidal, donant bons consells sobre l'ús i manipulació de petards i pirotècnia en general, Josep Espuga, de la pastisseria Cadí, en representació de totes aquestes pastisseries i forns que dèiem de la ciutat, i Ramon Dolcet, portaveu de les Falles de l'Assum, complet especial de Sant Joan, doncs, que comença d'aquí uns minuts aquí a Ràdio Sau, al carrer Terimanta. Yeah.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei. Ràdio Seu.
6: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
7: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
6: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
7: Una cosa així com carretera i manta.
6: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
8: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
2: Doncs ja som aquí, a les 11:41 minuts. Comença una nova edició del Carretera i Manta especial Sant Joan, un especial que ja començàvem ahir, en què vam tenir un Carretera i Manta ben intens i ben profitós. Moltes gràcies a tothom per la vostra participació i avui especialment moltíssimes gràcies a Pastisseria Kessler, Forn Crosta i Molla, Pastisseria Kessler del carrer Joaquim Viola, Crosta i Molla del carrer del Salle, el Forn Sant Joan del carrer Major, també del carrer Major, la Pastisseria Cadí, Salícies, la Pastisseria Leiva, del carrer Fra Andreu a Capella, també l'original al forn del Serafí, al carrer Comtat d'Urgell, també al capdamunt del carrer Major, i la Fleca Bullic del carrer Sant Ermengol. Tots ells, moltíssimes gràcies, perquè són els establiments d'aquí la Seu que ens han permès fer un nou sorteig de coques de Sant Joan, que una vegada més ha estat tot un èxit. Moltíssimes gràcies a tothom per la seva participació. Vam rebre un cop més centenars de comentaris de gent que volia participar-hi. Moltíssimes gràcies a tothom. I ja tenim els guanyadors i guanyadores. Ahir mateix ja n'anunciàvem tres al final de la promoció del migdia. Recordem que Teresa Vidal va guanyar una de les coques, concretament la pastisseria Kessler, també Juan Mendueña de la pastisseria amb el premi del pastisser Leva i Neustrenc amb el de la pastisseria Salícies. I ahir al vespre vam donar també cinc coques més a través del sorteig que feien per Instagram, en què també hi podíeu participar. I les guanyadores, perquè la majoria són guanyadores, han estat Roser Espanyol, que s'ha endut la coca del forn Crosta i Molla, Sílvia Rodríguez, corresponent a la coca corresponent al forn Sant Joan, Rosa Ricard, la coca de l'original, el dolç del Serafí, Maria Grasset s'ha emportat la de la pastisseria Cadí i Remei Estanyol, la de la Fleca Bullic. Per tant, doncs, dit això, ja teniu els resultats publicats també a la publicació que vam fer a Instagram i, bé, doncs, si heu sentit el vostre nom, sobretot no us oblideu de recollir-la, perquè, com veieu, són unes coques bastant buscades i penseu també a identificar-vos, perquè no passi vençar algun llest i la vulgui agafar en el vostre lloc. Doncs els forns ja estan avisats i això, doncs penseu a recollir-les preferentment durant aquest matí migdia i a gaudir-les. I si voleu, i si us ha tocat i voleu trucar-nos per, doncs, per el que sigui, donar les gràcies als forns que hi han col·laborat i explicar-nos com penseu gaudir d'aquesta nit de Sant Joan.

la rebuda del Flama del Canigó, i nosaltres hi serem en directe, farem una connexió en directe dins el carrer Manta amb aquesta rebuda de la Flama del Canigó, que si voleu anar-hi és a 2:15 al Parc del Cadí. Si teniu previst encendre alguna foguera i voleu fer-la amb el foc vingut directament del Canigó, doncs porteu algun recipient on es pugui guardar el foc i podreu fer-ho. Ja ho sabeu. També parlarem amb Montse Pagès, d'Òmnium Altosell, que és justament l'entitat encarregada de portar fins aquí la seu la Flama del Canigó. Amb Tati Gallardo, presidenta de la Colla dels Diables de l'Alt Urgell, implicada plenament en aquesta nit de Sant Joan, amb diverses de les activitats que s'organitzen. Ella mateixa us explicarà a la segona part ja del carrer Manta. Amb Montse Vidal, de l'Armeria Vidal, aquesta sí que és una entrevista que us recomanem d'escoltar, perquè dona consells molt importants sobre els petards, sobre l'ús de pirotècnia. Avui especialment, si us plau, extremeu la precaució, perquè el risc d'incendi ja comença a ser alt també aquí a la seu. Fa uns dies no ho era, però amb aquesta glota tan bèstia ja ho és. Per tant, doncs, escolteu-vos i us aconsellem que us escolteu la Montse Vidal a la segona part del carrer i Manta. I també conversarem amb Josep Espuga, de la pastisseria Cadí, en representació de totes aquestes pastisseries de casa nostra i forns que han col·laborat en aquest sorteig. I, evidentment, doncs, si no us ha tocat en el sorteig, el que sí que us aconsellem és que compreu la coca de Sant Joan a algun d'aquests establiments, perquè fan una gran feina i, a més, fan unes coques boníssimes segur que les disfrutareu moltíssim. I, finalment, també anirem fins a l'As, perquè l'altre centre d'atenció d'aquests dies, d'aquesta nit de Sant Joan a la comarca, és les Falles de l'As, i en parlarem amb el seu portaveu, amb Ramon Dolcet. Per tant, doncs, tenim molta gent que ha passat avui per aquí al carrer Manta. Entremig també tindrem temps pel concurs. Podeu trucar-nos, si voleu, podeu trucar-nos simplement per explicar-nos com viureu aquesta nit de Sant Joan, com ho preveieu, alguna anècdota relacionada amb Sant Joan, i d'aquesta manera també aneu sumant trucades, perquè recordem que al final de l'estiu, entre tots les trucades, farem el sorteig d'un viatge ofert per Caditours, i a més, doncs, ja estem a punt per donar aquest dijous vinent els primers premis setmanals d'aquesta temporada. Vinga, va, no ens enrotllem més, que tenim, com dèiem, moltes coses per explicar. Comencem ja de seguida amb les entrevistes d'aquest especial Sant Joan aquí al carrer Trimant, i entremig també tindrem temps per la vostra participació.

0: llarg de flors, l'estiu ens arriba.
1: Molt bon dia. Encetem l'especial dedicat a la Revetlla de Sant Joan conversant amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, amb el senyor Joan Barrera. Benvingut.
2: Bon dia.
1: Per destacar un dels actes principals en l'agenda d'inici d'aquestes mesades caniculars aquest estiu 2026 i, lògicament, l'Ajuntament que organitza com pertoca aquesta festa gran, la Festa del Foc, la Festa de Sant Joan. Explica'ns, sisplau, tenint en compte també que celebres el santoral, com l'esteu visquent, com el prepareu, com l'encareu?
2: Doncs, com sempre, la Revetlla de Sant Joan és un d'aquells dies marcats al calendari especials i, per tant, nosaltres el que hem fet és organitzar una vegada més, un any més, doncs, els actes de la Revetlla, amb la fama al Canigó, amb la petita processó rua, diguem-ho així, pels carrers, acabant al Doctor Peiró, on es farà lectura del manifest, es farà concerts i es farà, doncs, una botifarrada i després, evidentment, doncs, coca i foc, que és el que toquen en una de les nits més màgiques de l'any.
1: Volíem destacar que un any més l'Ajuntament, com a paraigua, s'organitza aquesta proposta, però són, Joan, diverses entitats locals que també participen de la Revetlla.
2: Sempre. Al final, tot el que organitzem, absolutament tot, té el suport i l'ajuda i el treball de les associacions i entitats locals que al final el que fan és enriquir la nostra ciutat. I, evidentment, Diables, evidentment, Batuca i d'altres, doncs, hi són i seran en tots els actes que fem. I, per tant, doncs, Òmnium també avui, doncs, comparteixen aquest protagonisme i lideratge.

0: fent els actes de la nostra ciutat. Per tant, doncs, com sempre, un agraïment, perquè sense ells tampoc seria possible ni això, ni qualsevol altre acte o activitat o festa que es fa a la nostra ciutat.
1: És, com bé sabeu, una jornada destacada en el calendari d'activitats culturals festives a casa nostra. És la nit més curta de l'any, inclou, com explicava Joan Barrera, activitats populars i musicals per a tots els públics, organitzades conjuntament entre l'Ajuntament i entitats locals, entitats d'aquí de la capital urgellenca. Entenc que a nivell de seguretat, doncs, tothom està molt amatent, precisament perquè avui hi ha encesa de fogueres, hi ha llançament de petards. Si vols recordar-nos una mica les mesures de seguretat que pertoquen, no?, que tot passa pel civisme.
0: Sí, a més, avui hi haurà també una petita foguera de Sant Joan al pàrquing de Santa Magdalena, el pàrquing que s'utilitza al costat de la concessió d'INEF, i, evidentment, doncs, la foguera gran aquí al costat del pàrquing del Topero, que més enllà de tot això, doncs, recordem que estem avui estem en una onada de calor, estem en moments difícils, per no dir crítics, és a dir, s'ha d'estar amatent, vigilant, al final ser prudents en tot el que fem, perquè doncs, ara està tot molt sec, ha plogut poc i per tant doncs, hi ha molt risc d'incendis i de que hi hagi doncs, problemes seriosos. Per tant, evidentment, festa i el que demanem, per suposat, és prudència, ser responsables i no fer tonteries. Per tant, que tothom s'ho passi molt bé i que recordi que, doncs, que estem en dies d'onada de calor i que estem en moments que s'ha de ser prudent en tema de foc.
1: Lògicament l'Ajuntament hi està treballant. Volíem fer un apunt, i és que precisament la seu ha activat els refugis climàtics i l'accés gratuït a la piscina per infants i majors de 65 anys. Si vols fer-nos doncs, un apunt al respecte.
0: Sí, nosaltres ahir i avui estem coordinats amb el Procicat i aleshores el que fem és doncs, activar un protocol que ja estem, que aprovarem en breu i que el que marca són tots els refugis climàtics, que en aquest cas hi ha de l'Ajuntament, el que és no de l'Ajuntament com a hospital, Consell Comarcal i algun altre, i els refugis climàtics naturals. Doncs, a part de posar-los a disposició, evidentment, doncs, la piscina és un dels elements claus, no? L'aigua, i després donar consells d'hidratació, doncs, evitar horaris de màxima calor, etcètera, etcètera. Això anirem fent-ho, perquè per desgràcia les onades de calor ara passen més sovint que mai i al final doncs, hi ha hagut morts, hi ha hagut problemes d'altres indrets del món i nosaltres ho voldríem evitar.
1: Podeu ser remés doncs, visitant els canals de comunicació de l'Ajuntament pel que fa doncs, als horaris d'obertura de la piscina i de tots els refugis climàtics aquí a casa nostra en el marc d'aquesta alerta del Procicat per altes temperatures. També, lògicament, més informació a través de Protecció Civil. I una més, senyor Joan Barrera, demà celebreu el Sant. No sé si tindreu temps de llançar petards, de menjar la coca, com la visqueu.
0: Sempre m'ha agradat, de fet és el sant de la filla, i per tant doncs, sempre ha sigut una nit i un dia especial, i així ho celebrarem. Espero que tothom pugui gaudir un dia doncs, maco, un dia de família, un dia per compartir.
1: Doncs ens quedem amb aquesta invitació. Moltes felicitats pel que pertoca. Doncs agrair també la disponibilitat i doncs, celebrar que aquesta nit, aquesta rebella, ens podem tornar a trobar en les moltes activitats programades per l'Ajuntament i amb la col·laboració d'altres entitats locals d'aquí de la nostra ciutat, de la capital urgellenca. Senyor Joan Barrer, moltes gràcies. Fins aviat. Bona rebella.
0: Gràcies i bona rebella.
1: Molt bon dia de nou. Continuem parlant de la Revetlla Sant Joan i en aquest especial, com pertoca, conversem amb els pastissers i pastisseres de la Seu d'Urgell per donar a conèixer la coca de Sant Joan. És aquest dolç típic que doncs es menja com pertoca en aquestes dates. Conversem a continuació amb Josep Espuga de la pastisseria Cadí de la Seu d'Urgell, el carrer Major de la capital urgellenca. Benvingut, Josep, un any més.
2: Hola, bon dia, gràcies.
1: Com visqueu la Revetlla? Suposo que molta feinada.
2: Sí, avui és el dia fort, demà també es treballa una mica, però avui és el dia fort perquè és quan la gent ho celebra amb els amics i amb la família i és quan venen a buscar la coca.
1: En cada data assenyalada hi ha un dolç, una menja, en aquest cas la coca Sant Joan. Com és la coca? Què no pot faltar?
2: La coca és un brioix que el fem, és el brioix que fem sempre, el fem cada dia a la pastisseria, i després doncs, hi ha gustos, no?, de crema amb pinyons, de fruita, de cabell d'àngel o de xocolata, i també tenim una coca que l'anem fent nova cada any, diguéssim limitada, i aquest any és una coca de mel i mató amb els nostres amics de Cooperativa El Cadí, i és una coca doncs, que porta això, poca cosa, mel i mató i unes quantes nous per donar-li un toc cruixent i poc més.
1: És novetat en aquest cas perquè fa les propostes de la pastisseria?
2: Sí, sí. Cada any en traiem una de diferent, que només la traiem per aquell any en concret, i cada any anem canviant i aquest any és la de mel i mató.
1: Josep, quants esteu treballant aquests dies? Quant personal, quants companys treballant preparant les coques?
2: Doncs som els que som cada dia. Sant Joan, diguéssim, és la festivitat més fàcil, entre cometes, perquè és més fàcil de produir que els tortells, per exemple, o que les mones. La producció és més fàcil i ens la podem fer entre nosaltres tres.
1: En tot cas, moltes hores de feina, i avui i demà, doncs, els dies de vendre. Teniu previsió de ventes? Hi ha molta gent doncs, fent cua, esperant per comprar coca?
2: La veritat és que som uns afortunats perquè tenim una clientela molt fidelitzada i ara mateix la botiga està plena, així que podem donar per satisfets, jo crec que més o menys les vendes aniran al voltant de lo mateix que fem cada any, cinc amunt, cinc avall, però més o menys com cada any.
1: És a dir, que podríem dir que la gent continuï doncs amb aquesta gourmanderia, no?, que no pot faltar la coca a taula.
2: Sí, jo crec que és una feina que és complicat que es perdi perquè la gent és gourmanda i la gent que és gourmanda valora el nostre producte, la feina i les hores que hi ha al darrere i per sort doncs no ens deixen de comprar i nosaltres de suposo alegrar-los una miqueta la revetlla.
1: Aquesta és bona feina, sens dubte, sentar-se a taula amb la família i doncs menjar-se una coca feta doncs aquí, una coca artesanal, la coca Sant Joan. Avui en parlem amb Josep Espuga, en aquest cas com a representant de la resta de pastissers i pastissers de la Seu, en aquest cas de la pastisseria Cadí. No sé si el Josep en té una de preferida, totes?
2: Jo, per mi, la de Llardons. Sí, jo sóc bàsic, a mi m'agrada molt la de Llardons, la veritat. És una coca que la vas trencant amb els dits i has acabat fart del dinar, però vas trencant-la amb els dits i te la vas menjant i no te n'adones i te l'has menjat sencera, que dius.
1: Sí, sempre hi ha un forat, per la coca, en tot cas.
2: Sí, exactament. Sí.
1: Molt bé, Josep, no t'enredem massa més perquè sabem que esteu prou enfeinats a aquesta hora. Que vagi molt bé la revela, gràcies com sempre i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Les 12 en punt, butlletí a Ràdio Seu, amb les notícies que amplem a l'una, l'informatiu migdia. Tot a punt al Seu per celebrar la nit de Sant Joan amb tradició, foc i música. En aquestes darreres hores, des de l'Ajuntament han fet una crida a la precaució, tenint en compte que el risc d'incendi a la Seu i d'altres municipis del nord del Tortell ja és elevat a data d'avui i és molt alt al sud de la comarca. Per tant, doncs, aquesta crida a mantenir la prudència durant aquesta nit de Sant Joan. I un altre centre d'atenció d'aquesta nit és a la Cisser, que celebra les seves falles, una tradició que es va reactivar ara fa just 5 anys i és la baixada més antiga documentada al Pirineu, datada de l'any 1543. La ballada inclou l'encesa del far, la cançó dels fallaires, el ball pla i les actuacions de l'orquestrina trama La Sonsoni i P de Poma. Les activitats ja començaran passades les 8 del vespre i la baixada serà a les 10 en punt. D'altres municipis del Pirineu català i de la resta dels Pirineus celebren avui, a nit de Sant Joan, la seva baixada de falles. És el cas d'Isil. Avui també en parlem perquè és una de les més singulars. Inclou la tècnica de tombar-les, és l'únic municipi que inclou aquesta tècnica, l'única població, i és també una de les poques dels Pirineus que han mantingut sempre la tradició els darrers segles, fins i tot en episodis com la Guerra Civil i la pandèmia. Avui també explicarem que, ja que parlem de calor, la Seu ha activat els refugis climàtics i l'accés gratuït a la piscina per infants i majors de 65 anys. Recorda que es pot accedir a espais públics climatitzats com la biblioteca, l'espai Armengol, l'edifici consistorial, el Sant Hospital i el Consell Comarcal. Ahir la temperatura màxima va arribar fins a més de 39 graus a Organyà, la més alta que s'ha registrat a la comarca en el que va d'any. Salvador Vergés ha explicat a la Seu d'Urgell les esmenes de Junts als pressupostos de la Generalitat. D'entre les 62 propostes referents al Pirineu, el portaveu parlamentari i el diputat d'Urgellenc Jordi Fàbrega han destacat la petició de més dotació per l'IDAPA, centres educatius i millora en camins. La formació ha reivindicat que han pressionat perquè el govern avanci en l'Hospital Comarcal i la nova residència del capital de l'Urgellenca i demanen dotació econòmica per a aquests dos projectes. El Pirineu espera consolidar aquest estiu l'augment de visitants dels darrers anys. El Patronat de Turisme de la Diputació preveu que el conjunt de la demarcació rebi uns 580.000 visitants i 1,7 milions de pernoctacions. Tot i que la majoria de l'activitat és a les comarques pirinenques, enguany la Plana de Lleida registra més reserves per l'eclipsi del 12 d'agost. En Pirineu creixen les veus que reclamen madura contra les bandes juvenils que han aparegut a Andorra després dels aldarulls que hi ha hagut a la festa major d'en Camp. Una de les agressions ha afectat fins i tot un conseller del comú d'en Camp, Pere Mersenyac. El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, també s'hi ha referit, ha condemnat els fets i ha anunciat que reforçaran els controls policials. També succeeix, un home ha estat detingut a Viella per tràfic de drogues. L'arrestat havia intentat esquivar un control policial, després va abandonar el cotxe, va llançar la cartera més d'un quilo de cocaïna i 10 quilos de xix, però finalment va ser interceptat mentre fugia a peu. Avui també explicarem que la muntanya de Llessui torna a rebre a l'estiu vaques i cavalls d'arreu del Pirineu. Aquests dies hi arriben uns 2.000 caps de bestiar de comarques com la Cerdanya, el Solsonès i el Berguedà, que hi passaran 4 mesos. Els ramaders en valoren el fet que a Llessui és una zona amb pocs arbres i amb aigua i bones pastures, enfront d'altres àrees del Pirineu, com el Cadí, on el bosc hi ha crescut molt més a les darreres dècades. I els esports. Avui parlem de Paula Blasi, una dels protagonistes de l'esport català dels darrers mesos, perquè ha estat la guanyadora de la Volta a Catalunya Femenina, la ciclista catalana, que des de fa uns mesos està establerta a Llívia, o ha obtingut el títol català per primer cop després de vèncer l'etapa reina que es va fer a la Molina. Aquest començament de temporada també ha guanyat el Tour dels Pirineus, la Vuelta a l'Amstel Gold Race i la Durango Durango, i ara ja apunta cap al Tour. també explicarem una informació que hem conegut avui, i és que Guille Colom, un dels millors jugadors de bàsquet de la història d'Andorra, penja les botes. Retira professionalment amb 34 anys. Durant 7 anys va jugar amb el Morabanc Andorra. També ha jugat amb equips com el Penyes Huesca i el Saragossa. I el temps que continua marcat per aquesta calor, la darrera previsió del Meteocat indica que a aquest migdia la Seu es tornarà a arribar com a mínim als 37 graus, podria arribar a ser superior, i aquesta calor, com ja ve passant els darrers dies, ha generat ruixats de cara a la tarda i al vespre, que poden aparèixer també aquí a la Seu. La mateixa situació per demà dimecres, en què la calor ja començarà a fluixar, s'espera per demà una màxima al voltant dels 35 graus, i la mateixa situació, matí migdia, amb molt de sol i calor, i tarda amb ruixats que demà, a dia de Sant Joan, poden ser més intensos. És tot de moment l'informatiu que arribarà a la una del migdia, i tot seguit arriba, continua el programa Carretera i Manta avui amb especial de Sant Joan, amb els protagonistes de la celebració aquí a la Seu i també a les...
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Les 12:10, doncs seguim a l'especial Sant Joan aquí a Ràdio Seu 107.2. I ara sí, tenim el telèfon obert. D'aquí un moment anirem per més entrevistes, però si voleu participar i anar sumant trucades i punts, doncs ara és el moment de fer-ho, perquè avui ja obrim directament la bateria de preguntes i ho fem allà on ens havíem quedat. Ens havia quedat pendent, per exemple, quin club esportiu de la Seu organitza cada any pels vols de Nadal la campanya Cap Infant Sense Joguina. I també ens havia quedat pendent, ara ho estem mirant, quina companyia... No, aquesta ja ens l'havien contestat, perdó. Digueu-nos algun dels municipis que formen part de l'entorn de l'embassament del pantà de Rialp. Nosaltres tenim comptat 6 municipis i doncs, podeu dir-nos algun d'ells i sumar trucades i punts aquí al carrer Tremanta. Ara tenim temps, doncs, per les vostres trucades al 973-36-06-17. Digueu-nos algun dels municipis que forma part del pantà de Rialp. Tampoc ens havien contestat quina és l'única emissora de la Catalunya Nord, o una emissora de ràdio, que emet en català. 973-36-06-17. Tenim trucada. Endavant. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb l'Aran Lozano.
0: Aran Lozano. Hola, Aran. Digues, digues.
1: Cap Infant Sense Joguina és el Futbol Club Pirineus.
0: Correcte, el Futbol Club Pirineus. Moltes gràcies, Aran.
1: Merci.
0: Fins ara. Doncs és el Futbol Club Pirineus que organitza cada any pels vols de Nadal aquesta campanya. Us hem proposat ara també de dir-nos algun dels municipis que formen part del pantà de l'entorn, del pantà de Rialp, i si voleu avui també podeu trucar-nos, doncs, per explicar-nos com es prepara aquesta nit de Sant Joan, si ja ho teniu tot a punt, com preveieu celebrar-la, amb qui la celebrareu, el que vulgueu explicar-nos, o si voleu explicar-nos alguna anècdota de la nit de Sant Joan d'anys anteriors, perquè la veritat és que és una nit que dona per molt i segur que tothom qui més qui menys té alguna anècdota divertida per explicar i fins i tot alguna per no explicar. 973-36-06-17. Doncs si voleu parlar-nos de la nit de Sant Joan, doncs podeu fer-ho, explicar-nos-ho aquí al 973-36-06-17. Mentrestant, seguim amb la bateria de preguntes. També ens havia quedat pendent aquesta que dèiem. Quines dues províncies va tocar aquest any passat la grossa de Nadal, la loteria de Nadal? 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
2: Aquesta ràdio de Catalunya Nord, la ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, correcte.
2: Vale.
0: Molt bé, moltes gràcies, Dolors. Doncs sí, Ràdio Reals, una emissora que fa una gran tasca i de vegades amb recursos limitats, sí, per tant, doncs, a tot el nostre reconeixement a aquesta emissora, Ràdio Reals. 973-36-06-17, més temes. Amb quin altre nom és coneguda la vespa asiàtica, una de les espècies invasores que, malauradament, doncs, està fent més mal, més impacte al nostre país aquests darrers anys i que es treballa, doncs, per intentar evitar-ho, tot i que no és fàcil. Amb quin altre nom és coneguda la vespa asiàtica? 973-36-06-17. 973-36-06-17. Més qüestions. Amb quin fet històric s'inspira la cursa de resistència Trail Rosa del Nord, una dels curses de muntanya més singulars, més curioses que es fan aquí a la nostra comarca? Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: La vespa asiàtica, la velutina.
0: Velutina, exacte.
2: Dale.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, malauradament a les notícies n'hem hagut de parlar més d'una vegada perquè s'ha expandit força. S'està treballant per intentar, doncs, que reculi, però no és fàcil, la veritat. No ho sé, per cert, si algun dia en veieu algun niu, aviseu a qui sigui, a Ajuntament, a Gent Rodals, perquè és realment un problema seriós. 973-36-06-17, sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi Ubach, digues.
3: De la loteria de Nadal, pot ser Lleó i Madrid.
0: Lleó i Madrid va ser, exacte. Jordi, moltes gràcies.
3: Fins ara.
0: Doncs sí, va ser sobretot a la província de Lleó on van caure més milions, allò típic que es diu que hi ha caigut la grossa, i també alguns dècims també a Madrid. 973-36-06-17. Seguim sumant trucades i recordem també que podeu, si voleu, contestar-nos quin... algun dels municipis que formen part de l'entorn del pantà de Rialb. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Doncs seguim aquí en directe. Si no hi ha més trucades, de seguida continuem amb més protagonistes del Cartell Manta, perquè avui en tenim uns quants. I, per exemple, ara mateix hem de parlar amb Montse Pagès, d'Òmnium Alt Urgell, i Tati Gallardo, presidenta dels Diables del Urgell, que són dues de les entitats més implicades en aquesta nit de Sant Joan. Per tant, d'aquí un moment les escoltarem. Abans, però, hi ha més trucades. Endavant, Sila, bon dia.
4: Hola, la Dolors.
0: Dolors, hola, digues.
4: El pantà de Rialb a Pons.
0: Un d'ells és Pons, exacte.
4: Vale.
0: Moltes gràcies. Doncs mira, la Dolors ens ha posat un exemple. Pons és un dels municipis que forma part de l'entorn del pantà de Rialb. N'hi ha alguns més. Si voleu contestar-ho, ho podeu fer ara, o si no, més endavant. Anem ja per aquestes entrevistes. Fins ara.

0: Molt bon dia. Encetem l'especial dedicat a la Revetlla Sant Joan aquí a Sant Urgell. Donar a conèixer el que és el primer acte del programa, la rebuda de la flama al Canigó al Parc del Cadí a 12:45 del migdia i la lectura manifesta a càrrec d'Unió Cultural. Precisament, en aquest sentit, com cada any parlem amb membres de la Junta d'Unió Cultural a l'Urgell i avui més concretament conversem amb Montse Pagès. Benvinguda, Montse.
1: Hola, bon dia a tothom. Com cada any estem molt contents d'Unió Cultural de portar la flama fins a la seu d'Urgell, que la porta amb fallaires d'Andorra, i poder-la distribuir per la comarca. Aquest any en concret vindran gent de Ballestar, gent de Tuixent, segurament també del barri de Santa Magdalena, i l'Ajuntament de la Seu, evidentment, per encendre la foguera a la nit. I és una festa que uneix tots els països catalans, que ve des de l'any 55, va ser el primer any que es va fer, i una de les persones que va impulsar, inspirats amb el poema de Jacint Verdaguer, el poema Canigó, va ser en Esteve Albert, que és autor del retaule de Sant Armengol, que és una dada que potser la gent no sap gaire, no? Però va ser una de les tres persones que van impulsar aquesta festa de foc, aquesta festa dels Països Catalans, és la diada dels Països Catalans. I, bueno, com que estem a la Seu i és a la Seu on farem aquesta rebuda a 12:45, penso que és una informació potser poc coneguda i que val la pena de saber que Esteve Albert era una de les persones impulsores de la portada de la flama del Canigó, i alhora a l'any 66 també és el primer any que va travessar la frontera perquè es distribuís ja per tots els Països Catalans.
0: Doncs gràcies per l'apunt. Sí, perdó.
1: Igual que aquí a 12:45 la rebrem i farem l'actual manifest, a Catalunya, a Barcelona, a les 12 arriba al Parlament i hi ha també una rebuda institucional i es reparteix per tota Catalunya per encendre aquesta flama, que és un símbol, no?, un símbol important de cohesió dels Països Catalans i que es distribueix per voluntaris de tota Catalunya. No sé si voleu que comenti alguna altra cosa.
0: Sí, com bé sabeu, la Rua de la Flama del Canigó és un dels actes centrals de la vigília de Sant Joan a molts pobles i ciutats de Catalunya. És el que avui donem a conèixer amb aquesta entrevista amb Montse Pagès d'Òmnium Cultural a l'Urgell. La flama del Canigó, com bé sabeu, té un fort component simbòlic cultural associat a la continuïtat de la llengua i la cultura catalanes, i és per això que Òmnium n'és també protagonista. Recordem que aquest acte serà 12:45 al migdia, la Rua de la Flama, al Parc del Cadí, i la lectura del manifest a càrrec d'Òmnium. No sé si teniu, o ens podeu fer un apunt una mica del que serà la lectura del manifest, doncs el contingut pròpiament, la temàtica.
1: Bueno, el manifest cada any Òmnium Cultural, junt amb altres entitats i amb els equips de focs, que es diu, pacten encarregar-hi a una persona de la redacció d'aquest manifest unitari, diguem, que es llegirà a totes les rebudes de la flama del Canigó. Aquest any l'ha escrit en Ramon Torre Iorra, de Tradicat, Tradifoc, és un tradicionalista, diguem, una persona que fa molts anys que hi participa, és de Manlleu, i aquest any, bàsicament, en el manifest destaca l'esforç de les entitats, l'esforç col·lectiu dels Països Catalans, i també destaca figures capdals que fan centenaris, com Antoni Gaudí, Joan Alcover i en Pau Casals, en el seu 50, en el cas de Pau Casals, 150è aniversari del seu naixement, i anima a que expandir aquest esperit del Canigó que mossèn Cinto Verdaguer amb el seu poema va, com diem, crear aquesta tradició de l'encesa de fogueres de Sant Joan. I això seria una miqueta el contingut o el missatge de la flama d'aquest any, no? D'encoratjar a continuar les tradicions catalanes en aquest cas, i aquesta tan important de benvinguda a l'estiu, del solstici i de la cultura comuna.
0: Recordar que és un acte obert a tothom, que es fa al Parc del Cadí, per tant, doncs, aquesta entrevista me'l vol convidar-vos, doncs, a assistir-hi, a participar-hi. Més enllà, el programa continua ja a la vesprada, a les 7 del vespre, concretament, amb la baixada de la flama fins a l'aparcament del doctor Peiró. L'inici serà a la plaça Patalín, a càrrec del Club Esportiu Ciutat La Seu i la banda de Diables de l'Urgell. Aquesta és una novetat enguany.
1: Sí, cada any s'intenta que alguna entitat cultural o esportiva o de qualsevol índole pugui participar acompanyant aquesta baixada des de la plaça del Mercat, del Passat Batalín, fins a la plaça del Doctor Peiró, l'aparcament on ja hi haurà preparada la plaça de la Seu. Això és organitzat bàsicament per l'Ajuntament de la Seu, amb els Diables, amb els Benxops, que després la guardaran fins a l'hora de l'encesa. I, mentrestant, també hi haurà música i també hi haurà una botifarrada. Vamos, que creiem que és molt important que la gent participi. Els actes són, jo crec que, tot i que siguin més o menys com cada any són diferents, perquè cada any la Flama del Canigó ens fa reviure, deixar enrere les coses dolentes de l'any i amb el foc crear les coses noves.
0: Certament. I bé, si és la mateixa estructura, volem aprofitar doncs, per destacar que és igualment necessari també, més enllà doncs, del programa, de poder-hi participar. Aquí a la Seu, recordem a 12:45 la rebuda de la Flama, ja a 7:45 del vespre la lectura manifest a càrrec també d'Òmnium Cultural, el lliurament de la Flama al Motoclub Benxops i la traca, en aquest cas, doncs, com pertoca en aquest acte, que continueix ja a 7:00 PM a una botifarrada gratuïta al mateix aparcament del Doctor Peiró. Són actes simbòlics, explicàvem, tan simbòlics com emotius, Montse.
1: Sí, perquè tothom té records de la foguera de Sant Joan. És una festa a Catalunya molt tradicional i quan, si algun any algú és fora pel que sigui, perquè ha marxat i és fora de Catalunya o dels països catalans, sempre tothom hi pensa, no? Perquè pensa és una festa molt comunitària, molt col·lectiva, molt de fer-ho amb els amics, amb la família, no? De disfrutar-ho, no?
0: Bé, continuem repassant el programa. Més enllà, ja a la nit, es fa una volta en moto de la Flama. És una proposta que, de nou, està impulsada pel Motoclub Benxops en el marc d'aquesta programació. Amb sortida des de la plaça dels Monges fins a l'aparcament del Doctor Peiró, ja a les 11, encesa de la foguera, carrer del grup de Diables a l'Urgell. Al mateix aparcament, a 11:45, va tocar de càrrec del grup Tambuca i a 12:45, el concert amb DJ Bernardas Pussy. Per tant, doncs, són els actes que conformen aquest programa de la Revetlla Sant Joan, a casa nostra. Avui conversem amb Montse Pagès, d'Òmnium Cultural. Volíem destacar, ho has fet també, Montse, el seguit d'entitats, associacions que un any més, no?, sumen, que participen, associacions de tota mena, no?, que es vinculen en aquesta jornada, aquesta revetlla, per doncs, destacar aquest element simbòlic, no?, el que és la nostra cultura, la nostra llengua.
1: Sí, jo crec que la Flama del Canigó és important i les fogueres de Sant Joan, sobretot per destacar aquest element de cohesió, aquest element festiu, però que és de comunitat, que ho fem junts, que encara que algú no surti tant, però animem a tothom, a que surti, que vagi a la foguera, que vagin a tots els actes i a tota la celebració conjunta de la festa. L'important és celebrar-ho i celebrar-ho amb la màxima gent possible.
0: Doncs ens quedem amb aquesta invitació. Nosaltres també volem aprofitar per sumar i, per tant, doncs, avui també fer d'altaveu per anar a conèixer aquest programa i, concretament, doncs, per avançar-vos que aquest dimarts a 12:45 es fa aquesta rebuda de la Flama al Canigó al Parc del Cadí. Tothom convidat. Montse Pagès, d'Òmnium Cultural. Moltes gràcies. Fins aviat. Que vagi molt bé la revetlla.
1: Moltes gràcies a vosaltres, també. Vinga, bona diada.

0: Molt bon dia. En el marc de la promoció especial dedicada a la Revetlla de Sant Joan, com cada any, conversem amb Montse Vidal, de l'armeria del carrer Mare Janer número 8, l'armeria Vidal de la Seu d'Urgell. Benvinguda. Un any més, Montse.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: I amb la Montse Vidal, com bé sabeu, doncs, donem a conèixer una mica les diferents categories en què s'ordenen tot el material de pirotècnia que podeu comprar, en aquest cas, a una botiga homologada, com pertoca aquí a casa nostra, recordem, al carrer Mare Janer número 8. Explica'ns, Montse, per qui no conegui una mica com s'ordena tot plegat, quines són les categories?
1: Mira, comencem per la categoria F1, que és articles adreçats a majors de 12 anys. La categoria F2, que és adreçada a majors de 16 anys. I la categoria F3, que està pensada i adreçada a majors de 18 anys.
0: Doncs, lògicament, a la botiga, doncs, donar a conèixer aquesta informació és important abans d'anar a comprar, saber per edat què és el que es pot comprar, oi?
1: Correcte. I a part als articles pirotècnics i aquí a la botiga disposem de cartells que ja et senyalen per quina edat estan pensats i els venedors també donen a conèixer l'article pensant per les edats que s'ha d'utilitzar.
0: Montse, quants anys fa que veneu material pirotècnic en el mar de la Revetlla?
1: Ostres, fa molts anys, no et seria exactament, però fa més de 30 anys segur que treballem amb articles pirotècnics.
0: I cada any, lògicament, també hi ha novetats, no?, pel que fa doncs, a la proposta, no?, les ofertes que pots trobar a la botiga.
1: Correcte, intentem buscar novetats, o també una cosa que es fa ara molt són reedicions de petards que ja havien estat llançats al mercat i es tornen a reeditar.
0: Doncs, si voleu saber més, podeu visitar la botiga, l'armeria Vidal, al carrer Mare Janer, número 8. Preguntar-te com està anant el ritme de ventes, si la gent està engrescada un any més pel que fa doncs, això, el llançament de material pirotècnic.
1: Aquest any, com és habitual, la gent està esperant a última hora i també hem de tenir consciència que som uns privilegiats de viure aquí dalt i que tenim el bosc molt a prop i hem de ser caus i precabuts amb el lloc on visquem. Especialment aquest any que hi ha molt perill d'incendis i de secada.
0: Certament hem de ser molt curosos a l'hora de llançar els petards. Hem repassat, de fet, també, com bé sabeu, les mesures de seguretat i, per tant, doncs, cal tenir en compte doncs, que aquest és un any prou complicat i val la pena ser conscients. Entenc que els menuts, els petits, els infants, ven acompanyats dels tutors, dels pares i mares, progenitors, per tal de comprar aquest material.
1: Correcte. Ven sempre acompanyats dels pares o amb qui hagin de disfrutar de la Revetlla de Sant Joan. I el que t'he comentat abans, intentem assessorar-los i el millor que podem.
0: Et preguntava per les novetats, no sé si hi ha algun material concret que sigui destacat respecte als altres pel que fa aquest any 2026.
1: Aquest any, molta novetat en pirotècnia, el nostre importador no l'ha presentat. El que sí que ha reeditat és un gos que, perdó, fa caca de feque. I aquest article està pensat per als 12 anys i és un article que està tenint bastant èxit, els fa bastanta il·lusió.
0: Doncs novetats ben curioses pel que fa doncs, a material pirotècnic. Els menuts, els més petits, els que avui potser tenen el seu primer petard o encenen la seva primera bengala, per on començar? No sé si hi ha algun article molt concret o doncs, bé, alguna cosa que hagin de saber els pares o alguna recomanació que els hi puguis fer.
1: Mira, un article que està pensat per aquesta edat i és un article que és dels més venuts són les típiques bombetes o també cebetes, que és un tro que tires contra el terra i produeix una petita explosió i no té la necessitat d'encendre's.
0: Doncs són les famoses cebetes, un dels articles doncs, amb què hom comença doncs, aquest llançament també de petards. Doncs Montse Vidal, no sé si vosaltres també, com a botiga homologada, també llanceu petards aquesta nit?
1: Intentem també llançar-ne uns quants i disfrutar de la Revetlla.
0: Bé, doncs desitjo que passeu molt bona nit, aquesta nit de Sant Joan, la Revetlla Sant Joan, aquesta nit tan llarga. Desitgem doncs, que vagi molt bé. Gràcies de nou per aquesta atenció. Fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bona Revetlla a tothom.

0: Les 12:32, dos minuts passen de dos quarts d'una del migdia. Seguim a Carretera i Manta, Ràdio 107.2, un especial de Sant Joan ben complet, amb molts protagonistes, i d'aquí un moment en tindrem més, perquè estem pendents de l'inici ja d'aquestes activitats de Sant Joan a la Seu, que s'estan duent a terme ara mateix al Parc del Cadí, amb la rebuda a aquesta hora de la Flama del Canigó, que aquesta matinada passada han recollit centenars de persones vingudes d'arreu dels Països Catalans per portar-les, doncs, a tot arreu al llarg de les pròximes hores. I un dels primers llocs que sempre rep la Flama del Canigó és, evidentment, la Seu, arriba sense mures del Pirineu. D'aquí un moment en coneixerem més detalls. Encara ens queda l'entrevista amb Tatiana Gallardo, dels Diables del Torcell, que té força cosa a explicar-nos avui, no només d'aquesta nit, sinó també de tot el que tenen a punt per aquest estiu. I, mentrestant, mentre esperem, mentre fem temps, tenim temps per vosaltres. El 973-36-067 torna a estar obert, per si voleu trucar, amb la bateria de preguntes que no para mai, i ens han quedat preguntes pendents, com, per exemple, quina mena d'element natural és l'Elodea del Canadà, i més qüestions, com, per exemple, quin... també ens havia quedat pendent, digueu-nos, algun dels municipis que formen part del Pantà de Rialb, i ja ho hem dit abans, si voleu poder trucar-nos simplement per explicar-nos, doncs, com es prepara aquesta nit de Sant Joan, si ja ho teniu tot a punt, com preveieu celebrar-la, amb qui, a quin lloc, si esteu a la Seu o esteu a altres llocs. Sílo, bon dia.
1: Calla!
0: Hola, amb qui parlo?
2: Esteu a la Seu.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Aran Lozano.
0: Aran Lozano, la digues, Aran, digues.
1: Els municipis del Pantà de Rialb són Basella, Diana, Peramola i Tiurana.
0: Molt bé, perfecte, Aran. Ens els has dit quasi tots, eh? Fantàstic. Gràcies. Fins ara. Doncs sí, nosaltres tenim apuntat 3 de l'Alt Urgell, que són Oliana, Peramola i Basella, i 3 de la Noguera, que són la Baronia de Rialb, Tiurana i Pons. Són aquests els 6 municipis que hi ha al voltant de l'embassament de Rialb. 973-36-06-17. Podeu seguir trucant, si voleu, al telèfon al 973-36-06-17. Hem demanat també quina mena d'element natural és l'Elodea del Canadà. Fa un moment parlàvem de la vespa asiàtica. Doncs bé, l'Elodea del Canadà també és un element, una espècie invasora. Quina mena d'element natural és, però i en 973-36-06-17 també ens havia quedat pendent en quin fet històric s'inspira la cursa de resistència Trail Rosa del Nord. En parlem perquè és una de les curses de muntanya més curioses, més singulars que es fan aquí a la nostra comarca. 973-36-06-17 i més preguntes. Seguim aquí al 107.2 i digueu-nos algun dels grups que van actuar a la primera edició del seu Vintage Rock, aquest versió del seu rock nadalenca que es va fer ara fa pocs mesos i que ara justament està recuperant el nostre company Santimí Arnau a través del programa Seu Rock. En estem amatent ja els concerts. Digueu-nos el nom d'algun dels grups que va actuar en aquest seu Vintage Rock que es va fer ara fa pocs mesos. 973-36-06-17. Més qüestions, també l'amic cultural. Com es diu el primer curtmetratge que s'ha rodat íntegrament a la Vall de la Vansa? Com es diu el primer curtmetratge que s'ha rodat a la Vall de la Vansa i que s'ha estrenat recentment?

0: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Jané 39, telèfon 973 35 23 18.
0: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més, aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis, informa't al telèfon olímpic el 973 36 00 92. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Doncs ja estem en la festa de Sant Joan, la vigília de Sant Joan aquí a Carreter Manta Ràdio Seu, i ja ha arribat ara sí la flama del Canigó a casa nostra, i per això el que fem ara és connectar amb el parc del Cadí on està el nostre company Pep Grell. Pep, bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, estem al parc del Cadí a Seu d'Urgell per fer doncs aquest seguiment dels actes, els primers actes per commemorar doncs aquesta festa gran, aquesta festa de Sant Joan. De fet, ara mateix s'ha fet la lectura de manifest a càrrec d'Òmnium Cultural, i ara mateix fan precisament la fotografia commemorativa d'aquesta jornada, doncs amb representants de l'Ajuntament de Sant Urgell, també d'Òmnium i de la resta de municipis doncs que s'han aplegat aquí al Parc del Cadí a Sant Urgell doncs per rebre la flama, una flama doncs que en aquest cas ha arribat de les mans de Joan Garreta, amb el qual podem conversar a continuació, perquè ara mateix doncs acaba aquesta fotografia de família i doncs ens permet ara sí doncs poder parlar amb ell. Joan Garreta és unes persones que no falten en aquesta jornada. Joan, benvingut un any més per una rebella.
2: Gràcies.
1: Explica'ns una mica, acabes d'arribar doncs amb la flama, i la flama doncs s'ha repartit per tal d'encendre altres panelets. Com ha començat tot plegat? Quina és la implicació, perquè jo em conec una mica doncs tot plegat en aquesta jornada festiva? Sí, explica'ns, sisplau.
2: Jo, per exemple, vaig començar com a faller a Andorra la Vella, i ja des dels principis vam començar, jo, des del 87 o no sé quan, vam començar a buscar la flama del Canigó, que llavors era molt més complicat que ara, perquè hi anàvem, teníem, era més complicat. Bueno, ara s'ha tornat a complicar una mica perquè ens tallen, ens donen permisos, i una mica. Però des de llavors, tots els anys s'ha anat a buscar la flama del Canigó, i quan hi va haver una mica la malaltia aquella que ho van tancar tot, llavors ens vam quedar una mica paralitzats, però vam continuar anant. Hi va haver algú que hi va anar, que va ser més valent, i ell va anar i la portava fins a un punt i una mica d'estranquis i va aconseguir portar-la igual. O sigui que tots els anys, des de fa equis anys.
1: I pel que fa doncs en el dia d'avui, aquesta jornada, avui dia 23, suposo que ha començat prou aviat el dia. Explica'ns una mica quin és el periple fins a arribar a les 10 i el que doncs seguirà a partir d'aquesta hora.
2: El recorregut és el tercer de matí, anar fins a Vilafranca Conflent. La Vilafranca Conflent, teòricament, la baixen des de dalt, has de tindre un permís especial per pujar al Canigó. Cada certs anys et toca, quan no et toca t'has de conformar anar o a Prades o a Vilafranc. Vilafranc és molt maco i fan tota una parada allà, llavors agafes el foc allà i el vas pujant cap a fent parades a Llagosa, es fa parada a Bormadam, es fa parada a Puigcerdà, es continua cap a Martinet, de Martinet farem també a l'As, i de l'As a les 10. I llavors a les 10 el recorregut és arribar fins a la frontera d'Andorra, i a la frontera d'Andorra doncs, llavors es reparteix a les 7 parròquies d'Andorra, que fins ara no els havia aconseguit, però ara fa 2 anys que ho aconseguim. Abans, al principi, eres Andorra la Vella, eres Sant Julià, no sé què, ningú hi creia, i ara, amb la joventut que està pujant una mica, també doncs, les 7 parròquies estan implicades, i com que es fa falles i tot, doncs, s'ha implicat totes les parròquies amb tot, i la flama és un punt més d'arribada a Andorra.
1: De fet, podríem dir que cada cop hi ha més persones, entitats, municipis implicats en el que té a veure amb la festa, aquesta festa de Sant Joan, perquè veiem aquí l'esteu també molta gent, no?, que s'ha agrupat avui per tal de poder encendre també el seu fanalet, i aquesta nit poder encendre fogueres i falles.
2: Sí, sí, la gent s'està implicant bastant i cada any més, ho veig més, perquè a nivell per ahí de la Cerdanya inclús, abans de la Cerdanya els pobles passaven de tot, ara ja s'ha muntat a partir de Puigcerdà, s'ha muntat un circuit

0: que també vol fer pel costat Bac, que es diu, que per la Baga i baixa cap a Riu i tots aquells pobles, i un altre per la Solana, perquè tots els pobles de la Cerdanya puguin encendre amb la flama. S'arriba a la Seu, benvingut del Pallars i tot, aquest any sembla que el Pallars s'ha anat a buscar directe, i ara ha baixat Cuixent i els pobles de l'Urgell també estan implicats. La Seu és un punt important, perquè tots els pobles aquests de la Vall de Tuixent, de la Vall de Noves, de la Vall de... tota aquesta gent que pugui vindre a la Vall de Bescaran, no em voldria descuidar ningú, però cada vegada hi ha més gent de poble. Baixant a Martínez mateix des d'Espana i dalt, han baixat també a buscar la flama i l'han pujat a peu correguent, o sigui, la canalla a partir de certa edat petit ja es troba implicat amb això de la flama i, bueno, és una... el català està fort.
1: Sí, de fet, és que com que volíem destacar, suposo que els dos més mainada, més infants, més joves, no, que participen d'aquesta festa de Sant Joan, de Revella.
0: Sí, cada any hi ha més canalla a tots els llocs. Aquí mateix abans érem quatre, eh? Ara ja venen amb els nens i tot el cantó. I això que avui és un dia una mica complicat, perquè és un dimarts que dius, ostres, no hi ha pont, no hi ha festa, no és dissabte, sin embargo, la gent cada cop s'hi complica més. A l'Arc mateix hi ha molta gent petita, a Martinet molta gent petita, o sigui, hi ha molta canalla implicada i això afavoreix a totes aquestes coses i l'implicació, i quan puges de petit, continues.
1: Doncs sí, fent arrels, no?, com pertoquen a aquesta festa. Bé, doncs agrair a Joan Garreta, que t'estona que es dediqui un cop més. Per cert, has fet molts quilòmetres, més que em falten encara per arribar a casa, però on passaràs la Revella?
0: No, la Revella és quasi estic obligat a Andorra, soc fallaire a Andorra Revella des de sempre, i fem el recorregut per Andorra amb rodant les falles, que vam estar implicats també, vaig ser un dels que vaig estar bastant implicats en aquest tres a l'UNESCO, tots els Pirineus, i ara que estem a l'UNESCO i tot, i estem molt bé, estem en un punt auge de fama i de falles, i tot això, ho hem de continuar disfrutant fins que duri. Suposo que va a més.
1: Certament va a més, i avui podem començar també aquí al Parc del Cadí, doncs on s'ha reunit força colla, força agentada per celebrar doncs aquesta rebuda de la flama, a continuació el lliurament als diferents municipis, ajuntaments, també la lectura del manifest a càrrec d'Òmnium, un acte de clau, com bé escolteu, doncs, fent el cant dels segadors. Agraïa a Joan Garreta que t'estona que dediquis, passeu molt bona Revella, gràcies de nou per t'estona que dediquis a Ràdio Sau.
0: Igualment, gràcies, moltes gràcies. A vosaltres.
1: Bé, doncs aquí aquesta connexió en directe des del Parc del Cadí de Seu d'Urgell, en aquest acte que enceta el seguit d'activitats programades per celebrar la Revella de Sant Joan. Tornem a la connexió als estudis de Ràdio Seu.

0: Doncs a Ràdio Show hem viscut en directe, ja ho heu vist, amb el nostre company Pep Graell, l'inici ja de la celebració de Sant Joan a la Seu, amb aquesta rebuda de la Flama del Canigó. En parlàvem amb Joan Garreta, que un any més ha estat el responsable de portar-la fins a la Seu, i ara també la transportarà fins a Andorra per, entre altres coses, lançar a les falles d'Andorra la Vella. Aquest any també recordem ja les falles de l'As. I precisament, quan s'acabi l'informatiu, perquè ara no ens dona temps, escoltarem les dues entrevistes que ens queden pendents, una d'elles i parlant molt sobre el foc, un dels grans elements de Sant Joan, perquè parlem amb Tati Gallardo, presidenta dels Diables del Tursell, ens ha quedat pendent d'emetre, la matrem després de l'informatiu, i també amb Ramon Dolcé, portaveu de les falles de l'As, que per 6 anys s'esclaven després que es van recuperar l'any 2021. I ens queden 5 minuts i, si voleu, encara podeu participar al 973-36-06-17. Última oportunitat ja avui per participar en el Carter i Manta i explicar-nos, això, quin... respondre alguna de les preguntes del Carter i Manta, i si voleu també explicar-nos com es presenta aquesta nit de Sant Joan. Ens havíem quedat preguntant, diguem-nos, algun dels grups que han actuat a la primera edició del seu Vintage Rock, aquesta nit de rock que es va fer ara fa pocs mesos i que ara justament està recuperant el programa Seu Rock amb Santi i Arnau. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb l'Aran Lozano.
0: Ara no, la digues.
1: Els grups de la primera edició del Seu Rock,
0: sí,
1: són Freelance, De Canyes, Mirandes i Flandes.
0: Molt bé, ens els has dit tu quatre, perfecte, Aran. Moltes gràcies.
1: Sí.
0: Merci, vagi bé. I, evidentment, a tothom que ens està trucant i a tothom que ens està escoltant, que gaudiu moltíssim d'aquesta nit de Sant Joan. Felicitats a tots els Joans, Jans, Joanes, Janes, Jons, etcètera, el que sigui. Doncs a tothom qui celebra el seu sant, moltes felicitats aquesta nit vinent. I res, si voleu, encara podeu trucar al 973-36-06-17. Tenim... les preguntes no s'acaben mai. Tenim, per exemple, havíem preguntat en quin fet històric s'inspira la cursa de resistència de la Trail Rosa del Nord, una de les curses de muntanya més singulars que es fan aquí a casa nostra, i també havíem preguntat com es diu el primer curtmetratge que s'ha rodat a la Vall de la Vansa i que s'ha estrenat fa poc temps, inspirat en les Tramantinaires. 973-36-06-17. I precisament a prop d'aquesta zona preguntem quin municipi de la comarca del Berguedà forma part actualment de la província de Lleida. Diem actualment perquè ara estan tramits per canviar. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Més qüestions. A quina condecoració va rebre poc abans de morir l'escultor i artista andorrà Sergi Mas, que ens va deixar ara fa poques setmanes, de fet, als 95 anys? 973-36-06-17. Quina important condecoració d'Andorra va rebre poc abans de morir l'escultor i artista andorrà Sergi Mas? 973-36-06-17. Podeu encara marcar el telèfon perquè, de fet, som a punt d'acabar ja, així que, si voleu, doncs ara és el moment. 973-36-06-17, últimes trucades del dia. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb Neus 3.
0: Hola, Neus, digues.
2: Aquesta última del Sergi Mas?
0: Sí.
2: Va rebre l'ordre de Carlemany.
0: Ah, exacte. Moltes gràcies, Neus.
2: A tu i bona rebella.
0: Igualment, moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a la gent que aneu trucant. Doncs sí, a Sergi Mas, un dels personatges del món de la cultura més importants que ha tingut a Andorra aquestes darreres dècades i que malauradament ens va deixar fa uns mesos, però això sí, ben rebut en vida uns grans reconeixements. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb la Neus.
0: Neus, Neus Mateu, la digues.
3: Sí, aquest poble pot ser... Gòsol?
0: És Gòsol, efectivament.
3: Molt bé, doncs.
0: Moltes gràcies i bona rebella.
3: Gràcies, igualment, per tot.
0: Doncs sí, era Gòsol, aquesta població que és, té la singularitat que està al Berguedà, però pertany a la demarcació de Lleida, però això podria durar poc perquè fa poc han fet una votació justament per això, per passar a la província de Barcelona més carrer, perquè tot plegat era un embolic per aquest municipi, aquesta diversitat d'administracions. Doncs va, vinga, que ja no ens queda temps de més. Si ens ha quedat alguna, si heu sentit alguna pregunta més i la voleu contestar, encara encara hi sou a temps, i si no, doncs, que tranquil·lament anirem ja tancant, perquè ens espera ara l'informatiu, i ens espera encara una altra hora ben intensa, perquè després de l'informatiu arribarà aquestes dues entrevistes que tenim encara, amb Tati Gallardo i amb Ramon Dolcé, per completar aquest especial Sant Joan, que allargarem fins a les 2 del migdia, i ara de seguida arriba l'informatiu. Si no ens tornem a escoltar, si no rebem més trucades, moltíssimes gràcies per aquests dos dies intensos que hem tingut d'especial Sant Joan. La gent que us ha tocat la coca, gaudiu-la moltíssim, i si no us ha tocat, doncs ja sabeu la recomanació, us recomanem de comprar-la a qualsevol d'aquestes pastisseries que han col·laborat, que és l'Air Crusty Molla, Forn Sant Joan, l'original del Dolç del Serafí, l'Eiva, Celícies, Cadí i Forn Bullic, perquè fan uns productes boníssims i segur que en gaudireu moltíssim. Per cert, una menció especial pel Forn Bullic, que ens hem assabentat que d'aquí pocs dies tancaran per jubilació. El nostre reconeixement a tota la feina que han fet el Forn Bullic, i vaja, esperem que gaudeixin de la jubilació. És la una, de seguida arriba l'informatiu. Gràcies, moltíssimes gràcies, i molt bona nit de Sant Joan.

L'informatiu migdia de Ràdio Seu. La Seu d'Urgell ja ha començat a celebrar la revetlla de Sant Joan amb l'arribada aquest migdia de la flama del Canigó. Els actes continuaran al vespre amb la baixada de la flama fins a l'aparcament Doctor Peiró, una volta amb el motoclub Benxops. També s'organitza una botifarrada gratuïta i, finalment, l'encesa de la foguera ja de nit. Titulars. En repassem l'última hora, juntament també amb les crides a la precaució, perquè el risc d'incendi aquests dies és força elevat, a l'inici d'aquest informatiu i d'aquests altres temes. Un altre centre d'atenció d'aquesta nit de Sant Joan és Sala Cisser, que amb la baixada de Falles, tradició que es va reactivar ara fa just 5 anys, i és la baixada més antiga documentada al Pirineu, datada de l'any 1543. La vetllada inclou l'encesa del far, la cançó dels fallaires, el ball pla i les actuacions de l'orquestrina a trama, la Sonsoni i P de Poma. La Seu d'Urgell ha activat els refugis climàtics i l'accés gratuït a la piscina per a infants i majors de 65 anys davant l'onada de calor. Recorda que fins avui es pot accedir a espais públics climatitzats com la biblioteca, l'espai Armengol, l'edifici consistorial, el Sant Hospital i el Consell Comarcal. I la temperatura màxima ahir a Organyà va superar els 39 graus. Salvador Vergés ha explicat a la Seu d'Urgell les esmenes que ha presentat Junts als pressupostos de la Generalitat. D'entre les 62 propostes referents a l'Alt Pirineu, el portaveu parlamentari i el diputat urgellenc Jordi Fàbrega en destaquen la petició de més dotació per a l'IDAPA, centres educatius i millora de camins. La formació reivindica que han pressionat perquè el govern avanci en l'Hospital Comarcal i la nova residència a la capital urgellenca i demanen que aquests projectes tinguin dotació econòmica. El Pirineu espera consolidar aquest estiu l'augment de visitants dels darrers anys. El Patronat de Turisme de la Diputació preveu que el conjunt de la demarcació rebi uns 580.000 visitants i 1,7 milions de pernoctacions. Tot i que la majoria de l'activitat és a les comarques pirinenques, enguany la Plana de Lleida registra més reserves per l'eclipsi del 12 d'agost. Creix el malestar a Andorra per l'aparició de bandes juvenils que, per exemple, han provocat aldarulls i agressions a la festa major d'en Camp. Una de les agressions, de fet, va afectar aquest cap de setmana el conseller del Comú d'en Camp, Pere Marsenyà, que el cap de govern Xavier Espot ha condemnat els fets i ha anunciat un reforç policial.

0: I als esports, avui destacarem que Paula Blasi s'ha proclamat guanyadora de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista catalana viu des de fa uns mesos a Llívia i ara ha obtingut el títol català per primer cop després de vèncer l'etapa reina que tenia la meta justament a la Molina, a la Cerdanya. Aquest començament de temporada també ha guanyat el Tour dels Pirineus, la Vuelta, l'Amstel Gold Race i la Durango Durango. I també explicarem que Guillem Colom, un dels millors jugadors de bàsquet d'Andorra, penja les botes a retira després de 20 temporades al màxim nivell, 8 d'elles al Morabanc. I el temps amb una situació que continua la tònica dels darrers dies, matins calorosos i molt assolellats i tardes i vespres amb ruixats. Aquesta situació també es viurà aquest dimecres, dia de Sant Joan.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: La Seu d'Urgell ja ha començat a celebrar la nit de Sant Joan i és que aquest migdia al Parc del Cadí ha arribat la flama del Canigó. Ha estat rebuda per Òmnium Alt Urgell i per l'Ajuntament i l'ha portat els fallaires d'Andorra la Vella. S'ha fet la lectura del manifest i s'ha repartit el foc entre tothom qui portava recipients per poder-lo conservar al llarg del vespre. Ja al vespre continuaran les activitats i tot coincidint ja amb aquestes hores prèvies de la nit de Sant Joan, l'alcalde de la Seu, Joan Barret, en nom de l'Ajuntament, ha reiterat aquesta crida a extremar la prudència, perquè recordem que el risc d'incendi s'ha augmentat aquests darrers dies, a fruit d'aquesta calor extrema, i per això, des de l'Ajuntament i des de la resta d'institucions, demanen màxima prudència en les fogueres i en la manipulació de petards i pirotècnia.
3: Que, més enllà de tot això, doncs, recordem que estem en, ara, avui estem en una onada de calor, estem en moments difícils, per no dir crítics, és a dir, s'ha d'estar amatent, vigilant, al final ser prudents en tot el que fem, perquè doncs, ara està tot molt sec, ha plogut poc i, per tant, doncs, hi ha molt risc d'incendis i de que hi hagi doncs, problemes seriosos. Per tant, evidentment, festa i el que demanem, per suposat, és prudència, ser responsables i no fer tonteries. Per tant, que tothom s'ho passi molt bé i que recordi que, doncs, que estem en dies d'onada de calor i que estem en moments que s'ha de ser prudent en tema de foc.
4: Com cada any estem...
0: La rebuda del flama, com dèiem, s'ha fet aquest migdia. Des d'Òmnium Alt Urgell, Montse Pagès recorda que aquesta tradició ja consolidada del flama del Canigó va ser ideada anys enrere i un dels impulsors a nivell nacional va ser justament Esteve Albert, creador del Retaule de Sant Ermengol.
4: Cada any estem molt contents d'Òmnium Cultural de portar la flama fins a la Seu d'Urgell, que la porta fallaires d'Andorra, i poder-la distribuir per la comarca. Aquest any en concret vindran gent de Ballestar, gent de Tuixent, segurament també del barri de Santa Magdalena i l'Ajuntament de la Seu, evidentment, per encendre la foguera a la nit. I és una festa que uneix tots els països catalans, que ve des de l'any 55, va ser el primer any que es va fer, i una de les persones que va impulsar, inspirats amb el poema de Jacint Verdaguer, la poema Canigó, va ser en Esteve Albert, que és autor del Retaule de Sant Ermengol, que és una dada que potser la gent no sap gaire, no? Però va ser una de les tres persones que van impulsar aquesta festa de foc, aquesta festa dels Països Catalans, és la diada dels Països Catalans. No, el manifest...
0: Les activitats de Sant Joan a la Seu reprenen al vespre. A partir de les 7 comença la baixada del flama fins a l'aparcament Doctor Peiró, amb la participació també del Club Esportiu Ciutat La Seu i amb l'animació musical de la banda de Diables de l'Alt Urgell.
4: Sí, cada any s'intenta que alguna entitat cultural o esportiva o de qualsevol índole pugui participar acompanyant aquesta baixada des de la plaça del Mercat, del Passat Patalín, fins a la plaça del Doctor Peiró, l'aparcament on ja hi haurà preparada la flaça de la Seu. Això és organitzat bàsicament per l'Ajuntament de la Seu, amb els diables, amb els benxops, que després la guardaran fins a l'hora de l'encesa, i mentrestant també hi haurà música i també hi haurà una botifarrada. Vamos, que creiem que és molt important que la gent participi. Els actes són, jo crec que, tot i que siguin més o menys com cada any són diferents, perquè cada any la Flama del Canigó ens fa reviure, deixar enrere les coses dolentes de l'any i amb el foc crear les coses noves.
0: A 7:45 del vespre, ja a l'aparcament Doctor Peiró, tindrà lloc la traca d'inici, una nova lectura del manifest per part d'Òmnium Cultural i el lliurament de la Flama al Motoclub Benxops, que la custodiarà durant el vespre. Montse Pagès ha parlat del contingut del manifest d'enguany.
4: No, el manifest cada any Òmnium Cultural, junt amb altres entitats i amb els equips de focs, que es diu, pacten encarregar-hi a una persona de la redacció d'aquest manifest unitari, diguem, que es llegirà a totes les rebudes de la Flama del Canigó. Aquest any l'ha escrit en Ramon Torre Iorra, de Tradicat, Tradifoc. És un tradicionalista, diguem, una persona que fa molts anys que participa, és de Manlleu, i aquest any, bàsicament, en el manifest destaca l'esforç de les entitats, l'esforç col·lectiu dels Països Catalans, i també destaca figures capdals que fan centenaris, com Antoni Gaudí, Joan Alcover i en Pau Casals, en el seu 50, en el cas de Pau Casals, 150è aniversari de la seu naixement, i anima a que expandir aquest esperit del Canigó que mossèn Cinto Verdaguer, amb el seu poema, va, com diem, crear aquesta tradició de l'encesa de fogueres de Sant Joan. I això seria una miqueta el contingut o el missatge de la Flama d'aquest any, no? D'encoratjar a continuar les tradicions catalanes, en aquest cas, i aquesta tan important de benvinguda a l'estiu, del solstici i de la cultura comuna.
0: Una de les altres entitats més implicades en aquesta nit de Sant Joan és, com sentíem, els Diables de l'Alt Urgell. La seva presidenta, Cecina Gallardo, assenyala que, de fet, aquesta nit és una data assenyalada perquè els marca l'inici de la temporada d'estiu.
5: Sí, especialment ens fa molta il·lusió aquesta data, que manté viva, doncs, aquesta tradició de la Flama del Canigó, i és aquí, a la seu. Sempre les actuacions a la seu tenen un caire més especial. I esperem, doncs, que el temps acompanyi i puguem aquest any doncs, mantenir aquest calendari d'actuacions.
0: A 8:00 PM, també l'aparcament Doctor Peiró començarà una botifarrada gratuïta per tots els assistents, amb la col·laboració també dels Diables. Gallardo parla també de la implicació aquest any igualment del Club Esportiu Ciutat La Seu.
5: Va ser una proposta que ens va fer l'Ajuntament ara ja fa 2 anys, aquest és el tercer, va tenir molt bona rebuda, i aquest any doncs continuem amb aquesta proposta de la botifarrada popular. I que tinc entès que a d'altres poblacions es fa això de la botifarrada popular per Sant Joan. No sé si devien treure la idea d'aquí, però bé, ja et dic, aquest any serà el tercer i s'encabeix molt bé amb aquest dia. Havia passat algun any que hi havia alguna entitat com Airam, algun altre club que havia participat. L'any passat no vam trobar cap, i aquest any ens va fer vam proposar alguna entitat així de futbol que tingués algun renom, alguna vinculació amb la ciutat, i vam pensar en ells. I aleshores doncs baixarem tots junts cap al pàrquing Doctor Peiró.
0: El pla fort de la celebració serà quan ja es faci fosc. A partir de 11:45 es farà una volta en moto de la Flama per part del Motoclub Benxops pel centre de la ciutat i culminarà a l'aparcament Doctor Peiró, on a 11:00 es farà l'encesa de la foguera.
5: El que acostumem a fer és que quan el motoclub va donar el tomb per la seu, quan passa per davant de Sant Domènec, a partir d'aquí nosaltres els acompanyem fins la foguera. Aleshores va la banda tocant, anem als Diables amb foc, amb parafines, i quan arribem a la foguera fem una mini carretillada. Això no es pot allargar gaire, perquè la que comença a encendre's la foguera és una mica inaguantable, la calor. I fem això, una petita carretillada, s'encén la foguera amb una mica de focs, d'artifici, i toquem una mica, acompanyant doncs això, a les motos, en aquesta arribada de la flama.
0: El foc protagonista un cop més de Sant Joan, i per això sentim en aquest moment aquesta crida extrema a la precaució. També la fan els establiments de venda de petards i de pirotècnia. Montse Vidal, de l'armeria Vidal, s'afegeix a aquestes crides a la prudència.
6: Aquest any, com és habitual, la gent està esperant a última hora, i també hem de tenir consciència que som uns privilegiats de viure aquí dalt i que tenim el bosc molt a prop, i hem de ser caus i precabuts amb el lloc on visquem. Especialment aquest any, que hi ha molt perill d'incendis i de secada. Sempre acompanyats dels pares o amb qui hagin de disfrutar de la revetlla de Sant Joan, i el que t'he comentat abans, intentem assessorar-los i el millor que podem.
0: Vidal ha parlat de les diferents categories de petards que hi ha.
6: Mira, comencem per la categoria F1, que és articles adreçats a majors de 12 anys. La categoria F2, que és adreçada a majors de 16 anys. I la categoria F3, que està pensada i adreçada a majors de 18 anys. I a part, els articles pirotècnics, i aquí a la botiga disposem de cartells que ja et senyalen per quina edat estan pensats, i els venedors també donen a conèixer l'article pensant per les edats que s'ha d'utilitzar.
0: I en aquest especial de Carretera i Manta també hem parlat, evidentment, d'un altre protagonista, com és la coca de Sant Joan, que elaboren diverses pastisseries de la Seu. Hem comptat amb la col·laboració per fer el sorteig de les pastisseries Kessler, Crosta i Molla, Forn Sant Joan, l'original Dolç del Serafí, Leiva, Celícies, Cadí i Bullic. Moltes gràcies a tothom per la vostra participació. I Josep Espuga, de la pastisseria Cadí, ens parla dels diferents tipus de coca que elaboren i que cada any procuren afegir-hi una novetat.
7: La coca és un brioix que el fem, és el brioix que fem sempre, el fem cada dia a la pastisseria, i després doncs hi ha gustos, no?, de crema amb pinyons, de fruita, de cabell d'àngel o de xocolata, i també tenim una coca que l'anem fent nova cada any, diguéssim limitada, i aquest any és una coca de mel i mató amb els nostres amics de Cooperativa El Cadí, i és una coca, doncs, que porta això, poca cosa, mel i mató i unes quantes nous per donar-li un toc cruixent i poc més. Cada any en traiem una de diferent, que només la traiem per aquell any en concret, i cada any anem canviant, i aquest any és la de mel i mató.
0: Aquests són dies de molta feina a les pastisseries, però es puga creix que tenen una clientela fidel.
7: La veritat és que som uns afortunats perquè tenim una clientela molt fidelitzada, i ara mateix la botiga està plena, així que podem donar per satisfets, jo crec que més o menys les vendes aniran al voltant de lo mateix que fem cada any, cinc amunt, cinc avall, però més o menys com cada any.
0: Podeu recuperar aquestes entrevistes a l'apartat de Ràdio La Carta ja del nostre web radioseu.cat. Recordem que la nit es completarà amb la batucada del grup Tambuca, passades les 11, i després ja la sessió musical de DJ Bernard Espussi.
2: Les notícies de la Seu.
0: I l'altre centre d'atenció d'aquesta nit de Sant Joan és a la Cisser, que viurà un altre cop, per 6 anys consecutiu, una nit de Sant Joan màgica amb la celebració de la seva baixada de falles. Es va recuperar fa just 5 anys, el 2021, després de moltes dècades, segles, de fet, d'absència, però en aquest municipi del Tursell ha tornat amb molta força, i és que el 2020 l'historiador Carles Gascon va descobrir un document que demostra que, alas, aquesta tradició està datada com a mínim des de l'any 1543, i això la converteix oficialment en la baixada de falles més antiga documentada al Pirineu. El portaveu de les Falles de les, Ramon Dolcet, celebra que en poc temps la celebració ja ha quedat totalment consolidada en aquesta recuperació.
8: Doncs molt bé, el poble i tot el municipi, tothom molt implicat. Vull dir que sempre diguem que el que més ens agrada és que aglutina tots els poblets del municipi. Cerc, Vilanova, Artadó, Algés, La Bastida, Torres de gent de tots els pobles, i això és una manera també de d'oclusionar i de que la gent es trobi i que es coneixin una miqueta més. Hi ha gent de tots els pobles.
9: Ramon, quants fallaires, petits i grans, s'hi trobaran aquesta nit?
8: Doncs mira, en principi, sempre hi ha canvis d'última hora, però al principi hi ha uns 70 fallaires adults, potser que n'hi hagi a última hora 73, d'acord, perquè sempre hi ha algú que s'apunta a última hora, i 42 d'infantils. Destacar que els fallaires infantils, segons l'edat que tenen els nens, uns baixen des de dalt del Serrat de les Peces, els altres els acollim al cementiri, i els altres a l'entrada del poble, els més petits, els de 3 anys, diguéssim, perquè no podríem fer tot el recorregut. O sigui que són 42 infantils i uns 70 adults. Déu-n'hi-do, està molt bé.
0: La vetllada ja començarà a passar dels 8 del vespre, i és que a aquella hora ja hi haurà el concert de l'Orquestrina Trama a la plaça Major de Les. És una novetat en els horaris d'enguany.
8: Sí, aquest any s'ha decidit fer-ho diferent una mica, perquè els altres anys l'espera també es feia llarga per la gent que hi ha a la plaça, i per tal de dinamitzar una mica l'espera, doncs començarem amb l'Orquestrina Trama. Quan es baixin les falles esperarà, òbviament, i després es continuarà amb el Pep Vicendre i l'Elias Porter, abans de començar a ballar el ball pla i de fer el ball de les talles.
0: I, mentrestant, els falleres es prepararan al Serrat de les Peses, on al segle XVI els veïns de l'Asi mantenien grans disputes amb els de Torres de l'As per la sortida de les falleres des de l'ermita, com es recullen l'esmentat document històric. Enguany es preveu que hi participin un centenar de falleres de totes les edats. Just abans de les 10 es farà l'encesa del far i a les 10 un punt començarà la baixada.
8: Els falleres marxen de la plaça sobre 7:45 de la tarda i pugen la falla a coll, vull dir que la falla es puja a peu també, que també és mèrit. O sigui, la baixen, però primer l'han de pujar, també és una condició de poder-la baixar. I, bueno, això es fa amb un repic de campanes, un cop s'arriba a dalt, és un moment molt bonic i molt distès, tothom està allà tranquil·lament, esperant que es faci fosc, es menja coca, es beu una mica de cava, i en un moment donat, doncs, l'alcaldessa del poble, la senyora Carme Ribó, pugem la flama del Canigó, que prèviament recollirem avui a les 12 quan passi pel pont de l'As. Pujarem la flama del Canigó a dalt al Serrat de les Peces, llegirem el manifest, que llegeix cada any d'Òmnium Cultural, i procedirem a encendre el far, la foguera, on s'encendran totes les falles. I a partir d'aquí, doncs, les falles començaran a baixar sobre les 10:15 de la nit, quan el campaner doni l'ordre, com comencen a tocar les campanes, els falleres saben que poden encendre les falles i poden començar a sortir fins que arriben a la plaça. Llavors és quan tota la gresca acumulada surt.
0: Arribaran els falleres cap a 10:15 de la nit, llavors es ballarà la cançó dels cantants, el cantó dels falleres, i es farà el també recuperat ball pla de les, i havent arribat ja la nit, a les 11, començarà el concert de la Sonsoni, acompanyat de danses tradicionals del Pirineu, i s'acabarà ja a partir de la mitjanit amb la sessió musical de DJ Poma. Ramon Dolcet valora especialment que ahir va ploure una mica i el terreny està en bones condicions.
8: Bueno, en principi tenim la gran sort que ahir va caure 14 litres a l'As. Vull dir que és important, va quedar el terreny remullat. Esperem que si aquesta tarda torni a fer alguna tronada, també ens aniria bé. Sempre estem en contacte permanent amb els bombers i són ells els que a última hora ens diuen si les condicions són òptimes i bones per poder passar. Pel que fa a la logística del dia d'avui, doncs dic que des de la plaça hi ha una retransmissió en directe, hi haurà una pantalla perquè es veurà baixar les falles des de la sortida fins que arriben a la plaça, que això també està molt bé, perquè la gent còmodament ho podem veure. I jo recomanaria a tothom que, si volen venir, doncs que quan abans de la tarda arribin, millor. Hi ha diverses zones habilitades per pàrquing, amb voluntaris. Voldria destacar la força dels voluntaris. Penseu que hi ha més de 60 voluntaris implicats en diferents tasques, des del pàrquing fins al que cou la botifarra pels fallaires, el que estarà al bar. Vull dir, és molta gent, és tot el poble implicat. S'ha de destacar també i donar-los les gràcies. I doncs res més, que la gent vinguin quan abans millor per poder estar tranquil·lament, aparcar bé. Hi ha servei de bar, d'entrepans, que també és un valor afegit, en el sentit que dius, anem a l'As, però mira, ens podem menjar un entrepà de botifarra i no ens cal pensar en el sopar.
0: A la resta del Pirineu, a la nit de Sant Joan també celebren les seves baixades de falles poblacions com Andorra la Vella, el Pont de Suert, Boí, Casós, Vilaller, Les, Espot, Alís i Isil. En aquest últim cas celebren l'única baixada de falles que inclou la tècnica de tombar-les i és de les poques del Pirineus que han mantingut sempre la tradició els darrers segles, fins i tot a la Guerra Civil o a la pandèmia. En coneixem més detalls als pròxims informatius d'aquestes falles d'Isil. I recordem també que aquests dos darrers dies l'Ajuntament de la Seu ha posat en marxa les mesures previstes en casos d'onada de calor, incloent, per exemple, l'obertura parcial dels refugis climàtics de la ciutat amb un horari ampliat, són la Biblioteca Sant Agustí, l'Oficina de Turisme, la Fundació Sant Hospital, el Consell Comarcal, el mateix edifici consistorial, aquests amb aire condicionat, i també zones d'ombra com el clúster del Racionero, el Parc Olímpic del Segre o el Poliesportiu Municipal. L'entrevista d'avui a Ràdio Seu, l'alcalde Joan Barrera explica que actualment ja tenen definit un protocol per a aquestes onades de calor.
7: Hem aprofitat i aleshores el que fem és activar un protocol que ja estem, que aprovarem en breu, i que el que marca són tots els refugis climàtics, que en aquest cas hi ha de l'Ajuntament, el que és no de l'Ajuntament com a hospital, Consell Comarcal i algun altre, i els refugis climàtics naturals. Doncs, a part de posar-los a disposició, evidentment, doncs, la piscina és un dels elements claus, no? L'aigua, i després donar consells d'hidratació, evitar horaris de màxima calor, etcètera, etcètera. Això anirem fent-ho, perquè per desgràcia les onades de calor ara passen més sovint que mai, i al final doncs, hi ha hagut morts, hi ha hagut problemes a altres indrets del món, i nosaltres ho voldríem evitar.
0: Ahir a Organyà es va arribar fins a més de 39 graus, i aquest migdia s'ha tornat a superar molt àmpliament els 30 graus, de fet els 35 també, i com dèiem, continua aquesta calor, tot i que es preveu que afluixi una mica a partir d'avui, encara es manté aquests avisos. El portaveu del grup parlamentari de Junts, Salvador Vergés, i el diputat urgellenc Jordi Fàbrega han presentat a la Seu les 62 esmenes referents a l'Alt Pirineu i Aran que el primer grup de l'oposició ha presentat als pressupostos de la Generalitat pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran. A grans trets, Vergés considera que els comptes reflecteixen que el govern no creu en el Pirineu, i segons s'ha dit, els nous pressupostos retallen més d'un milió d'euros de l'Institut pel Desenvolupament del Pirineu, l'IDAPA, una decisió que veu incomprensible, que opina que envia un missatge de bones paraules però de reducció de recursos. També parla de les dificultats per accedir a serveis públics essencials.
10: Nosaltres ho hem anat manifestant. És evident que Catalunya necessita uns pressupostos, però no pas aquests pressupostos. Aquí el govern Illa i el tripartit ens han fet perdre el temps durant tot aquest temps. De fet, el 2024 ja no hi va haver pressupostos, el 2025 tampoc, el 2026 ens acaben arribant al juny, per tant, diguem-ne, tard i malament, no? Perquè no resoldran ni Rodalies, ni educació, ni habitatge, ni salut, ni la pressió fiscal, ni tenir un model productiu de valor afegit, ni el retrocés de la llengua, ni molt menys doncs, ens acostaran a la independència o a la sobirania. No? Per tant, és un pressupost que hi ha una dada objectiva que l'explica molt bé, i és que en aquests 22 mesos de govern del president Illa hi ha hagut ja 11 col·lectius professionals diferents que han sortit al carrer o que han convocat vaga. Per tant, un col·lectiu diferent cada dos mesos. Aquesta és la realitat, aquesta és la inestabilitat del país. No? Uns pressupostos també que crec que podem dir que són un resum del que ha estat aquesta legislatura fins ara, que és la incompetència del Partit Socialista, les renúncies constants d'Esquerra Republicana i les polítiques extremes dels comuns.
0: Berger ha fet referència a mancances que han detectat en aquests pressupostos pel que fa a necessitats educatives, sanitàries o de comunicacions i carreteres al Pirineu.
10: Doncs hem vist clarament demostrat en aquests pressupostos que el govern Illa no creu en el Pirineu. El Pirineu el que fa és reclamar oportunitats, no pas reclamar privilegis, i per tant doncs, és de justícia fer-los cas, i nosaltres ho fem a través d'aquestes més de 60 esmenes. El que volem és que tothom, això sempre ho diem, visqui on visqui que Catalunya pugui tenir les mateixes oportunitats. I això passa per poder proporcionar a tothom doncs, un nivell educatiu, uns serveis de salut, unes comunicacions i telecomunicacions que permetin doncs, que tothom pugui estudiar, treballar, emprendre, accedir a l'habitatge, en definitiva, doncs, tenir el seu projecte de vida al punt que sigui de Catalunya, en particular doncs, a qualsevol poble i vila de l'Alt Pirineu i Aran, i no hagi de marxar.
0: Vergés puntualitza que el principal problema que té actualment Catalunya a nivell financer és el dèficit fiscal crònic que arrossega, però que hi ha marge per aconseguir més recursos pel Pirineu.
10: Aquelles esmenes, ja és més tècnic això, però aquelles esmenes doncs, que fan referència a la llei de mesures doncs, també com queden justificades. Vull dir, si hi ha voluntat, i nosaltres tenim la voluntat, el Partit Socialista i el Tripartit el que fan és molt bones paraules, però a l'hora de mostrar-ho amb fets, amb recursos per la gent del Pirineu i Aran, no hi són. Nosaltres el que fem és al revés. Nosaltres doncs, sí que hi posem aquests recursos, recursos, i això és possible, evidentment, dins els límits del pressupost que tenim a la Generalitat, que ens podem permetre al nostre país en aquest moment, que evidentment sí, doncs està afectat pel greuge que suposa pertànyer a l'Estat espanyol i haver de patir doncs aquest espoli fiscal, aquests més de 20.000 milions d'euros que marxen cap a Madrid i no tornen cada any, aquest dèficit històric d'inversions de 50.000 milions d'euros, etc. Però amb les engrunes que tenim es poden fer coses molt millor per l'Alt Pirineu i Aran, si hi creus de veritat. I nosaltres, Junts per Catalunya, i Jordi Fàbrega al capdavant, hi creiem de veritat.
0: Pel que fa a aquestes absències en diners que han detectat, Jordi Fàbrega ha esmentat els dos dels projectes estratègics actuals, el futur hospital comarcal i la residència.
11: Perquè ho hem fet parlant amb els alcaldes i amb les necessitats doncs, i els dels regidors de cada municipi. No? Per exemple, aquí a la Seu, no? Aquí a la Seu hi han dos projectes capdals que ho hem treballat molt, que són el futur hospital comarcal de l'Alt Urgell i la residència per la gent gran, que s'han fet molts anuncis, que s'han dit moltes coses, però quan veus el detall dels pressupostos, resulta que amb aquests pressupostos del PSC, d'Esquerra i dels Comuns, hi ha 0 euros destinats. No? Per tant, això no pot ser. Si ho creus, si tu creus, això s'ha de repercutir o s'ha de visibilitzar amb diners per tirar endavant aquestes accions. No? Per tant, doncs, aquí a la Seu, nosaltres doncs, hem posat doncs, aquestes esmenes per poder començar ja aquest any 2026 doncs, aquests projectes. No? Però, per exemple, aquí també, parlant de la Seu, per exemple, hem fet el projecte del nou equipament escènico-musical de la Seu, no? O, per exemple, també la coberta translúcida del pati de la biblioteca, no? És a dir, que són, ho dic per ficar, els quatre concrets, doncs, que surten d'aquí de la Seu d'Urgell, no?
0: Fàbrega també s'ha referit a d'altres temes de la resta del comarca i del Pirineu que han inclòs en aquestes esmenes.
11: Temes importants a nivell de comarca, també. Si ens volem centrar, doncs, també a nivell de comarca, el tema de les depuradores d'aigua són molt importants i, per tant, doncs, aquí hi ha 2,5 milions per la nova EDAR de Montferrer, però també hi ha el nou dipòsit doncs, d'aigua potable d'abastiment d'Organyà. A Organyà hi ha temes de millora de les piscines municipals, de la gespa artificial, a Oliana, al camí de les Anoves, la remodelació també de la musificació de les Omalies d'Organyà, el projecte d'execució de la bassa d'aigua per la prevenció d'incendis forestals de Basella. Hi ha temes de carretera, especialment a la zona de Tuixent, a la zona de la Vansa, a la zona de Peramola, per citar-ne algunes, no? Però a nivell de tota la vegueria, doncs, a nivell sanitari, per exemple, les reivindicacions de transformar els caps de Suert i de Pont de Suert en CUAPs, i per tant hi ha 100.000 euros per cadascun d'aquestes dues actuacions. A nivell també de drets socials, també és molt important la finalització de l'obra de la residència de Sant Roc de Bellver de Cerdanya, que portem molts anys encallada i que no acaba de tirar endavant.
0: Fàbrega considera que les esmenes que han presentat són realistes i per donar respostes a les necessitats quotidianes dels pirinencs.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
12: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Pirineu.
0: El sector turístic de l'Alt Pirineu i Aran espera consolidar el creixement dels darrers anys a l'estiu. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida augura que el conjunt de la demarcació rebrà uns 580.000 visitants que generaran 1,7 milions de pernoctacions. Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat, espera consolidar el creixement dels darrers anys després de la pandèmia.
13: 1.500.000 pernoctacions i esperem pues, arribar, jo espero que puguem arribar a 1.700.000. Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar, i per tant estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
0: Un dels tres distintius d'enguany és que hi ha l'eclipsi total de sol i que pot beneficiar especialment les comarques de la Plana de Lleida, perquè és un dels llocs on, segons els experts, es veurà millor. Cel Feliu, presidenta dels càmpings de la demarcació, la majoria ubicats al Pirineu, assegura que ja tenen reserves altes.
14: Nosaltres aquesta temporada d'estiu l'encarem com a una bona temporada. De moment les reserves van a bon ritme i el nostre cavall de batalla per aquesta temporada i les passades, després del creixement que vam tindre després de Covid, és desestacionalitzar i allargar al màxim la temporada cap a la tardor i allargar la primavera i després ja saltar a la temporada d'hivern amb la neu.
0: En aquesta presentació també ha parlat en nom de les cases de turisme Rodel el president de l'associació provincial d'aquest sector, l'alt-urgellenc Mario Mata.
15: Doncs aquest estiu tenim la intenció i les ganes de tornar a tenir una ocupació alta. Seguim mantenint els bons ritmes dels últims anys de pandèmia cap aquí, que hem tingut un creixement continuat i un creixement estable. Això certifica doncs, que el turisme rural continua sent una aposta per la gent que ve a fer turisme a les Terres de Lleida. S'han treballat durant molts anys amb el tema de professionalitzar les cases, s'estan adaptant a les necessitats, la gent cada cop valora més el fet de venir a un lloc que estàs tranquil, que estàs amb una família, que estàs en un entorn idíl·lic, natural, amb diferents coses a poder fer, no només relax, sinó també fer cultura, fer gastronomia, fer paisatges, fer senderisme.
0: I en representació del turisme actiu i els esports d'aventura, Florida Dolceta assegura que estan visquent un molt bon any per les grans reserves de neu que hi havia.
16: Les activitats de terra són beneficiades per la pluja d'aquesta primavera que han fet, que tinguem un Pirineu carregat d'una vegetació molt verda, espectacular. Qualsevol excursió que fem per territori estarem acompanyats d'una vegetació excepcional, però les activitats d'aigua han notat un increment de la demanda degut a aquestes altes temperatures, que això també ens està beneficiant.
0: I en Pirineu, avui també destaquem que el govern d'Andorra ha anunciat un reforç dels controls policials en esdeveniments com les festes majors després de les diverses agressions que hi ha hagut a la festa major d'en Camp. De fet, una d'elles ha afectat el conseller del Comú d'en Camp, Pere Marsenyac, que va intentar posar pau en una baralla i va acabar sent agredit per una banda juvenil que s'ha format, que es coneix com el Bloque, i que ha provocat la indignació i l'exigència de més mà dura enfront d'aquests grups juvenils. També s'hi ha referit el cap de govern Xavier Espot, que ha condemnat els fets i ha anunciat aquest reforç policial en esdeveniments com les festes majors.
17: Els esports d'aquí.
0: Paula Blasi s'ha proclamat per primer cop campiona de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat viu des de fa uns mesos de manera permanent a Llívia. A la Cerdanya ha confirmat el títol aquest darrer cap de setmana. Dissabte va ser la guanyadora de l'etapa reina, que tenia com meta justament l'estació sardana de la Molina i que incluïa el pas pel coll de la Creueta. Li va treure un minut 20 d'avantatge a la segona classificada, la francesa Célia Géry, que també ha quedat segona de la general final. Paula Blasi, després de guanyar a l'última etapa a Barcelona, es mostrava molt content d'aquesta primera victòria a la Volta.
18: No, sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja deia felicitats, però jo dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips dels sprinters totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: Amb només 23 anys, Paula Blasi ha protagonitzat una arribada fulgurant al circuit professional femení, i és que els darrers 3 mesos ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya, la Durango i el Tour Internacional dels Pirineus, a més de fer tercers llocs a la Fletxa Valona i la Women's Tour Down Under a Austràlia. Ara ja té doncs la mirada posada en el Tour de França, que en la versió femenina es farà de l'1 al 9 d'agost. I en esports hi afegim que Guille Colom, un dels millors jugadors de bàsquet que ha donat Andorra, es retira, anuncia que penja les botes als 34 anys després de 20 anys en el món del bàsquet d'elit, 8 d'ells al Morbanc Andorra. Els darrers anys també ha jugat en equips com el Penyes Huesca i el Saragossa.
17: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Molta gent pendent del temps aquesta nit de Sant Joan, i hem de comentar que la darrera previsió del Meteocat indica que hi pot haver ruixats durant aquest vespre, però que s'anirien esveint després, i que en teoria la nit de Sant Joan ha de ser tranquil·la, i si s'acaben aquests ruixats, fresca per gaudir-la de plenament. Aquesta nit vinent les mínimes tornaran a estar aquesta nit de Sant Joan entre els 14 i els 17 graus en general, se n'esperen 17 a la Seu, i demà la màxima es preveu que arribi a la Seu als 36-36 graus, baixarà una mica respecte als darrers dies, i aquest dimecres, dia de Sant Joan, sí que a la tarda els ruixets poden ser més intensos. També n'hi pot haver de més febles de cara a dijous. Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos i molt bona nit de Sant Joan.

0: Continuem donant a conèixer els actes per celebrar la Revetlla Sant Joan aquí a Seu d'Urgell. I més enllà del riu de la Flama del Canigó, volem donar a conèixer el segon acte ja a la vesprada, és la baixada de la Flama fins a l'aparcament del Doctor Peiró, l'inici a la plaça Padalín, la plaça de Mercat, a càrrec del Club Esportiu Ciutat la Seu i la banda de Diables de l'Alt Urgell. I és per això que parlem amb Tati Gallardo, presidenta del grup de Diables de l'Alt Urgell. Benvinguda, Tati, un any més.
1: Hola, què tal?
0: Tot a punt?
1: Sí, jo sí. Tenim tot a punt.
0: A punt pel foc, bé, és un dels dies principals, no?, en l'agenda dels Diables, perquè el foc és protagonista.
1: Sí, especialment ens fa molta il·lusió aquesta data que manté viva doncs, aquesta tradició de la Flama del Canigó i és aquí a la Seu. Sempre les actuacions a la Seu tenen un caire més especial.
0: I allà on hi ha flames, doncs hi ha els Diables.
1: Correcte.
0: És, si no m'equivoco, el tret de sortida del calendari d'activitats, Déu-n'hi-do, quin calendari, després el repassem.
1: Sí.
0: De l'estiu, no? Per tant, doncs, suposo que tots motivats i il·lusionats de nou un any més.
1: Sí, clar que sí. Tenim una bona colla, amb ganes i esperem doncs, que el temps acompanyi i puguem aquest any doncs, mantenir aquest calendari d'actuacions.
0: Com sempre, mirant al cel, perquè quan es fan activitats a lliure i hi ha els Diables, en aquest cas, doncs, val la pena doncs, mirar al cel. Per tant, en aquest cas, la proposta a partir de les 7, aquesta baixada de la Flama, i enguany amb novetats perquè la Flama la baixeu, la banda i també el Club Esportiu Ciutat la Seu. És novetat enguany.
1: Sí, sí, sí. Havia passat algun any que hi havia alguna entitat com Airam, algun altre club que havia participat. L'any passat no vam trobar cap i aquest any ens va fer... vam proposar alguna entitat així de futbol que tingués algun renom, alguna vinculació amb la ciutat i vam pensar en ells i aleshores doncs baixarem tots junts cap al pàrquing Doctor Peiró.
0: Doncs els jugadors i jugadores del City, del Ciutat de la Seu, doncs, que seran protagonistes amb la banda Diables a l'Urgell d'aquesta baixada de la Flama. És l'acte que enceta el programa de la tarda, en aquest cas tarda vespre, aquí a la Seu d'Urgell, en la Mar de la Revetlla de Sant Joan. Quants membres hi ha a la banda? Què és el que proposeu?
1: Acostumen a haver-hi al grup, tenim unes 60 persones actives que anem a gairebé tot, sempre som unes 40, i la banda la formen entre timbals i gralles unes 20 persones aproximadament, sí.
0: I després d'aquesta baixada de la plaça Padalín, la plaça Mercat, a Doctor Peiró es fa lectura manifest a càrrec d'Òmnium Cultural, el lliurament de la Flama al Motoclub Ben Shops, que és una altra entitat que hi participa, com bé sabeu, i la traca que també doncs, en aquest cas encén el grup de Diables, més enllà les 8, la botifarrada gratuïta, que és una proposta que també organitzeu vosaltres, si més no, esteu
1: correcte
0: a càrrec de la gestió, no?, de la
1: sí,
0: logística.
1: Sí, sí, sí, va ser una proposta que ens va fer l'Ajuntament ara ja fa 2 anys, aquest és el tercer, va tenir molt bona rebuda i aquest any doncs continuem amb aquesta proposta de la botifarrada popular.
0: És una proposta singular, no? Perquè no sé si feu altres botifarrades al llarg de l'estiu.
1: No és pas el nostre, però bé, com que no sabem dir que no, doncs...
0: Us apunteu a totes.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu.
1: Sí que tinc entès que a d'altres poblacions es fa això de la botifarrada popular per Sant Joan. No sé si devien treure la idea d'aquí, però bé, ja et dic, aquest any serà el tercer i s'encabeix molt bé amb aquest dia.
0: I tant que sí. A més, en aquesta hora, doncs, poder fer un mos té sempre molt bona acollida, per tant, també convidats. És una botifarrada gratuïta que, en aquest cas, doncs, cuinaran els amics del grup de Diables de l'Alt Urgell. La festa continua ja a la nit, a 10:45, explicàvem la volta en moto de la Flama, i a 11:00 l'encesa de la foguera, a càrrec també del grup de Diables de l'Alt Urgell, el mateix aparcament Doctor Peiró. Què és el que heu previst? Hi haurà petards abans, hi haurà corredisses...
1: Sí, correcte. El que acostumem a fer és que quan el motoclub va donar el tomb per la Seu, quan passa per davant de Sant Domènec, a partir d'aquí nosaltres els acompanyem fins la foguera. Aleshores va la banda tocant, anem als Diables amb foc, amb parafines, i quan arribem a la foguera fem una mini carretillada. Això no es pot allargar gaire perquè la que comença a encendre's la foguera és una mica inaguantable la calor. I fem això, una petita carretillada, s'encén la foguera amb una mica de focs, d'artifici, i i toquem una mica, acompanyant, doncs això, a les motos, en aquesta arribada de la flama.
0: Serà a les 11 puntuals a l'aparcament del Doctor Piró. I com que parlem amb els professionals del foc, amb el grup de Diables, volíem preguntar-li a Tati si ens pots doncs, fer un seguit de recomanacions per a aquells que llancen el seu primer petard, per a aquells que ja fa temps que el llancen i que se'ls ha de recordar com s'ha de fer. Quines són les normes perquè tothom disfruti la revetlla?
1: Les normes, bàsicament, sobretot amb aquesta onada de calor, és que no s'atancin a cap lloc que hi hagi vegetació. S'aconsella que nosaltres ho seguim tot l'any, estiu i hivern, que no tiris res de foc a menys de 500 metres de zona boscosa. Aleshores, el que sí que s'ha de tenir en compte són les categories dels petards. A partir de 12 anys, doncs, els nens poden fer servir aquestes bengales, les cebetes i algun sortidor que sigui. Sobretot quan aneu a la botiga de petards, ells us aconsellaran molt bé. A partir d'aquesta edat, es poden tirar aquesta categoria, a la F1. A la F2 ja entrarien, doncs, això, bengales, cebetes, les que hem dit de F1, més els trons i les traques, i aquí s'afegeix també els coets i alguna bateria de candeles. I a partir de la F3, això ja és amb risc elevat,

0: no tirar-los cap a una altra persona, cap a un cotxe, vull dir, que hi hagi una distància de seguretat, sobretot. És una mica de sentit comú, eh?
1: A continuació repassarem el seguit de recomanacions que fa Protecció Civil perquè fa els petards, comprar-los només en establiments autoritzats, com ens apuntarà Tati Gallardo, presidenta del Club de Diables. Llegin instruccions abans d'utilitzar-los, no els subjecteu amb la mà, ni amb... no se'ls apropeu a la cara, lògicament, o al cos. Si un petard no funciona, no l'intenteu tornar a encendre immediatament, no llanceu petards contra persones ni animals, i tampoc, com també ens explica la Tati, no els fiqueu dintre d'ampolles, llaunes o altres recipients que puguin generar metralla. Està prohibit utilitzar petards o fer fogueres a menys de 400 metres de terrenys forestals o agrícoles sense les autoritzacions corresponents. Heu de mantenir allunyats els materials inflamables de balcons, terrasses i façanes, i també recomanem recollir la roba estesa i tancar portes i finestres si es llencen petards a tocar a prop. Pel que fa a les fogueres, han d'estar autoritzades per l'Ajuntament, és el cas.
0: Sí.
1: No s'han de fer a prop de vehicles, edificis, línies elèctriques o zones amb vegetació seca, i com sempre, doncs, tenir algun mitjà d'extinció a prop, que també és el cas,
0: sí,
1: per si és el, es dona, no, la circumstància, que no sé si s'ha donat mai aquí la seu,
0: no,
1: tenir aigua,
0: que...
1: manegues o extintors, doncs, uh-huh, per poder mitigar, doncs, el foc. I pel que pertoca a la convivència, respecte a les persones amb sensibilitat al soroll, infants, gent gran i animals de companyia. Bé, és el que recomana Protecció Civil, tot plegat, lògicament, és prou entenedor.
0: Sí, sí, sí, és el que dèiem, una miqueta de sentit comú, de una mica de distància, el que dèiem, no tirar petards contra persones, animals, i sobretot, doncs, no fer ús del mobiliari urbà per ficar-los a dins. Mm.
1: Pel que fa a la venda de petards, si en voleu saber més, doncs conversarem amb els professionals, també com pertoca, per, doncs, apuntar alguna informació paral·lela. Si us trobeu la revetlla, si és, doncs, aquesta nit a l'Estat d'Urgell, podeu preguntar als diables també, perquè també us poden donar un cop de mà, i als més petits, els que enceneu a gay petards o qualsevol altre dispositiu, doncs, que sapigueu que heu d'estar acompanyats pels pares i mares, i si no, els diables també, en aquest cas,
0: sí, també
1: us podem acompanyar.
0: Sí, estarem tota la tarda nit en el pàrquing, sí, sí, cap problema.
1: Això pel que fa als actes d'encès a la foguera, després fan la tocada a càrrec del grup Tambuca, també és una novetat, i més enllà, 11:45, el concert amb DJ Bernard Espussi. Per tant, una jornada que el que explicàvem en set, un calendari, no?, d'estiu, amb moltes altres propostes. Si ens vols fer un apunt una mica del que teniu programat a partir d'aquesta data, Tati?
0: Sí, comencem, doncs, amb aquesta foguera de Sant Joan. Després tenim el Mercat Càtar de Castellbó, que sempre fem una representació teatral de com es crema el poble. Hem passat aquest cap de setmana al passat al Correfoc de Festa Major de Bellver, i tenim a l'agost el de Urús també, que són dos clàssics que tenim cada any. I aleshores, ja un cop passat el Correfoc d'Urús a mitjans d'agost, ja comencem amb els assajos d'espectacle de Festa Major, que ja tenim fa dos o tres mesos que ja tenim tancat de què anirà, i estem treballant amb això. El Correfoc de Festa Major de la Seu, que és el nostre principal actuació estrella de tot el calendari, que aquest any serà el dilluns 31 d'agost. I després, doncs, tenim la inauguració de la Copa del Món de Piragüisme, que també és un clàssic, i tornem a fer la Sala dels Horrors, que, com sabeu, porta molta feina, la fem un any sí, un any no, aquest any és parell, la tornarem a fer. Això serà, doncs, divendres 30 i dissabte 31 d'octubre. I, com sempre, marató de TV3, l'encesa de llums de Nadal, i acabem l'any amb la Sant Silvestre. És un calendari que és molt fix, vull dir, hi ha actuacions que fa molts anys que les fem, les mantenim, i més o menys és cada any el mateix, amb la novetat aquesta de la Sala dels Horrors, que torni a tocar aquest any, que també és de les actuacions que ens agraden.
1: Val a dir que conversarem amb la Tati Gallardo i amb la resta de membres, els que vulgueu, perquè esteu convidats a casa vostra aquí a Ràdio Seu, per donar a conèixer cadascuna de les propostes. Tindrem temps, doncs, com per fer un monogràfic de cadascuna d'elles, però volem agrair a la Tati de nou aquesta visita que ens fa als estudis de Ràdio Seu. Desitgem que vagi molt bé la revetlla.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Aprofitar per saludar a tots els membres, que són molts, que disfrutareu de nou, doncs, d'aquesta revetlla. No sé si esteu buscant més diables, perquè molt sovint

0: Doncs aneu fent crides i aneu fent una mica de...
1: Sí, això crec que ho hem explicat alguna vegada, però està bé que ho sapigueu. Com que tenim aquest calendari tancat, el que ens va molt bé és quan acabem les actuacions fortes al setembre-octubre, comencem a fer entrevistes. I aquestes entrevistes de tota la gent que s'han ficat en contacte a través de la web o a través del mòbil... Guardem els contactes i fiquem un parell de dies d'entrevistes, que acostumen a ser entre octubre i desembre. I a partir d'aquí, com ens demanen que tinguin una titulació per ser diables, tant si toques foc com si no, i s'han de fer el traje, són les dues úniques coses que demanem al grup. Tenir la titulació i fer-se el traje. Aleshores, el que fem és aquests dos o tres mesos d'entrevistes i a partir del gener comencem amb això, la confecció dels nous membres de trajes i cursos perquè quan comenci la temporada de foc ja estiguin actius en el grup. Busquem, sobretot busquem gent a la banda, perquè de gralles costa de trobar-ne i de timbals menys, però si toques algun instrument sempre tens algun punt de més. I gent activa, sobretot, perquè ja, o sigui, a la correfoc de la Seu i les actuacions que són aquí participa molta gent. Tenim algunes actuacions com ens ha passat aquest any a Can Franc o a Hassa, o que a la gent els hi fa il·lusió, però sempre va bé de tenir gent activa i motivada per totes aquestes actuacions que són a fora i que potser et condicionen una mica més.
0: Perfecte, doncs ja ho sabeu. Més informació també a través dels canals de comunicació del grup de Diables. Seguiu-los perquè val molt la pena també tot el que dona a conèixer a través de xarxes socials, webs i demés. Tati, moltes gràcies.
1: A vosaltres sempre.
0: De nou, que vagi molt bé la Revetlla. Salutacions a la resta de membres. A disfrutar-la molt. Fins aviat.
1: Adéu.
0: Molt bon dia. A l'Agisser viurà un altre cop, per sisè any consecutiu, una nit de Sant Joan màgica amb la celebració de la seva baixada de falles. Tot i que es va recuperar ara fa tot just 5 anys, l'any 2021, després de moltes dècades d'absència en aquest municipi de l'Urgell, i ha tornat amb molta força després que prèviament, l'any 2020, l'historiador Carles Gascón va descobrir un document que demostra a l'AS aquesta tradició ja datada com a mínim des de l'any 1543. Això fa que actualment sigui oficialment la baixada de falles més antiga documentada al Pirineu. En parlem avui a l'entrevista al dia amb Ramon Dolcet, és membre de la Junta de l'associació que organitza aquesta baixada de falles a l'AS aquesta nit mateix. Benvingut, Ramon.
2: Hola, bon dia.
0: Recordar que la vellada és aquest mateix dimarts, dia 23, a partir d'un quart de 9 de la nit. Comença amb un concert de l'Orquestina Trama a la plaça Major de l'AS. De fet, volíem apuntar que aquesta ja és una novetat, no? Perquè en aquest cas canvieu l'ordre una mica del que és la proposta musical i enguany serà abans de la baixada.
2: Sí, aquest any s'ha decidit fer-ho diferent una mica perquè els altres anys l'espera també es feia llarga per la gent que hi ha a la plaça i per tal de dinamitzar una mica l'espera doncs començarem amb l'Orquestina Trama, quan es baixin les falles esperarà, òbviament, i després es continuarà amb el Pep i Sandra i l'Elias Porter. Abans de començar a ballar el ball pla i de fer el ball de les falles.
0: Podeu cercar la informació pel que fa al programa a les xarxes socials, als perfils de les falles de l'AS d'aquest any també ja. 2026 és, com explicàvem, una nova edició, la sisena consecutiva. Com ho està visquent el poble de l'AS i Cerc?
2: Doncs molt bé, el poble i tot el municipi, tothom molt implicat. Vull dir que sempre diguem que el que més ens agrada és que aglutina tots els poblets del municipi, Cerc, Vilanova, Artedó, Algés, La Bastida, Torres, de gent de tots els pobles, i això és una manera també d'oclusionar i de que la gent es trobi i que es coneixin una miqueta més. Hi ha gent de tots els pobles.
0: Ramon, quants fallaires, petits i grans, s'hi trobaran aquesta nit?
2: Doncs mira, en principi, sempre hi ha canvis d'última hora, però al principi hi ha uns 70 fallaires adults, pot ser que n'hi hagi a última hora 73, d'acord, perquè sempre hi ha algú que s'apunta a última hora, i 42 d'infantils. Destacar que els falleres infantils, segons l'edat que tenen els nens, uns baixen des de dalt del Serrat de les Peces, els altres els acollim al cementiri i els altres a l'entrada del poble, els més petits, els de 3 anys, diguéssim, perquè no podrien fer tot el recorregut. O sigui que són 42 infantils i uns 70 adults. I que Déu-n'hi-do, està molt bé.
0: Certament, doncs, fa molt de goig. Han pogut també participar, assistir doncs, en aquest moment, l'encesa de les falles del Salat de l'Espès. És un moment molt emocionant, per tant, doncs, també aprofitar per saludar a tots i totes els fallaires grans i petits que aquest any, un any més, doncs, hi faran cap. Val a dir que els fallaires, explicades, es preparen en el Serrat de l'Espès, on al segle XVI els veïns de l'As hi mantenien grans disputes amb els de Torres de l'As per la sortida de les falles des de l'ermita, tal com relata l'esmentat document històric. Enguany es preveu, per tant, doncs, la participació d'un bon grapat de fallaires al llarg de les darreres setmanes. Ramon, heu anat completant, no?, la preparació de les falles, per tant, ja fa setmanes, mesos que hi esteu treballant.
2: Doncs sí, tots els dissabtes del mes de juny ens hem trobat al local de les falles, que ja ha quedat anomenat així, i allà doncs, anem elaborant diferents falles, les adultes, les infantils, cadascú té les seves tasques ben repartides, i d'aquesta manera, doncs, també és el que deia, que és una manera de fer poble, de trobar-nos tots allà i d'anar preparant la festa amb dies d'antelació.
0: I tornant al programa, l'encesa del far es durà a terme poc abans de les 2 de la nit, concretament a 3 quarts i 5 minuts de 10, i a les 10 en punt els fallaires començaran a baixar per la muntanya en direcció cap a l'As. El Ramon Dolcet, amb el qual conversem avui per donar a conèixer aquesta baixada, és no només membre de Junta, sinó en aquest cas també ets el campaner, Ramon.
2: Sí, sí, sí, sóc el campaner. Llavors, d'alguna manera, dono el tret de sortida. Els fallaires marxen de la plaça sobre 7:45 de la tarda, i pugen la falla a coll, vull dir que la falla es puja a peu també, que també és mèrit. O sigui, la baixen, però primer l'han de pujar, també és una condició de poder-la baixar. I, bueno, això es fa amb un repic de campanes, un cop s'arriba dalt, és un moment molt bonic i molt distès, tothom està allà tranquil·lament, esperant que es faci fosc, es menja coca, es beu una mica de cava, i en un moment donat, doncs, l'alcaldessa del poble, la senyora Carme Ribó, pugem la flama del Canigó, que prèviament recollirem avui a les 12 quan passi pel pont de l'As, pujarem la flama del Canigó a dalt al Serrat de les Peces, llegirem el manifest, que llegeix cada any d'Òmnium Cultural, i procedirem a encendre el far, la foguera, on s'encendran totes les falles. I a partir d'aquí, doncs, les falles començaran a baixar sobre les 10:15 de la nit, quan el campaner doni l'ordre, com comencen a tocar les campanes, els fallaires saben que poden encendre les falles i poden començar a sortir fins que arriben a la plaça. Llavors és quan tota la gresca acumulada surt.
0: L'arribada a la plaça, en aquest cas, es calcula cap a 10:45, si no ens equivoquem, i llavors s'hi cantarà la cançó dels fallaires.
2: Exacte, els primers sobren arribar, es tarda uns 20 minuts. Tenim una mica depèn dels petits, quan es van afegint els petits que us he dit que es anaven afegint a l'arribada del poble. Llavors, un cop s'arriba a la plaça, es canta la cançó de les falles de l'As i després es balla el ball pla de l'As, que es va recuperar també fa un parell d'anys, que és un ball que es ballava per Dijous Gras, però ara que l'hem ja passat, ha quedat com a festa el dia de les falles.
0: I més enllà, torna al programa, havent doncs, arribat la nit més curta de l'any, a les 11 començarà el concert de la Sonsònia, acompanyat de danses tradicionals del Pirineu, i per rematar la festa, poc abans de la mitjanit, a 11:45, començarà la sessió musical amb Pere de Poma. Per tant, un programa ben complet, com explicàvem, doncs, enguany comença abans el concert de l'orquestrina, i a continuació doncs, es farà el descens pròpiament de les falles i la resta d'activitats proposades en aquesta ja 6a edició consecutiva de la baixada de falles de l'As. No sé si pel que fa a la previsió del temps, lògicament són dies molt calorosos, tot plegat està prou sec, suposo que tot això ho teniu present. Explica'ns una mica els consells, el que no pot faltar també per la visita de tants vins i vines d'arreu al poble de l'As aquesta nit.
2: Bueno, en principi tenim la gran sort que hi va caure 14 litres a l'As, vull dir que és important, va quedar el terreny remullat. Esperem que si aquesta tarda torna a fer alguna tronada també ens aniria bé. Sempre estem en contacte permanent amb els bombers i són ells els que a última hora ens diuen si les condicions són òptimes i bones per poder baixar. Pel que fa a la logística del dia d'avui, doncs dic que des de la plaça hi ha una retransmissió en directe, hi haurà una pantalla perquè es veurà baixar les falles des de la sortida fins que arriben a la plaça, que això també està molt bé, perquè la gent còmodament ho podem veure. I jo recomanaria a tothom que, si volen venir, doncs que quan abans de la tarda arribin, millor. Hi ha diverses zones habilitades per pàrquing, amb voluntaris. Voldria destacar la força dels voluntaris. Penseu que hi ha més de 60 voluntaris implicats en diferents tasques, des del pàrquing fins al que cou la botifarra pels fallaires, el que estarà al bar, vull dir, és molta gent, és tot el poble implicat. S'ha de destacar també i donar-los les gràcies. I doncs res més, que la gent vingui quan abans millor per poder estar tranquil·lament, aparcar bé, hi ha servei de bar, d'entrepans, que també és un, bueno, és un valor afegit en el sentit que dius, anem a l'As, però mira, ens podem menjar un entrepà de botifarra i no ens cal pensar en el sopar. Ja està. És tot el que destacaria.
0: Bé, doncs tot preparat. Ens quedem amb la invitació per participar, per disfrutar de les falles de l'As en aquesta nova edició 2026, després de tot just 5 anys que es va recuperar l'any 2021. Gràcies a Ramon Dolcet, membre de la Junta de l'Associació que organitza aquesta baixada de falles. Gràcies, ens hi veiem, doncs aquesta vesprada també hi serem i us ho explicarem. Gràcies, fins aviat.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, us esperem. Gràcies, bon dia.

0: prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis.
1: Sentiu la Laura Tallada, alumna de l'Institut Públic per als Ius i Torrent de Banyoles, que ha tret la millor nota del país, un 9,9 sobre 10.
2: Un protagonisme individual que enguany té una gran ombra, el suspens majúscul en matemàtiques, amb una mitjana que no arriba al 4,2.
1: Barcelona, Sara Canyete.
3: És la pitjor nota de la darrera dècada i registra una baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. La consellera de Recerca i Universitat reconeix que els resultats no són bons, però defensa que l'examen era adequat.
1: Avui és 23 de juny del 2026 i, per tant, fa 10 anys del Brexit, una sortida del Regne Unit de la Unió Europea que una dècada després la majoria lamenta. Londres, Quim Olivares.
4: Sí que hi ha una frustració compartida. Els que van votar a favor del Brexit se senten decebuts perquè, segons ells, cap govern, ni conservador ni laborista, ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que la consulta del 2016 era consultiva i que, per tant, ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
1: I com dèiem, és 23 de juny, per tant, Natàlia, és revetlla de Sant Joan.
2: I avui al Catalunya Migdia repassarem les grans cites de les pròximes hores als Països Catalans, en unes festes que arriben en plena onada de calor, amb el risc d'incendi disparat i, per tant, amb restriccions que han generat molts dubtes.
1: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
5: Alerta màxima del govern perquè a aquesta hora hi ha 110 municipis i 12 comarques en perill alt o molt alt d'incendi. Davant la incertesa de molts ajuntaments per com han d'interpretar la llei, la Generalitat prohibeix tirar petards i encendre fogueres a menys de 400 metres de boscos i camps, però en les properes hores es compromet a afinar encara més les restriccions. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
6: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades.
1: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Avui Marta García amb dos argentins de protagonistes.
7: Leo Messi d'una banda i Julián Álvarez de l'altra. El matalasser ha sigut clar al parlar del seu futur i ha provocat una reacció en l'Atlètic de Madrid. Això després d'una nova jornada on Messi ha tornat a brillar, marcant 2 gols més amb l'Argentina. El Girona, per cert, ha presentat ja Quique Álvarez com a nou entrenador. I especial atenció també al bàsquet. Demà el Barça se la juga en la Lliga. La que se decideix segur avui és la d'hoquei patins i també podria haver-hi campiona de futbol sala. Tot això en el dia en què també ha renovat amb Ducati Marc Márquez.
1: Sapiguem ara, a les portes d'una operació sortida massiva de Sant Joan, com tenim la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra.
8: Doncs tenim lentitud amb aturades. A aquesta hora la ronda de dalt d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Trinitat, ronda litoral a la zona franca i Sant Adrià sentit Trinitat i a la Barceloneta en sentit Llobregat. També la C58 i la C33 a Montcada, d'entrada cap a la capital catalana, a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona i a la C17 a Parets en sentit Barcelona.
1: Així tenim les carreteres, ara temps pel temps.
9: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, seguim en onada de calor.
10: Sí, seguim amb onada de calor. Clarament, estem clarament per sobre del que tocaria en aquesta època. I ara mateix ja tenim un observatori, el de Valdomar, Tesa de Segre, que arriba als 40 graus. Nombrosos observatoris a l'interior, entre els 35 i 39 a aquesta hora. Aquesta tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu i sobretot Prepirineu, però al vespre es desfaran amb rapidesa i durant la revetlla i la nit de Sant Joan no s'espera precipitació a cap indret de Catalunya i s'espera una nit càlida, clarament una calor que els propers dies, tot i que dia a dia anirà perdent un grau, més o menys per dia, continuarà ben intensa.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara són les 2:06. I 24 hores després de la condemna per corrupció a l'exministre Ábalos, Pedro Sánchez referma que està disposat a resistir tot i les pedres al camí i anuncia una inversió històrica en ajudes per la dependència. Ho acaba d'aprovar el Consell de Ministres i a partir de l'1 de juliol ja s'incrementaran les quantitats que es destinen a les persones dependents. Caldrà veure si això beneficia directament la gent. Sánchez es refugia a les polítiques socials per intentar sobreviure. Anem al Pau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal, bon dia. Si Pedro Sánchez evita valorar la dura condemna al que va ser la seva mà dreta i s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta judicial. Avui desencalla, com deies, una demanda històrica. Es multiplica per 5 la inversió en dependència. L'Estat assumirà per primer cop la meitat de la despesa i transferirà a les comunitats autònomes 2.000 milions d'euros extres aquest any i 6.000 milions extres l'any que ve. Per això, Sánchez defensa, té sentit seguir governant.
12: I a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
11: Ni una paraula avui tampoc d'Àvalos, ni tampoc cap autocrítica. L'anunci de Sánchez arriba 24 hores abans de compareixer al Congrés per la corrupció i quan els aliats parlamentaris li reclamen polítiques de fons i l'adverteixen que no s'hi val només resistir. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials de Sumar, celebra que Sánchez desencalli finalment la inversió en dependència.
13: Supone la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas. El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias.
11: L'increment arribarà a partir de l'1 de juliol, però la norma que avui s'aprova s'haurà de ratificar al Congrés dels Diputats el mes que ve i allà Pedro Sánchez confia recuperar el suport dels seus socis parlamentaris en un moment crític de la legislatura.
1: Doncs a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència, segons dades del Departament de Drets Socials. A més, hi ha prop de 39.000 persones en llista d'espera pendents de la valoració del grau i, per tant, ens preguntem quin impacte tindrà aquest increment d'inversió a les prestacions que reben les persones dependents, Marriera.
2: De moment no ho sabem. El govern espanyol ha detallat l'augment d'inversió per persona, especialment pels grans dependents. En concret, invertirà 660 euros, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara. I pel grau 1, el que afecta més persones, l'increment serà d'un 18% fins a arribar als 90 euros. La Generalitat és receptora de tots aquests diners i caldrà veure si aquesta nova inversió la rebran directament els beneficiaris. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que admet que encara ho han d'estudiar.
6: Sense poder-li donar molt més detall que el que li dic, perquè haig de llegir el detall de l'acord del Consell de Ministres, sí que això implica un increment econòmic en grau 2 i 3 i respecte a la gestió de llistes d'espera, aquí és el Pla Cures del Govern de la Generalitat de Catalunya el que ens ha d'ajudar a reduir aquestes llistes d'espera.
2: En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, proposava, sobretot, augmentar les ajudes, millorar les condicions laborals del col·lectiu i amb aquests diners també reduir llistes d'espera.
14: Catalunya debe aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar sin duda alguna con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda la lista de espera que desde luego es insoportable en Cataluña.
2: A més, Ramírez recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marca la llei.
1: Aquest anunci de Pedro Sánchez però no amaga la preocupació del govern espanyol per la sentència contra l'exministre José Luis Ábalos i sobretot pel fet que Víctor de Aldama, us ho explicàvem ahir, s'estalvia la presó per haver col·laborats. I, de fet, fonts de la Moncloa creuen que el Tribunal Suprem envia el missatge que declara en contra del govern espanyol té premi i creuen que pot afectar altres causes com el cas Zapatero o el cas Leire. En públic, la portaveu Almasaiz s'ha limitat a condemnar la corrupció.
15: El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
1: Demà sentirem Sánchez pronunciar-se finalment sobre la corrupció en una compareixença extraordinària al Congrés. El president del govern espanyol espera calmar els socis que li reclamen més explicacions i més polítiques socials. Tornem a Madrid. Daini Saenteja, els grups que encara no li han retirat la confiança a Sánchez, què n'esperen de demà?
16: Doncs volen que Sánchez aprofite per comprometre's a complir els acords d'investidura i omplir el que quede de mandat de contingut social. L'anunci d'avui sobre dependència és important, diuen, però no en tenen prou. Des de Sumar i els comuns, Aina Vidal reclama que el PSOE deixi de bloquejar carpetes pendents i siga valent en habitatge.
17: El mensaje para hoy es claro. Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia. Está en nuestra pista la posibilidad de seguir lanzando y avanzando en normas que son fundamentales.
16: Sobre el cas Ábalos, encara no reclamen responsabilitats directes a Sánchez, però sí més explicacions i mesures contra la corrupció. La línia roja continua sent el finançament irregular del partit, però adverteix el diputat d'Esquerra Republicana Francesc Marc Álvaro en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que la situació és molt canviant.
18: Nosaltres anem fent el check-in dia a dia, i més en una situació en la que, podríem dir, la realitat va mutant com un monstre constantment.
16: Podem sí que veu Sánchez part del problema i consideren la seua situació cada cop més insostenible. Ione Belarra.
19: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
16: Però tampoc participaran de les maniobres del PP, l'última a forçar una votació simbòlica al Congrés per reclamar Sánchez sotmetre's a una moció de confiança. Esther Muñoz espera tenir la majoria que no té per la moció de censura.
20: Por ejemplo, el señor Rufián, que me imagino que tendrá unas digestiones bastante pesadas últimamente, pues me imagino que seguirá tragando, pero hay otros grupos que han manifestado que esto es incomprensible lo que está pasando, estaban esperando que hubiera sentencias en firme y por tanto me imagino que serán coherentes con lo que han establecido y han dicho hasta ahora.
16: Recordem que tant Junts com el PNB ja han dit que veuen la legislatura esgotada i conviden a Sánchez a avançar les eleccions.
1: Això precisament el dia que hem sabut que l'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire de comissions il·legals a canvi d'ajudes públiques sosté que la trama va contactar amb el PNB també perquè influís en el rescat de la indústria Tubos Reunidors. Només apunta, però, a una reunió amb representants de l'empresa, amb el president del partit. El PNB diu que no té res d'estrany que es facin reunions amb responsables de companyies basques. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
21: Hola, bon dia. L'informe Luco ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, amb l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i el directiu de l'empresa Tubos Reunidos. Una reunió que coincideix en el temps amb les gestions per aconseguir ajudes públiques pel rescat de la companyia basca. Així consta en un dels informes de la peça del cas Leire, que investiga irregularitats i comissions en els rescats de la CEPI. Un nou informe que ha provocat la resposta del PNB. Maribel Vaquero, portaveu al Congrés, assegura que les reunions entre responsables de la formació i empreses formen part de la gestió política a favor del teixit industrial basc i de l'ocupació i que no tenen res a amagar.
22: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos entre nosotros, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y así lo hemos hecho y lo venimos haciendo y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
21: Tubos Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros. A més de l'Heredia, estem parlant de Cerdán, l'empresari Anxon Alonso, propietari de Servi Navar, i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El que voldria provar aquest informe de la Guàrdia Civil serien els vincles del PNB amb la trama. Parla de converses, de whatsapps i comissions il·legals que s'haurien amagat a través d'empreses pantalles. També recull una altra reunió amb Cerdán en el seu despatx a la seu dels socialistes a Ferraz.
1: I amb aquesta informació hem arribat a 3:15. És l'hora d'explicar-vos que els alumnes catalans han suspès les matemàtiques de la selectivitat. La nota cau fins al 4,18 per sota de l'aprovat. Doncs és el punt negre d'unes proves en què augmenten els aprovats, que arriben pràcticament al 96% dels estudiants. Això pel que fa a la nota global. La nota mitjana torna a baixar unes dècimes per cinquè any consecutiu i queden un 6,4. Ho ampliem amb la Sara Canyete.
3: És la pitjor nota en matemàtiques de la darrera dècada, amb aquesta baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. Fa 2 anys els estudiants ja van suspendre matemàtiques amb un 4,87 i aquest curs la mitjana ha baixat fins al 4,18. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era ajustat.
23: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
3: Matemàtiques és l'única de les 35 matèries amb un suspens de mitjana. Pel que fa a la resta, entre les matèries comunes, llengua i literatura catalana torna a registrar la nota més baixa, amb un 6,46, mentre que castellà arriba pràcticament al 7. Pel que fa a les matèries de modalitat, entre les notes més baixes hi trobem ciències generals i geologia i ciències ambientals, mentre que entre les notes més altes hi ha hauria matèries com grec o arts escèniques. El departament també ha fet balanç sobre el pla pilot per detectar dispositius intel·ligents als exàmens de selectivitat i xifra en 3 els casos detectats. Diu que va aconseguir escanejar el 90% de les aules.
1: I en aquesta selectivitat, la millor qualificació del país ha estat un 9,9. L'ha aconseguit la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Públic Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
0: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir quan m'ho va dir em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
1: Darrere seu, 4 estudiants de Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa i Rubí han compartit la segona millor nota amb un 9,8. Un d'ells és en Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa. Toni Fortès, hem sentit la Laura i també has pogut parlar amb en Tomàs.
4: Sí, hem parlat amb tots dos de diferents temes i un dels aspectes en què han coincidit és que estudiar a última hora ajuda, però no és el més important.
0: Durant aquests dos cursos sempre hem mantingut un ritme bastant constant i això podria dir que és el que m'ha permès tenir aquest resultat de la selectivitat.
5: Jo crec que el més important era tot el curs portar-lo bé, perquè jo crec que això és més important que les últimes setmanes.
0: He prioritzat bastant descansar i intentar mantenir un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
1: Amb aquestes notes, la Laura i en Tomàs, òbviament, podran estudiar el que vulguin i què volen fer.
4: Segurament podran escollir tant. Doncs tots dos ho tenen bastant clar i tots dos es plantegen graus combinats.
0: A mi m'agradaria fer el doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades. Aquest grau crec que em permet millorar els idiomes i la meva pròpia llengua i, a més, el fet que també siguin llengües aplicades puc relacionar amb altres aspectes de la societat, si tot el concepte de què és una llengua, com ens afecta a nosaltres com a humans.
5: Volia fer el doble grau de física i matemàtiques. Volia fer física, que és més la part més aplicada, potser, amb més treball, però és que les matemàtiques també m'agraden molt. Doncs, bueno, vull fer els dos i ja està.
4: I fixa't que parlant amb ells, tots dos tenen aficions artístiques.
0: La meva afició preferida és el teatre. He de dir que és una activitat que m'ha ajudat molt aquests dos anys, ja que és un moment per desconnectar tots els estudis i també per desenvolupar habilitats com la creativitat o la capacitat de parlar bé en públic, per exemple.
5: M'agrada tocar la guitarra també, que i llegir, jugar a jocs de taula o coses així.
1: Vinga, va, continuem ara amb més deures. Deures pel govern, que preveu mobilitzar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat els pròxims 10 anys, amb recursos pressupostaris i participació privada. També les ha posat al calendari per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment del cost de l'obra pública. N'ha donat detalls el president Salvador Illa en un acte al Gran Teatre del Liceu, on es debat el futur econòmic i social del país. Allà hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
7: Hola, bon dia, Joan. La Generalitat calcula que des de 2013 s'han deixat de fer obres per valor de 4.700 milions d'euros i que ara cal revertir aquesta desinversió després que el país hagi crescut i que algunes infraestructures hagin quedat obsoletes. Per això el govern ha aprovat un programa on es detalla més de 60 actuacions de mobilitat que s'han de fer en els propers anys. Algunes ja estan en marxa, com la connexió de la L8 de ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia a Barcelona, la variant d'Olot i les preses o el tramvia de Tarragona. També s'incorporen altres infraestructures com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren a Plana de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de Plaça d'Espanya a Barcelona. El president Illa ha remarcat que amb aquest pla es busca sobretot l'estabilitat inversora.
24: Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
7: Les obres que rebran més dotació, segons el pla, són les que permetran fer carreteres 2+1 en una desena de trams de la xarxa catalana i les que milloraran la seguretat viària, on s'invertiran gairebé 800 milions a la pròxima dècada.
1: I parlem d'una altra mena d'infraestructures. Pas endavant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses. a l'Alt Empordà. El govern la defensa, tot i l'oposició d'ajuntaments i veïns de la zona. Girona, Núria Pereira.
8: Bon dia. El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable, un dels tràmits més importants, i així dona llum verd d'aquest projecte, tot i que encara queden altres tràmits administratius. La plataforma de proves està planificada a 26 quilòmetres de distància del Golf de Roses. Preveu que s'hi puguin provar 3 prototips d'aerogeneradors marins i una línia elèctrica submergida per connectar els molins a la subestació elèctrica que es troba entre l'Escala i Sant Pere Pescador. El sector estava esperant aquesta llum verda per impulsar aquesta tecnologia a Catalunya. Veïns i ajuntaments de la zona hi són contraris perquè creuen que la plataforma de proves obre la porta a fer un gran parc d'aerogeneradors marins. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ho defensa.
6: Coneixem, efectivament, doncs, que hi ha algunes entitats o sectors que no veuen amb bons ulls ni tan sols la plataforma experimental. Des del govern insistim en la necessitat d'avançar en la transició energètica, però en qualsevol cas sí que semblava raonable i prudent poder fer aquesta plataforma experimental.
8: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
1: Ara és un quart i mig set de 3. Ahir us explicàvem la crisi política al Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer i el més que probable relleu d'Andy Burnham, que coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys que els britànics van votar pel Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
9: Hola, bon dia. 10 anys del referèndum del Brexit i cada cop més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Hem parlat amb Steve Bray, activista partidari del retorn del Regne Unit a la Unió Europea.
10: No es tracta de si tornem a formar part de la Unió Europea, sinó de quan. Crec que seran petits passos, petites etapes, i finalment hi tornarem plenament, excepte pel nom.
9: Bray ens deia això en la manifestació per la reincorporació del Regne Unit a la Unió Europea, al centre de Londres, una ciutat que va votar a favor de quedar-se a la Unió Europea el 2016. De la trentena de districtes que la formen, només 5 es van decantar a favor del Brexit. Hem visitat un mercat del districte de Havering, a uns 20 quilòmetres a l'est del centre, on el Brexit va arrasar amb el 70% dels vots. Karen Webb és una de les venedores.
12: Volia el Brexit, jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
9: Hem detectat una frustració compartida, però per motius diferents. Els que van votar pel Brexit se senten decebuts perquè cap govern ha estat capaç d'aplicar-lo bé, i els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que el referèndum era consultiu, i ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
1: A Catalunya, aquell Brexit va suposar un sotrac a les exportacions a la Gran Bretanya quan es va consumar el 2019, però s'han recuperat i ja superen les d'abans de que aquell país abandonés la Unió Europea. El que sí que s'ha reduït, en canvi, són les importacions britàniques cap a Catalunya. Jordi Canal.
13: El valor dels productes que van arribar de la Gran Bretanya l'any passat va caure un 49% respecte al 2019, segons dades d'Acció, l'Agència per la Promoció Econòmica de la Generalitat. En canvi, el dels productes catalans que s'hi van enviar va créixer un 25%. Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció.
25: Les empreses que exportaven al Regne Unit han continuat, s'han adaptat i han de fer més papers, però s'han adaptat. Els productes continuen sent atractius. El que passa que el que nosaltres importàvem del Regne Unit, com que ara hi ha més traves, doncs ho hem trobat d'altres socis europeus.
13: També ha caigut el nombre de turistes britànics a Catalunya, tot i que, segons l'Agència Catalana de Turisme, no ve condicionat pel Brexit. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, els visitants de la Gran Bretanya s'han reduït un 8% entre el 2019 i el 2025. Amb tot, l'any passat es va tancar amb 1,85 milions de turistes britànics. És el segon grup més nombrós per darrere dels francesos.
1: Doncs mira, ara anirem cap a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea estableix diàleg amb el règim dels talibans afganesos per parlar del retorn de refugiats en una reunió rebaixada a caràcter tècnic, no polític. Les institucions comunitàries intenten evitar la polèmica d'una trobada envoltada de secretisme destapada quan el govern belga ha hagut d'admetre la concessió de visats d'un dia als 5 membres de la delegació. Corresponsal Bruno Fortea.
2: Hola, bon dia. Tot i que el govern belga veu amb mals ulls la presència dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar el visat com a país anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, però, les autoritats comunitàries es neguen a confirmar que la reunió sigui avui. Diuen que ho comentaran un cop hagi acabat la trobada. Tampoc donen detalls del lloc ni dels assistents, per raons de seguretat, diuen. El portaveu de la Comissió, Marcus Lammert, nega que amb aquest gest estiguin reconeixent els talibans com a govern legítim de l'Afganistan i evita dir si els oferiran res a canvi d'acceptar la deportació de migrants cap al seu país d'origen.
11: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
2: Diverses ONG han criticat la trobada i alerten de la precària situació dels drets humans a l'Afganistan. La comissió diu que amb aquestes converses busca deportar immigrants afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Això és el que volen, diu, una majoria de governs europeus. Brussel·les, però, evita concretar si tot plegat podria servir per acabar deportant altres migrants afganesos que no necessàriament siguin delinqüents. La Comissió Europea diu que en matèria de deportacions cada estat membre té l'última paraula.
1: Hem connectat amb Londres, amb Brussel·les i continuem amb la nostra xarxa de corresponsals. Ara anem més a l'est. Volodymyr Zelensky ha llançat un ultimàtum d'una setmana al president de Bielorússia perquè deixi d'ajudar els drons russos. Això, malgrat que els últims dies Alexander Lukashenko ha rebaixat l'habitual to beligerant contra el líder ucraïnès per por de veure's arrossegat a la guerra. Moscou, Cristina Solies.
14: Bon dia. Zelensky no ha oblidat mai que Lukashenko va permetre que els soldats russos envaïssin Ucraïna des de Bielorússia. Des del principi, el president bielorrus va confiar en una victòria russa inapel·lable i va menysprear públicament el líder ucraïnès. De fet, sempre s'ha esforçat per ser l'escuder més fidel de Putin, fins al punt que Kiev ha temut que entri a la guerra. Zelensky ho advertia així i Lukashenko el tractava de boig.
15: Rússia, en converses amb Alexander Lukashenko, vol arrossegar Bielorússia a la guerra.
17: Potser
15: li ha passat alguna cosa, s'ha fumat alguna cosa o se l'ha injectat i per això fa aquestes declaracions.
14: Però quan l'exèrcit ucraïnès va alertar Lukashenko el mes de maig, que per si de cas tenia 500 objectius bielorussos marcats al mapa, el to del president bielorrus va canviar radicalment.
15: Si Volodymyr Alexandrovich s'ha sentit ofès, li demano perdó per aquelles paraules. Bielorússia és molt vulnerable, perquè l'exèrcit ucraïnès té Bielorússia al palmell de la mà.
14: Ara bé, Zelensky no accepta les disculpes i li exigeix que retiri els repetidors que des de Bielorússia ajuden els drons russos a bombardejar les ciutats ucraïneses.
15: Que enderroqui aquest equipament, que apagui els repetidors. Crec que en una setmana en tindrà prou per fer-ho. Si ell no ho fa, ho farem nosaltres.
14: Lukashenko ha de decidir ara si continua ajudant Rússia, conscient que tant la seva economia com la seva supervivència política depèn de Putin, o bé si adopta un paper més neutral després d'adonar-se que, en un enfrontament directe amb Ucraïna, només té les de perdre.
1: Mig minut i seran dos quarts. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de la festa per excel·lència dels Països Catalans. Avui és la Revetlla de Sant Joan.
18: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
26: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
28: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
29: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
30: Catalunya migdia.
31: Amb Joan Bota.
1: I a les portes de la Revetlla de Sant Joan, nit de fogueres i petards, per tant, arreu del país, i la Generalitat que està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis. En aquests pobles i ciutats, sobretot a l'oest del país, queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a prop de camps i boscos. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
0: Què tal, bon dia? Si ara mateix hi ha 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. I aquí la llei diu que està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos i prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o a bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
6: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
0: La portaveu ha sigut menys clara quan li hem preguntat si la gent pot tirar petards en família davant de casa i ha fet una crida al sentit comú.
6: Sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè puguem evitar danys majors.
0: Amb tot, la Generalitat es compromet a afinar encara més les restriccions en les properes hores per aclarir sobretot els dubtes de molts ajuntaments afectats i avisar els incomplidors que poden ser multats.
1: Doncs en aquest context, alguns ajuntaments de les zones amb més risc d'incendi han optat per prohibir explícitament les fogueres. En el cas dels petards, però, els alcaldes alerten que seria molt complicat fer el mateix perquè no tenen mitjans per controlar-ho. Sigui com sigui, reclamen directrius més clares del govern. Anem ara a Lleida, Estela Bosoms.
3: Aquesta nit no hi haurà fogueres. Per exemple, Artesa de Segre de la Noguera, Sant Guim de Freixenet a la Segarra o els nuclis de Gramunt a l'Urgell, tots inclosos al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. També demanen que la pirotècnia es llanci només en llocs segurs, però alerten que prohibir-la del tot és impossible. Sílvia Fernández és l'alcaldessa de Gramunt i Francesc Lluc de Sant Guim.
4: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
16: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
3: A més, hi ha alcaldes que es queixen que el govern no és prou explícit a l'hora d'aclarir què es pot fer i què no quan arriba la revetlla en un context com la actual. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós.
17: Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè llavors cada poble, què fa? Jo he parlat amb alcaldes, jo faré això, jo faré allò. Bueno, doncs molt bé.
19: I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
3: A Bovera, les Garrigues no han prohibit els petards, però sí els coets i el sopar de Sant Joan no el faran al carrer com és tradició, sinó al local social amb aire condicionat.
1: Doncs amb restriccions i amb risc, però el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran, atenció, articles de baixa sonoritat. Roc Fargas.
20: Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat. Ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
21: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
20: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar en la festa.
21: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
20: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les revetlles siguin més inclusives. La Paula és una de les persones que els fan servir.
22: A mi els petards, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petards queden més forts. M'agraden molt els gafons i les sabetes.
1: I com és pertinent per Sant Joan, la flama del Canigó ha arribat avui per encendre les fogueres arreu del país i donar el tret de sortida a aquestes revetlles. I un any més, la flama ha arribat custodiada per nens i nenes de Corbera de Llobregat i per entitats com Òmnium Cultural, i el Parlament l'ha rebut en un acte de reconeixement institucional. Montse Camps.
5: Sí, en el seu discurs, el president del Parlament, Josep Rull, s'ha referit així a la situació de la llengua.
7: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar. Passa el que passa, malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
5: També n'ha parlat el president d'Òmnium, Xavier Antic, que ha enviat aquest missatge.
8: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
5: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que repartiran la flama per tots els racons dels Països Catalans.
1: I entre les moltes cites d'aquesta revetlla de Sant Joan hi ha la cercavila de foc de la Rambla Nova de Tarragona, mentre la platja d'Aro, el Baix Empordà, donen la benvinguda a l'estiu amb castell de focs artificials que se podrà veure des de la platja Gran. A Barcelona us podeu acostar a la platja de la Barceloneta, una nit de revetlla que el Pirineu pren forma de falla. Avui se'n fan en una desena de poblacions. Anem cap al Pallars, Josep Rovira.
2: Unes festes reconegudes com a patrimoni mundial complen de visitants els pobles on estan més arrelades, com per exemple a Isil, que és l'únic del Pirineu que fa tombar les falles. Mireia Mandicó, de l'Associació de Fallaires del municipi, explica la tradició.
9: Els 60 som un equip. Els 10 que tumben tiren les seves 10 falles i tu si et trobes una, la tumbes. I es vas tombant fins que arribes a baix. I un cop a baix, pues, més o menys et recordes de quina és la teva falla, però i si no, te les tornes a distribuir.
2: De baixada de torxes, però, avui se'n fan a molts llocs. Avui, al Pont de Suert, Alins, Espot o Alàs. I a la Vall d'Aran també tenen les seves pròpies festes del foc, en concret a l'Es, cremen l'Aro i Arties arrossegant pels carrers un altre tronc d'avet encès, el Taro. Unes celebracions avui que es faran amb la màxima prevenció per evitar incendis.
1: Tenim també les fogueres de Sant Joan d'Alacant i a Menorca tenim el primer toc de flabiol que ja ha encetat els dos dies grans de les festes de Ciutadella. Els caixers i els cavalls ja són els protagonistes al centre d'aquesta població. Anem cap a Ciutadella. Caterina Carmany.
10: Milers de persones desafien la calor pel centre de Ciutadella, on es fa el replec de la qualcada a ordres del caixer senyor. Enguany s'estrena el caixer senyor per aquest bienni, un càrrec que passa de pares a primogènits de les cases senyorials de Ciutadella. Enguany, Can Saura.
12: Jo demanaria que es visqui molta il·lusió i molta intensitat, però també molt respecte i generositat, no? Quan dic Sant Joan va evolucionant, hem de ser conscients d'on hem arribat i a la vegada pues, poder ajustar-nos en aquests plans de seguretat perquè la festa segueix aquí.
10: Un miler d'agents i sanitaris vetllaran per la seguretat dels actes, i és que la població de Ciutadella es quadruplica aquests dies. Només avui arribaran 35.000 persones, sobretot de Mallorca i Catalunya.
1: I una de les festes que plegarà més gent aquesta nit serà el macroconcert de la revetlla de Sant Joan del Festival Ítaca.
13: Explica'm-me les històries, les marques de les mans.
1: És l'últim que es fa a la platja gran de l'Estartit, al Baix Empordà. Fèlix Martín.
23: L'Ítaca ja va començar el cap de setmana i es clourà avui a l'Estartit amb un cartell que ha detallat el codirector artístic del festival, Martí Egovella.
24: Combinant artistes similars al panorama nacional i català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una dels artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
23: Hi ha dos escenaris que ja estan a punt a la platja gran de l'Estartit. El primer concert en Venus començarà a 7:45, però la festa musical s'allargarà fins la matinada. La proposta per a Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que encara té dues cites pendents. Dissabte, al Poble de la Pera, amb concert d'en Andreu, i la cloenda el diumenge 5 de juliol amb els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
1: Catalunya migdia. Som a les portes de Sant Joan als Països Catalans, però el món en el que es continua fixant és en el Mundial. Avui amb Julián Álvarez de protagonista, perquè ha parlat molt clar. 20 minuts a partir d'ara pels esports. Marta García.
25: El jugador de l'Atlètic de Madrid diu que vol que el deixin marxar, unes declaracions que no han agradat massa al club matalasser.

0: I és que en el Mundial hem vist avui l'Argentina 2, Àustria 0, vaja, avui no, ahir en les últimes hores, amb dos gols més de Leo Messi, que suma més dianes en el seu compte particular golejador en este Mundial i que feien pensar que seria el seu dia. Però això ha sigut fins que ha parlat Julián Álvarez i Sonia Gelmà no ha pogut ser més clar.
1: El davanter de l'Atleti de Madrid no ha estat gaire protagonista en els dos primers partits de l'Argentina al Mundial. Va arribar mig tocat del turmell i un cop recuperat, Lautaro li ha pres de moment el lloc. I ahir va tornar a sortir des de la banqueta, però com deies, tot i així, es va aturar a la zona mixta d'atenció als mitjans perquè li calia enviar un missatge clar i calculat.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Doncs va aprofitar que passava per allí, mai millor dit, per a fer aquestes declaracions. L'encara jugador de l'Atlètic de Madrid ha sigut transparent amb els seus desitjos. Ramon Salmurri, jo no sé com s'han pres aquestes paraules en Camp Barça i, sobretot, en el club Matalasser.
3: Doncs mira, a Can Barça amb molta satisfacció, fins i tot et diria que un punt de sorpresa, però dies enrere ja em deien des del Barça que si Julián Álvarez feia un gest des del Barça no el deixaríem tirat, doncs aquest gest ha arribat i ha arribat en l'escenari amb major repercussió mundial possible. Fons del Barça ho comparen amb el cas de Nico Williams, en el sentit que Julián sí ha dit en públic allò que ens diu en privat. El que queda clar és que el Barça ara mateix està en compàs d'espera, que el jugador patirà molta pressió per part del seu club, l'Atlètic de Madrid, i a partir d'aquí cal veure quina és aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid. De moment, públicament no n'hi ha cap. El que sí que és cert és que des de Madrid la premsa que segueix el conjunt matalasser apunta a que ara mateix l'Atlètic de Madrid s'estaria plantejant una denúncia contra el Barça per haver negociat amb un futbolista en contracte. En qualsevol cas, el que sabem és que el Barça espera una negociació llarga, que això és un moviment més en una partida. Això sí, des del club blaugrana són molt optimistes i aquest moviment el consideren molt significatiu.
0: En parlarem en els pròxims dies. Per cert, que el Barça fitxa l'internacional egipci Hamza Abdelkarim, és el davanter de 18 anys que firmarà fins al 30 de juny de l'any 2030. Ha informat ja el Barça a l'Al-Ahli que fa efectiva l'opció de compra que tenia sobre Hamza, que és un dels jugadors que està disputant el Mundial. Tornem ara cap allà. I, Sònia, tornem a parlar d'este Argentina 2, Àustria 0, perquè ho dèiem abans, un dia més, Leo Messi ha tornat a demostrar que és el jugador que segueix marcant la diferència.
1: 5 gols porta l'Argentina en el Mundial, 5 gols que ha fet Leo Messi. La tarda va començar amb l'argentí, amb el 10 de l'Argentina, fallant un penal, la seva gran assignatura pendent, però al minut 37 no va perdonar una centrada des de l'esquerra per xutar des de la frontal de l'àrea i enviar-la al seu racó. I ja al temps afegit, ell mateix recollia un xut propi per fer el segon de l'Argentina i el seu segon gol. Argentina, que ja està classificada com a primera de grup, i Leo Messi, que situa el rècord de màxim golejador de la història dels Mundials amb 18 gols, encara amb el Mundial en marxa, 2 gols més que Klose i Mbappé. Messi va acabar tan esgotat que li resultava difícil haver-ne de triar un com li van demanar.
4: No sé, la verdad que ahora así no recuerdo, ahora estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: Messi ja fa temps que va esgotar els adjectius a Barcelona. Això li passa ara al seleccionador d'Argentina, Lionel Scaloni, que ja no sap què més dir de Lionel Messi.
5: Se lo notó que estaba comprometido, eso es por algo, ese estar comprometido ante esto es por algo, es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Es que yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? No sé si hasta cansa, ¿viste? No sé, bueno, es eso.
0: Se li acaben les paraules, per tant, a Scaloni. En esta última jornada, Sonia, s'han disputat més partits i, malgrat això, els gols de Leo Messi, ni Mbappé ni Haaland donen respir a l'argentí.
1: Exactament, si Messi en va fer 2 a l'Argentina, 2 a Àustria 0, Mbappé tampoc va voler ser menys, en va marcar 2 més al França 3, Iraq 0, un partit que es va aturar al descans pel protocol de tempesta elèctrica a Filadèlfia, es va reprendre 2 hores després. També hi havia perill de suspensió al Noruega-Senegal, que es disputava a Nova Jersey, però aquí la tempesta va ser de gols, 3 per part de Noruega, 2 per Senegal. I Haaland, que tampoc vol perdre el ritme de golejadors, també va fer doblet. França i Noruega ja està estan classificades i jugaran la primera posició del grup en l'enfrontament que tindran divendres a les 9 del vespre.
0: Doncs precisament, Holland és avui doble protagonista amb el que ara mos explicava la Sònia Gelmà i amb la dada que ara vos expliquem. I és que en este Mundial hi ha fins a 13 jugadors que són fills d'exjugadors que ja van disputar també un Mundial, i Josep Gaya, precisament Noruega, és el país que més en té.
6: Són Erling Haaland, Alexander Sørloth i Christian Thorsvedt, fills dels jugadors Alf In Haaland, Göran Sørloth i Erik Thorsvedt, que precisament tots van jugar el Mundial del 94. L'Argentina i els Estats Units tenen dos jugadors cadascun, Julian

0: Portugal és un dels països que juga avui. De fet, busca en esta jornada el seu primer triomf en el Mundial després d'un escadusser empat a un amb la República Democràtica del Congo, Montserraia.
1: L'equip dirigit pel balaguerí Robert Martínez té clar que no va la badar i confien en aquest triomf davant l'Uzbekistan. Després de les crítiques a Cristiano Ronaldo per l'actuació al primer partit, Martínez ha volgut destacar el seu paper a l'equip.
2: Cuando tienes el balón tienes que tener mucha personalidad, tienes que tener mucha claridad cómo llegar al área rival, pero necesitas aquel jugador que sea un poquito el que abre los espacios en el último movimiento, y Cristiano es el mejor para hacer eso. Los números lo reflejan, no los números del icono que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es el jugador que tiene ese movimiento, el abrir el espacio, la finalización, un poquito es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal.
1: El mateix grup K del Mundial a les 4 de la matinada jugarà el Colòmbia-Congo. Una altra de les favorites, la selecció d'Anglaterra, s'enfronta a Ghana a les 10 del vespre. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, destaca la competència sana que hi ha entre dos jugadors del Barça, Rashford i Gordon, per ser titulars.
3: Amazing dynamic.
4: Tenen una dinàmica fantàstica. Competeixen per un sol lloc, principalment el d'extrema esquerra. Però hi competeixen com a amics, com a companys, i ho fan amb un alt nivell de respecte, com ho veiem als entrenaments. Em fa feliç que els fans vegin aquest nivell de compromís, d'amistat. Tothom està feliç quan Marcus fa un gol i Anthony és el primer que surt de la banqueta per felicitar-lo. Aquest és l'esperit.
1: També el grup L, a la 1 de la matinada, Panamà-Croàcia.
0: I a Girona el club ja té nou entrenador per al projecte de la segona divisió. És Quique Álvarez. El club el va anunciar ahir i Xavi Soler este mateix matí ja l'han presentat.
5: Sí, el fins ara entrenador del filial ha explicat les seves primeres sensacions públicament com a entrenador del Girona, acompanyat del director esportiu Quique Cárcel, que també ha explicat per què es van decidir per ell, sobretot per la bona temporada dirigint el filial del Girona. A Quique Álvarez, el nou tècnic gironí, ha explicat com va anar la cronologia des del primer dia, que li diuen que és una de les opcions com a entrenador del Girona.
6: I em vaig traslladar el que després ha passat, que era una opció clara per ell, que ell ho sentia, però que s'havia de fer un procés, hi havia d'haver un temps, havia de fer el seu treball, s'havia de veure altres possibilitats. Després vaig tenir una xerrada, va haver més gent i vam tenir una xerrada jo i suposo que algun entrenador més. Després van confirmar la setmana passada a finals que seria jo, no?
5: Quique Álvarez diu que cal revertir el negativisme que ara mateix hi ha al club després de la patacada de baixar a segona divisió, que l'objectiu prioritari, i no se n'amaga, és pujar a primera divisió, i que de moment 25 jugadors encara estan en contracte pel Girona. El club no vol desprendre's d'ells si no hi ha una bona oferta econòmica. També valora les possibles renovacions de dos veterans que se'ls acaba el contracte, Estuani i David López.
0: I del futbol ara passem al bàsquet.
7: Si s'acabarà el partit, la victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat.
0: Doncs això, que malgrat el desgast, el València està a només una victòria de guanyar la Lliga. El desgast del Barça ahir no va servir i demà se la jugarà en un partit que serà ja transcendental per forçar el cinquè enfrontament d'esta final de l'ACB i tindre opcions de guanyar el títol. Ernest Macià, d'entrada, què és el que va passar ahir?
8: Doncs que, tot i que el València va ser superior i es van veure clarament dos equips, un que proposava i l'altre que anava darrere el marcador, el que anava darrere, el Barça va remuntar 18 punts. És a dir, va arribar a empatar el partit a l'últim quart i tot semblava que el Palau es llançava sobre el parquet, que el Barça anava més, però va desaprofitar dos contraatacs per posar-se per davant i el València ho va acabar reblant amb un triple de Branco Badió i tres tirs lliures a una falta de tir sobre Jean Montero, que va ser, amb 37 punts de valoració, el jugador més destacat està sent ja, però ahir una vegada més també d'aquesta final. Al final del partit vam entrar al vestidor del Barça i vam poder sentir jugadors com Senghelia.
9: No es más de 22, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos, no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
0: Val, doncs tot això, Ernest, és el que va passar ahir, però on passen ara les opcions de demà per al Barça?
8: Bé, el Barça no ha de perdre la fe, perquè el València sap que té un partit per guanyar la Lliga i pot ser demà al Palau. De fet, ja no seria el primer Sant Joan que el Barça veu el rival aixecar una

0: lligues. Segurament Juan Carlos Navarro ho recorda, Xavi Pascual era assistent, Navarro era jugador, i per tant doncs no deuen tenir, Jordi Trias, que ara és a la directiva, també estava en aquell equip, per tant no deuen tenir ganes de que la Lliga s'acabi demà a casa. I a més hem sentit alguns jugadors, com per exemple Joel Parra, dir que ja tenen les maletes fetes per marxar a València a jugar el cinquè partit. Aquest era l'estat d'ànim dels jugadors al final del partit. Joel Parra:
1: l'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
0: Bé, avui el Barça i demà una altra vegada abans del partit, al migdia, han entrenat. El Barça, en principi, ahir va substituir Juan i Marcos per a Juan Núñez. Demà, si tot va bé, es tornarà a canviar la torna, i sembla que Juan Marcos estarà ja en disposició de tornar a la primera línia.
2: Fem una pausa i després...
3: Llegia que la primera lliga d'Igualada la van guanyar Corunya, doncs pues mira...
2: Doncs això, l'Igualada, que busca un nou títol de la Lliga d'Hockey Patins.
4: Catalunya migdia.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I sí, després a ca la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
14: Catalunya migdia.
2: I com vos dèiem, la Lliga d'Hockey Patins que se disputa en estos dies, l'Igualada i el Liceo Gallec, tindrà avui campió perquè Carles Vila, qui guanya, s'emporta el títol.
15: Els de Marc Montaner arriben en aquest últim partit de la final amb la moral pels núvols després de les dues victòries al pavelló de les Comes. La reacció, però, de l'Igualada no vaga la claredat en què el Liceo va guanyar a la Corunya els dos primers partits. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
16: Som conscients que serà molt difícil, som conscients que ens ho posarà molt difícil. El segon partit ja vam veure que va passar, 3 penals en 5 minuts, i som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any, i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer alguna cosa molt gran.
15: L'Igualada ha hagut de jugar tots els partits possibles a les diferents eliminatòries del play-off per al títol, tot i el repte que implicava jugar, per exemple, en semifinals davant el Barça i la final contra el Liceu. Recordem que fa 29 anys que l'Igualada no és campió de l'Hockey Lliga.
2: I una altra lliga que està en joc també estos dies és la de futbol sala, que juguen el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits. El d'avui no és definitiu, però Marcos García, si el Barça guanya, sí que serà campió.
17: Exacte, visita la pista del Pozo a Murcia, i com deies, si guanyen seran campions de Lliga 3 temporades després, posant fi a una sequera de 2 anys sense cap títol aixecat per l'equip blaugrana. El tècnic del Barça futsal, Javi Rodríguez, espera un duel molt exigent avui davant un rival que buscarà allargar encara aquesta sèrie.
18: Me espero un
9: partido duro, me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
17: El Barça té una novetat important. Javi Rodríguez recupera Pito després de la sanció dels dos primers partits, però per Luciano Gauna s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Avui mateix operen Gauna, així que estem pendents de novetats al respecte. Aquest, el Pozo Murcia-Barça, començarà a 7:45 i el faran en directe a Esport 3.
2: I se sabia de feia setmanes, però no s'ha fet oficial fins a este matí. El campió de MotoGP, Marc Márquez, renova amb Ducati 2 temporades més per als anys 27 i 28, Damià Aguilar.
14: Prioritat compartida entre fàbrica i pilot. És el primer gran anunci de fitxatge després que MotoGP i els equips signessin l'acord tècnico-comercial per al futur immediat.
18: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
14: Marc Márquez arriba a Ducati l'any 2024 a l'equip Gresini, fugint d'una onda inconduïble. Fa un primer any d'adaptació, amb 3 victòries de Gran Premi i una a l'esprint. I mentrestant, remou cel i terra per acabar a l'equip oficial. El seu primer any de vermell, el Tro de Cervera es proclama campió del món per 9a vegada. Van ser 14 victòries d'esprint i 11 de Gran Premi. El títol de pilots amb 5 caps de setmana d'avançament i rècord absolut de punts amb 545. Ara està en mode remuntada, després d'un hivern lesionat amb una doble intervenció fa poques setmanes que no li està impedint de protagonitzar grans victòries com la de diumenge passat a la República Txeca.
2: I esta nit, a banda de la rebel·lia, els que siguen allò d'anar-se'n a dormir encara més tard, Marcos, com tu, per exemple, doncs poden estar pendents esta matinada de Nova York perquè acull una de les cites més esperades de l'any per als aficionats de bàsquet. És el draft de l'NBA, Josep.
19: Franquícies escolliran els millors talents del bàsquet universitari internacional amb l'objectiu de reforçar els seus projectes de futur. Els primers a triar seran els Washington Wizards, que disposen del número 1 del draft i centraran totes les mirades en una elecció que podria marcar el futur de la franquícia. Tot plegat en una jornada marcada també per un dels grans moviments del mercat amb el traspàs de Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. El jugador de 31 anys i campió amb els Bucks el 2021 acabava el contracte l'estiu que ve. És una operació que sacseja completament la NBA i converteix l'equip de la Florida en un dels grans candidats al títol.
2: I abans d'acabar, Marcos, tenim precisament de bàsquet algunes novetats
17: sí.
2: De mercat.
17: Mercato de bàsquet i mercato d'hoquei patins. A l'ACB, el bàsquet Girona incorpora el polonès Andrei Pluta per 2 temporades. És un jugador de 26 anys, base escorta i arriba procedent de Legia, de Varsovia. I l'escorta Àlex Reyes, del Kitsanàs Manresa, paga clàusula i s'allibera del club del Bages, fitxa per la Cisa Joventut. I t'ho deia en hoquei patins, també en moviment de mercato. El noi a Freixenet incorpora Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter de Reus, de 21 anys, va començar a la base del Reus, formarà tàndem sota pals amb Martí Zapater.
2: Doncs són dies de mercat i és nit de revetlla, que ho passeu molt bé i coneixement, que viuen en el meu poble.
20: I amb coneixement hem arribat a les 3.
21: Catalunya migdia.
20: I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat la inversió històrica en polítiques de dependència que ha anunciat Pedro Sánchez avui, l'endemà de la dura condemna per corrupció de la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos. Sánchez insisteix a seguir així governant i demà mateix compareixerà al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'assetgen. També us hem parlat de la selectivitat, les matemàtiques amb una nota mitjana de 4,18 són el forat negre d'aquestes PAU que han aprovat d'altra banda gairebé el 96% dels alumnes. Entre les matèries comunes alumnes, català és la que té la nota més baixa, menys d'un 6,5. I a les portes de la Revetlla hem repassat les grans cites de les pròximes hores arreu dels Països Catalans en unes festes que arriben en plena onada de calor i amb el risc d'incendi disparat. Ho ampliem, Natàlia Ramon.
0: Doncs la Generalitat està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades en major o menor mesura per un risc molt alt d'incendi són l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, també el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i també l'Urgell. En els pobles i ciutats afectats queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar més ensurts. Sílvia Paneque és la consellera portaveu del govern.
1: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
0: I com dèiem, Protecció Civil manté l'alerta per aquesta onada de calor que va començar diumenge i que, segons sembla, s'allargarà com a mínim fins demà. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, ha atès fins ara 151 persones amb problemes de salut relacionades amb aquestes altes temperatures. D'aquestes, la meitat han necessitat una ambulància i han estat ateses en un centre sanitari. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a Catalunya Ràdio quins símptomes ens han d'alertar.
22: Va acompanyat amb sensació de mareig i el que sempre és molt clar és que això va amb molta sudoració, perquè en el moment que deixem de suar és quan, diguem-ne, que el mecanisme de defensa de l'organisme falla i el cos ja no es pot refredar i és un dels primers símptomes del cop de calor.
0: Però a banda de la calor, per la Revetlla de Sant Joan, les coques són les protagonistes, ho saps, i el gremi...
20: Pels Joans i per tothom.
0: Pels Joans i per tothom, en principi, tothom que li agradi la coca. El gremi de pastisseria de Barcelona preveu que aquesta diada de Sant Joan s'espera igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros, una mica més cara que no pas l'any passat, per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, que ha estat la guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona, Maria Rovira.
23: A la pastisseria Tornés han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs del Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria, guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
24: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és que els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
23: La pastisseria també ha guanyat el segon premi de la millor coca de xocolata. I aquest any s'han dut, a més, el premi al millor xuxu del món.
0: Onada de calor, risc d'incendis, les coques de Sant Joan i també cotxes a la carretera, perquè a l'àrea metropolitana sembla que ja surt molta gent. Equip viari, Mariluz García, com tenim les carreteres?
25: Doncs es comença a intensificar el trànsit a l'autopista AP7 en direcció Girona com Tarragona, de moment sense llargues cues. Hi ha vehicles aturats entre Sant Cugat i Bellaterra en sentit nord i molta intensitat de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès. També cua de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud i ja es carrega la zona de Castellbisbal a Martorell. A l'àrea de Barcelona destaquem la cua a la 2 entre Cornellà, Sant Joan i Sant Feliu en direcció Lleida i la ronda a dalt entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs.
20: Ara passen 5 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida ens hi posem.
26: Catalunya migdia.
27: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
28: Bonpreu i Esclat.
3: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
4: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
8: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
10: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
26: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
28: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
8: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3Cat.
30: La nit dels ignorants s'hereda.
31: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
30: Pot arribar a travessar oceans.
32: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
30: Veu com creixen els seus oients màgics.
33: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
30: I posa la pell de gallina.
34: A casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
8: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
34: És que m'heu posat la pell de gallina.
8: Catalunya migdia.
7: Amb Joan Bota. Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
20: Amb Òscar Fernández cada dia, avui excepcionalment amb Joan Bota i com cada dimarts amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponés, i la Júlia Miralles, politòloga professora de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda a les dues.
1: Hola.
20: I avui, tot i que sigui dimarts, amb en Marc Bataller, que habitualment ve els
35: març cada 15 dies.
20: Ah, doncs ja, mira, ara estava agafat en dilluns, veus? Ara ho he fet malament.
35: No, veus, m'has intentat presentar d'una altra manera.
20: No,
35: més original.
20: Hem tingut algun canvi amb tu. Perquè
35: sí,
20: més
35: a mi aneu canviant.
20: La setmana passada em vas dir, mira, vindré a la Revetlla i així hauràs de portar-me un tall de coca.
35: Sí, perquè en teoria no em tocava. Però...
20: Veus que no hi ha passat alguna cosa aquí.
35: Fent metàfora del Mundial com el jugador del número 12, aquell que vas entrant i sortint, doncs això.
20: La que és fixa dels dimarts és la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
36: Hola, bona tarda.
20: Ho he dit bé, dimarts. Dimarts, Carlota.
36: Sí, jo dimarts, sí. L'any passat era dilluns, però ara faig els dimarts.
20: Vinga, va, què ens proposes?
36: Avui vull parlar de la selectivitat, no? Perquè resulta que avui són notícia aquests alumnes que han tret les notes més altes de l'ESPAU, no? La millor nota és un 9,9 per un estudiant d'un institut de Banyoles. I va seguida de 4 estudiants de la província de Barcelona. Curiós, petit parèntesi, que cap dels primers estudiants sigui de Barcelona capital, que en realitat concentra el 20% de la població, no? No ho sé, és una cosa que hauríem de... Té algun motiu? Bé, no ho sé. Sigui com sigui, sí, avui tots fem cas d'aquests noms, d'aquests alumnes brillants, i els mitjans els pregunten com s'ho han fet, què volen estudiar, què es volen dedicar, etc. Però resulta que fins avui crec que segurament el món els ha fet poc cas. En el sistema públic, l'atenció als alumnes que sobresurten és pràcticament nul·la. Hi ha, és veritat, guies, protocols, però a l'hora de la veritat els alumnes més dotats no tenen prou estímul ni se'ls ensenya a aprofitar el seu talent i la seva capacitat. Ja entenc que els recursos són limitats i que primer cal atendre els que no arriben, la qual cosa sovint implica també rebaixar el temari i el nivell d'exigència mitjà. Ho puc entendre, però desatendre així l'excel·lència és fer-nos un flac favor. Tinc la sensació que el talent en aquest país no només no es premia, sinó que fins i tot es castiga, en el cas dels alumnes bons, amb avorriment, repeticions i sensació de pèrdua de temps. Com ho veieu?
20: Doncs mira, en un curs que hem parlat tantíssim de l'escola inclusiva, la diversitat per dalt també hauria d'estar inclosa, no? També ha d'estar inclosa en aquesta escola inclusiva. Tenim molt associats aquests plans individualitzats només quan hi ha problemes, quan hi ha algun requeriment de reforç, Però també hi pot haver plans individualitzats per aquesta gent que avui és notícia i que probablement, home, segurament han estudiat molt, però també deuen tenir una certa facilitat, no?, les dues coses.
0: Jo estic d'acord amb el que diu la Carlota en el sentit que cerca l'escola inclusiva ha de ser inclusiva per tothom, per tant també adaptar-se doncs, a l'alumne que se li dona millor les matemàtiques o la física, però a mi el primer que em ve al cap quan cada any veiem els que han tret més notes és com seguim tenint aquesta visió tan esbiaixada, tan parcial de la intel·ligència i les capacitats de les persones, no? No ho sé, a ningú li fan una festa i li fan un TN especial per ser l'alumne més carinyós, més bon company o que es porta millor amb els seus familiars. Llavors, no deixa de tenir una mica un punt, per mi, una mica elitista, això que fem cada any per la selectivitat, i també doncs, felicitar tots els nois i noies que han tret notes, potser no tan altes, però que els hi han costat el mateix o molt més esforç.
35: Sí, perquè malauradament en el sistema educatiu avui en dia encara només es premia per les notes. Sí que hi ha moltes escoles, no?, que fins i tot intentes fer projectes més enllà de les típiques assignatures, però allò que al final et marca poder entrar a un grau o altre són les notes. Per tant, és cert que en aquests dies els mitjans de comunicació sempre ens fixem en la nota més alta i també en les més baixes, perquè aquest any crec que avui en parlarem de les matemàtiques, que ha tret un 4,18 de mitjana, la més baixa dels últims 10 o 12 anys, si no m'equivoco, perquè és un fet excepcional. Però sí que és cert que quan surten les PAU, les notes, diuen, va, anem a buscar l'alumne que ha obtingut més nota, que no vol dir que sigui el més brillant, segurament. Ara no estic menjant, a mi no m'anar gaire bé la sèrie, no ho dic per això, però enteneu-me. O sigui, a vegades, malauradament, en aquesta societat només podem fer certs talls, valgui la redundància, a través de les notes.
2: Jo estic d'acord amb vosaltres, però tinc algun dubte. És a dir, és cert tot això que dieu, però també, d'alguna manera, t'objectiva... no tant l'esforç, sinó la barreja d'esforç i capacitats. I, per tant, tens raó, Joan, quan dius hi ha gent que li costarà menys perquè té més capacitats o perquè li és més fàcil estudiar o perquè li agrada més. Però també té aquesta cosa, no?, que és com deia la Carlota, no? Diu, no hi ha ningú de Barcelona, quan en realitat és on hi ha, probablement, en percentatge més alumnes, no? I permet que potser algú d'un institut de poble...
35: De Banyoles, com és aquest cas?
2: De Banyoles d'institut públic i potser doncs, en alguns casos amb més dificultats per estudiar i fins i tot amb aules més complexes que potser una escola concertada de qualsevol altre lloc de Catalunya, doncs aconsegueix estar en un lloc per sobre del que probablement sociològicament la societat no l'hauria situat. No sé si m'explico.
20: Vols dir que t'esperaries que el 9,9 el tingués algú d'una escola una mica elitista d'una zona benestant de Barcelona?
2: Doncs algú que potser ho ha tingut més fàcil per estudiar, perquè a l'escola potser són més bondadosos a l'hora de puntuar, però després allà, quan surts al partit de la selectivitat, que hi ha molts components, pots aquell dia estar nerviós, pot ser que hagis fet el batxillerat social en matemàtiques, tot i que matemàtiques no se't dona bé, o com aquest any l'examen doncs, sigui complicat o el que sigui. És a dir, hi ha molts paràmetres que són difícils d'objectivar. Però un cop saltes al camp aquell dia, tots som iguals. El que ha estudiat en un institut perdut del Solsonès i el que ha estudiat en un col·legi de la zona alta d'Esplugues. I a mi això també m'interessa. També m'interessa. Sabent això, que probablement el d'Esplugues ho ha tingut més fàcil que el de no sé quin institut, i no diré un poble o una ciutat, per no contribuir encara
36: I
2: més a estigmatitzar.
36: I que
2: segurament
36: el poble, al final, si treu els resultats que treu, és per una qüestió congènita, innata, no? De capacitat i de, no? I que té una família estructurada o el que sigui. No per els recursos que li estan posant a l'institut, crec, en la majoria de casos.
35: Bueno, Carlota, depèn de quin poble, clar. També.
2: Bueno, les ràtios a vegades van ser millors
36: a l'interior. Però vaja, no sé, vull dir... No sé vosaltres si teniu fills als instituts, si no en teniu, si teniu amics
2: sí
36: que en tinguin,
2: sí,
36: si teniu amics i fills que estiguin a la banda alta, i, bueno, saps? Vull dir, la cosa és la que és. A mi hi ha una cosa que em fa una mica de ràbia, que és això de... que ja entenc que hi ha molts tipus d'intel·ligència i que no tot és quantificable, no? Que al final el que hem de valorar és l'esforç. Ara bé, resulta que quan estem parlant, per exemple, de rendiment físic, no? Hi ha unes olimpiades, hi ha un campionat, ningú té problemes a l'hora de valorar qui guanya. Ah, no, aquest corre més i és el que ha guanyat. I en al fons és una mica el mateix, perquè algú neix amb les cames llargues o amb un cert metabolisme, no?, que el prepara per guanyar, podríem dir, igual que hi ha gent que neix amb el cervell llarg. Ara bé, en el cas de l'esforç físic, sí que es premia, es reconeix, es pot dir, però en canvi, quan algú té certs mèrits per la seva intel·ligència, sempre hem de rebaixar-ho. No, clar, però és que en el fons, sabeu? Sempre hi ha una mena de relativització que en altres camps no hi és.
2: Però per això jo no relativitzava. És a dir, em sembla meritori...
36: No, ho deia per tu, exactament.
2: Vull dir que em sembla meritori, pel motiu que sigui, perquè tens capacitats, perquè saps que si no estudies la teva vida serà molt més complicada que si estudies, perquè t'agrada, pel que sigui, estàs allà. I, per tant, em sembla interessant que es tingui en compte aquest mèrit, sabent, i això, la Júlia, que la meritocràcia s'ha malinterpretat i que no tots partim del mateix punt quan comencem la cursa i que, per tant, per alguns és més difícil sempre d'entrada que per altres. Sabent tot això, doncs continuo pensant que té un punt d'igualitari que quan saltem al camp, saltem tots.
20: La Carlota feia el símil amb el futbol, el podem continuar fent, també el mèrit, ara la podrem sentir, perquè a més la Laura Tallada, que és aquesta estudiant de Banyoles que ha tret aquest 9,9, ha fet, mira, de fet la podem sentir ja, la reflexió que fa ella sobre la seva recepta, que t'esperaries que digui molts colzes, estudiar moltíssim, la seva recepta és aquesta.
3: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis, i intentar mantenir com un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
20: Descansar i anar-hi tranquil·la. Aquest símil que deia del futbol, clar... Si parlem de la capacitat intel·lectual, tot i que hi ha gent que té molt d'interès en dir que, per exemple, que els seus fills segurament tenen una gran intel·ligència...
2: Tots, els teus sempre són els que ens agraden.
9: Això hauríem de parlar, no? Els pares actuals i la intel·ligència, això, les altres capacitats.
20: Si ho comparem amb els futbolistes, tenir alta capacitat no t'ho defineix tot. Ronaldinho era boníssim i va decidir no esforçar-se, Messi era boníssim i ha decidit que fins l'últim dia de la seva carrera continua a esforçar-se i mira, a la seva edat està establint rècords. Probablement el mèrit no coneixem a la Laura més enllà del seu interès per descansar i anar tranquil als exàmens.
35: Però
20: probablement
35: no em treguis mèrit a Ronaldinho, sisplau.
20: Vull dir que probablement aquests estudiants amb aquestes notes tan altes tenen unes bones capacitats intel·lectuals, però també han aconseguit mantenir l'esforç, no avorrir-se a classe, que és una cosa que li pot passar a gent.
36: Les capacitats no són suficients.
20: No?
36: Evidentment, però segurament sense les capacitats no hi haurien arribat, clar, si no tinguessin la capacitat. Després, clar, has de donar una cosa d'actitud, d'esforç...
20: Com a l'esport, has de tenir el talent, sí, i t'has d'entrenar.
9: Jo, de totes maneres, no parlava tant de l'esforç, que crec que també és un factor, sinó del tipus de capacitats que valorem. És a dir, a mi em sembla molt bé que avui sigui el dia de valorar qui ha tret més bona nota a la selectivitat i se li dona millor l'examen de matemàtiques, fantàstic. Normalment mirem més la nota de matemàtiques que la de llengua, també una altra cosa, sinó que una mica, bé, hi ha altres tipus de capacitats que no passen per l'estudi, que mai es valoren, no? No sé, jo tenia companyes, doncs, que treien pitjors notes que jo i que eren persones encantadores, que tenien molts amics i que eren molt bones noies. Mai hi havia el dia que el Telenotícies, doncs, els hi dedicava a elles el Telenotícies, no? Qui volia anar jo, més que no pas, doncs, que està fantàstic que hi hagi nois i noies que treguin excel·lents notes.
20: Mira, parlant d'aquest tema de les matemàtiques, aquest 4,18 que ens deia en Marc Batalla, aquesta mitjana és i aquell tall de l'APM que diu és un suspenso total, doncs aquest 4,18 és la pitjor nota de la dècada, i això que el 96% dels estudiants han aprovat aquesta selectivitat, però amb les matemàtiques realment hi ha una nota molt baixa, es fa explícit aquest problema, que per cert també apareix amb el català, ara parlaves de llengua, el català és l'assignatura comuna amb la nota més baixa, menys d'un 6,5, tot i que en aquest cas millora una mica respecte a l'any passat. Volem parlar d'aquesta situació amb les matemàtiques i per això afegim a la conversa la Clara Mateo Campo, que és professora de matemàtiques al Batxillerat Científic de l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga i també és sotscoordinadora de selectivitat. Clara, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Joan, què tal?
20: Aquí ens preguntem què ha passat amb les matemàtiques, si és un problema de nivell dels estudiants o és un problema del nivell de l'examen.
11: Bé, a veure, per començar, abans de parlar de l'examen, em permetràs fer un comentari, no? Bueno, un parell de precisions, perquè és molt fàcil, de cometes, mirar una nota i dir 4,18, que malament, que baix, i sí, evidentment, això és preocupant. Però, al final, jo soc matemàtica i intento anar una mica més enllà, és no només hem de mirar la nota, sinó una cosa que que crec que és important és quin tipus de distribució, quin tipus de notes hem tingut en aquest examen. I una cosa que a mi almenys m'ha agradat és veure que la distribució que seguia en les notes és la distribució gaussiana, que es coneix com una campana de Gauss. És a dir, que si bé la mitjana està en 4,18, hi ha doncs, molta gent que està, és on hi ha més gent, diguem, però la distribució, la forma, és normal. Què ens indica això? Això el que ens indica és que l'examen està ben dissenyat pel que fa als resultats, que si bé són baixos, si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s o coses molt dispars, no? Llavors, almenys aquesta distribució, aquesta forma, ens està dient, bé, la nota és baixa, però ens ha afectat a tots per iguals. És a dir, un alumne que potser en un altre any hagués tret un 9, ha baixat el 8, però que hagués tret un 10, ha baixat el 9. És a dir, tots estan una mica desplaçats cap a l'esquerra. I això, vull dir que m'ha calmat i que crec que és un missatge bo perquè aquells alumnes que s'ho juguen molt, bueno, que s'ho juguen tot, o que la mate s'escondera molt a la universitat, veuran que més o menys estan jugant tots en les mateixes condicions, no? Llavors, això és una cosa que volia aclarir. Pel tema que ha passat amb l'examen i per què la nota és tan baixa, no? Jo crec, a veure, això opino des del meu punt de vista com a professora, després d'haver fet l'examen i després d'haver-ne corregit molts, la sensació que jo tinc és que era un examen llarg, i això ja s'ha dit, era llarg per la capacitat actual de l'alumnat. És a dir, jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. A nivell de continguts, eren continguts que eren molt adequats al currículum, eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs, i per tant jo crec que és això, l'element determinant ha sigut la falta de temps.
20: Sí. M'he quedat, m'he subratllat de la teva resposta, aquest actual. Què vols dir capacitat actual de l'alumnat?
11: Aquí volia entrar, perquè ja era un dels temes que volia destacar. Mira, el 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat que, bueno, amb tota la situació que va haver de pandèmia, de classes cancel·lades, el que es va fer és que es va canviar el format de la selectivitat. Es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. Aquesta reducció dels problemes s'ha mantingut des de llavors. Si bé l'any passat va haver un canvi de format, que ja se n'ha, bueno, se n'ha parlat bastant, els alumnes segueixen fent 4 problemes. Llavors, quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes. És això el que volia dir.
20: I què ha passat en aquests 7 anys?
11: Clar, què l'ha passat en aquests anys? Per mi és molt fàcil o simplista culpar la prova d'un mal disseny. Crec que això és quedar-se a la superfície, no, de l'iceberg. Jo crec que hem d'aprofitar aquesta benentesa o aquest mal resultat per discutir què està passant amb el sistema educatiu. Evidentment, hi ha coses que s'han de fer millor en el disseny de la prova de selectivitat, perquè si l'alumnat actual no pot fer un examen d'aquesta llargada, doncs l'examen no hauria de ser així de llarg. I pel que sé, ja s'estan revisant els protocols i els dissenys de com es fan els exàmens de matemàtiques perquè això no torni a passar els pròxims anys. Però bé, per què hi ha hagut aquests mals resultats? Jo crec que hi ha molts factors i és molt difícil trobar una causa concreta. Però crec que hem de ser molt crítics, el que ja he dit, intentar doncs, destriar, intentar posar solucions. Començo amb coses, insisteixo, des del meu punt de vista, coses que crec que estan afectant i que fan que els resultats en matemàtiques baixin. Mira, per exemple, aquesta promoció és de les primeres promocions que ha arribat a la selectivitat, que només tenia 3 hores de matemàtiques a primer de batxillerat. Això fa uns anys, fins ara en tenien, bueno, fins fa 3-4 anys, teníem 4 hores a primer de batxillerat, 4 hores de segon. Això va canviar i vam perdre una hora de matemàtiques a primer de batxillerat. Clar, això fa que tinguis una hora menys per treballar determinats tipus de problemes. Això fa que els alumnes arribin més preparats. I no només al batxillerat, sinó que també a l'ESO, hem vist que molts centres han disminuït les hores de docència de matemàtiques de 4 a la setmana a 3 per fer més projectes, que està bé, que són interessants, però en definitiva el que fem és que cada cop fem menys hores de matemàtiques i això evidentment afecta, no? Més coses que crec que poden ser condicionals a l'hora de fer un examen de selectivitat és que els alumnes van amb moltíssima pressió als exàmens. Això també se n'ha parlat. Les notes de TAI estan disparades, estan molt, molt altes en comparació amb fa uns anys, perquè hi ha poques places per la demanda actual a la universitat. clar, un alumne que vulgui entrar a una enginyeria, que vulgui entrar a unes matemàtiques, necessita notes molt, molt, molt altes, van molt nerviosos. Van molt nerviosos i no treuen el millor de si. A part, ja tenen menys comprensió lectora, bé, un conjunt de coses que fa que ells no gestionin tan bé o que no puguin treure el millor de si en l'examen, no?
20: Veig aquí la Neus, la Júlia i en Marc, que van prenent notes. De seguida obriré torn de paraula, si voleu, però abans parlaves d'aquesta campana de Gauss i deies, no, com que més o menys està equilibrada, vol dir que això ha quedat molt repartit? Vol dir que el nivell de tots és més baix? El fet de no tenir molt bones notes vol dir que són tots que tenen dificultats? O què vol dir aquest dibuix tirat cap a l'esquerra que ens deies?
11: D'acord, a mi això el que vol dir és, per començar, és un indicador de que l'examen ja d'entrada ja no està mal dissenyat, perquè ens ha afectat a tots per igual. És a dir, és el que deia, un examen mal dissenyat, quan jo faig un examen a classe, si de cop ens suspenen tots, qui ha fotut la pota sóc jo. Perquè he dissenyat malament l'examen o perquè no els he explicat alguna cosa que després he pensat que era adequat perquè sortís a l'examen, no? Llavors, si està distribuït, vol dir que hi ha gent que ha tret molt bones notes, hi ha gent que ha tret de baixes, i per tant ens dona una idea que com a mínim això és el que toca. Idealment, aquesta campana de Gauss, evidentment, no hauria d'estar centrada en el 4,2, sinó que hauria d'estar centrada en el 5, 5 i poc. I altres anys és el que hem trobat, eh? De fet, dels últims 5 anys, si mirem el 2024, teníem un 4,88 i mitjana, i aquest any el 4,18, no? Només hi ha hagut els últims anys, un parell d'anys, que la campana no estigués on tocava, entre cometes. Llavors, jo crec que sí, que és el que comentaves. Vol dir que els alumnes en general han reaccionat de la mateixa manera davant l'examen i que, per tant, veiem que aquesta no capacitat de resoldre l'examen de forma correcta ha sigut uniforme, per dir-ho una mica així. I per mi també es tradueix, que no és ben bé així, però va molt relacionat amb una baixada general del nivell. Jo aquí també crec que això és una evidència. Això és una evidència i les proves PISA dels últims anys així ho estan indicant també.
20: Neus.
2: Mare de batxillerat. Em presento com a mare de batxillerat. per tant, ensenyo les cartes ja abans de començar. Clar, m'ha semblat molt interessant això que diu la Clara, perquè el que ens ha vingut a dir és que estan menys preparats per intentar aconseguir unes notes més altes. Per clar. Tant, alguna cosa segur està fallant.
20: I la nota alta és en competició entre ells mateixos, clar. Per tant vol dir que potser ve inflada del batxillerat.
2: Clar. Llavors, ella no ha obert un meló, que és el meló, o un d'ells, que és els projectes. Fins a quin punt s'ha de potenciar o no el paper dels projectes educatius vers la formació clàssica, per resumir-ho, no? Però el que li voldria preguntar a la Clara és, des de la teva experiència i amb aquesta diagnosi que ens has fet, s'hauria de tornar, per exemple, a les 4 hores a batxillerat, o garantir-se que a l'ESO sí. Hi hagi més, perquè si no, clar, aquesta formació per projectes que... Sort que no hi ha el Marcos Lamelas avui, també t'ho he de dir. Però que podríem...
20: Ens estaria preguntant la taula del 17.
2: Que podríem dir que és com més innovadora.
35: Diferent.
2: Diferent. Guai. Però la pràctica... els resultats que estan veient no van en el sentit que seria desitjable. I, per tant, no sé si en algun moment algú s'haurà de plantejar que algunes de les coses que es feien abans i que ens semblaven tan avorrides, doncs igual eren millors per la formació. O no, no ho sé, jo no sóc pedagoga. Però d'entrada m'agradaria una mica el debat aquest de si la formació per projectes s'hauria de revisar d'alguna manera o, com a mínim, tornar a recuperar algunes coses tan clàssiques com una hora més de matemàtica.
20: I afegeixo, i ara deixo contestar la Clara, amb un dels últims, no sé si eren les proves PISA, una de les últimes proves d'aquestes de nivell que han sortit els últims mesos, hi havia una dada bastant demolidora que deia que fa 15 anys els alumnes catalans eren els que els agradaven menys les matemàtiques de l'Estat i els que treien millors resultats, i ara són els que els agraden més les matemàtiques i que treuen pitjors resultats.
11: Sí. A veure, diversos fronts oberts, m'ho he deixat aquí. ja s'estan fent... Aquí l'educació ja ha fet molts passos. Per exemple, l'any que ve tornem a les 4 hores de primer de batxillerat. I això era una cosa que s'ha d'enfatitzar. S'ha vist que hi ha hagut un pas enrere. A més, la resta de comunitats autònomes d'Espanya fan les 4 hores a primer i a segon de batxillerat i, per tant, era un greuge comparatiu que a Catalunya es fessin 3 hores. I això l'any que ve ja es fa el pas enrere i, per tant, tornem a tenir 4 hores de primer batxillerat. Per tant, això ja està resolt. A nivell d'ESO, jo crec que hi ha molts centres que també estan fent aquest pas enrere i estan tornant a ficar més hores de matemàtiques, a més hores per millorar la comprensió lectora dels alumnes, que al final són els dos pilars per poder entendre la resta d'assignatures també. I llavors, més que els projectes, els no projectes, jo crec que un dels punts que s'han de debatre és el currículum. Per mi el currículum, tant de primària com de secundària, inclús de batxillerat, moltes vegades és massa poc precís. És un currículum de mínims i crec que si s'especifiqués més què han de saber els alumnes en cada etapa, això crearia un context més igualitari i també més just i on els alumnes crec que sabrien més. I llavors, això és una reivindicació que s'està fent, no?, des de les mobilitzacions de professorat a tot el país, i es demana un currículum més precís, i després com cada centre apliqui aquesta metodologia, apliqui aquest currículum amb una metodologia o una altra a l'aula, al final et pot agradar més o menys una manera, mentre es funcioni i els alumnes sàpiguen el que han de saber. Aquí jo no hi entraria tant, no? Però jo crec que sí que s'ha de fer un pas enrere i tornar a fer matemàtiques més hores. També, sobretot, per la dificultat que tenen molts centres d'encabir matemàtiques en un projecte. Molts cops queden com algo anecdòtic de tenim 4 dades, fem una gràfica. Home, les matemàtiques són molt més que això. I han de ser més presents, no?
20: Doncs són les explicacions de la Clara Mateo Campo, professora de Matemàtiques al Batxillerat Científic a l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga, i també sots coordinadora de la selectivitat. Clara, gràcies, bona tarda.
11: Moltes gràcies, vinga, vagi bé.
20: I tenim encara aquí la Carlota Gurt, que és qui ens ha plantejat aquest tema que avui s'ha allargat, perquè realment tot el que fa referència a l'educació aquest any ens fa parlar moltíssim. Carlota, tinc dues coses anotades que, coneixent-te, potser també t'has anotat el mateix. Comprensió lectora, ho ha dit dues vegades,
36: clar,
20: i currículum,
36: sí, sí.
20: Concret, currículum vol dir digueu-me què he d'ensenyar.
36: Sí, sí, això crec que és una cosa que està molt clara, que quan veus certes coses de currículum hi ha una mena d'abstraccions que dius, no? Què costaria fer una llista exacta, no? Jo recordo fills meus que a vegades han fet exàmens o coses i no tenen clar què entra o què no entra o què, no? I dius, i això als professors els passa el mateix, no? Podríem dir. I amb el tema de la comprensió lectora, clarament tenim un problema que afecta, diguéssim, afecta els alumnes i afecta els adults també, i és un problema que a més va a més, i jo pronostico que anirà a més amb la IA, perquè ara ja no fem ni l'esforç de llegir les coses, no? De manera que en el fons el que s'hauria de fer, no?, o el que des de fora sembla que s'hauria de fer, és potenciar les competències bàsiques de tota la vida, no? Diguéssim, llegir, escriure, entendre i fer matemàtica en un sentit bastant pur i bastant abstracte, perquè això és la base de tota la resta de coneixements, no?
20: Doncs hem començat amb la Carlota la segona hora d'aquest Catalunya Migdia parlant de les capacitats i de si igualàvem per dalt o per baix, i hem acabat amb una cosa bastant més bàsica, que és si un dels problemes d'aquestes matemàtiques a la selectivitat ha estat que els alumnes no tenen prou capacitat lectora per entendre el que els hi demanen, i fins i tot que potser els mestres tampoc saben ben bé què els hi han d'ensenyar. Carlota, gràcies, que tinguis bona revetlla.
36: A vosaltres, bona tarda.
20: Fem una petitíssima pausa, que té a veure per ser amb la revetlla, i a la tornada ens posem amb el tema d'aquesta setmana.
4: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM. Catalunya Migdia.
20: I com dèiem, anem amb el tema dels últims dies, amb el tema d'aquesta setmana i de l'anterior. El Consell de Ministres ha aprovat avui una dotació mai vista per la dependència. És una pujada històrica, 2.000 milions d'euros aquest any, més de 6.000 milions l'any que ve. A més, es notarà la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol. La gent que cobra dependències ho notarà de manera significativa i l'anunci arriba l'endemà d'aquesta sentència del cas Mascaretes, d'aquests 24 anys de presó per l'exministre Ábalos, ex-mà dreta de Pedro Sánchez, la persona que el va ajudar a recuperar el control del PSOE i que després el va ajudar a arribar a la Moncloa. Per tant, un col·laborador estretíssim que s'ha convertit en el ministre condemnat per corrupció amb una sentència més dura de la democràcia. Això d'avui és... Pedro Sánchez diu... és la justificació que aquest govern ha de seguir en marxa enmig de tota aquesta tempesta perquè jo vaig aprovant mesures socials que beneficien a tothom. L'altra part et dirà... són cortines de fum i propaganda perquè t'està caient aquí de tot a sobre i ja no saps com continuar.
35: Jo faria una tercera opció, precampanya.
20: És compatible amb les altres dues.
35: Sí, segurament. Una variable, doncs, jo crec que ja està en precampanya. O sigui, no ens enganyem que també la presentació dels pressupostos que faci, que en un 99% no s'aprovaran, seran els pressupostos més expansius de la història, com acostumen a ser sempre, segons tots els governs, els pressupostos amb més projectes i que, per tant, ja apuntaran doncs, cap a aquestes eleccions que hi haurà. A Madrid ja es parla d'eleccions que podrien ser febrer-març, abans de les municipals. De cap manera la gent del PSOE, els alcaldes, volen que coincideixi amb les municipals i més enllà, segurament no, potser... l'interessa abans. És el que es diu per Madrid. A Madrid, com aneu sap, es diuen moltes coses, a vegades bolos...
2: Però és
35: més probable que ara mateix
2: a banda dels famosos mentideros, sí. les seves declaracions, les seves últimes declaracions van per aquí i sobretot la pista la dona el PNB quan li diu això. Sí. Si no els aproves, convoca. Exacte. Perquè no només no volen els alcaldes del PSOE, no vol tampoc el PNB i no vol tampoc Junts. És a dir, per tant, en això coincideixen els tres que els hi convé separar des de les municipals.
35: Tampoc el pot collar molt, perquè a Euskadi governen socialistes i PNB, per tant ens trobem davant d'aquesta disjuntiva, que evidentment és una gran acció, no ho poso en dubte, el tema de la dependència, al contrari, potser hauria de començar per aquí, segurament. Però des d'un punt de vista polític, és el que tu demanaves, no? Aquest manual de supervivència, o fins i tot, com deia, diu Rufián, a veure si dotem de contingut la legislatura, jo crec que és més que això, un acte gairebé de precampanya, com seran els pressupostos, i anem-nos preparant.
9: Jo, de totes maneres, destacar, com deies ara, és una mesura molt important en termes socials. La dependència, l'envelliment de la població és un dels grans problemes actuals de la nostra societat. I, a més, jo recordava, no?, el final de les legislatures Zapatero i de l'inici de la crisi econòmica, com va ser una de les grans polítiques afectades. Era una novetat molt important a Espanya i la llei de dependència va ser brutalment retallada. Si teníeu gent coneguda que la rebés, realment en situacions familiars dramàtiques quan es va fer aquesta retallada. I l'augment és espectacular. És a dir, els socialistes són especialistes en, també ho feia Zapatero, s'acaba la legislatura, venen eleccions, faig un avortament, un matrimoni igualitari, però poca cosa del menjar, no?, que diem. La veritat és que hi ha gent que estava cobrant 290 euros al mes amb graus de dependència, que passarà a més que duplicar el que cobra. Vull dir, jo celebrar la notícia, tot i que evidentment crec que, bueno, si volíem fer això ho podrien haver fet també molt abans.
35: El problema és que a Madrid l'ambient està tan enrarit des d'un punt de vista judicial que si tu ara fas aquesta acció, doncs s'interpreta com una cortina de fum o com una precampanya i que realment, per tant, queda en un segon pla. Ell, si més no, ell, vull dir, Pedro Sánchez i els socialistes intenten portar-ho per damunt, però clar, davant d'una sentència del que deies del cas Ábalos, del ministre espanyol amb més anys de presó de tota, des de la democràcia, 24, és difícil de tapar aquesta situació.
2: En el cas concret de la llei de la dependència, ara recordaves l'època Zapatero, quan l'aproven, que va ser una llei pionera i molt, molt atractiva i molt necessària, es va aprovar, recordo, sense memòria econòmica, i el que es deia és que, a més, s'havia de cofinançar amb les autonomies, i el que va passar és que les autonomies, algunes, no totes, posaven la seva part i no arribava la part del govern central. Per tant, va ser una llei molt voluntariosa i molt necessària, però que va néixer sense pràcticament pressupost, i per tant, ha sigut una llei mal resolta des del punt de vista executiu durant molt de temps. Totalment. Per tant, tant de bo aquesta inversió milmilionària d'ara i de l'any que ve, perquè recordem que una part important és per l'any vinent, doncs es compleixi. I sí, és això que diu en Rufián està molt bé, no? De dotar de contingut. La qüestió és que t'has de posar d'acord amb una majoria parlamentària que no tens per dotar-la de contingut. Per
5: tant, és gairebé inviable.
2: Difícilment la llei de la dependència, a més, tal com està dissenyada la inversió, doncs no, ningú hi votarà en contra, no? Però amb la resta de propostes que probablement li agradarien a Gabriel Rufián, doncs no li agradaran a Míriam Nogueras, o probablement tampoc li entusiasmaran al PNB. Jo crec que com a eslògan està molt bé i probablement és el que s'espera d'un govern, però té una majoria que és la que és i que cada cop serà més minsa, perquè el rellotge li juga en contra no només al govern i a Sánchez, sinó també als socis, que també tindran eleccions, no?, quan arribi. I sobre el tema Ábalos, és veritat que és una condemna molt alta. Jo sempre que es parla de condemnes, més igual que siguin 10 que 25, no? A mi m'agrada molt insistir en que som una societat cada cop més punitivista, no? Més anys millor, i cap dels que estem aquí, si hagués de passar una sola nit en presó,
5: no l'aguantaríem.
2: Doncs, no l'aguantaríem o sabríem el que és, no? Per tant, doncs sí, és una condemna que pot tenir un punt d'exemplar. També és veritat que algunes de les comparacions que s'estan fent parlant amb penalistes no és correcte, és a dir, tu, quan es diu, no, però és que per un homicidi et poden caure menys anys. Bueno, homicidi és un delicte i aquí el que s'ha fet és acumular delictes. Per tant, diguéssim, el que hi ha és 4 delictes. Això una. I dos, sobre el tema del Dama, que també és el gran tema a Madrid.
20: Ara hi anirem, sí.
2: Bueno, hi entro o no?
20: Endavant. Estàs acostant la pilota a l'àrea.
2: Ah, molt bé, molt bé.
20: No, ara, ara trucarem a la davantera.
2: No, amb el tema del Dama, és a dir, a mi em sembla, sobretot em sembla un desastre que no li obliguin a tornar els diners que va... que ens va defraudar tots.
5: És que estem parlant de 3,7
2: milions. 3,7
5: milions.
2: Em sembla també, m'indigna que aquest senyor l'hagin convertit en un heroi, quan en realitat hauria de ser una persona a la que se li hauria de demanar comptes i no anar-se passejant pels platós i convertit en un heroi. Ara bé, dit... O sigui, en fi, denostant el personatge al Dama i exigint que torni els diners encara que la justícia hagi decidit que no cal, el Dames n'hi haurà sempre, ens agradi més o menys. Però jo, el senyor Aldama no és un responsable polític, no és algú a la que al que se li exigeixi, li podem exigir tots, i els que estem aquí també, una obligació ètica i moral en tant que està gestionant el patrimoni públic i els nostres impostos i els nostres diners, i a més resulta que hi ha gent que li ha fet confiança perquè l'ha votat perquè faci això, i a més resulta que es va omplir la boca i va actuar com a portaveu d'una majoria que feia fora un govern per, entre altres motius,
20: va posar la veu a la moció de censura contra la corrupció.
2: Entre altres motius per la corrupció. Per tant, quan hi ha corrupció, parlo des d'un diari editorialment d'esquerres o centre-esquerra. Jo crec que l'exigència sempre ha de ser superior als teus.
5: Sí, però una mica més d'exigència amb el Dama segurament n'hi hauria hagut,
20: Ja m'heu portat la pilota a la frontal de l'àrea. Anem a rematar-ho, això. Abans, deixeu-me dir que hi ha un incendi a Sant Andreu de la Barca, és un foc petit, els bombers en principi creuen que el podran tenir controlat aviat, però sapigueu que està tallada l'autovia A2, per tant, tota la gent que s'hagi de moure a aquesta hora, sobretot per la Revetlla de Sant Joan, que n'hi ha moltíssima, doncs sapigueu que aquesta autovia A2 està tallada a la zona de Sant Andreu de la Barca i que és per aquest motiu. Ara sí, anem a rematar. Afegim a la conversa la Montserrat Comas, és magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exvocal del Consell General del Poder Judicial, ara jubilada, però continua sent referent per totes les preguntes que ens sorgeixen. Per tant, Montserrat Comas, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
20: Parlem d'aquesta figura del Dama. Ahir ens va sorprendre molt a tots els que ens mirem la justícia des de fora aquesta condemna al Dama, que és el corruptor, a qui el Suprem imposa 4 anys i mig de presó, però a la vegada l'exonera de complir-los perquè ha col·laborat amb la justícia, i ara el que s'apuntava també a la tertúlia, el govern espanyol interpreta que això pot animar els altres aldames d'altres possibles trames a començar a xerrar, dit col·loquialment, per poder esquivar les seves responsabilitats penals a canvi d'esquitxar a altres persones. Això és habitual en una causa judicial. La llei preveu beneficis pels col·laboradors, però socialment
10: Home, ens sorprèn moltíssim que la persona que és necessària, el corruptor d'una causa de corrupció, doncs al final se'n vagi a casa i ni tan sols hagi de tornar els diners.
6: Bé, és normal que sorprengui, perquè efectivament el tribunal tenia una altra opció legal en el cas del Dama. De seguida diré el perquè no comparteixo l'opció del tribunal a l'hora d'imposar les penes al Dama i que han permès, a més, doncs, la suspensió dels quatre delictes, perquè individualment cap de les penes que s'ha imposat per cada un d'aquests quatre delictes superen els 2 anys i sí que el Codi Penal permet una suspensió extraordinària quan les penes individualment no superen 2 anys. Ara diré perquè no comparteixo jo el raonament de la sentència. Abans si vull dir que estem davant d'una sentència respecte al cas Ábalos i Koldo, en què és una sentència efectivament contundent, és rigorosa en les penes, a excepció del Dama, però sí que aquesta sentència justifica en un context de preocupació i lluita contra la corrupció pública que afecta persones que s'aprofiten del seu càrrec públic per beneficiar-se personalment. I això, efectivament, erosiona les institucions i crea una desconfiança de la ciutadania amb les institucions democràtiques. S'ha de dir que són diversos delictes pels quals s'ha condemnat tant a Koldo com a Ábalos, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, suborn i malversació,

0: o diguem, motiva bé el per què li aplica un atenuant de confessió i un atenuant i col·laboració, és atenuant de confessió i col·laboració amb la justícia, i li aplica una atenuant molt qualificada. Estic d'acord en que és molt qualificada i no ordinària, perquè està ben justificat el dir, bé, té intensitat la col·laboració que va fer perquè va proporcionar uns documents que no tenien no tenia la UCO, que és policialment que estava investigant, ni tampoc es tenia en el jutjat, i això doncs ha facilitat la investigació d'aquests delictes i a més està col·laborant en altres causes penals. Aquí és on diu el Suprem que la atenuant l'aplica com molt qualificada. Però la meva discrepància en la sentència és que el Codi Penal, en aquest punt, el Codi Penal permet que els tribunals, en cas d'aplicar una atenuant molt qualificada, es rebaixi la pena un grau o dos. Rebaixar la pena un grau vol dir que si el mínim d'un delicte són 8 anys, la rebaixa d'un grau vol dir que te'n vas a la meitat, 4 a 8. Però si li rebaixes 2 graus, et quedes de 2 a 4. I aquí són el tribunal, jo crec que no queda justificat el perquè li rebaixa 2 graus i no un, que és el que demanava el Ministeri Fiscal i que aleshores hagués suposat 2 de les 4 penes superiors a 2 anys i hagués suposat que hauria d'ingressar a presó. Jo no comparteixo en aquest cas perquè hi ha una jurisprudència doncs, que es coneix per part dels magistrats que tenim casos de corrupció, diguem, pública, en el que tenim molt en compte en quin moment cronològic es produeix doncs, aquesta col·laboració amb la justícia. No és el mateix el que va passar en el cas Gürtel, un regidor del Partit Popular, sense que la justícia ni tampoc la policia saber res de la trama Gürtel, ell és el primer que posa en coneixement tota la trama que s'estava fent. I això va permetre iniciar un procediment i, per tant, quan tu des de l'inici col·labores i confesses delictes en el que tu també has participat, és diferent de quan això es fa per part del DAMA en un moment en què la policia, la UCO i també el jutjat ja tenia moltes proves, ja havia investigat prèviament aquests delictes. A més, ell estava en presó provisional per una altra causa, la de hidrocarburos, i es produeix aquest pacte amb la fiscalia de dir, si tu ajudes o col·labores en el cas hidrocarburos, jo demanaré la llibertat provisional, i aleshores també es produeix aquesta col·laboració amb el cas actual, amb el que és objecte ara que estem estudiant, però en un moment cronològic on ja hi havia moltes proves acumulades per part de la policia, no és qui destapa la trama. I per tant això sempre ho tenim molt en compte els jutges, perquè forma part de la jurisprudència, i a mi m'hagués semblat molt més adequat mantenir això de l'atenuant molt qualificada de col·laboració amb la justícia, perquè és important en delictes de corrupció pública doncs, la col·laboració d'algun dels acusats o d'algun dels investigats, però amb una rebaixa d'un sol grau de la pena i que hagués sigut penes de compliment i que hagués ingressat a presó. Aquesta és la meva opinió jurídica.
1: S'entén perfectament el que ens està explicant la Montserrat Comas, i clar, jo aquí em faig una pregunta. Si algú amb el teu perfil no veu motivacions jurídiques en aquesta exoneració de compliment de la sentència, quines justificacions hi veu? Perquè llavors aquí sí que ens comença a ressonar això d'animar a altra gent que digui, home, aquest se n'ha sortit, i ens ressona inevitablement José María Aznar dient que qui pugui fer alguna cosa que hi faci, i potser aquí algú està fent alguna cosa. Podríem mirar també el perfil de les persones que emeten aquesta sentència. Clar, no sé si això és una anàlisi més política, però no sé si també interpreta la Montserrat com és la sentència en aquesta direcció.
0: Sí, jo no puc opinar, diguem, en aquesta direcció.
1: Home, estem veient, efectivament... estem...

0: dient...
1: És donar-li unes conseqüències.
0: Sí, si em permet, Montserrat, conseqüències... la malícia, als jutges no els hi passa mai res, opinin el que opinin políticament.
1: Sí. Jo he donat una explicació, efectivament, molt més tècnica, jurídica, sí, i més tècnica, de que el tribunal tenia una altra possibilitat, tenia una altra opció, perquè el Codi Penal preveu aquesta potestat del tribunal de tenir en compte totes les circumstàncies rebaixar la pena un grau o dos. En aquest cas s'ha optat per rebaixar-la a dos i efectivament els quatre delictes han quedat per sota dels dos anys. Tampoc és, també és facultatiu i no és preceptiu suspendre penes inferiors a dos anys quan hi ha tres o quatre delictes, però el tribunal aquí sí que ha motivat, diguem, moltíssim el perquè considera que delictes d'organitzacions criminals i de tràfic d'influències i de corrupció pública, diguem, doncs valora molt aquesta col·laboració perquè va presentar documents que no es tenien i que això ha servit per poder doncs, investigar fins al final aquest delicte. No estem habituats, perquè no s'havia dit mai pel Tribunal Suprem, que es valorés la col·laboració que s'està fent amb altres jutjats en altres investigacions, perquè això és cas a cas. Vull dir, no es decidien, no hi ha elements en aquell moment de proves perquè un tribunal pugui saber quina és la forma que està col·laborant en altres casos. En cada cas es valorarà si la col·laboració i la confessió d'una persona doncs, ha ajudat d'una forma molt intensa o definitiva. No?
0: Doncs és l'explicació.
1: Aquí també és un criteri molt discutible. I després ja també aclareixo per fi, perquè m'ho heu preguntat, això de que no ha de tornar els beneficis de la comissió de les mascaretes. He de dir que el Ministeri Fiscal el que demanava efectivament és un delicte del que ha quedat absolt, tant ell com els altres dos, que és un delicte que se li diu d'aprofitament d'informació privilegiada per part d'un funcionari públic. I el particular, que està en el 408 del Codi Penal, doncs també s'aprofita de saber que els funcionaris en els que suborna doncs tenen una informació privilegiada. Aquest delicte en el Codi Penal es castiga amb una pena de multa equivalent com a mínim a la quantia del benefici que tu has rebut. I es pot inclús duplicar i triplicar la multa. I, per tant, si s'hagués condemnat per aquest delicte, doncs hagués tingut que tornar-se com a multa la part d'aquests 3.700.000 que es va beneficiar. Com que hi ha hagut aquesta absolució, doncs per això no es parla de que ha de retornar, diguem, aquest benefici que va obtenir ell gràcies al suborn, diguem, que van acceptar per una altra part, que són els que tenen més responsabilitat d'acceptar suborns, doncs funcionaris públics i persones com l'Avalos, que era membre del Consell de Ministres, era ministre en aquell moment.
0: Ministre de Transport, sí. Doncs l'explicació sí. Tancada amb l'explicació tècnica impecable de la Montserrat Comas, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exvocal del Consell General del Poder Judicial. Molt breument, sisplau, sí.
1: Sí, molt ràpida. La diferència del cas Gürtel amb aquest és que en el cas Gürtel parlem d'un cas de 120 milions de frau i, a més, a l'administració pública. I, a més, per una quantia de 300 i pico mil es va condemnar el Partit Popular com a responsable civil a títol lucratiu i, per tant, sí que el PP estava, en aquest cas, condemnat, cosa que en aquest cas no succeeix. Vull dir, no hi ha hagut ni cap raonament, ni en fase d'investigació, ni ara cap raonament a la sentència que hagi condemnat el PSOE per conèixer o per haver-se beneficiat perquè els beneficis que van obtenir Koldo i el Dama i el ministre Avalos, la sentència ho simplifica amb ells tres, que són els tres acusats. Vull dir, no ha estat condemnat el PSOE com a partit polític, diguem. Aquesta diferència també la volia dir.
0: Doncs queda feta aquesta precisió. Montserrat Comas, gràcies. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
0: Fem una pausa i no us escapeu de valorar molt breument la implicació política.
2: Catalunya migdia.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat General Realitat de Catalunya.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
7: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
0: I ens queda un minut fins a les 4 amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i en Marc Bataller. Abans d'acomiadar-vos, sentint el que deia la Montserrat Comas, veieu intenció en aquesta sentència que altra gent pugui estirar la manta o no?
8: Jo crec que, sens dubte, amb la corrupció ha de ser implacable, però el Tribunal Suprem està fent servir políticament la justícia.
9: Els jutges fan política, ho vam veure a Catalunya i ho estem veient ara.
10: Estan animant algú? Sí, al Culito i a la Leire.
0: Ens queden animats. 30 segons i seran les 4. 30 segons i arrenca la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga i també els blocs informatius de Trescat.info per seguir aquesta tarda de Revetlla, on estarem molt pendents de la situació del trànsit i també dels incendis. Tenim tota la zona de Ponent i les Terres de l'Ebre amb risc alt o molt alt per focs forestals, mala combinació amb els petards i les fogueres de Sant Joan. Nosaltres tornem demà a les 2 en versió reduïda i dijous el programa normal.
11: Revetlla. Celebració festiva que té lloc la nit anterior a una diada assenyalada o una festivitat, sovint amb àpats, música, focs o altres activitats de caràcter lúdic i col·lectiu. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí, Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Qui millor per fer la revetlla que Eloi Vila? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Una pinta de ser de revetlles.
2: Gran dia. Avui és un gran dia, sempre ho ha estat.
1: Jo crec que ets el col·laborador que haurà passat les revetlles més boges de tot el programa.
2: Home, n'hem fet unes quantes, sí. He cremat molta pólvora.
1: En general o...
2: Els dies de Sant Joan, la nit de la revetlla. Sí, en general m'agraden els petards. Sí, és una cosa que és, deu ser una cosa com, no, si és que hòstia, és molt humana, molt animal, perdó, no és humana, és molt animal, no, allò que et surt la bèstia i necessites cremar pólvora. De fet, tinc tres fills i quan eren petits a mi sempre em venien a buscar allò, pare, anem, i els amics, vinga, anem a tirar petards, anem a tirar petards, i vinga, bastona, tirant petards.
1: Això a un costat del ring. A l'altre, Joan Bota, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Tens pinta de que t'agradin tan poc els petards?
3: Doncs mira, com que ja no és estona informativa, ja puc dir una mica...
1: Ja pots opinar, sí. Eh?
2: Alerta.
3: Apunta. Els petards de baixa sonoritat són processisme.
4: Què vols dir, això?
2: Desenvolupa-ho, va.
3: Que si hi vas, hi vas.
2: Exacte.
3: I si no, no hi vagis.
1: O sigui, aquí o declarem i executem... O no fem res.
2: Però una mica tot, amb la vida, amb tot, no? Si hi vas, hi vas.
1: Ara de què estem parlant, ja?
3: Tinc la recança...
2: No, tot, no? Ara t'has emmerdat, no?
3: No, jo no. Jo estic una mica... No sé si ofès o amb un exercici d'introspecció de què vol dir això de tens tanta pinta que no t'agradi. M'està dient, ets un tio poc passional.
1: No, però tranquil, sí, ets tranquil, de poc
3: això
1: soroll.
3: Sí, això sí.
2: Home, respost raro, per això.
3: Respost raro.
2: Home, dius, hosti, doncs o m'agraden o no m'agraden, no?
1: L'Òscar, que el tenim, preparant coques de Sant Joan.
3: L'Òscar, crec que l'Òscar està intentant que un ésser que a casa seva és prioritari...
1: Han marxat lluny del soroll.
3: Diguéssim que allà sí que preocupa la baixa sonoritat.
1: O sigui que visca el processisme en aquest cas.
3: Això ho has dit tu.
1: Molt bé.
3: No gosaria.
1: És dimarts, 23 de juny, i estem pendents de tot això. Pendents d'una inversió rècord en dependència.
3: L'ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí, just l'endemà de la dura condemna per corrupció a l'exministre José Luis Ábalos. A partir d'ara, l'Estat passarà a finançar la meitat de les ajudes per dependència en lloc del 30% actual. Així, Pedro Sánchez mira de fer un pas endavant, apuntarà a les polítiques socials just el dia abans de comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els casos judicials que l'assetgen.
1: Un suspens en mates.
3: Els alumnes catalans han suspès matemàtiques a la CL, una nota mitjana del 4,18. Les matemàtiques han estat la pedra a la sabata en unes proves en què han augmentat els aprovats, que arriben pràcticament al 96%. Per cert, català és l'assignatura comuna amb la nota més baixa. En aquest cas, no arriba al 6,5.
1: Sant Joan en plena onada de calor.
3: Ara dèiem, hi ha un alt risc d'incendi, cosa que ha obligat els bombers a activar un reforç operatiu a les comarques amb més perill. Avui, doncs, nit de celebracions, tot i que en molts pobles hi haurà limitacions, ja que s'han prohibit algunes fogueres si tenen un bosc a prop.
1: Ara en parlarem i veurem quines limitacions són aquestes i si queden gaire clares. I en futbol, aquest Mundial, de moment, és de Messi.
3: Màxim golejador fins ara de la història dels campionats del món. 18 gols ja després de fer-ne dos més ahir contra Àustria, però avui també destaca un altre argentí, Julián Álvarez, davanter de l'Atlètic de Madrid, de moment, que ha demanat al seu club que el deixi marxar aquest estiu.
1: I aquesta tarda, de què estarem pendents?
3: Doncs de les carreteres, òbviament. A partir de les 5 d'aquesta tarda i fins a les 10 del vespre s'aplica per primera vegada la limitació a 80 km per hora a les vies de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Hòstia, sort que ho has dit.
3: Sí, perquè tu, quan agafis el cotxe, jo crec que no podràs passar de 30 ja, eh?
1: No, en sèrio? Sí, serà molt bèstia, això.
3: Home, els precedents, diguéssim, que no... Agafar el cotxe a les 7 de la tarda...
1: Mal tema, no?
3: Tothom que marxi de la ciutat, com Francesc Garriga, que miri a quina hora ho pot fer, perquè ja, si no, et pot passar el que li passarà a ell.
1: Bé, ho explicarem.
3: Ah, depèn d'on vagis. Depèn d'on
1: sí,
3: vagis.
1: Sí, vaja, una mica de diagonal hem de fer.
2: S'ha de sortir d'aquí. Doncs,
1: i sortir per la diagonal.
3: Ànims, eh?
1: Moltes gràcies, Joan Bota. Que tinguis una bona revetlla.
3: Igualment.
1: Amb baixa sonoritat o alta, la que tu vulguis.
3: Gràcies. Bona
1: tarda. Una abraçada, va. 4 i 5. Eloi Vila, anem tots amb l'Argentina.
5: Messi, se lo merecía por haber errado el penal. del partido. En los 40 años de Diego, en Dallas, contra Diego le cortaron las piernas. Messi con su zurda mágica.
6: Lo tiene Lionel Messi, va al rebote. La busca Messi.
1: Quina ràbia. Que no juguem al Barça.
2: És acollonant. Està finíssim. Està finíssim.
1: Però tu saps l'orgull que seria ara pensar que és jugador del Barça? Sí, fa una mica de ràbia.
2: Fa molta ràbia, sí.
1: Perquè a la campanya electoral, a la campanya electoral es va parlar de Messi gairebé com un moble, en alguns casos.
2: No, ja el teníem una mica ja com... No, està jugant al Lliga dels Estats Units.
1: No cal
2: fins
1: Messi.
2: Fins i tot he sentit a dir que una part de raó... Tenen algú que ha dit, no, hòstia, clar, ell porta fent una pretemporada tot l'any, no? Preparant-se per aquest mundial.
1: Segur que el desgast que ha tingut ell no és el que han tingut altres jugadors, això és evident.
2: I el calendari no és el que és, i ni la pressió, ni
1: res. 5 gols,
2: És impressionant.
1: 5 gols.
2: És impressionant amb aquesta edat, i a més, el veus com genera. O sigui, veient el partit d'ahir, que ahir el vaig poder veure, el veus no només amb aquesta capacitat resolutiva que sempre... hem vist, sinó que a més té una capacitat de generar joc. És l'ànima d'Argentina claríssimament, sosté aquest equip.
1: Deixa'm saludar una de les millors classificades de la porra de Catalunya Ràdio. Judit Pastor, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Ella i Carla Verdés estan empatades a punts, no? Sí. Tu tens més punts, Carla?
7: No, la Carla va més amunt. La Carla, quants en tens tu, Carla?
1: Quants punts tens tu, Carla? Molts més.
7: Molts més.
1: Comprovem-ho, sisplau.
7: Al bar, al bar.
1: En tot cas...
7: Jo tinc 34 punts.
1: Ah, la Carla en té 38. No, doncs la Carla és la número 1.
7: Molt bé, Carla.
1: Però la Judit també està en una molt bona posició.
7: Sí, de fet s'està produint un fenomen que jo estic seguint aquest Mundial. No estic mirant els partits, però és cada dia actualitzo la porra. Llavors, sé com van les coses pels punts que tinc a la porra. Ara, els partits, i ara, un altre dia, saps el que et vull dir? Però,
2: la gent que ho fa, això, eh?
7: Estic molt orgullosa. És la primera porra així esportiva en què participo i no m'està anant malament, tu. Bé,
1: ahir va jugar a l'Argentina, va guanyar, va jugar a França, va guanyar. Mbappé no trigarà gaire a superar el rècord de Messi. Si no ho fa aquest Mundial, ho faran en el proper. Però ahir també, després de l'Argentina, això al tot costa, segur que en faran plat de primer, segon i postre, va parlar Julián Álvarez i va dir això.
8: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño. ¿Vindrà el Barça?
2: No tinc ni idea. No tinc ni idea, a més no sé.
1: T'agradaria que vingués al Barça?
2: Sí, és un bon jugador. Trobo que el preu és molt elevat, eh? És veritat que anar a buscar un davanter, de la qualitat del Julián Álvarez, doncs ara val el que val, però, hòstia, 120 milions que diuen que serà l'oferta que farà el Barça, em sembla molts diners, eh?
1: Judit, amb l'autoritat que et dona ser líder a la porra, Julián sí o Julián no?
7: Julián sí.
1: Julián sí, molt bé. Són les 4:09, Revetlla de Sant Joan.

0: de Sant Joan, nit de Revella, nit de fogueres i nit de petards. Tu ja ens has declarat, t'has declarat com a petarder, eh?
1: Sí, però jo trobo que peten menys ara que abans.
0: Vols fer una denúncia?
1: No, Déu me'n guarda de denunciar res.
0: O potser tu t'has fet gran i necessites ja un canó de guerra.
1: No, jo entenc que és molt molest, eh? I a més hi ha gent que no li agraden gens i és un problema. I per tant, si podem conviure i per tant que els petards siguin més suaus, però no sé si és realment així, eh?
0: Però a veure, tu ets de...
1: Jo tinc la sensació de quan era petit allò petava molt més fort.
0: A tu t'agraden molt els petards? A tu, Judit?
2: No els suporto. I aquí ens les tindrem, Eloi.
1: Sí,
2: no suporto els petards.
1: M'han agradat sempre molt.
2: No suporto
1: molt
2: els petards. Però quin sentit... És a dir, vull que m'expliquis perquè ho vull entendre bé. Mm. Quin sentit té?
0: Quina gràcia.
2: Fer petar una cosa. És a dir, entenc el sentit ritual de la foguera...
1: Fer petar una cosa, no fer petar un petard, eh?
2: Sí, però...
1: Perquè veig, hi ha qui els posa dins de les bústies i això no.
2: Això segur que ho has fet, tu.
1: Jo ho havia fet de
0: poble. Ah, anava a dir. Perquè si ets de poble, això ho has fet, Eloi Vila.
1: Això no es fa. Si entenem que no es fa.
0: No s'ha de fer.
1: S'havien fet moltes bestieses.
0: Quines bestieses havies arribat a fer?
1: No,
0: i no em parlis d'animals, eh?
1: No,
2: però... Ai.
1: No, bestieses.
0: Aquell cargol que...
1: No, animals no. Mira, animals no. Segur que no.
0: Prohibit.
1: Però bústies, obrir... Doncs portes i...
2: Ai.
1: Un petar a dintre. Aquestes coses de canalla que entenc que no s'han de fer i que han de vetllar perquè...
0: Trapelleries.
1: Trapelleries. No, jo crec que té una... Deia que era una cosa com molt animal, no? El fet de la patacada, la pólvora, l'olor de pólvora, no sé, és una cosa que és més difícil d'explicar. O sigui, t'agrada, no t'agrada...
2: Ja,
1: o...
2: però jo crec que si ho poses en una balança sí. Són més els inconvenients que els avantatges. És a dir, quin és l'avantatge de tirar petards? És que no,
0: amb avantatge no n'hi ha cap, però com no, tampoc però... té cap avantatge aplaudint una obra de teatre.
2: Sí, però una obra de teatre, en principi, no molesta ningú.
0: No,
2: aquí
0: no,
2: hi ha molta gent que ho passa malament, gent que marxa, sobretot de les ciutats,
0: sí.
2: Els animals de companyia que s'ho passen fatal, els animals salvatges que es desubiquen i pobres també s'ho passen fatal, estem en alt risc d'incendi, no seria la millor idea tirar petards. Vull dir que veig molts inconvenients i pocs avantatges.
1: Però, jo estic super a favor de conviure.
0: No és piròman, eh?
1: Super a favor de conviure entre la gent que li agraden i els que no els hi agraden. No.
0: Una mica de moderació. Sí, com sigui, aquest any cada família es gastarà a casa nostra entre 30 i 50 euros en petards. I atenció, perquè segons el sector...
1: Família, no persona.
0: Família. I la meitat de les vendes ja seran petards de baixa sonoritat.
2: Això que deia el Joan Bota, no?
0: Hem enviat la Marta del Cor a una botiga de petards al carrer Aragó de Barcelona. Marta, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Com està la botiga ara mateix?
3: Doncs des que ha arribat no ha parat d'entrar gent.
0: Sí?
3: O sigui, això és constant, eh? Hi ha 6 venedors.
0: Mira, penseu
3: que,
0: 6 venedors.
3: 6 venedors en una botiga petita.
0: Però un moment, és una botiga... O
3: és una botiga.
0: No és d'aquests estants que es posen només per les festes de Sant Joan.
3: No, és una botiga permanent, de Petard CM, i aquí hi ha en aquests moments 6 venedors.
0: Ah,
3: perdona,
0: però és el nostre patrocinador. Oh.
3: Ah, doncs són ells, exacte, que tenen botigues per tot Catalunya.
0: Sí.
1: Avui és el dia.
3: Ja el farem ara. Ah. I com et deia, que no para de venir gent, penseu que m'explicaven que el 40% de les persones fan les compres de petards i de pirotècnia avui.
0: Clar.
3: I la gent, en general, va a última hora. I aquí he vist passar de tot, molta gent jove, gent gran, homes, dones, moltes famílies amb els seus fills, diguem, tots els perfils, i a més penseu que això no és el lineal del supermercat. Tu no vens aquí i vas agafant el que veus i el que t'agrada, sinó que calen tots aquests venedors perquè t'assessorin, tu dius, mira quina edat tens,
0: ah,
3: què és el
0: que
3: busques...
0: No hi ha allò prestatgeries on tu vas agafant, sinó que ho has de demanar.
3: Clar, i ells et diuen, escolta'm, això qui ho farà servir? Quin pressupost tens? Què és el que busques? Què és el que t'agrada? Diguem que t'assessoren, perquè pensem que aquí hi ha coses que peten molt, i segons per qui hagi de ser, doncs potser no és el més adequat. Llavors tota aquesta gent no són simples venedors que et despatxen i et cobren, sinó que t'orienten segons el que busquis.
1: Hi ha una oferta amplíssima, perquè jo recordo quan era petit, abans ho comentava, primer que tinc la sensació que peten menys, que no petaven.
3: Ara ho preguntarem,
1: clàssics,
3: això.
1: Hi ha un clàssic, jo quan era petit, i els clàssics, bueno, encara hi deuen ser, les piules, els xinos, i els barrenos, no?, que n'hi havien de diferents.
0: Els barrenos.
1: Perdona, això és llenguatge...
0: No, a Súria era el Trueno.
2: Uf, el Trueno aquest em fa una por, Miquet, el Trueno aquest.
0: Que estan com embolicats com si fossin un caramel.
1: Sí.
3: Veieu, a casa meva el que triomfa és el goril·la caganer. Si teniu nens petits, és el que triomfa,
1: Això
3: als nens petits els encanta. És un goril·la...
1: De petar molt poc, eh?
3: No, això no fa res, això. Però els nens que estan en aquesta època, els nens petits, que els encanta tot el tema escatològic, tu li encens la metxa i el que fa és... Va sortint una caca, una cosa en forma de caca. caca de dins del cartró, i això els nens petits els encanta. Però escolteu-me, més que parlar nosaltres, ara, ja que tenim aquí a un autèntic expert en pirotècnia, que és el Jesús López, que és el gerent de Petarsema. Bona tarda, Jesús, com estàs?
4: Hola, bona tarda. Bé,
3: a veure, aquí estàvem dient tot de noms de petards, però digue'm, què és el que més veneu per Sant Joan? Què és el que...
4: Jo abans m'agradaria que diferenciéssim el que és pirotècnia del que és
3: això, això.
4: Per aquí tothom parla de petards, que fan molt soroll, però clar, el petard és una part molt petita de les nostres vendes. La pirotècnia té des de fons, des de bombetes, des de bengales, des de candeles romanes, des de bateries, petards més sorollosos, menys sorollosos. És una gamma molt àmplia, i el que sap greu és que sempre està focalitzant amb els petards, i el que, perquè segurament és el que el producte que més malestar pot ocasionar segons quins col·lectius.
3: Però no és el que més veneu, vosaltres?
4: No, va, no. Sí. El que més es venen diferents són les bombetes. Bombetes, bengales... I
0: ah, sí? És el que més?
4: Sí. Sobretot les bombetes. És l'article estrella de sempre. I després nosaltres tenim aquí tot un conjunt de sortiments que, com has ben dit tu, la venda és molt assessorada. Llavors, quan la gent va una miqueta perduda, doncs els hi venem lots, que hi ha una miqueta de tot, i la gent així ja pot gaudir de la revetlla amb una miqueta de tot.
0: Perquè, Jesús, vosaltres teniu botigues només a Barcelona o per tot Catalunya?
4: No, a tota Catalunya. Nosaltres tenim 75 botigues a Catalunya i per la resta d'Espanya 15.
0: I en funció de si és Barcelona o és un poble, canvia el que compra la gent? Perquè ara jo recordo el meu poble, Súria, potser el que ha canviat és l'època.
4: Sí.
0: Però allà el que compraven eren els truenos, el no sé què, els que petaven fort.
1: És que l'oferta ha canviat molt.
4: Sí, però és que ha canviat molt tot això.
0: O sigui, és el temps el que ha evolucionat.
4: A la teva època segurament no hi havia candeles romanes, no hi havia bateries...
0: Què collons hi havia de candeles romanes?
3: No, jo he al·lucinat amb tot el que m'ha anat ensenyant, ja us ho dic, que fins i tot tu, Judit, acabaries comprant.
2: Però espera't una cosa, els truenos que a mi em preocupa molt, de veritat, que em fa molta por. Aquests encara existeixen?
4: Els trons de metge, vols dir, no el barreno que ha dit un company.
0: El barreno, l'Eloi.
2: Que es patega, que fa un sorollot que t'espanta.
4: Sí, però ja no fa tan soroll com abans, eh? Abans eren molt més grossos.
3: És veritat el que deia l'Eloi Vila, eh?
4: No, i tant. Mira, jo fa 20 anys que estic en aquest sector, i quan jo vaig entrar, els trons més grossos tenien percloat amb alumini, que és la pólvora, com si diguéssim, eren 2,7 grams. I veníem de 4, i ara estem parlant de que el que té més a una botiga nostra és com a molt 1,7, 1,8...
0: És a dir, el petard que peta més ara que tens tu, com es diu?
4: Tens el Ragnarok i algun de... Sí, uns que són 2 grams, aproximadament uns 2 grams.
0: Però jo estic veient aquí un producte que es diu bola atòmica, que té pinta de petar fort la bola atòmica.
4: No peta.
0: És,
4: no, fa un cracker.
0: La bola atòmica pintava molt bé.
4: Bueno, és un tema de màrqueting, però no té... És a dir, no és un tro, és simplement una bola que l'encens i fa rac, un cracker.
3: I escolteu-me, perquè el Jesús ens ha confirmat que els petards peten menys, però jo també us puc dir que valen més, perquè t'has donat una xifra d'entre 30 i 50 euros, i aquí el Jesús em deia que la mitjana és una mica més alteta, de 80 euros, i en l'estona que porto he vist gent deixant-se més diners, i fins i tot, Jesús, em deies que tu has tingut clients de 3.000 euros. O sigui, al·lucines amb els diners que té la gent a Catalunya.
4: Sí. Aquí i fora d'aquí, fora de Catalunya. És a dir, la gent compta que una bateria grossa nostra, una bateria són unes caixetes que en plena de tubos que van sortint carcassetes que fan un petit castell de foc. Aquí tenim, avui, la més gran val 600-650 euros.
0: Carai.
3: Garriga, tenim temps perquè miri a veure què hi ha a les bosses dels clients que estan entrant.
0: Ves mirant, però espera que l'Eloi vol fer una pregunta.
3: Vale.
1: Això, ja hem constatat que peten menys, i peten menys per seguretat o per evitar més molèsties.
4: Bueno, és un tema de regulació, eh? Això ve de... Tot el que és el sector de la pirotècnia està regulat des de Madrid.
1: Sí, sí, però el sentit és la seguretat?
4: Sí, jo crec que sí.
0: Estic veient aquí uns noms, hi ha Nagasakis, que té pinta d'això també, petar fortet el Nagasaki, i l'Apocalipse també.
4: També.
2: Quina por, tot això.
4: El més gros és el Ragnarok.
0: Aquí el veig, Ragnarok. 5 Ragnaroks, 22 euros.
4: Sí, però si vas mirant el que va venent la gent...
0: M'agraden molt els noms,
4: No veus massa els Ragnaroks.
3: Jo aquí veig moltes bombetes, moltes bombetes.
4: Sí, moltes bombetes, molts packs, però van sortint petats.
0: A veure.
4: No és l'estrella.
0: Fes una mica de recerca, sí.
3: A veure, com et dius?
5: David.
3: David, tu has comprat aquí una bossa bastant carregadeta. Què hi ha aquí? Explica'm.
5: Doncs tenim bastantes bombetes, així per jugar una estoneta. Unes fonts així altes i que duren bastant, que és un pack, i després doncs també hem agafat uns que tracten de xiular i després petar, que es diuen Silvascul.
3: T'hi veig molt posat, tu domines molt d'aquí de pirotècnia.
5: Bueno, m'agrada, amb els meus amics, amb els pares,
3: però a veure, tu, clar, tu ets molt jovenet, tu aquí tens la bossa, però això no ho has pagat tu.
5: No.
3: Qui ho ha pagat, això?
5: Els pares.
3: A veure, i puc preguntar-los quant ha costat això? Va, a veure, aquest any ha costat uns 80 euros, m'estan xivant. Mira. Doncs mira, ja és la mitjana que ens deia el Jesús, 80 euros. Hi ha anys que us heu deixat més?
5: No ho sé.
0: Té pinta que sí.
6: Sí, quan era més petit hi havia més fons, llavors algú més sí que gastàvem. Però així s'ho passava bé.
3: I avui ho compartiré tot això, ho fareu sonar junts, teniu plans per separat, quin pla de revetlla tenim?
5: Sí, anem al poble d'uns amics i doncs ho farem tots junts.
0: Molt bé,
3: doncs ja ho veus, aquí 80 euros que s'han deixat, no bombetes, una mica de tot. I res, si vols que et porti, tens alguna petició especial, Garriga? Jo te
0: la porto. Home, i una bola atòmica m'agradaria.
2: Sí. Una
3: bola atòmica directa a Catalunya Ràdio.
0: Perquè no farem soroll, la porto la revetlla que tinc. Sí, home, sí, estarà bé.
1: Jo m'agradaria saber una cosa, perquè avui és el dia, i per tant la gent que ven petards és el dia fort de l'any.
0: La resta de l'any, no?
1: La resta de l'any, com es guanyen la vida? No?
0: Veneu petards un 4 d'octubre?
4: Home, anem venent, però el fort per nosaltres tenim dues campanyes a l'any. Una és la de Sant Joan, que és la grossa, que és on vam néixer, nosaltres som una empresa catalana. Però després, al Nadal, tenim la campanya de Madrid, la campanya del País Basc, de la Rioja, de Navarra, que aquí a Catalunya no sabem, però la resta d'Espanya, quan arriba el Nadal, els agrada molt la pirotècnia.
0: Ah?
4: Tenim dues campanyes importants. Però, bueno, és veritat que nosaltres, com ja sabeu, la campanya de Sant Joan, hi ha moltes casetes al carrer, i clar, s'ha de començar a tramitar tot això.
0: No, si en tenim una aquí davant de la ràdio, sí, si la veig,
4: sí. Sí, compte que tenim casetes aproximadament unes 200-250 entre nostres, clients, directes i indirectes.
0: Molt bé.
4: Sí.
1: Per tant, abans parlaves de botigues fixes, clar.
0: Doncs això és el que passarà aquesta nit. Petards amunt i avall, la Marta del Cor ens ha fet aquesta investigació. Un parell de packs de bola atòmica, si pots.
3: Vinga, directes, cap a la ràdio.
0: Gràcies, Marta del Cor. Una abraçada a la gent de Petards CM.
7: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Tinc la Gemma Puig preparada. Gemma Puig, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Ara et farem preguntes, però abans deixem posar una mica de context, perquè ara parlava molt de petards. La Generalitat està extremant, Judit, les precaucions a contrarrellotge pel perill d'incendis disparat a més de 100 municipis.
2: Sí, ara mateix hi ha uns 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. Això què vol dir? Segons la llei, està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. El govern ara mateix està pendent d'una reunió, amb el Departament d'Agricultura per veure si cal afinar una mica més aquestes restriccions. De moment no acaba d'estar clar. Aquest matí parlava la consellera Sílvia Paneque. Deia que la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure algunes fogueres que hi ha convocades, ja hi ha previstes, per evitar algun ensurt.
0: Ara sentirem la consellera Paneque explicant això.
9: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
2: Clar, deia la consellera, si no està autoritzat, no es pot fer.
0: Moment. I com sabem si està autoritzat o no?
2: Aquest és el gran interrogant.
0: Sí, perquè quan estan movent, perquè potser canvien,
1: perquè estan
0: i les fogueres ja deuen estar posades.
1: Si canvien les restriccions.
0: Sí, clar,
1: si amplien aquestes restriccions.
0: Però, Gemma, ha passat alguna cosa a les últimes hores que faci modificar aquests plans? O, que us dic, per entendre, perquè a hores d'ara no sabem on podem fer fogueres i on no.
8: No, la onada de calor s'ha mantingut i ja se sabia que es mantindria fins a la Revetlla i també el dia de Sant Joan. Per tant, no et sé dir per què han canviat aquesta restricció. Les temperatures no són més altes del que s'havia previst, al revés. Vull dir que mantenim aquesta onada de calor ben bé fins al dia de Sant Joan i, per tant, les condicions meteorològiques no han canviat.
0: D'acord.
8: Respecte... fa uns dies, diguéssim.
0: Per tant, aquestes precaucions, més enllà d'una mica de dubte amb exactament quines són, però en tot cas hem de ser molt curosos aquesta nit amb el tema petards, perquè efectivament el risc d'incendi és altíssim.
8: Sí, el risc d'incendi és altíssim i les temperatures són molt altes. Aquesta passada nit hem tingut avisos de calor nocturna, aquesta propera no, però tindrem valors molt elevats. Avui ha fet, bueno, clar, dir una mica menys de calor és com molt estrany, la veritat, perquè ara mateix doncs, tenim 41 graus al Carràs, 41 a Lleida, devíem arribar a 43, clar, són un parell de graus menys, però es mantenen molt altes a tot arreu, amb aquests avisos de nivell alt o moderat a moltes comarques de la meitat oest, demà fins i tot cap a l'Empordà, i durant aquesta nit, matinada, és a dir, durant totes les hores de la Revetlla, doncs les temperatures continuaran sent elevades. Per tant, aquesta precaució, i a més, clar, és un dia de Revetlla, això incrementa doncs, totes les persones que estan celebrant-ho i, per tant, entenc que això és el que volen transmetre, no?, aquesta precaució en que estem dins d'una onada de calor que encara no s'ha acabat, que no s'acaba fins demà.
0: És de les Revetlles més sensibles en aquest aspecte dels últims anys? O cada any és més o menys igual?
8: Clar, ara em fas pensar si l'any passat... Jo crec que l'any passat no estàvem, feia molta calor, però no estàvem en una onada de calor. Però feia molta calor també la Revetlla de Sant Joan, eh? Últimament per Sant Joan tendeix a fer molta calor, però si no m'equivoco, l'any passat no estàvem dins de l'onada de calor. Per tant, clar, quan el moment que tu estàs a dins de l'onada de calor i, per tant, les temperatures són extremes i anormals, llavors les precaucions encara són afegides. Clar. Si ja estàs en una època que fa calor, doncs també. Però si, a més, estàs encara dins l'onada de calor... i és el dia de la Revetlla de Sant Joan, doncs aquesta precaució afegida perquè hi ha molta més gent doncs, que farà tirarà petards, tindrà fogueres, per tant...
1: Clar, Gemma, clar. Per això, el risc per això no només s'estableix a partir de les temperatures i aquesta onada de calor, no? També venim d'una primavera plujosa i... no?
8: Sí, home, el perill d'incendi no és només per la temperatura, el perill d'incendi té en compte tots aquests factors, o sigui, de perill d'incendi alt ja n'hi va haver abans que entréssim a l'onada de calor. Per què? Perquè ha plogut molt, tenim els boscos com els tenim, i a més ha anat fent calor, vull dir, no fa falta que hi hagi onada de calor perquè el perill d'incendis, en segons quins municipis, sigui alt o molt alt. Però, clar, si tens les dues coses, doncs encara més.
0: Bé, doncs això és el risc que us estem recordant i demanant aquesta precaució, pendents de si la Generalitat emet una nova ordre d'on es poden fer les fogueres i fins on es poden tirar petards i on no.
1: De fet, les fogueres públiques s'ha de demanar una autorització, sí, per tant, un permís, per tant, estan establertes, estan delimitades i, a més, em sembla que comporten unes mesures de seguretat associades.
0: Segur.
2: Sí, però deixa'm afegir que algunes d'aquestes fogueres que ja estaven autoritzades ara corre cuita, alguns ajuntaments el que estan fent, el que han anat fent al llarg del matí és anar-les cancel·lant per aquest risc d'incendi.
0: Mm-hmm. Bé, pendents, doncs, aquestes recomanacions i de si la Generalitat emet una nova instrucció. Gemma Puig, gràcies.
8: Bé, bona Revetlla.
0: Igualment. A veure. Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: A quina hora arribaré?
10: Jo crec que arribaràs bé, on vas?
0: Un trajecte de 40 minuts, en quant se'n pot convertir?
10: Depèn de cap a on vagis. Si agafes l'AP7, segurament una mica més, però si agafes una altra via que no sigui destinació de vacances, doncs potser...
0: Saps que no ho sé.
10: Aniràs bé. Ah!
0: No em sé...
2: Vol dir on va?
0: No, vaig a vora Piera, però no em sé les carreteres.
2: A2, no?
10: Ah, per l'autovia A2.
0: Sí.
10: Va, per aquí aniràs bé.
0: Sí?
10: Sí, et trobaràs unes obres aquí a l'autovia Jorba, però no, perquè si vas a Piera no arribes fins aquí.
1: Bueno, que ja que demanem trànsit a la carta, cap al Montseny...
0: Home, que l'Eloi l'altre dia es va menjar, pobre, la volta femenina.
10: Volta ciclista.
1: Però allò va ser l'anècdota, perquè ja portava 2 hores i mitja fent cua,
10: ostres.
1: I quan vaig arribar a la sortida estava tallada, no sabia el perquè, llavors ja m'ho vau explicar a la ràdio. Moltes gràcies. Però avui,
10: sí, però
1: per anar cap al Montseny...
10: Retard, quan ja t'havia passat.
1: Sí. Avui cap al Montseny, com ho tenim?
10: La veritat és que cap al nord és cap on van més vehicles, eh?
1: Perfecte.
10: O sigui que aquests dies es nota que la majoria de gent no en deu tenir residència o ha llogat alguna cosa és cap a la Costa Brava, perquè on hi ha una miqueta de cua, més hi ha congestió. No estan totalment aturats, però sí que gairebé en un tram llarguet de Santa Perpètua, de Mogoda, fins a Montornès del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona. O sigui que aquí, millor no aneu cap aquí.
1: Això és on té d'anar.
10: Sí, sí. I si agafeu l'autopista del Maresme, que és, seria l'alternativa, segons on aneu, també està carregadeta. Hi ha cua de Montgat a Premià en direcció Girona. En canvi, cap al sud, millor. O sigui que si, com tu deies, potser pots canviar la destinació, pots anar cap
1: anar
10: al
1: a casa,
10: sud.
1: Bàsicament, jo.
10: Podeu anar cap al sud i agafar l'AP7, perquè aquí només hi ha una mica de congestió de Papiola a Castellbisbal, no res.
0: Sí, però aquesta és la que menjo jo, La del Papiol estic veient. Veig però, molt vermell aquí el Papiol.
10: Ah, no, però tu agafa l'autovia 2, tu surts de Barcelona, agafes l'autovia 2 i t'estalvies l'AP7.
2: És que està mirant el Google Maps, no ha de mirar. No, has de fer cas a la Marilús, el Garriga.
0: És que soc molt fan del Google Maps.
10: Tu surts de Barcelona, aquí a passat TV3, agafes l'autovia 2 i ja tot...
0: Jo he d'anar fins a Súria.
10: Direcció Igualada, com que fins a Súria?
0: No, home, no. Dic, si jo he d'anar a Súria, que és un trajecte que crec bé fet...
10: Clar.
0: 2.000 cops a la meva vida.
10: Això no ho has de fer a la tardor, perquè et trobes tots els boletaires,
0: No, Mariluz, és que a mi em dius, quina carretera, com es diu? No me la sé.
10: La C-16.
0: Doncs ara, com ho dius, dic, és aquesta. Però si em fas l'examen en blanc, el suspenc.
2: Mariluz, tu saps totes les carreteres de Catalunya, no?
10: Home, les principals, sí, la veritat.
0: Dolot a Girona?
10: Dolot a Girona? Diria que és la C-37, no? No som la que prové
0: d'estudis de
2: racons. Pobre Mariluz, ara, no s'ho esperava, ara.
10: Però no arriba fins a Girona, la C-37, després ha d'agafar l'N-260, diria. Ara, sí, m'has fet badar, No ho estic dient bé.
0: La 26 em surt aquí. No, la 26 és...
10: Ah, perquè la 26 no és... Això no és un tram, no és la variant d'Aina 260?
2: A 26 i C66, però jo no hi entenc de carreteres, això m'ho diu al Google, no ho sé.
10: Es nota que no vaig gaire per les comarques de Girona.
0: Bé, en tot cas, ara mateix no hi ha problemes majúsculs.
10: No hi ha grans complicacions, ja dic, aquesta cua que hi ha des de Santa Perpètua a Montornès, però que van tirant, o sigui, és com congestió, també el tram del Maresme, allò la zona de Montgat fins a Tallà i també fins a Premià de Mar, aquí van tirant i estones s'aturen, i les rondes de Barcelona, doncs sí que planeta, sobretot la ronda a dalt, aquí hi ha cua de Diagonal fins a Horta passat, però això és un habitual de tots els dies i que a més quan hi ha una operació sortida doncs s'incrementa una mica més, perquè clar, els que surten de Barcelona doncs han de sortir primer.
0: Doncs Mariluz, pendent de qualsevol cosa, si hi ha alguna novetat, tant si és dels nostres trajectes com si no, ho expliquem a Catalunya Ràdio.
10: I després això, a l'autovia direcció Lleida, no agafis la P7, que és on és possible que puguis.
0: Molt bé.
10: Que et pugui passar alguna cosa.
0: Vaja, alguna cosa, vols dir, de trànsit.
10: Alguna cosa interessant de trobar-te aturat i fer amics.
2: Ah?
0: Perdona, llavors potser agafo l'altre. Si he de fer amics, no? Mai se sap.
1: L'has fet mai,
10: sí,
1: o no?
10: Sí, millor no fer amics quan vas en moviment.
0: No, perquè si, si et paren amb el cotxe, molta normalment o et costarà diners o et robaran el cotxe.
10: Malament.
0: Mariluz, gràcies.
10: Una abraçada.
11: Soc una coca i sé el que em toca. No soc en foca, soc una coca amb molts pillons.
0: Un altre clàssic de la nit de Sant Joan és la coca de Sant Joan,
1: sí,
0: molt tradicional. I ja que hem obert un debat, n'obrim un altre. Hi ha algú, ara mateix, escoltant la tarda de Catalunya Ràdio, a qui li agradi la fruita confitada de la coca de Sant Joan?
2: No em digues que t'agrada, no. Oh.
1: Sí, home...
0: T'ha agradat tota la vida?
1: M'ha agradat sempre, sí. Jo crec que ha estat...
0: Et menges la de tota la família?
1: No, menjo una mica, la que em ve de gust.
0: Però ja, els teus familiars els agrada?
1: No,
0: 9-3-2-0-1-7-4-7-4. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Busquem catalans que els agradi la fruita confitada. Música més rara.
2: Tutti frutti.
0: Per parlar de coca.
2: Tutti frutti.
0: Fa una alarma. Tenim al telèfon una dona que es fa un fart de vendre coques de Sant Joan, que és la Rosa Maria Badal, que és la directora comercial d'on? Si aneu a buscar coques, d'on les buscarem? Del forn de Cabriana, per favor. Rosa Maria, com estàs? Bona tarda.
12: Hola, què tal? Doncs bona tarda.
0: És un dels dies que deveu vendre més de l'any, no?
12: Doncs sí, la veritat és que és un dia molt tradicional i que hi diu molt de la nostra terra, la coca de Sant Joan.
0: Clar. El que passa que té aquest element, la fruita confitada, que genera controvèrsia, si més no.
12: Bueno, jo diria que la coca encara més venuda és la de rebella típica que porta crema, fruita i pinyons.
1: Encara?
12: Sí, continua sent la més venuda.
0: Ah?
2: Gent de tradicions som, veig.
1: Jo hagués dit que la que es venia més era de crema, xocolata i pinyons, que també en veig moltes.
12: Jo voldria dir que, a veure, la top número 1 del forn de Cabrianes és la extra de crema i pinyons que tenim durant tot l'any. Però aquests dies en especial, la tradicional, la de rebella, és molt venuda. Tot i que aquest any també voldria afegir que la coca reina de xocolata, la que hem guanyat recentment el primer premi a la millor coca de xocolata de Sant Joan, també s'ha postulat amb la coca més venuda, de les més venudes.
0: Molt bé, o sigui que hi ha sortida i coca per tothom i per tots els gustos. En tot cas, la de la fruita confitada també es ven, eh? És a dir, que és una de les tradicions que encara que ningú sembla que li agradi, la gent les compra igual.
2: Després ja apartaràs la fruita, home, però te la menjaràs igual.
1: És que és un viatge a la infantesa.
12: Sí, jo crec que també forma part d'aquests dies de revetlla, de colors, que la fruita dona un colorido, sí, dona festa.
0: Mira, un segon, és que ens està trucant, es veu que se'ns ha col·lapsat la centraleta, ara resulta que a tothom li agrada la fruita confitada.
2: A veure, noi.
0: Jordi, de Girona, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Em sentiu bé?
0: Et sentim perfecte. Vull que m'expliquis si t'agrada o no la fruita confitada.
13: Tota la vida. M'agrada amb coca, sense coca,
0: sí,
13: amb
0: pot,
13: tota la vida. Addicte a la fruita confitada, de sucre.
0: O sigui, tu no l'apartes, tu et menges la que hi ha a la coca amb ganes, eh?
13: Bueno, a veure, jo el que vaig fer és... Hi ha diverses tàctiques. La primera era no agafar primer el primer tall, perquè el primer tall menges la vora, que no té fruita.
0: Clar.
13: Llavors tothom anar allà a veure qui és el primer, i llavors hi ha algú que no li agrada menjar. Però si no, la tàctica és agafar un tros del mig, o si no, quan es despisten, directament agafar la fruita i deixar la coca. Però clar, això ja des de petit ja ho feia, eh? I de gran, quan es despistaven, també. Perquè m'agrada molt. I la coca està bé, però la fruita és que no té rival. Vull dir,
0: carai,
13: sí.
0: Jordi,
13: no, és
0: doncs gràcies per compartir el teu testimoni. Una abraçada molt forta.
13: Moltes gràcies, molta coca.
0: El Sergi de Terrassa també diu que li agrada, crec, la fruita confitada. Sergi, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: A tu també?
14: Sí, jo. A casa, jo, el meu fill petit, la dona i el sogre.
2: Carai.
0: O sigui, no sobra la fruita confitada a casa teva.
14: Ens barallem per la fruita confitada.
0: No sé, ara resulta que ens pensem que perquè no ens agrada a nosaltres, no li agrada a ningú, i li agrada a tothom.
2: A tothom.
14: A la coca, amb el tortell de Reis, la fem amb xocolata, a totes menes.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Sergi, enhorabona i que tinguis una bona revetlla.
14: Moltes gràcies, igualment.
0: A veure, deixem provar amb la Neus. Neus, bona tarda. No, no, Carla, no agafis més trucades, perquè si no semblarem la nit dels ignorants.
15: Bona tarda.
0: Neus, què passa amb la fruita confitada a casa teva?
15: Doncs mira, que per mi és fantàstic, perquè no li agrada a ningú de casa, i aleshores me la menjo tot allò.
0: O sigui, mira, mama o tieta o àvia, tal...
15: No, a la mare no li agrada gaire, al meu germà no li agrada gens, i aleshores, tant per Reis com per Sant Joan, la fruita confitada és per mi.
2: Però, Neus, això ha passat tota la vida? T'ha passat tota la vida o amb els anys t'ha anat agradant més?
15: No, a mi m'ha agradat des de sempre. Sí.
0: Doncs sí. La Neus, que a casa seva es menja la de tots i contenta.
1: És que és un viatge.
15: Sí, sí.
1: Jo crec que és un viatge també a la infantesa. Ara hi ha una oferta majúscula amb tot i també amb coques. Abans per Sant Joan no hi havia tanta oferta, jo quan érem petits. I clar, hòstia, durant molt temps s'ha menystingut la fruita confitada i és això, no?
2: Tot torna.
1: Fer un viatge als gustos de quan érem petits.
0: Neus, gràcies per trucar.
15: Moltes gràcies a
0: veure,
15: a vosaltres.
0: La Carme, què la fruita confitada? Triomfa?
16: Oh, fantàstica, boníssima. Jo sóc de la generació, només tinc 82 anys,
0: i
16: sóc de la generació que el meu pare, quan deia no em vull, no m'agrada, deia, contestava, això no ho dic, meu diccionari no existeix, aquesta paraula. I llavors m'agrada tot, i jo el que faig és tallar...
0: Ai, just dit tallar, s'ha tallat la trucada. Deixa'm saludar el Joan, mentrestant. Joan!
17: Hola, bona tarda.
0: Ets fruitero?
17: M'ha encantat tota la vida, la fruita confitada.
0: No, jo estic flipant.
2: No, si se'ns està girant en contra, això.
0: Jo estic flipant.
17: A més, tinc l'avantatge que la taronja a la resta de la família no li agrada, o sigui que me la menjo tota jo.
0: Tota la taronja pel Joan.
17: La taronja tota per mi.
0: Joan,
17: la resta potser me'n deixen, que si no també.
0: Que tinguis bona revetlla, Joan.
17: Gràcies.
0: L'última, va, el Miquel. Miquel, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
0: Què, tu també?
18: Sí, a mi m'encanta. I a casa meva, bueno, la fruita confitada sigui de la coca o no sigui de la coca. A mi el dolç m'agrada molt. Però a casa meva, com que gairebé ningú li agrada, però sempre n'hi ha, pues jo sempre sóc el que em drapo més.
0: Que bé.
18: I a tothom li agrada més la de pinyons o la de crema, però a mi la de la fruita és la que m'agrada més.
0: Doncs mira, a gaudir d'aquesta nit tan especial amb tanta fruita confitada, Miquel, una abraçada. Mira, Rosa Maria, ja has vist que això triomfa més del que ens pensàvem, eh?
12: Sí, ja us ho he dit, que
0: no, ja ho sabies, ja ho sabies, ja ho sabies. Mira, deixa'm saludar algú que crec que coneixes, que és l'Enric Vilamajor, de Conserves Vilamajor. Enric, bona tarda.
19: Bona tarda.
0: Perquè fa anys que produeix fruita confitada. A veure, Enric, digue'ns la veritat.
19: Uns quants.
0: Digue'ns la veritat. És fruita de veritat?
19: És fruita de veritat.
0: Però aquests colors, aquell verd radioactiu...
19: No, el verd és un colorant que es posa al meló
1: És meló,
19: perquè tingui vistositat la coca.
0: O sigui, és un tema comercial, gairebé.
19: Comercial, sí, però de tota la vida.
0: A tu, Enric, t'agrada la fruita confitada?
19: M'agrada la fruita confitada.
0: I com es fa? Quin és el procés? És molt fàcil, molt difícil, molt complicat?
19: Home, és complicadet, però la base és de substituir l'aigua que porta la fruita i posar-hi al posto de l'aigua sucre.
0: Uh-huh.
19: Aquest és el procés del confitat.
0: I si tu avui comences, quan ho tens fet, confitat?
19: Jo estic 15 dies que feu.
2: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, aquella cirera tan vermella, ha trigat 15 dies a tenir aquella textura i aquell gust.
1: O sigui,
19: sí.
1: Aneu coent la fruita que vagi traient l'aigua i aneu afegint sucre.
19: Sí, a poc a poc, i durant 15 dies, amb un procés de 12 hores cada dia, es va pujant al grau Brix, que es diu, a la madera seca, pues d'una cirera o un meló que té 10 a fins a 75.
0: I Enric, dius que fa molts anys que en fas. Se'n ven més ara que abans? Abans era més popular que ara? Es ven tota la vida la mateixa, en proporció?
19: El que passa és que ha canviat. Vull dir, potser es ven menys meló i menys cirera, però ara es ven molt derivats dels cítrics, o de les pells dels cítrics. Perquè els que fan bombons i xocolates i panetones i tot això, posen molta més fruita confitada.
0: Carai. I vosaltres entenc que en veneu més quan arriben festes d'aquestes, doncs Pasqua, Nadal i Sant Joan, no?
19: Sí. Nosaltres la temporada bona és la de Nadal, perquè és mundial.
0: Clar. Doncs res, és l'Enric Vilamajor, de Conserves Vilamajor, que es dedica a fer aquesta fruita confitada que ens pensàvem que no agrada a ningú, i resulta que és... Vaja, que s'ha de canonitzar ja la fruita confitada perquè agrada
2: també
0: a tothom.
2: També et dic que has fet la crida que truqui la gent a qui li agrada.
0: Clar, potser si féssim els canals, no, també trucarien. En tot cas, Enric, per molts anys i que duri això.
19: Molt bé.
0: Una abraçada forta. Doncs Rosa Maria, ja hem parlat de les coques, però encara ens queda el moment més especial del dia aquí, que és entregar la coca del forn de Cabrianes, que ho farem d'aquí 20 minuts.
12: Ai, que bé.
0: Això està sent la sensació de la temporada,
12: L'èxit del forn de Cabrianes és que en fem per tots els paladars i pensat per tots els gustos i amb tots els formats i preus.
1: I avui, avui va la clàssica o la Sant Joan?
0: Avui nosaltres enviem la clàssica, que és la de la tarda de Catalunya Ràdio, que és la que la gent ja està esperant a casa, a veure si són el telèfon.
12: La deixada de xocolata.
0: Això mateix. Rosa Maria, que vagi molt bé la revetlla.
12: Gràcies.
0: Que vagi bon Sant Joan.
12: Que tingueu molt bona revetlla.
0: Molt bé, igualment.
20: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
22: Angie Anys!
23: Ho veus?
24: Okay.
23: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
24: Molt.
23: Tant nostre com dir posarem llum
24: a la foscor.
23: O com dir aventureres, aventurers.
24: Ens hi apuntem o què?
23: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
5: Silenci.
6: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
25: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
26: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
26: Molt nostre.
27: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
28: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
29: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
30: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
31: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
32: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
31: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
33: Cada dissabte a les 11 de la nit...
32: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
33: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
34: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
33: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
34: Salut.
33: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Va, que ara feia dies que no hi anàvem. Lídia Heredia, Washington, bona tarda.
35: Bona tarda. Com esteu? Us aviso que si sentiu sorolls és que està plovent, estic aquí amb el paraigua.
0: Ah.
35: Perquè, clar, m'has enviat al lloc del crim.
0: A la zona zero. T'hem enviat a la zona zero de Washington.
35: Estic a punt d'entrevistar una família d'ànecs, que m'he trobat ara aquí.
0: Ah, mira.
35: Estic a punt de posar-los el micro, perquè t'haig de dir que, a part d'ells, poca cosa hi ha aquí, Hi ha molt poca policia. Bueno, espera't, no hem dit on som, no?
0: Ara, anem a explicar. Avui, la Lídia ens vol parlar d'una piscina, així ho diuen en anglès, tot i que és un estany, que ha generat moltes crítiques. L'estany que Trump ha fet reformar als peus del Memorial Lincoln és un dels llocs més visitats de la ciutat, un dels monuments icònics de Washington, i que Trump el veia brut i volia que estigués ben lluent per d'aquí 10 dies, el 250 aniversari, el 4 de juliol. S'ha gastat 14 milions i ha generat moltes crítiques perquè sembla que la reforma no ha acabat d'anar bé. Però, Lídia, veig unes fotos que m'envies i està maco, ara.

0: Sí, perquè a més ara està plovent i ara aquesta piscina s'està tornant a omplir.
1: Es regenera.
0: No, ara venen unes ganes d'entrar aquí dins i fer allò, abraçar-te amb algú, saps allò, trobar-te amb algú, allò de les pel·lícules. Però no ho faré, no ho faré perquè s'han detingut 7 persones, i això no és broma, els hi poden caure 10 anys de presó, perquè com que hi ha aquesta polèmica sobre que efectivament Trump no només no li han fet bé, sinó que pot haver una mica de corruptela, perquè les empreses que li han fet... són donants, no? Són donants del president. Aquí qualsevol... Si ara jo poso la mà... Ara jo no veig gaire, he vist uns guàrdies nacionals per allà, però si jo se m'acudeix posar la mà a l'aigua, amb 30... Res, en mig segon estic segura que estic detinguda.
2: Home, el titular pel Nacional seria boníssim, eh?
0: A veure, tampoc ens cal, ara.
2: No,
0: detenció ara no ens va bé, que tenim molta feina.
2: Caldre no ens cal, no.
0: Però sí, és a dir... Digue'm.
3: No, només
0: què voleu saber? És que estic aquí, us ho puc explicar.
3: No, perquè acabar-ho d'entendre. El problema és l'obra o és l'aigua bruta?
0: A veure, aquesta obra, o sigui, aquest monument, com deia el francès, que és un monument històric, que l'heu vist 3.000 vegades, si no heu estat a Washington, és un monument que dona molts problemes, perquè és aigua estancada, això fa un pam de fons, fa més de 600 metres de llarg i 50 d'amplada, i Washington està posat en un lloc que eren allò aigua molls, llavors, és a dir, aquesta aigua ha donat sempre molts problemes, hi ha una alga que reprodueix, molts presidents han fet moltes obres, eh? I Trump no para de repetir... I ningú se n'ha acabat de sortir, però tothom ha assumit que, bueno, que és un estany, pues això, amb verdet. Què passa? Que Trump, amb la seva cosa de jo ho faré tot, jo ho faré bé, jo ho faré millor que ningú, va tenir aquesta cosa de, no, això pel 4 de juliol ha d'estar pintat de color blau bandera americana perquè es reflecteixi bé el monument de Lincoln, no?, que està en un dels extrems, i això ha sigut un nyap, però un nyap de dimensions descomunals, perquè el blau va durar un dia, efectivament es van començar a reproduir unes algues. Per treure aquestes algues van tirar a una cosa que es diu peròxid de no sé què, que en el fons és com aigua oxigenada, que resulta que el que ha provocat és... ha arrencat la capa de pintura. Clar, ara Trump s'està... Jo... A veure, ell diu que té fotos... Hores d'ara sembla que s'ho estigui inventant, que tot això no és que la feina s'hagi fet malament, sinó que hi ha hagut vandalisme i que de nit algú ha vingut aquí a arrencar coses i diu que té fotos, però no ens les ensenya. Però vull dir, ell viu en aquella realitat paral·lela que és incapaç d'acceptar la realitat. I això ha sigut un nyap i no ha acabat de donar el resultat. Ara diu que s'haurà de tornar a buidar l'aigua, que et dic que la pluja no ho està facilitant perquè la pluja l'està tornant a omplir i tornar a reparar. En fi, queden, jo no sé si això estarà a punt pel 4
2: dies,
0: de juliol.
2: Queden 10 dies, clar, o sigui que no li queda gaire marge.
0: Clar. I ara mateix això s'ha convertit en una atracció turística pels motius que no volia Trump, perquè la gent està venint aquí, turistes i no turistes...
2: A veure les algues.
1: Bàsicament de fastigós està l'aigua, no?
0: A indignar-se. Avui fa molt núvol i, clar, no veus ben bé el color, però jo... És a dir, el que hi ha és un aiguabarreig de colors, doncs els llocs on encara queda una mica del blau està una mica més blavós, pel mig està verd, en fi, està descrostonat per tot arreu. Ja et dic jo que tu, Garriga, coneixent-te, aquesta obra no la pagues.
2: Però no tinguis cap dubte que no, home. Clar. No, a més, quan carregat a amics, vull dir, aquí són moltes coses seguides, i entre les presses, la possible corrupció i el nyap d'execució, doncs tenim això, un dels monuments de la ciutat, que de cop i volta s'ha convertit en el centre, no?, de l'atenció política, entre cometes,
0: sí.
2: O en un dels centres de l'atenció política, mentre hi havia tot el tema d'Iran, semblava Trump més preocupat per si arreglava o no arreglava aquest estany que no per arribar a un bon acord amb els iranians.
0: Tot el que inclogui totxo, tot el que inclogui obra...
2: És el seu.
0: És que el posa calent. Això és així. Perdoneu-me, eh?
2: Sí.
0: L'expressió ja no es deu poder dir això, però és que és increïble perquè és que li veus a la cara, que se li il·luminen els ulls. Quan sent el soroll de les grues, se li il·luminen els ulls. I si vols saber quina és la cirereta del pastís, saps com es diu l'empresa que teòricament li feia com la retirada de les algues?
2: Sí, que és molt divertit, però digue-ho tu.
0: Es diu Green Water, és a dir, aigües verdes, una
2: miqueta. Sí.
0: Es diu així, i realment hi ha hagut dies que per les fotos que veies, és que era un verd com el del meló de la coca de Sant Joan. era aquell com un verd radioactiu, no sé com dir-ho.
2: Sí, sí, radioactiu, o nuclear. Bé, doncs això és el que passa a Washington, a 10 dies per la celebració del 250.

0: 50 aniversari. Lídia, la setmana que ve, última connexió, eh?
1: Ja plegueu?
0: Última de la, de la temporada. De la temporada, però sí, sí, ja pleguem. És més.
1: Ja plegueu.
0: Ens veurem aviat. T'ho deixo aquí sobre.
1: Ep. Ah, val. Val.
0: Agafaré un avió.
1: Serà perquè vens tu, eh?
0: Agafaré un avió per venir-te a veure.
1: Ah?
0: Agafaré un avió només per venir-te a veure. La setmana que ve et dono més detalls.
1: T'ha quedat bé. Val.
0: Una abraçada, records a les algues.
1: Vinga, de part teva. No, els aneguets. Ara vaig amb els aneguets, que a mi m'agrada molt.
0: Va, fes un incert.
2: Adéu, vagi bé.
1: Adéu.
0: Avui és una gran revetlla per alguns i una revetlla una mica més difícil per d'altres. Han sortit les notes de la selectivitat i en general han anat bé, en general.
3: Sí, en general bé. Un 96% dels estudiants han aprovat. La nota més alta, un 9,9 d'un estudiant de Banyoles, però el gran drama han estat les matemàtiques. La majoria han suspès 4,18 de mitjana, o sigui, una nota que no es veia des de feia 12 anys.
2: De mitjana?
3: Imagina't.
0: Però clar, és a dir, 9,9 sobre 10.
3: Sí.
0: Però després la nota és sobre 14.
3: Exacte, aquí hi ha una mica de confusió perquè hi ha dues fases en la selectivitat, la general i l'específica. La nota sobre 10 surt d'aquesta fase general, que es calcula el 60% de la nota que tu tens a mitjana de batxillerat i el 40% dels exàmens d'aquesta fase general, que són les obligatòries. I després, per arribar fins als 14, si la carrera ho requereix, doncs pots presentar-te altres assignatures. La fase específica, i d'aquí es treuen aquests 4 punts extres per arribar als 14.
0: Nosaltres ahir vam fer porra amb diversos estudiants. Els vam preguntar quina nota creien que traurien i ara arriba l'hora de saber la veritat. Notes reveal.
3: Ai.
0: Comencem amb la Maria. Maria, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Ahir ens deies això.
4: La selectivitat aquest any ha estat bastant neutral. Jo crec que rondaré cap al 6.
0: Maria, vas dir un 6. Quina nota has tret?
4: Un 10.
0: A veure, però què és aquesta estafa?
1: Uau!
0: Què és aquesta estafa, Maria? Com podies dir un 6 i has fet un 10?
4: És que jo anava mirant les correccions, anava pensant en tots els meus errors i em vaig col·lapsar i pensava que fins i tot suspendria la selectivitat, però bueno, al final no ha estat així, així que...
0: Però a veure un moment. O s'han equivocat corregint o anaves molt mal fixada.
4: No, és que anava perduda jo. Estava fatal, fatal.
0: Clar, quan has vist la nota, no sé, t'ha agafat un atac de cor...
4: Sí, per poc sí.
0: Home, un 10.
3: Molt bé, Maria.
2: Maria, estem parlant de la nota més alta. Falten les optatives, no? Sí. La fase específica.
0: Però sí, no es pot millorar això, no es pot millorar això. Doncs escolta, Maria, enhorabona per aquest 10 i que tant de bo tot et surti tan millor a la vida de com t'ho has imaginat.
4: Sí, moltes gràcies.
0: Una abraçada forta. A veure què ha passat en el cas del Francesc. Deixa'm saludar el Francesc. Francesc, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Ahir el Francesc ens deia això.
6: Crec que la CL m'ha anat molt bé, la veritat. Crec que trauré aproximadament un 12,8, un 12,9.
0: 12,8, 12,9. Francesc, què has tret?
5: Un 10,3.
0: Hi ha una desviació,
2: bé, no?
0: Una desviació de 0,5. Estàs decebut o ja ho firmaves?
5: Home, la veritat és que una mica decebut sí que estic, perquè esperava més, sobretot a català i filo. Bueno.
0: Però què ha passat? Perquè tampoc hi ha tanta diferència, és a dir, que al final és un matís, no?, la diferència de nota.
5: No, sí que ha sigut un matís, però bueno.
0: Perquè tu què vols estudiar?
5: Jo vull estudiar mates.
0: I quina és la nota de tall que creus que tindrà mates?
5: Al voltant de la meva nota, just, un 12,3.
0: Ostres, o sigui que
3: tu estàs
0: patint ara per si entres o no per dècimes.
5: Sí, de fet l'any passat la nota de tall va ser justament la nota que tinc jo ara.
0: Bo! I quan sabreu les notes de tall?
5: Això no ho sé.
3: El dia 10 de juliol, el 10 de juliol.
0: Estàs molt nerviós o el pla B, si no et surt aquesta nota de tall, també et serveix?
5: Home, a veure, preferia que sortís l'opció A, però sempre hi ha un pla B.
0: Ai, pobre, està tocat el Francesc, eh?
3: Ànims, Francesc.
2: Se fa patir molt, eh?
0: Francesc, una abraçada forta.
2: Una cosa, i de mates què vas treure?
5: Jo un 8,5.
0: Mates, com a mínim, sí. Francesc, segur que surt bé això, i la nota de tall segur que aquest any serà una mica més baixa. Vaja, ho estic inventant, però no tinc ni idea. Però
3: creuem els dits per Francesc.
0: Una abraçada forta, Francesc.
5: Ja, merci.
0: Una abraçada, va, coca.
7: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
0: I el berenar avui l'ha rebut el Carles. Carles, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Has rebut una coca.
8: Sí.
0: A Torà.
8: Sí, sí. Correcte.
0: Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
8: A veure, jo suposo que és en Catalunya Ràdio, serà ma mare.
0: Com es diu la teva mare?
8: Maria.
0: Què passa, que és molt oient nostre?
8: Sí. Sí, des de sempre, mira, tinc 41 anys i tota la vida que he sentit Catalunya Ràdio.
0: Ahà. Doncs ara descobrirem si Val. És o no és la Maria, que hem tingut un petit problema amb el telèfon.
8: Sí.
0: Amb la persona, tu t'estàs menjant la coca ja? L'has provat, l'has tastat?
8: Sí, l'he provat boníssima.
0: Home, és que és del forn de Cabrianes, eh?
3: Molt bona aquesta coca.
0: Ai, el telèfon, ens està fent una mala passada el telèfon ara.
8: Sí.
0: No, no sé si arribarem, eh? No sé si arribarem.
3: Ai.
0: Tinc la Carla aquí marcant números a una velocitat...
3: No te l'acabis, la coca.
2: Guarda't una mica per aquest vespre, no?
3: Ah, per la revetlla.
8: Ah, clar, és veritat. He de berenar, també.
3: Ai, aquest dilema entre berenar o guardar-la per la nit, eh?
2: Un trosset,
8: correcte.
0: Doncs, escolta, mira, ja t'ho dic jo, perquè no sé si... Ara sí que arribem. Mira, que ara et saludarà aquesta persona.
9: Jo la que d'allò no me l'agafeu.
0: Maria, com estàs?
9: Hola.
3: Ara.
0: Ets la mare del Carles.
9: Sí, diré que sí.
0: Ah, doncs Carles, era la Maria, la teva mare.
8: Sí, veus.
0: Ja s'ho imaginava, Maria, eh? Ja s'ho imaginava.
9: Sí, és que estava aquí, m'heu trucat, jo l'he despenjant i se'm quedava tallat.
0: Ai. Bé, ja hem quedat entesos així. Carles, Maria, gràcies per escoltar-nos, que sigueu molt feliços.
9: Gràcies igualment, bona revetlla, gràcies per tot.
0: Veus que ve la Maria, molt educada. Eloi, bona revetlla.
2: Que vagi molt bé, igualment.
0: Ara venim.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
11: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. A partir d'aquesta hora, a les 5 de la tarda fins les 10 de la nit, la velocitat a les principals vies de sortida de Barcelona està limitada ja a 80 km per hora amb l'objectiu d'evitar al màxim les possibles retencions per l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan. En el conjunt del dia han de sortir de l'àrea metropolitana 490.000 vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
12: Què fem és el següent, treure camions per tenir més capacitat en aquestes vies i reduir a 80 allà on tenim velocitat variable. C31, C32, B23, Pota Nord, a la B20, aquí el que baixem és el màxim de velocitat a 80, perquè a 80 hi caben més cotxes sense que produeixis interaccions entre els vehicles.
11: Els Mossos d'Esquadra despleguen un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials. L'operatiu també es reforça amb radar, panells informatius i vigilància aèria. Sapiguem a aquesta hora quin és l'estat del trànsit amb l'equip viari de Catalunya Ràdio. Mariluz García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs de moment sense grans cues. A l'AP7 hi ha congestió entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en direcció Girona i Lentitud en direcció Tarragona, a Castellbisbal, a Martorell i a Gelida. L'autopista del Maresme també congestionada entre Montgat i el Masnou en direcció Girona. I a l'àrea de Barcelona destaquem les rondes, la ronda a dalt amb cua de Pedralbes a Vallcarca en sentit Besòs, la ronda litoral entre passeig entre la zona franca i el port.
11: Més notícies amb Maria Costa.
14: Extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades, en més o menys grau per un risc molt alt d'incendi, són l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra de l'Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i l'Urgell. En els pobles i ciutats afectades queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Panec és consellera portaveu.
15: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
11: Un incendi de vegetació crema des d'aquesta tarda a la zona del forat del Graller, a la serra de Gurb. Això és el terme municipal de Tremp. El foc afecta unes 3 hectàrees d'una àrea boscosa de difícil accés i ha obligat a reforçar el dispositiu d'extinció mitjans aeris. Els bombers treballen per contenir-ne l'avenç i evitar que progressi per la carena. L'incendi crema ara com ara amb una intensitat baixa a mitjana. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. L'avís s'ha rebut cap a 4:45 de la tarda. Segons els bombers, les flames avancen en una zona apartada i complicada per a l'accés dels equips terrestres. De moment, el flanc esquerre progressa per la carena i per aquest motiu s'han incrementat les descàrregues des de l'aire. També s'ha hagut d'helitransportar personal per treballar sobre el terreny a causa de la complicada orografia. La principal preocupació dels bombers ara és la dificultat d'arribar fins al focus de l'incendi. A l'operatiu hi treballen una vintena de dotacions entre terrestres i aèries, incloent helicòpters, avions de vigilància i atac i equips especialitzats en actuacions forestals. Tot apunta que un llamp ha estat l'origen del foc, que de moment continua cremant amb intensitat baixa o moderada i els esforços se centren ara a estabilitzar-ne els flancs abans que les condicions de la tarda en compliquin l'evolució. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Tremp.
11: Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La sotscoordinadora de la selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, insisteix que l'examen estava ben plantejat. Assegura, de fet, que els efectes de la pandèmia s'han notat. Ho ha dit al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
17: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que fallat és que els hi ha faltat temps. A nivell de continguts, eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
11: I ara els esports amb Sònia Oleart.
18: El Barça de futbol sala pot ser avui campió de Lliga si guanya la pista del Pozo de Múrcia 7:45 en el tercer partit de la final. Avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina. 8:45 l'Igualada visita el Liceu en el 5è definitiu partit de la final. El davanter argentí Julián Álvarez demana que l'Atlètic de Madrid el traspassi. L'Atlètic de Madrid es planteja ara però denunciar el Barça davant la FIFA per l'intent de negociació amb Julián Álvarez. El Girona ha presentat el seu equip tècnic per a la propera temporada a segona, Quique Álvarez, com a nou entrenador, mentre que el seu ajudant serà el seu germà Òscar. El Barça de bàsquet es queda sense marge d'error a la final de la Lliga ACB. El València domina la final per 2-1 abans del quart partit de demà i el Tro de Cervera, Marc Márquez, en renova amb Ducati dues temporades més fins a finals de l'any 2028.
10: Fins aquí les notícies.
7: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
19: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
20: Bona tarda, són les 5 i 6. La Seu d'Urgell ha iniciat a migdia els actes de la Revetlla de Sant Joan amb la tradicional rebuda de la flama del Canigó al Parc del Cadí. L'alcalde de la ciutat, Joan Barreri, i la tinent d'alcalde, Gemma Tó, han participat en aquest acte simbòlic que dona inici a la celebració. Els fallaires d'Andorra la Vella han estat els encarregats de portar la flama fins a la Seu, on s'han encès quinquers, llantis i d'altres elements que particulars i representants de pobles i entitats han portat per encendre després les fogueres als seus municipis, o en algun cas fins i tot les falles. Durant l'acte, Òmnium Alto Urgell ha fet la lectura del manifest de la flama del Canigó. A la celebració, recordem, continuarà ja a les 7 del vespre amb la baixada de la flama fins a l'aparcament Doctor Peiró, que amb la col·laboració també del Club Esportiu Ciutat La Seu i la banda de Diables d'Alt Urgell. Tot seguit es farà una traca d'inicis, tornant a llegir el manifest i es lliurarà la flama al motoclub Ben Xops, que la gent custodiarà durant el vespre. A les 8 començarà una botifarrada gratuïta al mateix aparcament i el plat fort serà a partir de 3:45 amb una volta en moto per part de Ben Xops pel centre de la ciutat fins a arribar a Doctor Peiró, on a les 11 es farà l'encesa de la foguera per part del grup de Diables del Urgell. La jornada s'acabarà amb batucada i amb sessió musical de DJ Bernard Despossí. I l'altre centre d'atenció de Sant Joan avui a la comarca és a la Cicerc, que viurà un altre cop per 6 anys consecutiu una nit màgica amb la celebració de la seva baixada de falles. Es va recuperar ara fa just 5 anys i en poc temps s'ha consolidat plenament. I és que la baixada de les és oficialment, actualment, la més antiga documentada. El 2020 l'historiador Carles Gascon va descobrir un document que demostra que ja se celebrava l'any 1543. La vetllada començarà passades les 8 del vespre ja amb un concert de l'orquestrina Trama a la plaça major de l'As. Mentrestant, els falleres ja pujaran cap al Serrat de les Peces i se'n preveu que n'hi hagi un centenar de totes les edats i a les 10 en punt començaran la baixada després d'haver fet l'encesa del far. Al cap de mitja hora arribaran a l'As, on es cantarà la cançó dels falleres i a 3:15 s'interpretarà el ball pla. Per acabar, a les 11 de la nit hi haurà un concert de la Sonsoni amb danses tradicionals i a la mitjanit ja sessió musical de DJ Poma. La Generalitat ha allargat fins aquest dimecres, pel que fa al conjunt de Catalunya, l'alerta per calor que ha activat durant aquests darrers dies. Cal recordar que arran d'aquesta situació, l'Ajuntament de la Seu ha activat els refugis climàtics i també l'accés gratuït a la piscina per a infants i majors de 65 anys. Des del consistori recorden que es pot accedir en moments de màxima calor a espais públics climatitzats com la Biblioteca, l'Espai Armengol, l'Ajuntament mateix, el Sant Hospital i el Consell Comarcal, a més de zones d'ombra com el claustre del Racionero, el Parc Olímpic del Segre i el poliesportiu. Actualment ja hi ha dissenyat un protocol que es fa servir sempre que hi ha una situació com aquesta. I als esports, Paula Blasi s'ha proclamat per primer cop guanyadora de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat viu des de fa pocs mesos de manera permanent a Llívia i aquests darrers mesos justament ha confirmat la seva eclosió en el ciclisme professional. L'èxit el va consolidar dissabte amb la victòria a l'etapa reina que tenia la meta a l'estació de muntanya de la Molina i incloïa el pas pel Coll de la Creueta, una zona que coneix molt bé perquè entrena sovint, com també a d'altres esports de muntanya de la Cerdanya de contrades veïnes. Paula Blasi confirma una de les irrupcions més impactants en el ciclisme professional i és que en pocs mesos ha guanyat també l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya, la Durango-Durango i el Tour Internacional dels Pirineus i ara es marca l'objectiu ja d'intentar fer un bon resultat al Tour de França. I parlem del temps perquè ara mateix està plovent a la Seu. Des de fa una estona ha començat a ploure, fruit dels núvols que s'han format per la calor d'avui, que ha tornat a deixar temperatures molt altes, i això pot ajudar i molt a que, almenys pel que fa a la Seu i a d'altres poblacions de la comarca, la celebració de Sant Joan sigui força més segura, perquè ara mateix està remullant el terreny. Tot i això es manté la crida extremada precaució, perquè la vegetació encara està molt seca, malgrat aquesta pluja que cau ara mateix. Aquesta hora encara, la temperatura encara és de més de 30 graus a la Seu. S'ha arribat aquest migdia fins als 38,5 a Organyà, on ahir van assolir més de 39 graus, i 38,5 graus també a Oliana. Això, temperatures d'avui. És tot moment. Més notícies a l'informatiu és per a les 7.
19: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: Ei!
3: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18. 973 35

0: telèfon 973-360-745 i també al web vidresfermin.com.
1: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. Si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

No vagis a la mar, encomana les penes. No vagis a la mar, les aigües en van plenes. Vora, vora del port, hi ha una vella taverna. Vora, vora del port, hi ha un bar de mala mort.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar

0: El teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Si para amar se necesitan dos, ¿pa' qué le insistes a esa relación? Ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
1: Iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel, es que eso ya murió.
0: Si pa' besar te necesitan dos, pa' acariciar.
2: L'informatiu de Ràdio Seu.
3: La Seu d'Urgell ha començat a celebrar la revetlla de Sant Joan amb l'arribada aquest migdia de la flama del Canigó. Els actes continuaran al vespre amb la baixada de la flama fins a l'aparcament Doctor Peiró, una volta amb el motoclub Ben Xops. També s'organitza una botifarrada gratuïta i, finalment, l'encesa de la foguera ja de nit.
2: Titulars.
3: En repassem l'última hora, juntament també amb les crides a la precaució, perquè el risc d'incendi aquests dies és força elevat, a l'inici d'aquest informatiu que té aquests altres temes. Un altre centre d'atenció d'aquesta nit de Sant Joan és Salàs i Cerc, amb la baixada de Falles, tradició que es va reactivar ara fa just 5 anys, i és la baixada més antiga documentada al Pirineu, datada de l'any 1543. La vetllada inclou l'encesa del far, la cançó dels fallaires, el ball pla i les actuacions de l'orquestrina a trama, la Sonsoni i P. de Poma. La Seu d'Urgell ha activat els refugis climàtics i l'accés gratuït a la piscina per a infants i majors de 65 anys davant l'onada de calor. Recorda que fins avui es pot accedir a espais públics climatitzats com la biblioteca, l'espai Armengol, l'edifici consistorial, el Sant Hospital i el Consell Comarcal. I la temperatura màxima ahir a Organyà va superar els 39 graus. Salvador Vergés ha explicat a la Seu d'Urgell les esmenes que ha presentat Junts als pressupostos de la Generalitat. D'entre les 62 propostes referents a l'Alt Pirineu, el portaveu parlamentari i el diputat d'Urgellenc Jordi Fabrega en destaquen la petició de més dotació per a l'IDAPA, centres educatius i millora de camins. La formació reivindica que han pressionat perquè el govern avanci en l'Hospital Comarcal i la nova residència a la capital urgellenca i demanen que aquests projectes tinguin dotació econòmica. El Pirineu espera consolidar aquest estiu l'augment de visitants dels darrers anys. El Patronat de Turisme de la Diputació preveu que el conjunt de la demarcació rebi uns 580.000 visitants i 1,7 milions de pernoctacions. Tot i que la majoria de l'activitat és a les comarques pirinenques, enguany la Plana de Lleida registra més reserves per l'eclipsi del 12 d'agost. Creix el malestar a Andorra per l'aparició de bandes juvenils que, per exemple, han provocat aldarulls i agressions a la festa major d'en Camp. Una de les agressions, de fet, va afectar aquest cap de setmana el conseller del Comú d'en Camp, Pere Marsenyà, que el cap de govern Xavier Espot ha condemnat els fets i ha anunciat un reforç policial.

0: als esports, avui destacarem que Paula Blasi s'ha proclamat guanyadora de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista catalana viu des de fa uns mesos a Llívia i ara ha obtingut el títol català per primer cop després de vèncer l'etapa reina que tenia la meta justament a la Molina, a la Cerdanya, que a començament de temporada també ha guanyat el Tour dels Pirineus, la Vuelta, l'Amstel Gold Race i la Durango Durango. I també explicarem que Guillem Colom, un dels millors jugadors de bàsquet d'Andorra, penja les botes a retirar després de 20 temporades al màxim nivell, 8 d'elles al Morabanc. I el temps amb una situació que continua a la tònica dels darrers dies, matins calorosos i molt assolellats i tardes i vespres amb ruixats. Aquesta situació també es viurà aquest dimecres, dia de Sant Joan.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: La Seu d'Urgell ja ha començat a celebrar la nit de Sant Joan i és que aquest migdia al Parc del Cadí ha arribat la flama del Canigó. Ha estat rebuda per Òmnium Alt Urgell i per l'Ajuntament i l'ha portat els fallaires d'Andorra la Vella. S'ha fet la lectura del manifest i s'ha repartit el foc entre tothom qui portava recipients per poder-lo conservar al llarg del vespre. Ja al vespre continuaran les activitats i tot coincidint ja amb aquestes hores prèvies de la nit de Sant Joan, l'alcalde de la Seu, Joan Verdet, en nom de l'Ajuntament, ha reiterat aquesta crida a extremar la prudència, perquè recordem que el risc d'incendi s'ha augmentat aquests darrers dies, a fruit d'aquesta calor extrema, i per això, des de l'Ajuntament i des de la resta d'institucions, demanen màxima prudència en les fogueres i en la manipulació de petards i pirotècnia.
3: Que, més enllà de tot això, doncs, recordem que estem avui mateix, ahir i avui estem en una onada de calor, estem en moments difícils, per no dir crítics, és a dir, s'ha d'estar amatent, vigilant, al final ser prudents en tot el que fem perquè doncs, ara està tot molt sec, ha plogut poc i per tant doncs, hi ha molt risc d'incendis i de que hi hagi doncs, problemes seriosos. Per tant, evidentment, festa i el que demanem, per suposat, és prudència, ser responsables i no fer tonteries. Per tant, que tothom s'ho passi molt bé i que recordi que, doncs, que estem en dies d'onada de calor i que estem en moments que s'ha de ser prudent en tema de foc.
4: Com cada any estem...
0: La rebuda del flama, com dèiem, s'ha fet aquest migdia. Des d'Òmnium Alt Urgell, Montse Pagès recorda que aquesta tradició ja consolidada del flama del Canigó va ser ideada anys enrere i un dels impulsors a nivell nacional va ser justament Esteve Albert, creador del Retaule de Sant Ermengol.
4: Cada any estem molt contents d'Òmnium Cultural de portar la flama fins a la Seu d'Urgell, que la porta Fallaires d'Andorra, i poder-la distribuir per la comarca. Aquest any en concret vindran gent de Ballestar, gent de Tuixent, segurament també del barri de Santa Magdalena i l'Ajuntament de la Seu, evidentment, per encendre la foguera a la nit. I és una festa que uneix tots els països catalans, que ve des de l'any 55, va ser el primer any que es va fer, i una de les persones que va impulsar, inspirats amb el poema de Jacint Verdaguer, el poema Canigó, va ser en Esteve Albert, que és autor del Retaule de Sant Ermengol, que és una dada que potser la gent no sap gaire, no? Però va ser una de les tres persones que van impulsar aquesta festa de foc, aquesta festa dels Països Catalans, és la diada dels Països Catalans. No, el manifest...
0: Les activitats de Sant Joan a la Seu es reprenen al vespre. A partir de les 7 comença la baixada del flama fins a l'aparcament Doctor Peiró, amb la participació també del Club Esportiu Ciutat La Seu i amb l'animació musical de la banda de Diables de l'Alt Urgell.
4: Sí, cada any s'intenta que alguna entitat cultural o esportiva o de qualsevol índole pugui participar acompanyant aquesta baixada des de la plaça del Mercat, del Passat Atalín, fins a la plaça del Doctor Peiró, l'aparcament on ja hi haurà preparada la flaça de la Seu. Això és organitzat bàsicament per l'Ajuntament de la Seu amb els diables, amb els benxops, que després la guardaran fins a l'hora de l'encesa, i mentrestant també hi haurà música, i també hi haurà una botifarrada. Vamos, que creiem que és molt important que la gent participi. Els actes són, jo crec que, tot i que siguin més o menys com cada any són diferents, perquè cada any la Flama del Canigó ens fa reviure, deixar enrere les coses dolentes de l'any i amb el foc crear les coses noves.
0: A 8:15 del vespre, ja a l'aparcament Doctor Peiró, tindrà lloc la traca d'inici, una nova lectura del manifest per part d'Òmnium Cultural i el lliurament de la Flama al Motoclub Benxops, que la custodiarà durant el vespre. Montse Pagès ha parlat del contingut del manifest d'enguany.
4: No, el manifest cada any Òmnium Cultural, junt amb altres entitats i amb els equips de focs, que es diu, pacten encarregar-hi a una persona de la redacció d'aquest manifest unitari, diguem, que es llegirà a totes les rebudes de la Flama del Canigó. Aquest any l'ha escrit en Ramon Torre Iorra, de Tradicat Tradifoc. És un tradicionalista, diguem, una persona que fa molts anys que participa, és de Manlleu, i aquest any, bàsicament, en el manifest destaca l'esforç de les entitats, l'esforç col·lectiu dels Països Catalans, i també destaca figures capdals que fan centenaris, com Antoni Gaudí, Joan Alcover i en Pau Casals, en el seu 50, en el cas de Pau Casals, 150è aniversari del seu naixement, i anima a que expandir aquest esperit del Canigó que mossèn Cinto Verdaguer, amb el seu poema, va, com diem, crear aquesta tradició de l'encesa de fogueres de Sant Joan. I això seria una miqueta el contingut o el missatge de la Flama d'aquest any, no? D'encoratjar a continuar les tradicions catalanes, en aquest cas, i aquesta tan important benvinguda a l'estiu, del solstici i de la cultura comuna.
0: Una de les altres entitats més implicades en aquesta nit de Sant Joan és, com sentíem, els Diables de l'Alt Urgell. La seva presidenta, Cecina Gallardo, assenyala que, de fet, aquesta nit és una data assenyalada perquè els marca l'inici de la temporada d'estiu.
5: Sí, especialment ens fa molta il·lusió aquesta data, que manté viva, doncs, aquesta tradició de la Flama del Canigó, i és aquí, a la Seu. Sempre les actuacions a la Seu tenen un caire més especial. I esperem, doncs, que el temps acompanyi i puguem aquest any doncs, mantenir aquest calendari d'actuacions.
0: A 8:00 PM, també l'aparcament Doctor Peiró començarà una botifarrada gratuïta per tots els assistents, amb la col·laboració també dels Diables. Gallardo parla també de la implicació aquest any igualment del Club Esportiu Ciutat La Seu.
5: Va ser una proposta que ens va fer l'Ajuntament ara ja fa 2 anys, aquest és el tercer, va tenir molt bona rebuda, i aquest any, doncs, continuem amb aquesta proposta de la botifarrada popular. I que tinc entès que a d'altres poblacions es fa això de la botifarrada popular per Sant Joan. No sé si devien treure la idea d'aquí, però bé, ja et dic, aquest any serà el tercer i s'encabeix molt bé amb aquest dia. Havia passat algun any que hi havia alguna entitat com Airam, algun altre club que havia participat. L'any passat no vam trobar cap, i aquest any ens va fer vam proposar alguna entitat així de futbol que tingués algun renom, alguna vinculació amb la ciutat, i vam pensar en ells. I aleshores, doncs, baixarem tots junts cap al pàrquing Doctor Peiró.
0: El pla fort de la celebració serà quan ja es faci fosc. A partir de 11:45 es farà una volta en moto de la Flama per part del Motoclub Benxós pel centre de la ciutat i culminarà a l'aparcament Doctor Peiró, on a 11:00 es farà l'encesa de la foguera.
5: El que acostumem a fer és que quan el motoclub va donar el tomb per la Seu, quan passa per davant de Sant Domènec, a partir d'aquí nosaltres els acompanyem fins la foguera. Aleshores va la banda tocant, anem als Diables amb foc, amb parafines, i quan arribem a la foguera fem una mini carretillada. Això no es pot allargar gaire, perquè la que comença a encendre's la foguera és una mica inaguantable la calor. I fem això, una petita carretillada, s'encén la foguera amb una mica de focs, d'artifici, i toquem una mica acompanyant doncs això, a les motos, en aquesta arribada de la flama.
0: El foc protagonista un cop més de Sant Joan, i per això sentim a mi fa un moment aquesta crida extrema a la precaució. També la fan els establiments de venda de petards i de pirotècnia. Montse Vidal, de l'armeria Vidal, s'afegeix a aquestes crides a la prudència.
6: Aquest any, com és habitual, la gent està esperant a última hora, i també hem de tenir consciència que som uns privilegiats de viure aquí dalt i que tenim el bosc molt a prop, i hem de ser caus i precabuts amb el lloc on visquem. Especialment aquest any, que hi ha molt perill d'incendis i de secada. Sempre acompanyats dels pares o amb qui hagin de disfrutar de la revetlla de Sant Joan, i el que t'he comentat abans, intentem assessorar-los i el millor que podem.
0: Vidal ha parlat de les diferents categories de petards que hi ha.
6: Mira, comencem per la categoria F1, que és articles adreçats a majors de 12 anys. La categoria F2, que és adreçada a majors de 16 anys. I la categoria F3, que està pensada i adreçada a majors de 18 anys. I a part, els articles pirotècnics, i aquí a la botiga disposem de cartells que ja et senyalen per quina edat estan pensats, i els venedors també donen a conèixer l'article pensant per les edats que s'ha d'utilitzar.
0: I en aquest especial de Carta i Manta també hem parlat, evidentment, d'un altre protagonista, com és la coca de Sant Joan, que elaboren diverses pastisseries de la seu. Hem comptat amb la col·laboració per fer el sorteig de les pastisseries Kessler, Crosta i Molla, Forn Sant Joan, l'original Dolç del Serafí, l'Eiva, Celícies, Cadí i Bullic. Moltes gràcies a tothom per la vostra participació. I Josep Espuga, de la pastisseria Cadí, ens parla dels diferents tipus de coca que elaboren i que cada any procuren afegir-hi una novetat.
7: La coca és un brioche que el fem, és el brioche que fem sempre, el fem cada dia a la pastisseria, i després doncs hi ha gustos, no?, de crema amb pinyons, de fruita, de cabell d'àngel o de xocolata, i també tenim una coca que l'anem fent nova cada any, diguéssim limitada, i aquest any és una coca de mel i mató amb els nostres amics de Cooperativa del Cadí. I és una coca, doncs, que porta això, poca cosa, mel i mató i unes quantes nous per donar-li un toc cruixent i poc més. Cada any en traiem una de diferent, que només la traiem per aquell any en concret, i cada any anem canviant, i aquest any és la de mel i mató.
0: Aquests són dies de molta feina a les pastisseries, però Espuga creix que tenen una clientela fidel.
7: La veritat és que som uns afortunats perquè tenim una clientela molt fidelitzada, i ara mateix la botiga està plena, així que podem donar per satisfets, jo crec que més o menys les vendes aniran al voltant de lo mateix que fem cada any, cinc amunt, cinc avall, però més o menys com cada any.
0: Podeu recuperar aquestes entrevistes a l'apartat de Ràdio La Carta, ja del nostre web radioseu.cat. Recordem que la nit es completarà amb la batucada del grup Tambuca, passades les 11, i després ja la sessió musical de DJ Bernard Espussi.
2: Les notícies de la Seu.
0: I l'altre centre d'atenció d'aquesta nit de Sant Joan és a la Cisser, que viurà un altre cop per 6 anys consecutiu una nit de Sant Joan màgica amb la celebració de la seva baixada de falles. Es va recuperar fa just 5 anys, el 2021, després de moltes dècades, segles, de fet, d'absència, però en aquest municipi del Tursell ha tornat amb molta força, i és que el 2020 l'història de Carles Gascon va descobrir un document que demostra que, alas, aquesta tradició està datada com a mínim des de l'any 1543, i això la converteix oficialment en la baixada de falles més antiga documentada al Pirineu. El portaveu de les Falles de les, Ramon Dolcet, celebra que en poc temps la celebració ja ha quedat totalment consolidada en aquesta recuperació.
8: Doncs molt bé, el poble i tot el municipi, tothom molt implicat. Vull dir que sempre diguem que el que més ens agrada és que aglutina tots els poblets del municipi. Cerc, Vilanova, Artador, Algés, La Bastida, Torres de Gent, de tots els pobles. I això és una manera també de d'oclusionar i de que la gent es trobi i que es coneixin una miqueta més. Hi ha gent de tots els pobles.
9: Ramon, quants fallaires, petits i grans, s'hi trobaran aquesta nit?
8: Doncs mira, en principi, sempre hi ha canvis d'última hora, però al principi hi ha uns 70 fallaires adults, pot ser que n'hi hagi a última hora 73, d'acord, perquè sempre hi ha algú que s'apunta a última hora, i 42 d'infantils. Destacar que els fallaires infantils, segons l'edat que tenen els nens, uns baixen des de dalt del Serrat de les Peces, els altres els acollim al cementiri, i els altres a l'entrada del poble, els més petits, els de 3 anys, diguéssim, perquè no podrien fer tot el recorregut. O sigui que són 42 infantils i uns 70 adults. Està molt bé.
0: La ballada ja començarà a passar dels 8 del vespre, i és que a aquella hora ja hi haurà el concert de l'Orquestrina Trama a la plaça Major de Les. És una novetat en els horaris d'enguany.
8: Sí, aquest any s'ha decidit fer-ho diferent una mica, perquè els altres anys l'espera també es feia llarga per la gent que hi ha a la plaça, i per tal de dinamitzar una mica l'espera, doncs començarem amb l'Orquestrina Trama. Quan es baixin les falles esperarà, òbviament, i després es continuarà amb el Pep Lissandra i el Desporter, abans de començar a ballar el ball pla i de fer el ball de les talles.
0: I, mentrestant, els falleres es prepararan al Serrat de les Peses, on al segle XVI els veïns de l'Asi mantenien grans disputes amb els de Torres de l'As per la sortida de les falles des de l'ermita, com es recull en l'esmentat document històric. Enguany es preveu que hi participin un centenar de falleires de totes les edats. Just abans de les 10 es farà l'encesa del far i a les 10 un punt començarà la baixada.
8: Els falleires marxen de la plaça sobre 7:45 de la tarda, i pugen la falla a coll, vull dir que la falla es puja a peu també, que també és mèrit. O sigui, la baixen, però primer l'han de pujar, també és una condició de poder-la baixar. I, bueno, això es fa amb un repic de campanes, un cop s'arriba dalt, és un moment molt bonic i molt distès, tothom està allà tranquil·lament, esperant que faci fosc, es menja coca, es beu una mica de cava, i en un moment donat, doncs, l'alcaldessa del poble, la senyora Carme Ribó, posem la flama del Canigó, que prèviament recollirem avui a les 12 quan passi pel pont de l'As. Pujarem la flama del Canigó a dalt al Serrat de les Peces, llegirem el manifest, que llegeix cada any d'Òmnium Cultural, i procedirem a encendre el far, la foguera, on s'encendran totes les falles. I a partir d'aquí, doncs, les falles començaran a baixar sobre les 10:15 de la nit, quan el campaner doni l'ordre, com comencen a tocar les campanes, els falleres saben que poden encendre les falles i poden començar a sortir fins que arriben a la plaça. Llavors és quan tota la gresca acumulada surt.
0: Arribaran els falleres cap a 10:15 de la nit, llavors es ballarà la cançó dels cantats, el cantó dels falleres, i es farà el també recuperat ball pla de les, i havent arribat ja la nit, a les 11, començarà el concert de la Sonsoni, acompanyat de danses tradicionals del Pirineu, i s'acabarà ja a partir de la mitjanit amb la sessió musical de DJ Poma. Ramon Dolcet valora especialment que ahir va ploure una mica i el terreny està en bones condicions.
8: Bueno, en principi tenim la gran sort que ahir va caure 14 litres a l'As, vull dir que és important, va quedar el terreny remullat. Esperem que si aquesta tarda torna a fer alguna tronada, també ens aniria bé. Sempre estem en contacte permanent amb els bombers i són ells els que a última hora ens diuen si les condicions són òptimes i bones per poder passar. Pel que fa a la logística del dia d'avui, doncs hem dit que des de la plaça hi ha una retransmissió en directe, hi haurà una pantalla perquè es veurà baixar les falles des de la sortida fins que arriben a la plaça, que això també està molt bé perquè la gent còmodament ho podem veure. I jo recomanaria a tothom que, si volen venir, doncs que quan abans de la tarda arribin, millor. Hi ha diverses zones habilitades per pàrquing, amb voluntaris. Voldria destacar la força dels voluntaris. Penseu que hi ha més de 60 voluntaris implicats en diferents tasques, des del pàrquing fins al que cou la botifarra pels fallaires, el que estarà al bar. Vull dir, és molta gent, és tot el poble implicat. S'ha de destacar també i donar-los les gràcies. I doncs res més, que la gent vinguin quan abans millor per poder estar tranquil·lament, aparcar bé. Hi ha servei de bar, d'entrepans, que també és un, bueno, és un valor afegit en el sentit que dius anem a l'As, però mira, ens podem menjar un entrepà de botifarra i no ens cal pensar en el sopar.
0: A la resta del Pirineu, a la nit de Sant Joan també celebren les seves baixades de falles poblacions com Andorra la Vella, el Pont de Suert, Boí, Cassós, Vilaller, Les, Espot, Alís i Isila. En aquest últim cas celebren l'única baixada de falles que inclou la tècnica de tombar-les i és de les poques del Pirineus que han mantingut sempre la tradició els darrers segles, fins i tot a la Guerra Civil o la pandèmia. En coneixerem més detalls als pròxims informatius d'aquestes falles d'Isil. I Recordem també que aquests dos darrers dies l'Ajuntament de la Seu ha posat en marxa les mesures previstes en casos d'onada de calor, incloent, per exemple, l'obertura parcial dels refugis climàtics de la ciutat amb un horari ampliat, són la Biblioteca Sant Agustí, l'Oficina de Turisme, la Fundació Sant Hospital, el Consell Comarcal, el mateix edifici consistorial, aquests amb aire condicionat, i també zones d'ombra com el claustre, el Racionero, el Parc Olímpic del Segre o el Poliesportiu Municipal. L'entrevista d'avui a Ràdio Seu, l'alcalde Joan Barrera explica que actualment ja tenen definit un protocol per a aquestes onades de calor.
7: Hem aprofitat i aleshores el que fem és doncs, activar un protocol que ja estem, que aprovarem en breu i que el que marca són tots els refugis climàtics, que en aquest cas hi ha de l'Ajuntament, el que és no de l'Ajuntament com a hospital, Consell Comarcal i algun altre, i els refugis climàtics naturals. Doncs, a part de posar-los a disposició, evidentment, doncs, la piscina és un dels elements claus, no? L'aigua, i després donar consells d'hidratació, doncs evitar horaris de màxima calor, etcètera, etcètera. Això anirem fent-ho, perquè per desgràcia les onades de calor ara passen més sovint que mai i al final doncs, hi ha hagut morts, hi ha hagut problemes a altres indrets del món i nosaltres ho voldríem evitar.
0: Ahir a Organyà es va arribar fins a més de 39 graus i aquest migdia s'ha tornat a superar molt àmpliament els 30 graus, de fet els 35 també, i com dèiem, continua aquesta calor, tot i que es preveu que afluixi una mica a partir d'avui, encara es manté aquests avisos. El portaveu del grup parlamentari de Junts, Salvador Vergés, i el diputat urgellenc Jordi Fàbrega han presentat a la Seu les 62 esmenes referents a l'Alt Pirineu i Aran, que el primer grup de l'oposició ha presentat als pressupostos de la Generalitat pel que fa al Pirineu i Aran. A grans trets, Vergés considera que els comptes reflecteixen que el govern no creu en el Pirineu i, segons s'ha dit, els nous pressupostos retallen més d'un milió d'euros de l'Institut pel Desenvolupament del Pirineu, l'IDAPA, una decisió que veu incomprensible, que opina que envia un missatge de bones paraules però de reducció de recursos. També parla de les dificultats per accedir a serveis públics essencials.
10: Nosaltres ho hem anat manifestant. És evident que Catalunya necessita uns pressupostos, però no pas aquests pressupostos. Aquí el govern Illa i el tripartit ens han fet perdre el temps durant tot aquest temps. De fet, el 2024 ja no hi va haver pressupostos, el 2025 tampoc, el 2026 ens acaben arribant al juny, per tant, diguem-ne tard i malament, no? Perquè no resoldran ni Rodalies, ni educació, ni habitatge, ni salut, ni la pressió fiscal, ni tenir un model productiu de valor afegit, ni el retrocés de la llengua, ni molt menys doncs, ens acostaran a la independència o a la sobirania. No? Per tant, és un pressupost que hi ha una dada objectiva que l'explica molt bé, i és que en aquests 22 mesos de govern del president Illa hi ha hagut ja 11 col·lectius professionals diferents que han sortit al carrer o que han convocat vaga. Per tant, un col·lectiu diferent cada dos mesos. Aquesta és la realitat, aquesta és la inestabilitat del país. No? Uns pressupostos també que crec que podem dir que són un resum del que ha estat aquesta legislatura fins ara, que és la incompetència del Partit Socialista, les renúncies constants d'Esquerra Republicana i les polítiques extremes dels comuns.
0: Verge ha fet referència a mancances que han detectat en aquests pressupostos pel que fa a necessitats educatives, sanitàries o de comunicacions i carreteres al Pirineu.
10: Doncs hem vist clarament demostrat en aquests pressupostos que el govern Illa no creu en el Pirineu. El Pirineu el que fa és reclamar oportunitats, no pas reclamar privilegis, i per tant doncs, és de justícia fer-los cas, i nosaltres ho fem a través d'aquestes més de 60 esmenes. El que volem és que tothom, això sempre ho diem, visqui on visqui a Catalunya, pugui tenir les mateixes oportunitats. I això passa per poder proporcionar a tothom doncs, un nivell educatiu, uns serveis de salut, unes comunicacions i telecomunicacions que permetin doncs, que tothom pugui estudiar, treballar, emprendre, accedir a l'habitatge, en definitiva, doncs, tenir el seu projecte de vida al punt que sigui de Catalunya, en particular doncs, a qualsevol poble i vila de l'Alt Pirineu i Aran, i no hagi de marxar.
0: Vergés puntualitza que el principal problema que té actualment Catalunya a nivell financer és el dèficit fiscal crònic que arrossega, però que hi ha marge per aconseguir més recursos pel Pirineu.
10: Aquelles esmenes, ja és més tècnic això, però aquelles esmenes doncs, que fan referència a la llei de mesures, doncs també com queden justificades. Vull dir, si hi ha voluntat, i nosaltres tenim la voluntat, el Partit Socialista i el Tripartit el que fan és molt bones paraules, però a l'hora de mostrar-ho en fets, en recursos per la gent del Pirineu i Aran, no hi són. Nosaltres el que fem és al revés. Nosaltres doncs, sí que hi posem aquests recursos, mesos, i això és possible, evidentment, dins els límits del pressupost que tenim a la Generalitat, el que ens podem permetre al nostre país en aquest moment, que evidentment sí, doncs està afectat pel greuge que suposa pertànyer a l'Estat espanyol i haver de patir doncs aquest espoli fiscal, aquests més de 20.000 milions d'euros que marxen cap a Madrid i no tornen cada any, aquest dèficit històric d'inversions de 50.000 milions d'euros, etc. Però amb les engrunes que tenim es poden fer coses molt millor per l'Alt Pirineu i Aran, si hi creus de veritat. I nosaltres, Junts per Catalunya, i Jordi Fàbregas al capdavant, hi creiem de veritat.
0: Pel que fa a aquestes absències en diners que han detectat, Jordi Fàbregas ha esmentat els dos dels projectes estratègics actuals, el futur hospital comarcal i la residència.
11: Perquè ho hem fet parlant amb els alcaldes i amb les necessitats doncs, i els dels regidors de cada municipi. No? Per exemple, aquí a la Seu, no? Aquí a la Seu hi han dos projectes capdals que ho hem treballat molt, que són el futur hospital comarcal de l'Alt Urgell i la residència per la gent gran, que s'han fet molts anuncis, que s'han dit moltes coses, però quan veus el detall dels pressupostos, resulta que amb aquests pressupostos del PSC, d'Esquerra i dels Comuns, hi ha 0 euros destinats. No? Per tant, això no pot ser. Si ho creus, si tu creus, això s'ha de repercutir o s'ha de visibilitzar amb diners per tirar endavant aquestes accions. No? Per tant, doncs, aquí a la Seu, nosaltres doncs, hem posat doncs, aquestes esmenes per poder començar ja aquest any 2026 doncs, aquests projectes. No? Però, per exemple, aquí també, parlant de la Seu, per exemple, hem fet el projecte del nou equipament escènico-musical de la Seu, no? O, per exemple, també la coberta translúcida del pati de la biblioteca, no? És a dir, que són, ho dic per ficar, els 4 concrets, doncs, que surten d'aquí de la Seu d'Urgell, no?
0: Fàbregas també s'ha referit a d'altres temes de la resta de la comarca i del Pirineu que han inclòs en aquestes esmenes.
11: Temes importants a nivell de comarca, també. Si ens volem centrar, doncs, també a nivell de comarca, el tema de les depuradores d'aigua són molt importants i, per tant, doncs, aquí hi ha 2,5 milions per la nova EDAR de Montferrer, però també hi ha el nou dipòsit d'aigua doncs, potable d'abastiment d'Organyà. A Organyà hi ha temes de millora de les piscines municipals, de la gespa artificial, Aulian, el camí de les Anoves, la remodelació també de la musificació de les Omalies d'Organyà, el projecte d'execució de la bassa d'aigua per la prevenció d'incendis forestals de Basella. Hi ha temes de carretera, especialment a la zona de Tuixent, a la zona de la Vansa, a la zona de Peramola, per citar-ne algunes, no? Però a nivell de tota la vegueria, doncs, a nivell sanitari, per exemple, les reivindicacions de transformar els CAPs de Suert i de Pont de Suert en CUAPs, i per tant hi ha 100.000 euros per cadascun d'aquestes dues actuacions. A nivell també de drets socials, també és molt important la finalització de l'obra de la residència de Sant Roc de Bellver de Cerdanya, que portem molts anys encallada i que no acaba de tirar endavant.
0: Fàbregas considera que les esmenes que han presentat són realistes i per donar respostes a les necessitats quotidianes dels pirinencs.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
12: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Pirineu.
0: El sector turístic de l'Alt Pirineu i Aran espera consolidar el creixement dels darrers anys a l'estiu. El patronat de turisme de la Diputació de Lleida augura que el conjunt de la demarcació rebrà uns 580.000 visitants que generaran 1,7 milions de pernoctacions. Juan Antonio Serrano, vicepresident del patronat, espera consolidar el creixement dels darrers anys després de la pandèmia.
13: 1.500.000 pernoctacions i esperem pues, arribar, jo espero que puguem arribar a 1.700.000. Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
0: Un dels tres distintius d'enguany és que hi ha l'eclipsi total de sol i que pot beneficiar especialment les comarques de la Plana de Lleida, perquè és un dels llocs on, segons els experts, es veurà millor. Cel Feliu, president dels càmpings de la demarcació, la majoria ubicats al Pirineu, assegura que ja tenen reserves altes.
14: Nosaltres aquesta temporada d'estiu l'encarem com a una bona temporada. De moment les reserves van a bon ritme i el nostre cavall de batalla per aquesta temporada i les passades, després del creixement que vam tindre després de Covid, és desestacionalitzar i allargar al màxim la temporada cap a la tardor i allargar la primavera i després ja saltar a la temporada d'hivern amb la neu.
0: En aquesta presentació també ha parlat en nom de les cases de turisme Rodel el president de l'associació provincial d'aquest sector, el dorsellenc Mario Mata.
15: Doncs aquest estiu tenim la intenció i les ganes de tornar a tenir una ocupació alta. Seguim mantenint els bons ritmes dels últims anys de pandèmia cap aquí, que hem tingut un creixement continuat i un creixement estable. Això certifica doncs, que el turisme rural continua sent una aposta per la gent que ve a fer turisme a les Terres de Lleida. S'han treballat durant molts anys amb el tema de professionalitzar les cases, s'estan adaptant a les necessitats, la gent cada cop valora més el fet de venir a un lloc que estàs tranquil, que estàs amb una família, que estàs en un entorn idíl·lic, natural, amb diferents coses a poder fer, no només relax, sinó també fer cultura, fer gastronomia, fer paisatges, fer senderisme.
0: I en representació del turisme actiu i els esports d'aventura, Florido Bolseta assegura que estan visquent un molt bon any per les grans reserves de neu que hi havia.
16: Les activitats de terra són beneficiades per la pluja d'aquesta primavera que han fet, que tinguem un Pirineu carregat d'una vegetació molt verda i espectacular. Qualsevol excursió que fem per territori estarem acompanyats d'una vegetació excepcional, però les activitats d'aigua han notat un increment de la demanda degut a aquestes altes temperatures, que això també s'està beneficiant.
0: I en Pirineu avui també destaquem que el govern d'Andorra ha anunciat un reforç dels controls policials en esdeveniments com les festes majors després de les diverses agressions que hi ha hagut a la festa major d'en Camp. De fet, una d'elles ha afectat el conseller del Comú d'en Camp, Pere Marsenyac, que va intentar posar pau en una baralla i va acabar sent agredit per una banda juvenil que s'ha format, que es coneix com el Bloque, i que ha provocat la indignació i l'exigència de més mà dura enfront d'aquests grups juvenils. També s'hi ha referit el cap de govern Xavier Espot, que ha condemnat els fets i ha anunciat aquest reforç policial en esdeveniments com les festes majors.
17: Els esports d'aquí.
0: Paula Blasi s'ha proclamat per primer cop campiona de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat viu des de fa uns mesos de manera permanent a Llíria. A la Cerdanya ha confirmat el títol aquest darrer cap de setmana. Dissabte va ser la guanyadora de l'etapa reina, que tenia com meta justament l'estació sardana de la Molina i que incluïa el pas pel coll de la Creueta. Li va treure un minut 20 d'avantatge a la segona classificada, la francesa Célia Géry, que també ha quedat segona de la general final. Paula Blasi, després de guanyar a l'última etapa a Barcelona, es mostrava molt content d'aquesta primera victòria a la Volta.
18: No, sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja deia felicitats, però dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips de les sprinters totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: Amb només 23 anys, Paula Blasi ha protagonitzat una arribada fulgurant al circuit professional femení, i és que els darrers 3 mesos ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya, la Durango i el Tour Internacional dels Pirineus, a més de fer tercers llocs a la Fletxa Valona i la Women's Tour Down Under a Austràlia. Ara ja té doncs la mirada posada en el Tour de França, que en la versió femenina es farà de l'1 al 9 d'agost. I en esports hi afegim que Guille Colom, un dels millors jugadors de bàsquet que ha donat Andorra, es retira, anuncia que penja les botes als 34 anys després de 20 anys en el món del bàsquet d'elit, 8 d'ells al Morbanc Andorra. Els darrers anys també ha jugat en equips com el Penyes Huesca i el Saragossa.
17: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Molta gent pendent del temps aquesta nit de Sant Joan, i hem de comentar que la darrera previsió del Meteocat indica que hi pot haver ruixats durant aquest vespre, però que s'anirien esvaint després, i que en teoria la nit de Sant Joan ha de ser tranquil·la, i si s'acaben aquests ruixats, fresca per gaudir-la de plenament. Aquesta nit vinent les mínimes tornaran a estar aquesta nit de Sant Joan entre els 14 i els 17 graus en general, se n'esperen 17 a la Seu, i demà la màxima es preveu que arribi a la Seu als 36-36 graus, baixarà una mica respecte als darrers dies, i aquest dimecres, dia de Sant Joan, sí que a la tarda els ruixats poden ser més intensos. També n'hi pot haver de més febles de cara a dijous. Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos i molt bona nit de Sant Joan.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: dia de Sant Joan. Nosaltres tornarem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. President, com es presenta la nit?
1: Perdoneu que estic sense veu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bona nit, us informa Manel Elias. Trànsit preveia que avui sortissin 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. Molts ja ho han fet i s'han trobat amb problemes a partir de les 5 de la tarda per un accident entre dos camions a l'AP7. El conductor d'un dels vehicles ha mort. Sapiguem com se circula ara mateix. Equip viari, Mariluz García, bona nit.
4: Bona nit. Doncs encara tallada l'AP7 a Riudellots de la Selva en sentit nord per retirar un dels dos camions implicats en aquest accident mortal. Es desvia la circulació per la sortida 71. Ja només veiem un quilòmetre de cua a Riudellots fins al punt del desviament. De tota manera, recordem les alternatives: C35 a Maçanet de la Selva i A2 a Vidreres, direcció Girona, o bé l'autopista del Maresme a la C32, on ja no queden complicacions. Només queden algunes aturades molt puntuals a la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró, la Nacional 2 a Tordera, direcció Girona, N340 a Molins de Rei, direcció Barcelona, perquè hi ha hagut un altre accident, i també la C15B tallada a Canyelles, a la comarca del Garraf, per un altre accident. Ja han sortit de l'àrea de Barcelona 250.000 vehicles, que són més de la meitat dels previstos fins a aquesta mitjanit.
3: Més notícies, Txell Garriga.
5: A la vigília de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE, l'expresident socialista Felipe González ha tornat a reclamar-li la convocatòria d'eleccions. En una conversa a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emilio García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor Deldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
6: Pero hay dos, claro, puede mentir, y el otro es convocar elecciones.
7: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
6: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
3: Ja ha finalitzat el registre a l'Ajuntament de Sòria, governat pel PSOE, després de 12 hores d'escorcolls i en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres. No ha transcendit l'origen de la causa perquè les actuacions són secretes. S'han detingut almenys a 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç del Consistori, l'alcalde durant els darrers 19 anys, Carlos Martínez, va deixar el càrrec el passat mes d'abril per presentar-se com a cap de llista del PSOE a les autonòmiques de Castella i Lleó el passat mes de març.
5: I França ha viscut avui el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana del país ha estat de 29,7 graus i en algun punt s'ha arribat als 43. L'onada de calor s'allargarà a França demà i dijous i només començaran a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves. D'uns 60.000 centres escolars, avui 1.800 han hagut de tancar i 8.000 més han reduït les hores de classe. La Torre Eiffel ha hagut de tancar a primera hora d'aquesta tarda de forma excepcional per les altes temperatures.
3: Aquesta tarda han rescatat 119 immigrants, entre ells 7 dones i 4 menors, a una milla nàutica de l'illa del Hierro, a les Canàries. L'embarcació ha arribat escortada per salvament marítim al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el caiuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar al Hierro.
5: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna després dels dies d'atacs massius de drons de Kiev contra les instal·lacions energètiques i militars russes. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern hores després que el ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, assegurés que el seu país està disposat a reprendre les conversacions amb Kiev en qualsevol moment.
3: I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Lineshine i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre el Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD.
5: I Valls està de festa major en honor a Sant Joan. A aquesta hora el protagonisme és per la nit de completes, amb actuació castellera a càrrec de les dues colles dels Xiquets de Valls. Connectem ara amb la plaça del Blat. David Prats.
8: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per completes. Els del Portal Nou s'han anotat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. Els primers de l'any també han descarregat el 3 de 9 i el Pilar de 7. Per la seva banda, la Colla Joves ha anat més concentrada. Torre, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Demà les dues colles dels Xiquets de Valls tornaran a actuar a la plaça del Blat a partir de les 12 del migdia en una diada de Sant Joan on volen enlairar més castells de gamma extra. Ara és el torn del seguici cerimonial amb l'anada a Completes. David Prats, Catalunya Ràdio Valls.
3: I temps ara pels esports, David Uac.
9: Tenim en joc el tercer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Pozo de Múrcia i el Barça. El primer a la pista murciana, de moment, a la segona meitat del marcador és desfavorable als blaugranes, que tenen, no obstant això, encara la primera ocasió de proclamar-se campions de Lliga. Ara, 8 minuts i mig perquè s'acabi l'enfrontament, el Pozo de Múrcia domina 4-2, i això que el Barça havia començat amb un 0-2 del partit al seu favor, però els murcians han capgirat el resultat. Ara, una mica més de 8 minuts pel final, el Pozo de Múrcia 4-2, esforçaria així el quart partit que jugaria dijous també a la pista murciana. També decisiu partit en dansa a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el cinquè i definitiu de la final entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. El partit és el tram final de la primera meitat i a 5:50 perquè s'acabi aquest primer temps a la Corunya. Guanya l'Igualada 0-1 amb un gol de Biel Llanes al minut 5, un marcador que faria que l'Igualada es proclamés campió de Lliga, com dèiem, a 5:48 perquè s'acabi el primer temps d'aquest cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'acaba d'imposar per 5-0 a l'Uzbekistan en partit de la segona jornada del grup K. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols, amb el primer dels quals s'ha convertit en el primer jugador de la història a marcar 6 gols en 6, a marcar un gol en cadascun dels 6 mundials, volíem dir, que ha disputat.
2: Fins aquí les notícies.
10: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
12: Sabies que cogula, una mala herba, és una expressió de menyspreu cap a la dona? Es deia quan naixia una nena però es volia un nen. Reivindiquem l'orgull de ser cogula. Descobreix la història de les cogules, dones singulars.
13: Però és que la meva àvia, el carro del magnesi el va crear ella quan ningú hi creia, no?
12: Lara Feliu, dietista i neta de la química Ana Maria La Justícia, pionera en l'ús del magnesi. Una conversa sobre llegat, valors i salut.
2: Soc cogula, amb Roser Parera i Moragues. Aquest divendres a 2:45 de la tarda.
14: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
15: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
16: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
14: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
17: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
14: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
18: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
19: Aviam què passarà avui.
20: Estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
21: Si l'ho fotut per
22: no,
21: sota...
22: Sí, portem un pitoflà, portem un tubo.
20: Un pitoflà?
22: Com? Pitoflà.
20: Pitoflà, eh?
22: Diguem pitoflà.
20: És sí, el pixar.
23: Un... Però pot sí. haver passat que algú vagi pel carrer i digui ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
24: Això has estat...
22: No, no, això no, però cales de plata no ho podria ser.
20: Ah, sí? A Mercè per la tele. Santifon, eh? Santifon, eh?
24: Santifon, què ha fet aquest home?
20: Aquest home es llença així en parapent.
25: No podria.
20: Amb els dos millors de Catalunya.
25: Sí, eh?
20: I tres cops, ha sigut tres cops campió d'Espanya.
24: Un campió.
20: Vull dir, una cosa...
25: Com saps tantes coses?
20: Perquè jo sóc molt aficionat a aquesta gent que vola.
24: També parlarem del confeti.
25: Vinga.
24: A mi m'emprenya molt el confeti.
25: No, no, que fa festa i fa alegria.
20: Xtei, que arriba el jefe.
26: Déu vos guard. I visca el Batlle!

0: Piacenza.
1: Originalment el confeti no era confeti.
2: Ja hi som. Eh? Ja, com ho explico? Que el confeti no era confeti? Com...
1: El confeti, els paperets de colors, sí, no són l'origen autèntic del confeti. De fet, en diem confeti perquè en italià vol dir confits, carmels,
3: ah,
1: dolços.
3: Mira.
1: Un confeto en italià és un carmel i confeti és el plural, carmels, que oh, és el que es llançava a Itàlia en les celebracions, sobretot els carnavals a partir del segle XVI.
4: Ah, oh, mira, així els de Vilanova i la Geltrú no són tan benaïts com semblen. Eh?
1: Exacte. Ah. De fet, a Vilanova i la Geltrú, que sabeu que llancen en carmels, el carnaval, podríem dir que són els únics que ho fan com es feia originalment al carnaval de Venècia.
4: Fixa't.
1: Allò és el confeti autèntic. Llavors, cap al segle XVIII, algú va començar a veure que llançar carmels tenia alguns inconvenients, sobretot que era molt car.
3: El mal que fa quan et cauen a sobre.
1: També.
5: Està clar que llançar paper és molt més barat.
1: És més, també trobo que vam passar el paper dels carmels al paper molt de pressa,
4: sí,
1: no?
4: És molt radical,
1: vull dir,
4: en canvi.
1: Que, ja, entenc que els carmels són cars, però abans d'arribar a llançar trossets de paper, buscar un altre pipa, es tira pipes.
3: Les pipes són grises.
2: No fan festa,
3: les pipes.
2: Bueno, ara perquè ja ho tenim assumit, eh? Però jo m'imagino a la reunió que va arribar el tio que va decidir, de dir, escolteu, a partir d'ara, en lloc de tirar carmels, tirarem paper.
1: Hòstia.
2: Vull dir, els has de tenir molt ben posats.
1: Has d'estar molt convençut de la idea que portes a la reunió.
2: Has de portar un bon PowerPoint allà, eh?
1: Per explicar-ho. Té noms i cognoms, aquest senyor. És Enrico Mangili, el 1875. Va començar a comercialitzar trossets de paper com a confeti, fent servir les restes del paper de la cria de cucs de seda.
3: Ai, quin fàstic!
1: Mira,
3: però què vols dir?
1: Bueno, que feia servir uns papers pels cucs de seda i llavors, per aprofitar allò, ho van fer petit i ho tiraven pel carnaval. Després, París incorpora els paperets de colors al seu carnaval i de mica en mica ja es va estenent a tot el món.
4: És un merder el confeti, eh? Vull dir, jo no ho suporto.
1: És terrible.
4: Hòstia, recollir tot allò...
1: A les celebracions, quan el Barça guanya una competició ben parida, sí, i veus els jugadors allà, que a vegades tiren tant confeti que no veus ni els jugadors.
2: És veritat.
1: Que tot allò, recollir-ho de l'herba, ha de ser un merder, també.
2: També.
1: No, allò, perquè allò ho recullen i ho tornen a fer servir o es llença aquell confeti?
2: Es reutilitza.
1: Ah, sí?
2: Es reutilitza, paio. O sigui, el que es tira a la final de Champions,
1: sí,
2: després es recull tot i es tira pel campionat de Lliga.
1: Ah, sí.
2: Un cop s'ha fet servir per la Lliga, es recull tot i es tira per la final de Copa del Rei.
3: Però guardar-ho s'ha de tenir molt clar que la guanyaràs, eh?
2: No, però això ho fa una organització.
1: Sí.
4: Això és la FIFA.
2: Guarda'm saques,
1: sí,
2: amb un graig.
1: Va perdent una mica de qualitat, també.
2: Sí, però això es pot anar mantinguent, vull dir que es va conservant i després ja passa, per exemple, de la final de la Lliga, passa a segona divisió.
1: Sí.
2: Passa a primera rep. Sí.
3: Ja va perdent
2: color. I acaba a quarta catalana.
1: I aquella...
2: L'any que vam guanyar la Lliga Arbúcies va passar per Arbúcies.
1: Sí, sí,
2: un
1: sí,
2: confeti que havia celebrat...
1: A la Champions.
2: Al Bayern de Múnich a la Champions.
1: Fixa't.
3: Era el mateix confeti. I eren paperets grocs,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, sí. I ha acabat amb els alevins de Lloret de Mar. Sí, sí, és el mateix del Bayern, ha acabat a Lloret.
1: I llavors ja el llencen, entenc.
4: No.
2: Depèn, a vegades el tornen a agafar, el repinten.
1: Sí.
2: I el passen al bàsquet, que ja són esports més minoritaris.
1: O els fills dels jugadors per fer la comunió, alguna
2: també
1: festa.
2: Així ho fan.
1: Li donen amb la mínia mal perquè ho tiri amb la comunió del seu germà, aquell petit.
4: La comunió, vols dir?
1: No, perquè no la fan.
2: No.
1: A la festa d'aniversari.
4: A la festa d'aniversari tiren confeti?
1: De la mínia mal, home, si hi havia nanitos i tot, com no hi havia d'haver confeti? Suposo que sí. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Leia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer. Un home que ha passat mitja vida sense tocar de peus a terra. Amb 64 anys està entre els millors de Catalunya en vol en parapent. Un esperit lliure i aventurer que ha fet més quilòmetres entre els núvols que per carretera. I, per si no fos prou, també va ser 3 vegades campió d'Espanya d'ala delta.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Santi Font! Santi, què has menjat avui per esmorzar?
2: Ah, aquesta sabia que me la preguntaries, sí. I he fet un esmorzar especial.
0: Sí?
2: Una llesca de pa amb colacao i oli d'oliva.
3: Boníssim, m'encanta.
2: Que si això és de Girona, eh?
3: Home, hosti, això m'encanta a mi.
0: D'on ets tu, Santi?
2: Jo sóc de Salt.
0: De Salt, eh?
2: I què?
0: Ah, no?
2: No, home, perquè... Sé que pensava venir una samarreta que deia... que van fer els de Salt, que deia soc de Salt i sóc de Ficaua. I què?
0: I què? Molt bé, molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí, soc nascut a Salt, però estic a Garriguella actualment.
0: Escolta, 3 vegades campió d'Espanya?
2: Ui, això és una vida anterior.
0: No, home, però... Carai, ostres, i encara voles 64 anys? No té edat, això del parapent?
2: Què va, no. Veiessis allà a Santa Brígida... la joventut que hi ha.
0: Sí?
2: Jo quan hi vaig sóc el més jove.
0: I el més gran? Tu.
2: Poder en Jaume.
4: En Jaume de Garriguella?
2: No, en Jaume d'Arbúcies.
4: Ah, en Jaume d'Arbúcies.
3: Abans ho he dit, en Jaume Terrés.
4: Hòstia,
3: sí. En Mota.
4: En Mota.
3: Sí, encara vol, sí, en Mota.
2: Sí, sí, sí. Salta muralles, li dèiem.
4: Salta muralles.
2: Li diguem, sí.
5: Vol dir salta muralles?
3: Ja. Home, ja t'ho he trobat a casa seu.
2: Va anar un dia al castell del Ric, va voler saltar i es va quedar allà penjat.
3: Nosaltres no ho explica això, eh? No ho explica això, en Jaume.
4: Nosaltres per la ràdio el fèiem sortir, que deia que... Bueno, ell era el director de l'oficina del Banc de Sabadell.
2: Sí,
4: el...
0: Assaltava muralla, eh? El director de l'oficina del Banc de Sabadell.
4: Sí.
0: A quina... D'Arbúcies?
4: D'Arbúcies.
3: Mota.
4: I va perdre el dit, hòstia.
2: El jutge de Pau.
3: El jutge de Pau.
0: Sí, fa coses, aquest home.
4: I va perdre el dit.
0: A on te'l va perdre?
2: Va apretar un paramotor per darrere.
0: Ah.
2: I l'hèlice se li van portar...
5: Oh, no!
4: Llavors em feia decisions, anàvem a fer una reunió amb ell, demanant-li un crèdit o així, i li dèiem, tu, que no ens enganxem els dits aquí.
0: Bueno, jo pensava que sent el director del Banc Sabadell vull dir que hi ha molts deutes que, no?, quan no es paga, et tallen un dit.
3: No era això.
0: Bueno, no em desorienteu l'entrevista. Sisplau, estàvem aquí amb el Santi Font parlant de parapent i...
2: Bueno, de volar.
0: I de volar, i d'ala delta. Ens es pot explicar una mica la diferència entre un ala delta i un parapent?
2: És el mateix esport, el que passa que l'avió és diferent. Un és vertebrat i l'altre és invertebrat.
4: Ai, carai.
0: Què vol dir això?
2: Home, que no té ossos, el parapent és un...
0: Parapent és com un paracaigudes, és una tela.
2: Sí. I l'ala delta, pues, és rígida, té ossos.
0: Hi ha una estructura, diguéssim, no? De... Sí. Bé.
2: I...
0: Digues.
2: No, bueno, que ha anat evolucionant. O sigui, l'ala delta ja està una mica... Ja està, ja...
0: Què vols dir, ha passat de moda?
2: Sí, són dinosauris, ja.
0: Ah, sí?
4: Ostres!
0: La gent s'ha anat passant al parapent.
2: Sí, però vas, per exemple, a Àger i només hi ha en Tassi, en Joan volant, o dos o tres, amb ala delta. Tot l'altre és parapent.
5: Perquè és més fàcil anar amb parapent que amb ala delta?
2: És més fàcil d'ensenyar, i més fàcil d'aprendre, i
4: seguretat és igual?
2: Això depèn del
3: que condueix.
2: De l'índio.
4: De l'índio que passa.
0: Dóna la sensació que us coneixeu tots. Dius en Tassi, Joan...
3: No, també ens diu com si us coneguéssim nosaltres. Sí.
2: Home, jo porto llista de gent a anomenar, eh?
0: Ah, sí.
4: Serà llarga aquesta entrevista.
2: Sí, no, home, és que hi ha gent molt ferma, eh? Vull dir, el cap de setmana vola la gent... I no surten al telediari.
0: Clar.
2: I han fotut unes volades. S'han anat... Bueno, cap de setmana aquest passat, el dijous i divendres passat,
0: sí.
2: La gent va sortir d'Àger, se n'en va anar a Veneto i va tornar.
5: Què dius?
2: Volant 20 i pico quilòmetres. Jo me'n vaig anar fins a Pedra Montañesa, allò, Serra Ferrera, i després vaig tornar.
0: Què dius, ara?
2: 8 hores de vol.
0: Oi, sí. I no gastes gota de gasolina, no. Eh?
3: En canvi només...
2: Sí que en gasto.
0: Ah, sí?
2: Sí, vaig agafar l'autobús fins a... No rigueu.
3: Ja, no us en foteu.
2: Vaig agafar el tren de Vilajuïga fins a Figueres. De Figueres fins a Olot amb autobús. M'esperau amb Marc Sarsenegues i vam anar.
3: Ja n'ha sortit d'una altra, la llista.
2: Sí, ja i després allà, a baix, a Àger, autostop cap amunt. Això,
5: autostop?
2: Sí, perquè ens pugessin a dalt.
6: Clar.
2: Som gent gran.
0: Sí, sí.
2: Els joves...
0: O la gent gran no en fan autostop normalment.
4: Digue'm,
2: els joves fan hike and fly, que en diuen en anglès.
4: Com?
2: Que dius? Caminar i volar.
0: Hike and fly.
2: Sí, i pugen a peu. Hòstia. El temps que nosaltres vam pujar a dalt amb el cotxe... En Manel Gras.
0: Manel Gras.
2: Va pujar corrents. Manel Gras, un gran...
4: Va pujar corrents, en Manel Gras?
2: Sí.
4: Sembla que no pugui ser.
3: Sí. Va arribar rebentat a dalt, eh?
2: Bueno, jo li dic Manel Gas, perquè va tota bufa. Sí. Però no, els joves, ara, el que està més de moda és sortir, pujar corrents, volar i seguir volant i caminar i volar i anar fent pels Pirineus.
0: Està bé.
2: Per cert, que es fa la Xpir aviat.
0: Sí. Que és una cursa. És la competició més bèstia que hi ha o no? És de les més guapes.
2: Home, els X-Alps també és molt bèstia, perquè allà fan 1.600 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do.
2: I aquí faran la travessa des de Orambilla o no sé...
0: Ondarribia?
4: Ondarribia.
2: Sí. Surten d'allà corrients tocant l'aigua i a la primera muntanya que volen van seguint tal, fins al Port de la Selva.
4: És com els gerrons, però volant.
2: Volant i corrients.
4: Bé.
2: I és impressionant. Els segueixes per internet i foten unes volades. I aquest any hi haurà d'aquí a casa, bueno, una bona colla, eh?
0: Quina durada té això? Quan hi tardes a fer aquest recorregut?
2: Ara han de fer S's. Els hi fan fer S's amb el GPS, perquè en recordo es fa cada dos anys, en Mauren va arribar, el tercer dia ja estava a Navata.
4: Tercer dia
2: ja caminant i ja va arribar...
0: Santi, parles de molts quilòmetres, la gent que no està molt avesats a aquest tipus de vol, com s'aconsegueix? Perquè no hi ha motor amb el parapent ni amb l'ala delta, com s'aconsegueix fer tants quilòmetres sense que això vagi baixant?
2: El parapent sempre baixa.
0: Sempre baixa.
2: Tots els sants hi ajuden. Això, avall. El que passa que nosaltres, els que estem per terra, quan estem per terra, el vent el notem horitzontal. Ens ve de la dreta, de l'esquerra, de la darrere o de davant. Però el que tens una mica d'alçada, l'aire és vertical. O sigui, puja i baixa. No?
0: D'acord.
2: Aleshores, puges una muntanya, podria ser Ogassa, per exemple, i en allà, per fer una volada grossa, has de sortir aviat i aterrissar tard. I anar el més de pressa que puguis durant tot aquest temps perquè sigui un vol llarg, no? I aleshores esperes les primeres tèrmiques, o sigui, has de sortir amb els primers tèrmics, que vol dir que el sol escalfa, puges, surts, agafes la tèrmica i mires d'agafar la màxima alçada.
0: La tèrmica és una corrent d'aire calent que puja cap amunt i t'empenya amunt.
2: Que puja cap amunt, que és una de les coses més divertides que hi ha, que és... girar una tèrmica, perquè no la veus, és transparent. Només tens por que sigui massa forta o por que sigui massa fluixa. Estàs allà variant-te amb una corrent d'aire que te va enlairant i tu has d'anar girant i centrar-la. Caus per aquí, doncs t'acostes més cap allà i tornes a pujar.
0: Com la detectes, Santi?
4: Com espiral, no?
0: Com la veus?
2: Sí, perquè, clar, bueno, perquè si clar, has de tornar allà on eres.
4: I com la veus? Com ho saps?
2: La sents, esclar, sents una accelerada, però després, quan estàs accelerat, igual que un ascensor, després ja no el notes, no?, que estàs pujant. Per això portem el variòmetre, que és una cosa que pita. Pipi, et diu, estàs pujant, noi. I després vas veient l'altímetre que dallonsis. Després també tens referències dels ocells o dels altres que volen.
0: Ah, sí?
2: Home, i tant.
0: Us fixeu en què fan els animals, els voltors, per exemple, que aprofiten les tèrmiques?
2: I ells es fixen en nosaltres.
0: A vegades, pobrets,
2: els enganyem. Va passar més d'una vegada. Però va bé enganyar-los.
0: Però què vols dir, els enganyeu?
2: Tu arribes a un puesto que ets ignorant a veure si puges per allà.
0: Sí.
2: I, esclar, no saps per on te pujar, perquè no saps on te serà la corrent o on te rebentarà. I per allà hi ha moltes buitreres, no?
0: Sí.
2: I aleshores les buitreres diuen, hòstia, aquest puta en sap. Ha vist algú, no?
0: Sí.
2: I es pensen que jo en sé i després surten. Però després el que passa és que tots surten, els voltors, tots surten a volar i diuen, hòstia, collons, aquest...
0: Aquest no en sabia res.
4: És més curt.
2: I després, clar, com que són uns animals molt vagos que no remen gaire, se'n van, i després tu ja estàs salvat, no? Perquè si tens al voltant, com a la Vall d'Isona, no? Recordo una vegada, allò que arribo allà, hòstia, res, de cop me vaig trobar rodejat de voltors i després veus un que s'eixapla, un que gira una mica, cap allà, que puja una mica, tots van cap allà, jo també, i vam fotre, bueno, 3.000 metres damunt.
0: Cap amunt?
2: Sí, tots plegats.
0: Hòstia, voltors i parapent.
2: Sí, perquè ells esperen també, esclar, ells també tenen menjar, estan esperant la primera tèrmica del dia.
0: Sí.
2: I després, a partir d'allà, ells comencen el viatge, se'n van a buscar menjar.
0: Perquè, i pot ser que us molesteu, diguéssim, que algun accident que hagi provocat algun voltor, no?
2: És rarament, o sigui...
0: No,
2: alguna vegada algú l'ha xocat, però és ben bé que... No, és que tots fem el mateix, hi ha una harmonia. Ens comuniquem.
0: Hi ha una... Bueno, els que no hi estem molt avasats, no?
4: Tu tens,
0: tens una sensació de perill que no sé si és real, no sé si és perillós volar amb parapent.
2: La ignorància, és atrevida, ara. La ignorància. Però, mira, tu, som gent gran i bueno, no ens fem mal. Vull dir, anem bé. El que perillós, bueno, no... Ja, jo cuido molt de triar els dies. Clar, si el dia és més bo que jo, fantàstic, sí, perquè pots fer un vol així gros.
0: Sí, el més important seria la meteorologia.
2: Triar bé els dies. I ara que els podem triar bé, amb anticipació fotem unes volades que no havíem fet mai.
4: Però un dia dolent què vol dir? Un dia que plogui? Un dia que...
2: No, un dia dolent vol dir un dia que entrarà el vent més tard o que hi haurà una tormenta al vespre o a la tarda. Ah. Per tant, ja la veus a venir, no vas aquell dia a volar. Abans, quan érem joves, sortíem a volar i de cop ens trobàvem rodejat una tormenta per aquí, una tormenta per allà, i se'ns emportava o algú es havia fet un mal.
3: Ah, no, t'has fet mai mal, allò que diguis, hòstia, vaja susto.
2: No. No.
0: Sempre... Tu fa 30 o 40 anys que voles, no?, una bestiesa. Ha evolucionat? Com has vist aquest canvi, diguéssim? Molt. Entenc que ha anat evolucionant.
2: Molt. Hi ha un nivell molt alt de gent. A mi, jo, és una... vull dir, volar amb tots els joves, i no jo tan joves, per exemple, en Xavi Bonet té la meva edat, i és un mestre, vull dir, fot unes volades. Aquell dia va anar fins ben bé a la Neto, i va obrir cap a Organyà, i va fer una volada a 180 i pico quilòmetres, o sigui, genial.
3: I això deus acabar rebentat, per això, o què?
2: Què va?
3: No,
2: estàs més sentat com aquí.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Assegut?
2: Sí.
0: Pam.
2: Si no tens mal de ombros o braços...
3: Ai, jo tenia el manguito rotador fotut, jo.
2: No, pues, bueno, pues, després gires només cap a un cantó.
3: Ah, clar.
2: Però a vegades et trobes... et trobes amb una tèrmica que el primer que la gira gira cap a l'esquerra i dius, hòstia, jo també, no?
3: No.
2: Però el millor és... és no tenir manies i tant a girar a la dreta com a l'esquerra.
5: I feu grups així per sortir? O sigui, voleu en grup o és una cosa solitària?
2: El grup va bé perquè t'ajuda molt, perquè t'entres referències. I sí, però, no sé, per exemple, aquest dia jo vaig anar cap a Pedra Montañesa tot sol. Bueno, amb l'Antonio Gaviscol, que em va acompanyar un tros.
4: Sí, en Gaviscol.
2: Hòstia, en Gaviscol de... Genial, l'heu de seguir.
0: En Gaviscol?
3: És de la Bisbal.
2: Sí. No. Home, és de Lleida.
0: Per què parleu com si fóssim tots d'un poble molt petit?
5: Sí, que jo... és que no ho entenc.
3: És que ens ha liat així, eh?
5: No ho entenc.
3: Que ens ha liat així.
4: No coneixeu en Gaviscol,
3: no.
4: Que és de Lleida.
3: No.
2: Sí, l'heu de seguir, perquè sí. Fot una xerrada. Ell era mestre i explica els vols, i xerra com va volant,
0: sí.
2: I explica, ara pujant però, aquí, que fem el salt.
0: Perdona, Santi, que et talli. Quan vas volant, si vas dos, pots xerrar un amb l'altre o no? No us podeu acostar
2: sí,
0: tant,
2: entenc.
0: Sí,
2: l'Antonio se m'acosta i diu, cap a Pedra Montañesa! Dic, som-hi! Sí, però ella es va rajar, se'n va tornar. Ah. I em va deixar a mi sol cap allà, i anar fent. Però portem ràdio.
0: Ah.
2: I ara... jo a ràdio no gaire, però porto el Fello, que és una... allò, un telèfon, vas amb el telèfon, a vegades et truca a la telefònica i et diu, vols comprar una? I dic, no, que estic...
0: volant, ara no m'atabali.
2: Sí. Però amb el... i després veiem els altres com volen, veiem un son, un van, i després compartim els vols, que és molt maco. L'XC Context és genial, és una aplicació que veus... ara podríem mirar els que estan volant ara i seguir-los.
0: Però tu que dius que fa mitja vida que voles, al principi, entenc que no hi havia telèfon mòbil, això com ho viu a casa? Com et comunicaves abans? Me'n vaig a volar.
2: Sortia de Roca Corba amb en Jordi Terrades, que envia allà abans, baixava el cotxe, no? Dius, espera't aquí, allà a l'estany de Banyoles, i t'anant... i esclar, aterrisso a Berga al cap de 5 hores, no?
0: Com el trucaves? Anaves a un bar?
2: No, anaves al bar, buscar un telèfon, o sisplau, deixeu-me trucar,
4: la cabina.
2: Trucaves, i després trucaves a l'Ast, que era el bar allà on estava ell esperant, i dius, vine'm a buscar a Berga.
4: De Banyola, saps?
0: Abans l'amistat era diferent, també, la gent.
4: Érem més amics, abans.
2: Ara amb el parapent te'l carregues i fas autostop. A mi encara em pugen, perquè sóc un senyor gran.
4: Fas cara de bon noi.
2: Sí, però costa, eh? Però... des d'aquí, que ara que m'escolta molta gent, no? Com veieu un senyor o un jove amb una maleta grossa que fa autostop, és un parapentista que vol tornar.
5: No és un psicòpata amb tot l'arsenal preparat.
2: No, home, confiança, perquè, no sé, a vegades et passes allà, a la Pobla de Lillet, direcció cap a Ribes de Freser, i no passa ni un punyadero cotxe, t'està allà tres, i em passa un
5: i no para.
2: I no.
5: Som desconfiats.
2: No tant.
0: Home, si pareu en Santi, tindreu conversa.
3: Sí, home, ho passareu bé.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Santi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
0: T'agrada la llangonissa?
2: No menjo carn.
0: Què dius ara?
2: Sí, però la meva dona s'ha ficat a menjar carn ara fa 3 setmanes.
4: No, cap.
0: Oh, mira, ja ho podreu celebrar.
2: Ja servirà.
0: Ets vegetarià?
2: Bueno, no menjo carn.
6: La teva dona ho has dit perquè et faltava dir el seu nom?
2: La Marta.
6: Ara.
2: Oh, no, però de fa poc, perquè ens fem grans, i allò dels ossos que diuen i tal, i diu, començaré a menjar carn.
0: Vinga, mai és tard. La paraula d'avui és aixerraït. A, aixerraït, persona d'un caràcter molt alegre que transmet i contagia el bon ambient a la resta.
4: L'altre dia vaig conèixer el germà d'en Montilla, tu. Mira que arriba a ser trempat i aixerraït. Sembla mentida que siguin germanes.
0: B, aixerraït, es diu quan algú pateix descomposició intestinal, quan la femta no té cap consistència i queda totalment líquida.
3: Vaig voler fer-me el xulo i menjar més ostres que el meu cunyat i l'endemà vaig anar tot el dia aixerraït.
0: O C, aixerraït, es diu per fer referència a una cosa resseca, d'una gran aixutesa.
5: Tanta estrella Michelin i tanta història, i vam anar a dinar i jo vaig demanar musclos al vapor i em van portar un plat amb un trist musclo aixerraït que semblava un xiclet mastegat.
0: A, B o C, Santi?
2: Doncs tu no sóc gaire llegit, jo. Però... jo la C...
0: La C...
2: però poder ser la...
0: No. La C, correcte.
3: Va, per la Marta.
0: La B, que era anar aixerraït, que anar descompost, ara pensava, si estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
6: Si l'ho fotut per sota...
2: Pipí, sí, portem un pitoflà, porto un tubo.
0: Un pitoflà?
2: Pitoflai.
0: Pitoflai, eh?
2: Diguem pitoflai.
0: És per pixar.
3: Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui, ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més gros, eh?
4: Jo he pensat...
2: No, no, això no, però peles de plata no ho podria ser.
3: Ah, sí? Hòstia, quin susto, no?
0: Si et cau una pela de plata...
3: 3.000 metres...
2: No sé, o el pinyol del préssec...
6: Oh, collons, això pots fotre mal algú, ja, amb el pinyol.
0: Ja, mira.
2: No, home, ja, no, voles per allà dalt, a muntar.
6: Ah, no vols a ningú, ja.
0: No hi ha ningú. Bé, avui dedicàvem el capítol al confeti.
5: Al confeti. Segurament un dels llocs on més confeti es tira, no sé si ho sabíeu, és el cap d'any de Times Square.
4: Mira. Veus, no ho sabia.
5: Sabíeu, això?
4: No, a mi, per cap d'any, m'agrada molt més tirar serpentina. La serpentina.
7: Està bé. I la saps tirar o ets d'aquelles persones que les bufa... No, no ho feu, la serpentina.
0: Vull dir que no s'ha de bufar.
7: No, té un forat, no és un para... El parapent es veu que està com fet com perquè es bufi, però, saps? La serpentina té un forat al mig.
0: És molt gros, aquell
7: no
0: forat.
7: Veu.
4: Però s'ha de bufar una serpentina.
0: Ha, jo he vist gent bufant serpentines per cap d'any.
3: Les pantasogres es
5: bufen. Jo també ho he fet.
3: Es bufa les pantasogres, però les serpentines no foteu.
5: Sí. Mira, doncs sí. Doncs deixeu-vos estar de bufera, però parlem de confeti.
0: Confeti.
5: La nit de cap d'any a Times Square es llança gairebé una tona i mitja de confeti.
0: Hòstia de Déu.
5: I ho fan manualment, ho fan més de 100 voluntaris, doncs des de les terrasses de Times Square, sí. Quan tiren allà així, manualment. A més, des del 2007, entremig d'aquest confeti, hi ha barrejats també uns paperets escrits, que si tens la sort de trobar-te'l, que això és perquè durant un mes, el mes de desembre, es planta com un mur a Times Square i la gent hi va deixant els seus desitjos.
4: Ah, no?
5: Vull, per exemple, trobar feina, sí. Vull enamorar-me, doncs que el meu equip guanyi la Super Bowl. Sí. Ho van enganxant tot allà.
4: A pau del món, eh?
0: A pau del món no pot ser més als Estats Units, això, Xulia.
5: No. No. Llavors, tot això es converteix en confeti que vola pel cel de Times Square la nit de cap d'any.
0: Mira,
4: com a idea està bé,
0: està bé.
4: És una bona merda.
5: És una mica de triturar els desitjos. No sé si m'acaba d'agradar.
4: Bueno, per Sant Joan es cremen.
0: Sí. Santi, escolta'm, ens anem amb aquest missatge. Si veieu una persona amb un parapent a l'esquena, amb una maleta grossa, fent autostop, carregueu-lo.
3: Sí. Ho farem.
0: Santi Font, gràcies per venir a ser una estona a la Renaixença.
8: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, confeti i música, com es relaciona això?
9: Home, confeti i música a mi em transporta a aquelles festes majors, antigues, canòniques.
0: L'embalat.
9: L'embalat, sí, les garlandes, les cadires de fusta, el ball de rams, oi, el primer amor.
0: Carai. Oh, no. Què et vas enamorar l'any 63, tu?
9: Va ser just 2 anys abans, sí. El meu primer amor. Jo en tenia menys, encara era un espermatozoide, però vaig quedar absolutament enamorat.
10: Va, avui us farem un monogràfic, i és que parlarem de l'Orquestra de Ball, en actiu més antiga de tot Catalunya.
9: Ei.
10: Tècnicament n'hem de dir Cobla Orquestra. Aviat us explicarem per què.
0: Uh-huh.
10: I és que estem parlant, atenció, Carles Xuriguera.
4: A veure.
10: De ni més ni menys, la Cobla Orquestra Montgrí.
4: Hombre! Hombre, visca els Montgrí!
0: Visca! Visca!

0: Aquesta entitat musical històrica ha estat amenitzant les festes majors, les celebracions i les festivitats dels nostres pobles i ciutats des de l'any 1884.
1: I segueixen en actiu, eh?
2: Diguem-ne, i tant.
0: 142 anys
3: mateixos,
0: de trajectòria i en actiu. No, han anat canviant, algun dels components ha canviat.
1: Es van canviant com les Macedònia. Quan es fan grans.
4: Ai, m'encantava les Macedònia, mi.
0: Avui no parlem de les Macedònia.
2: Sisplau.
4: Però algun dia
0: no comparem. Algun dia parlarem només de les Macedònies.
1: D'acord.
0: No serà avui. Avui parlem d'un projecte que va néixer una mica abans que les Macedònies perquè, bé, el 1884 encara estàvem en plena renaixença, amics.
1: Sí.
4: Mira. Abans us estàvem comentant aquesta naturalesa dual de cobla i orquestra. I és que els Mongrins combinen des de ja fa molts anys aquest binomi musical perquè poden interpretar repertori sardanístic i també peces de balls i cançons de tots els temps. Això és ara, però és que quan van néixer, com us deia l'Arnau, ara fa 142 anys, eren només, entre cometes, perquè ja és molt, una cobla.
2: Molt bé.
4: Ai,
2: Carles. Home, jo vaig aprendre a ballar sardanes amb ells, eh?
1: Sí?
2: Home.
1: Tu en saps de ballar sardanes?
2: Esclar que sí. A mi me'n va ensenyar en Pere Serra.
1: Ja comencem.
2: Has de dir noms, també? Com
1: sí.
2: En... Santi?
0: Figuera, saps quina és aquesta sardana o no?
2: Això és Torroella 1884.
0: Oh, maia. El guió el té davant.
4: Ai.
0: Per saber...
4: Molt bé cregut,
0: per saber com va néixer aquesta cobla, ens hem de traslladar, en efecte, fins a terres xurigaresques. Torroella de Montgrí.
2: Terruella. Terruella.
0: Terruella de Montgrí.
2: Terruella de Montgrí.
0: Allà un jove músic anomenat Carles Xuriguera...
2: No. No. No.
0: Un jove músic anomenat Pere Rigau, amb només 16 anys i amb la voluntat de separar-se de la cobla que havia creat el seu pare uns anys abans, va fundar la cobla Mongrins.
1: Amb 16 anys, eh?
0: 16 anys. Què fèieu vosaltres amb 16 anys?
2: Hòstia, si t'ho explico, tanc en el programa.
4: Ho ha dit l'Àlex. Ho ha dit.
0: Doncs mira, aquest nano, en Pere Rigau, també tocava el flabiol. Era un virtuós i això va facilitar que... Tot i la seva notable joventut, doncs pogués tirar endavant un projecte com aquell.
4: És una bèstia a part d'arreu, eh? La cobla va anar creixent i aconseguint notorietat, però Pere Rigau, que l'havia liderat des de la seva creació, malauradament va morir bastant jove l'any 1909. Va ser llavors quan Vicenç Bou i Geli, que era, atenció, flabiolaire, trombonista, violinista i compositor...
2: I amic de, amic de casa.
4: Les regnes. Això com, amic pregunta.
1: De casa? Era amic
2: de casa, no, de l'avi.
1: Del teu avi.
2: Home, parava, sí, eh? Feien el got de vi junts.
1: Mira que maco.
2: Sí, sí, sí.
0: Hòstia, Sorguera, és un dels grans noms del sardanisme.
2: Home, Vicenç Bou i tant.
0: Bé.
4: Sí, eh? O sigui, es coneixien i...
2: Sí, carai. Bueno, i la família Bou, a més, carai, és una família molt coneguda i molt de Terruella i molt collons, molt
1: estimada. És com si ho, hagués fet en Xuriguera mateix.
2: No, només faltaria. No li arriba el sol a la sabata. No
4: sóc... Bé, doncs, el bon amic d'en Xuriguera...
2: No,
4: de la família.
1: Esteu embardant molt, sí.
4: El bon amic de la família Xuriguera, en Vicenç Bou i Geli, va dirigir la Mongrins gairebé 20 anys i va deixar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori.
2: Va, aquesta sí que se sap.
1: Quina és aquesta?
2: Llevantina.
1: Llevantina.
4: Ah,
0: sí, home. Mare de Déu, quina siga, la quan se la treu.
1: És així, la lletra?
5: No. Una secció tan maca i només han parlat.
0: La lletra una mica així com fora de la convenció, que deia això.
5: Un que s'ha masturbalat a la cigala. Esteu fotent una secció,
4: no?
5: És
4: nerviosa, jo. Bé, la Llevantina, de Bou i Geli, va ser composta l'any 1922, un tros de sardanot. En aquells anys, la cobla Mongrins estava en absoluta plenitud, però anys més tard va arribar la malaurada Guerra Civil Espanyola i el franquisme, com ja sabeu, ho va estroncar tot plegat.
1: Vaja.
4: L'agrupació, però, es va mantenir i va anar tirant endavant com va poder, malgrat els intents folcloritzadors dels tentacles del franquisme.
0: L'any 1956, Martirià Font, intèrpret de tible i compositor, va assumir la direcció de la cobla i va fer un canvi radical. En aquella època, la influència de la música de big bands estatunidenques era ben notòria, una nova moda que arribava amb força. Doncs Martirià Font va decidir incorporar a la formació diversos instruments vinculats a les big bands: saxos, clarinets, trombó de vares, percussió i també la veu. Canviaven les modes i la cobla esdevenia una cobla orquestra capaç de sonar com una festa major sencera. Wow.

0: Vols ballar, nena?
1: Ai, feio.
0: Home,
2: les filles d'en Font...
0: Sí. També són amics de casa teva.
2: I el fill... No, miren aquest programa.
0: Ah,
2: fet, la Mariona m'ha fet una consulta una vegada d'un...
0: Fixa't.
2: D'un convidat que teníem.
0: Veus que bé.
2: És molt recordat. Molt de bona referència.
1: Bé, doncs, aquelles coples que fins llavors havien tocat bàsicament repertori sardanístic van començar a incorporar nous repertoris als seus concerts. Des de ballables, cançons del moment, fragments d'òperes i molts més. I en molts casos, fins i tot, els mateixos músics de la copla van haver d'aprendre a tocar altres instruments per poder respondre a aquestes exigències que arribaven de la nova música.
0: Uh-huh.
1: És a dir, perquè us feu una idea, un dia de la Montgrins era... Vendor al matí, música solemne per l'ofici. Una mica més tard, cercavila o processó... Al migdia.
0: Això, els programes de festa major d'abans sempre sortia.
1: Sí.
0: A la tarda, serenates.
1: Sí.
0: Al vespre, no sé què, i era la mateixa orquestra.
3: Era la mateixa orquestra.
1: Encara segueixen fent.
2: A Torroella de Montgrí encara passa, això.
0: Sí, sí, sí.
1: Això, i acabaven, això, sardanes migdia, concert a la tarda i ball a la nit.
3: Avui aquesta formació dual de copla i orquestra ja no és tan habitual com ho va ser durant la segona meitat del segle XX, però hi ha grans entitats musicals que encara ho cultiven. Principal de la Bisbal, Salvatana, Meravella, Costa Brava, Rosaleta...
2: Feixades, és el teu moment.
4: No dic res, perquè...
2: És el moment d'enfeixades.
3: Deixeu-me acabar, que en Feixades ja té massa protagonista.
0: Quins amics tens, tu, Feixades?
4: No, ja ho explicaré.
1: Polina.
4: No, home,
3: ara ho expliques.
4: Orquestra Meravella.
0: Ja. Orquestra Meravella.
4: El meu avi va ser dels fundadors de l'Orquestra Meravella, la gran orquestra internacional Meravella. Però esteu parlant dels Montgrins, i no...
3: Feixades, ens ho apuntem, però acabarem amb una peça que homenatja justament totes aquestes formacions, una peça, en aquest cas, de La Trinca. Els hi va dedicar en bona mesura aquest disc Festa Major de l'any 1970 a l'Embalat. Música mestra.

0: meravella, doncs. No m'he quedat amb l'intriga.
1: 75 anys estan fent ara, sí, actualment.
2: Ah, clar, no pots combatre contra 142 anys. No.
3: L'embalat, eh? A veure si anem més sovint a l'embalat. Mira, seria ben bonic.
1: Vols dir que en queden gaires?
3: Sí, Arnau Tordera, Laia Gluck. Moltíssimes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és The Promise, una peça que la banda del Regne Unit Girls Aloud va publicar l'any 2008. Nadine Coyle, una de les cantants del projecte, va tenir un peculiar incident amb el confeti fa cosa d'un parell d'anys.
0: Ai, ai, ai.
1: Bé, res espectacular, eh? Però en un moment determinat del seu espectacle començava a caure confeti a l'escenari i es veu que n'hi havia més del que seria desitjable. La Nadine va intentar tapar-se la boca, però el mal ja estava fet. Havia inhalat una mica de confeti i es va ennuegar.
0: Oh. És de mal fer això.
2: A mi m'ha passat el musical, sí.
0: D'empassar-te confeti?
2: Sí, allò al final, venga, cantant a ple pulmó i fas... No! Clar, clar.
1: El cas és que a la Nadine li va passar diverses vegades durant la gira. Vull dir que potser també tenia un problema ella amb...
2: Sí. Bueno, has de fer com la dutxa, fer així.
0: Has de cantar mirant cap avall.
2: Clar.
0: Ja està. Mm-hmm. També és estrany. Què fa aquest actor? Bueno, és perquè el confeti no li entén.
2: No el mati.
0: Doncs escoltem Girls Aloud i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'arribada de l'home a la lluna.

0: Avui us porto l'indi, que és una barreja entre pomerània i gos llebrer. No, que m'equivoco. Llebrer italià, que això és molt important per la nostra història d'avui.
1: Pomerània.
0: Llebrer pomerània.
1: Què és això?
2: T'ho has inventat.
3: És una raça de gos.
0: És una raça. Sí. Veiem-lo i sortim de dubtes.
3: Mira'l.
2: No es veu. No es veu. La cara no es veu.
3: Si feu una foto amb un gos negre, no la feu contra llum.
0: Perquè no es veu bé. Només se li veu una orella il·luminada.
3: Sí.
0: Bé, té 4 anys, és de Badalona, i un dia, pobret, no sé, potser perquè era tan negre, no el van veure i una bici el va atropellar.
3: Què dius, ara?
0: Però ens hem de quedar amb això.
4: Si
0: és negre,
4: no et veuen?
3: Els gossos. De nit.
4: De nit, clar, sí. Si hi ha poca llum, sí.
0: Exacte.
3: I si el de la bici és segur, hi ha molts factors.
0: Si va ràpid amb la bici.
4: Sí, noia.
0: Bé, doncs això. Ens hem de quedar, sobretot, amb allò que m'he equivocat, que té genètica italiana.
3: Mira que bé.
2: Quedat-nos amb això on s'ha equivocat la Mercè, precisament.
5: Hem repetit.
2: Genètica italiana.
3: Sí.
2: Perquè els italians protagonitzen el capítol d'avui.
3: Sí.
2: Els acompanyem en una ofensiva militar a l'Àfrica.
3: Amb un gos de genètica italiana, que la Mercè no havia dit. Avui passegem el gos per Adwa, imperi d'Etiòpia. És l'actual Etiòpia. 1 de març de 1896.
4: No fa tant, eh?
3: Ja hi som, eh?
4: Ens sembla que és molt lluny, però...
3: No fa tant.
4: No fa tant. Encara hem patit conseqüències, eh?
3: Home, i tant.
4: No fa tant.
3: L'imperialisme viu un moment àlgid. Els grans imperis estan en el seu màxim apogeu i els imperis que encara són novells, com l'italià, intenten créixer. El govern italià ha desplegat 18.000 soldats a la regió d'Adwa, situada a la zona de la Banya d'Àfrica, amb l'objectiu de conquerir aquell territori.
4: Ja es veu que no se'n sortiran pas.
5: Mar de Déu, i tant que se'n sortiran.
3: Ja veurem. Sabeu on som o no, més o menys?
4: Sí, a la Banya.
3: La Banya d'Àfrica.
4: Sí, que t'he entès.
3: Val. Ja ho descobrirem.
4: Tu veus l'Àfrica?
3: La Banya.
4: Doncs la Banya.
3: Sí, senyor. De moment estan confiats de que tot anirà bé, els italians. Han conquerit Eritrea. És maco, Eritrea.
4: Eritrea no hi està mai.
3: Jo no sé pas on és ara, això sí que vaig perdut.
5: A l'altre costat, a la Banya.
3: Sí, a l'altra Banya.
5: A l'altra Banya.
3: N'hi ha d'haver dues de Banya.
5: És com un croissant.
3: Àfrica és com un croissant. De moment estan confiats que tot anirà bé. Han conquerit Eritrea, com us deia, i l'han convertit en la seva colònia. Res fa entreveure que l'operació de prendre el control a la zona d'Adwa, a la Banya de l'Àfrica, hagi d'anar malament. Els italians estan segurs que l'operació serà un èxit i l'indi, el nostre gos que ens acompanya, també ho creu.
4: És italià.
5: La Mercè ho havia dit malament.
0: Ho havia dit malament, però...
3: El gos té genètica italiana.
0: Ja ens n'hem encarregat entre tots, que quedi clar.
3: Té genètica italiana, és un gos, ja sabeu que els italians fer-se el xulo en saben.
4: Ui,
3: per tant, el gos és optimista, eh? Creu que aconseguiran conquerir aquell territori. L'imperi italià disposa d'un gran nombre d'efectius i també té mapes de la zona amb els que s'han de poder orientar sense problemes, si més no en teoria. Això és un detall important, quedeu-vos amb això. Els mapes. En teoria haurien d'anar.
5: Ai, mare de Déu.
3: En teoria. Comença la conquesta i ho fan amb la confiança italiana pels núvols.
6: Soldats! El pla no té fissures.
3: Bueno.
6: Vostè qui és?
3: No, res.
6: El pla no té fissures. Les instruccions són simples. Cal atacar l'enemic a primera hora, tots a la vegada i per totes bandes.
7: Sí, senyor!
4: Sí, senyor!
6: Més fort.
7: Sí, senyor!
6: Atacarem la ciutat d'Adwa, a Trenc d'Alba. Serem 4 grups. Cada grup té l'objectiu d'ocupar un dels turons que rodegen la ciutat.
5: Perfecte, senyor! I després què, senyor?
6: Un cop siguem a dalt dels turons, rebatarem la feina. Baixarem des d'allà dalt. Ho farem a primera hora, tots a l'hora i per totes bandes.
5: Això ho he dit abans, senyor!
6: Perdoneu, sí, em repeteixo perquè, bé, estic una mica nerviós.
5: D'acord, senyor.
4: No passa res, senyor. Una pregunta, senyor.
6: Sí.
4: Com se suposa que hi hem d'arribar en els turons aquests que ha dit abans? Que és que jo aquest país no me'l conec.
5: A mi em passa el mateix, senyor.
4: A mi em preguntes, dius, el Montgrí, sí, ja t'hi porto.
5: Jo per Arbúcies també et porto.
4: Però...
5: Evidentment, Josep Elefant del Ferro i d'aquí em porto...
6: Però veure, Pallussos, que no heu sentit el narrador...
5: D'acord, senyor.
6: Ens ha dit que teníem mapes per orientar-nos.
4: Ah, coi, així sí.
6: Agafeu-los i sabreu cap on us heu d'encaminar.
5: Ah, vale.
4: Senyor!
3: No, Catalunya no.
5: Italians.
3: Els soldats inicien la seva marxa i tal com està previst, parteixen dividits en 4 grups. Un atac simultani ben coordinat com el seu hauria de deixar l'exèrcit etíop sense capacitat de resposta. Però hi ha un parell de petits inconvenients que no han previngut. i que a hores d'ara encara desconeixen. El primer és que els 18.000 homes que formen l'exèrcit italià, pràcticament la meitat són àscaris.
5: Què dius que són?
3: Àscaris.
5: Àscaris?
3: Àscaris.
5: Àscaris?
3: Saps què són els àscaris?
5: No tinc ni idea què són els àscaris, però escolta, que cadascú sigui el que vulgui. Si paguen impostos...
3: Ara.
5: Ah,
4: com fan tots, eh?
5: Com si vols ser mestalis.
3: Ara.
5: O flistalis.
3: Àscaris.
5: O crossmestis.
3: Són àscaris.
5: Són que sigui el que vulguin.
3: Els àscaris són africans que estan a les ordres dels exèrcits europeus. Pel color de pell, són autòctons, no pas colonitzadors provenients d'Europa, però en aquest cas defensen els interessos de l'imperi italià.
1: I què passa? O sigui, això és un problema?
3: No.
1: Què és aquest racisme?
3: No, és racisme. No, és que... Però, aviam, els àscaris són negres. El problema és que els italians tenen una feinada de Déu per entendre's amb els àscaris, perquè no parlen italià i els italians tampoc parlen el seu idioma, diguéssim.
4: Ah, però els italians sí que parlen italià.
3: Italià sí, però amb els àscaris no hi pots parlar italià, saps? El panorama a l'hora de fer-se entendre entre uns i altres és un festival. La incomunicació entre ells és tan gran que els italians vesteixen els àscaris amb unes faixes de colors...
4: Ah, fixa't.
3: Sí, per simplificar la comprensió de les ordres.
4: Així és com si fossin castellers.
3: Més o menys, sí. Els italians divideixen els àscaris per colors... Trobo tant, no és cap falta de respecte, en cap moment.
5: I tu dius que és per simplificar?
3: És per simplificar.
5: No li sé veure, la simplificació.
3: Bueno, perquè si has de dir aquest i no et saps els... El blau i que vagi amb el vermell.
5: Vale.
3: El taronja amb el blau.
5: Sí,
3: anar fent. Vale. Sí, és així.
5: És una mica el de la via catalana.
3: Només t'has de prendre el nom dels colors amb el seu idioma i ja està. És així.
5: Tu vas amb samarreta groga i tu amb samarreta vermella.
3: Ah, exacte.
5: Ei, el mateix.
4: Tu! Ei, el de vermell, el Ajaram, tu, tira cap a la dreta, va. Ai, que bona. No, tu, el de blau, tu, no.

0: Diuen, has de fer servir el Waze.
1: Ei, que s'ha de fer servir el Waze?
2: Jo no en tinc, el Waze.
0: Sí, no?
2: Se m'han acabat les multes, eh?
0: És que el Google Maps no va bé, eh?
2: Perquè no hi ha les multes.
3: Ah, sí?
2: Jo pagava cada any 700 euros de multa.
4: Quines multes?
0: Els radars, no hi deu.
4: Això no és pas culpa del mapa.
2: Amb el Waze m'ho marca tot. Aneu a un Waze. Aneu a un Waze.
0: Veus, ja està.
2: Aneu a un Waze.
1: Amb el Google Maps ja entreu per la Meridiana, Barcelona.
3: Si respectes les normes de circulació...
2: Per Sant Jordi.
0: Ara.
2: Per Sant Jordi vaig a casa el Waze i què? I en Peyu també, i què?
0: Som al 1896, els mapes estan fets a mà. No hi ha Waze ni Google Maps. I els que han fet els mapes, bueno, es veu que no es coneixen la zona tan bé com es pensen. Estan fets amb el cul, nois, no quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges. Tu, anem a dibuixar l'Àfrica una mica. Un allà a la reunió, és com un croissant. Els mapes són plens d'imprecisions. Els noms dels turons no lliguen, de cop apareix un barranc que no hi hauria de ser, hi ha distàncies entre punts que teòricament eren pocs metres i acaben 100 quilòmetres.
4: Aquí hi ha algú que perdrà la feina, Peyu.
0: Sí, sí, probablement, perquè hi ha tants errors en aquells mapes que la situació es torna ben ridícula. Les tropes s'han perdut completament, no saben pas on són.
5: Capità!
6: Sí?
5: Escolti, capità, tenim un problema, capità.
6: Ja ho crec que tenim un problema. Què dimonis hi fa una dona al meu exèrcit? Hòstia. On s'has vist una bestiesa d'aquest calibre?
5: És cosa dels guionistes, capità.
6: Què?
5: Sí, perquè va arribar un correu electrònic on deia que la Laia i jo, quan hi havia coses d'aquestes de guerra, només fèiem de mestresses de casa i d'infermeres, capità.
0: Això és veritat.
5: Ara. Sí, i per això avui sóc soldat, capità.
4: Oh. Això ha passat en aquest programa?
0: Ha passat, ha passat.
5: Ha passat.
6: Quins poques soltes.
5: Bé.
6: Bé. És igual. I quin problema dius que tenim?
5: Doncs que ens hem perdut, capità. Portem hores fent voltes al mateix lloc, capità.
6: Coi de mapes, així no es pot conquerir res. Quines ganes tinc que inventin això del...
2: Waze, Waze, Waze.
5: Waze,
2: no li posaran multes, no li posaran multes, capità.
0: Potser no us ho sembla, però la situació que s'està vivint a les files italianes és delirant. Som en plena nit i estan completament perduts enmig d'Etiòpia. Heu de tenir en compte que estan tan desorientats que en un moment de desconcert, dos grups es troben de cara en un mateix pas. I és un pas tan estret que es barregen els uns amb els altres i tarden una hora per refer els dos grups.
4: Tu? Tu? Tu em sones, no? Tu?
2: Sí.
4: La teva cara... A tu et conec... Tu anaves amb mi, no?
2: No.
4: No anaves amb el meu grup?
2: No, hòstia, quin grup... No, jo venia d'allà...
0: Amb els blaus o amb els vermells?
2: Jo amb els grocs.
0: Hòstia.
4: Amb els grocs? Hòstia. Els grocs no n'hi havia, en aquesta vegada...
2: Ah, no.
4: Eren taronges.
2: Taronja.
4: Jo anava amb els taronges?
2: Jo no.
4: Ah.
2: I ara anem junts?
0: El nostre gos, l'Indi, es mor de vergonya. No n'hi ha per menys. La situació és patètica perquè haver-se perdut dona tot l'avantatge a l'adversari. En lloc d'atacar a Trenc d'Alba tots junts, des de totes bandes, com deia el soldat, els italians arriben a Àdua... Perdó, el capità. Ah. Perdoni.
5: El soldat sóc jo, capità.
0: Sí, és veritat. Els italians arriben a Àdua per separat, desperdigats els uns dels altres, i això fa que la defensa d'Àdua resulti tremendament senzilla pels etíops. La desfeta italiana és inevitable. Els seus soldats cauen com mosques. Mirant el nombre de baixes per cada bàndol, la batalla sembla força igualada i fins i tot semblaria que la podien haver guanyat els italians, perquè són 6.000 soldats italians morts contra 7.000 baixes de soldats etíops.
2: Home, no bé, hòstia, els hem fotut, eh?
0: No. Sí, quan sapigueu els nombres absoluts, s'ha de saber que han lluitat 18.000 italians contra 100.000 etíops.
2: Oh, collons.
4: Ostres. Home, 100.000.
0: Sí, clar, de 100.000 els n'hi han matat 6 i els altres de 18 els n'hi han matat 7. Fent números veureu que el percentatge és insultant. Els etíops han rebentat l'exèrcit italià. Se'ls han carregat el 70% dels efectius.
4: Arnau, vas començar el programa d'aquesta casa? Sí. Tenen uns personatges meravellosos i tot triomfals, tots. Ha anat creient la cosa.
7: Anaves queixant i mira què em donen al final.
4: Vaya merda de capità.
7: Acabaré fent dels teus personatges aquests pòtols.
4: Vaya merda de capità que ha representat ara.
7: Remuntaré.
0: La batalla d'Àdua dura menys de 10 hores i ho fa amb una aclaparadora derrota italiana. La matança que han rebut és de les que fa història. Els soldats italians que sobreviuen a la carnisseria tenen una sort dispar. Els europeus se'n surten bé, els utilitzen com a moneda de canvi amb Roma.
2: Bueno, a mi encara de mi encara en trauran alguna cosa, però d'en Xuriguera...
0: El pagaran?
8: Hòstia, sí, però al contrari.
0: En canvi, els àscaris tenen menys fortuna. Per ells, els etíops els tenen reservat un càstig molt més sever. Els consideren traïdors, venuts als colonitzadors europeus, i se'ls hi aplica una condemna ben sàdica. Se'ls hi amputa la mà dreta.
2: Hòstia, la dreta.
8: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: i se'ls imputa també el peu esquerre. Ai... Que t'has d'acordar les sabates en diagonal.
1: Ah, és... sí. Bueno, i amb les dents.
2: Les sabates sí, sí. No, eh?
0: Però només la sabata, una. I no pots, no pots anar amb crosses, tampoc.
3: No. Ah, clar.
0: Està mal fer.
3: Bueno, ni jugar a pàdel.
0: No, no. Bueno, i tantes altres coses.
3: Bueno, ja és que ho dius, no tinc coses.
0: Però vull dir que si et tallen un peu encara pots anar amb crosses, sí, sí, però si sí. Falta una mà és mal parit.
3: Sí, sí, sí, clar.
0: És de mal fer. En fi, anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut o no aquesta batalla etiòpia entre els italians. Tenim un àudio, Mercè, del propietari?
4: Sí, l'Adriana, la propietària de l'Indi.
0: Sí.
4: Que a veure què ens diu. Per si no tens prou pressió, perquè t'ha tocat a tu.
0: Qui és ella?
5: Soc la Marta.
0: Marta. D'on ets, Marta?
5: De Torelló.
0: De Torelló, Marta. Aviam, sentim la propietària.
6: Amiga, amiga, persona o reptilià. Si us plau, salva l'Indi. És la nostra única esperança. No pot morir d'aquesta manera. Et convidem a conèixer-lo, si el salves. Pensa bé la resposta, si us plau.
0: Pensa bé la resposta.
3: Ja es veu que es morirà algú.
0: Sí.
2: Vinga, reptilià.
0: Hem parlat molt d'Etiòpia.
1: Sí.
0: La pregunta és evident. Quina és la capital actual del país?
1: El gos es mor.
0: Ai, ai. A. Abuja. B. Maputo. O C. Addis Abeba.
5: La C.
0: La C, eh? Addis Abeba. L'Indi és...
4: Si és que tinc un ull.
0: Sí. Molt bé. Sí que aneu bé de geografia, Torelló, tu.
1: Bé.
0: Jo no l'hagués pas dit, aquesta, eh? L'Índia ha tornat a casa sense ni una rascada, però amb l'orgull ferit. Al principi estava ben orgullós de la seva genètica italiana, però ha tornat a Badalona amb la cua entre les cames. Quin ridícul que ha presenciat. Sort que ara que torna a ser casa, ningú li recorda el que ha viscut. Saben que si li treuen el tema s'indigna de mala manera el pobre. Li prefereixen no fer-lo patir. L'Índia. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
7: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. Entrem a la fase final de l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan. Al llarg del dia d'avui es calculava que gairebé 500.000 de vehicles sortirien de l'àrea metropolitana. Un accident entre dos camions ha complicat molt aquesta operació sortida. Un vehicle ha topat contra l'altre i, com a conseqüència, el conductor d'un dels camions ha mort i l'altre ha patit ferides lleus. L'accident s'ha produït a 4:45 de la tarda d'aquest divendres a Riudellots de la Selva i l'autopista AP7 ha quedat tallada durant hores en sentit França. Fa poca estona que s'ha pogut ja reobrir la circulació també en sentit nord. El Servei Català de Trànsit assegura que durant aquest dimarts hauran sortit més de 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Més notícies, Txell Garriga.
2: El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Per als grans dependents s'invertiran 660 euros, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, fins a 260 euros, és el doble doncs, que fins ara. I per al grau 1, el que afecta a més persones, un 18% fins a arribar als 90 euros. Encara es desconeix com la Generalitat invertirà aquests diners, si els rebran directament als beneficiaris, o bé si es milloraran les condicions laborals del sector. És el que demana el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez.
3: Esta financiación también debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de atención a dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de domicilio y de las residencias.
2: A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més estan en llista d'espera pendents de valoració.
1: I el Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi al Congrés, el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
4: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
1: Escrivá també ha assegurat que el disseny de les prestacions per als majors de 52 anys es tradueix en taxes de reincorporació laboral reduïdes i ha apuntat que la cotització de les prestacions per desocupació a Espanya és de més del 7%, el doble que qualsevol altra economia de l'euro.
2: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha denunciat per delicte d'odi Diego Fuoli, el porter del Centre d'Esports del Sabadell, que dissabte passat, des del balcó de l'Ajuntament Vallèsa, va incitar els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club que li obri un expedient disciplinari contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar també que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports de Sabadell.
1: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern.
5: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
1: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. Es esports, David Huac.
6: Tenim en joc els minuts decisius del cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada. Ara mateix el partit amb empat a 2 gols, a 8:37 perquè s'acabi l'enfrontament. L'Igualada, això sí, sempre per davant en el marcador en fins a 2 ocasions que ha aconseguit neutralitzar el conjunt corunyès. Recordem que l'Igualada ve de guanyar els 2 partits a casa per forçar aquest cinquè i definitiu enfrontament de la final, que es pot veure per Esport 3. En canvi, hi ha hagut derrota del Barça de futbol sala en una altra final. La de la Lliga de Futbol Sala ha estat en el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Primer, en territori murcià, el Barça, no obstant això, domina encara 2-1 l'eliminatòria. El Barça, que ha cedit per 5-4 en aquest tercer partit, amb un gol a falta de 5 segons del brasiler al local Gadella, que aboca la sèrie pel cap baix a un quart partit que jugarà dijous novament a la pista del Pozo de Múrcia. El Mundial de Futbol acaba de començar a les 10, el partit entre Anglaterra i Ghana de la segona jornada. Els primers 6 minuts gairebé d'enfrontament es manté l'empat a 0 al marcador. Abans s'ha jugat el Portugal 5, Uzbekistan 0, amb doblet de gols del portuguès Cristiano Ronaldo, amb el primer dels quals s'ha situat com l'únic jugador de la història capaç de marcar en les 6 edicions diferents de Mundials que ha disputat. Recordem que Portugal també la dirigeix el tècnic balagarí Robert Martínez. I un punt encara afegit al Mundial, i és que acabem de saber que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i no podrà dirigir l'equip en el partit de la tercera jornada contra Noruega.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
9: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
10: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
9: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
11: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
12: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
13: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
14: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
16: Aviam què passarà avui.
17: Vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset, el 2025, eh? Veu treure un caset.
16: Sí, sí, sí.
17: Quants en veu vendre?
18: Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar...
19: La Mercè, parla a la tele. Sí. Boníssims, eh? Boníssims. Minibús intergalàctic, eh?
16: Com es diuen?
19: Minibús intergalàctic.
16: Minibús intergalàctic.
19: Què fan? Fan psicodèlia, sí, això?
20: Rock, tinc ganes de veure-les a l'escenari, segur que serà un xou.
16: I la faixa, parlarem de la faixa.
19: Ah, no,
16: i...
20: Però quina faixa?
16: Bueno, els que portes tu.
19: Què vols dir? Què vols dir? Calleu, que arriba el jefe.
16: Déu vos guard. Viva!

0: la Renaixença.
1: La faixa és una peça de roba que varia molt en les versions masculina i femenina. La masculina ha servit tradicionalment a pagesos i altres treballadors per protegir la ronyonada, mentre que la femenina, partint de les clàssiques cotilles, sempre ha tingut la finalitat d'estilitzar la figura de la dona.
2: Doncs això, si ens fan mal els ronyons o si se'ns trenca alguna costella, doncs mala sort.
1: Sí, la veritat és
2: l'important és estar guapa. Sí,
3: s'ha vist una botifarra aquí, Laia?
1: Ha fet la botifarra.
3: Ha fet la botifarra, molt bé.
1: Molt, és poc radiofònic, però... La faixa defineix bastant bé la perspectiva històricament masclista d'aquest món. És veritat que la faixa femenina, aviam, és una peça destinada a aconseguir que una figura femenina sigui estilitzada, però com a peça de roba, al meu entendre, és poc sexy, no? Jo me'n recordo la meva iaia que enduia.
4: Home, si la visió que tens d'una cosa sexy és la teva iaia, vull dir que la faixa de la teva iaia, saps, no crec que
3: sí. Però tu no has vist mai com
2: potser té una iaia sexy.
1: Són les primeres que vaig veure jo a la meva vida, les calces i la faixa.
3: Les calces de la iaia també.
1: Perquè ho vaig veure quan les estenia allà a la Sisi.
3: Oh, sí, sí. Hòstia, la Sisi. Què? Ara feia temps que no el sentia, aquesta paraula.
1: La Sisi, però sabeu de què parlo?
4: Home, i tant.
2: Ah, clar, sí.
1: Doncs jo recordo quan la vaig veure la faixa allà, vaig dir, què és aquesta bestiesa allà estesa a la Sisi? Que tornant a la meva iaia no li deia Sisi, li deia assassí. L'assassí. Llavors es produïen frases curioses a casa la iaia, que era, vigila quan entris, que he deixat l'assassí al menjador.
4: Ah, això havies d'entrar en tensió a casa teva, eh?
1: Sí. Recordo una d'específica. Que va dir... La iaia diu... li he deixat... He deixat les mitges a l'assassí. I vaig pensar, hòstia, perquè les vol l'assassí les mitges, per ficar-se-les al cap i no matar el director de la caixa, o perquè els has deixat les mitges. Bueno, en fi, és igual. Per cert, hi ha una expressió catalana, que l'haureu sentit moltes vegades, que és caixa o faixa, no?
2: Sí.
1: Caixa o faixa. Doncs que sapigueu que... he perdut el fil, eh?
5: És l'expressió aquesta que es diu molt, la caixa o faixa. Que sí que és veritat que es diu molt, sí. Però jo crec que els catalans tampoc és que la fem servir. O sigui, alhora, a la pràctica, sí. No tinc jo una sensació de...
1: És veritat.
3: Bueno, o caixa o faixa, sigo
5: diant.
1: Però no s'aplica, no s'aplica.
5: Caixa o faixa, però bueno, no sé.
1: No. Caixa o faixa i llavors, bueno, negociem. Ah, doncs negociem.
5: Exacte.
1: Normalment ho fem així.
2: I negociar què seria, caixa o faixa?
1: És que en tot cas, històricament, us explico d'on surt tot això. La caixa simbolitza la derrota i la faixa, la victòria. L'origen d'aquesta expressió s'atribueix al general Prim, sabeu, el polític militar del segle XIX, que ho feia servir com a crit de guerra. La faixa militar és una distinció important. Hi ha diferents faixes que marquen diferents rangs dins de l'exèrcit, no? Aconseguir la faixa de general, per exemple, era el somni de molts soldats. Llavors, quan el general Prim crida per primera vegada caixa o faixa, vol dir que aquella batalla s'ha d'afrontar a vida o mort. D'allà en sortiràs dins la caixa de fusta, o sigui, dins del teu taüt, o si guanyes pots aconseguir la faixa de general. Wow. És mort o glòria, caixa o faixa.
4: Hòstia, pensava que la caixa feia referència als calés.
1: No.
4: Saps? Jo també. Deia, caixa o faixa? Jo sempre deia caixa.
1: No diguis caixa.
4: No, m'ho diria mai més. No.
1: Carles Juri, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts, Peyu. I ja et dic jo que la paraula bojos els defineix força perquè molts descriuen la música que fan com a psicodèlica. Altres ho fan més amè i en parlen com a rock passat de voltes. Si d'una cosa estem segurs és que són un grup d'amics que es van trobar a la Universitat de Girona i van decidir ajuntar-se per tocar música. Ara ho segueixen fent, però a dalt dels escenaris catalans.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Minibús Intergalàctic. Minibús Intergalàctic, Santi, Aram, què heu menjat avui per esmorzar? Oi.
2: Doncs jo un piti i un cafè sol.
0: Te l'has menjat, el cigarro?
2: Sí, tot cap dins. Sí, sí, sí.
0: Aram?
3: Pa amb tomata.
0: Pa amb tomàquet, més convencional.
2: Sí.
0: Amb algun tipus d'embotit, entenc.
3: Sí, avui formatge.
0: Formatge, sí. Molt
2: com
0: bé.
2: Embotit, sí. Un bon embotit.
0: Sí, sí, com embotit el formatge, és
2: sí.
0: Curiós.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí. A veure, primera pregunta obligada. O sigui, quan poseu el nom del grup de música... Per què minibús? No us veu atrevir amb autobús directament?
2: Clar, la cosa és que el C5, vull dir, és difícil d'emplenar.
0: Amb un minibús.
2: De fet, tenir moltes ganes.
0: Amb un turisme convencional
2: sí,
0: ja fèiem.
2: Ja fèiem, sí. Sí. Sí, però a nosaltres ens agraden molt els anys 60 i com ens agrada molt aquesta època, ens agrada molt Scooby-Doo, també.
0: Sí.
2: Llavors portava una furgoneta molt xula. Llavors vam pensar que era una bona referència a rescatar.
0: O sigui, la referència és la furgoneta de l'Scooby-Doo.
2: Sí, per què no?
0: Mhm. I és que són uns personatges importants.
2: Bé,
0: sí, bé. Ah, bé.
2: No tant, som gent sèria.
0: Sí,
2: nosaltres som molt sèries.
0: Sempre vas amb ulleres de sol?
2: Sí, perquè és que sóc un noi molt sensible, jo. I llavors necessito el meu espai de...
0: De foscor.
2: De foscor, sí, sí.
4: Avui xalarem.
0: Sí.
4: Girona,
0: escolta.
4: De Girona, Girona?
0: Som de Girona.
2: Bueno, tenim una mica repartit, però... no?
3: Sí, voltants. En Santi és l'únic de Girona, de fet.
2: Sí.
3: Jo sóc de Sils, l'Ivet de l'Escala, l'Edu de Figueres i l'Icar de la Sènia.
0: De la Sènia, eh? Sí, sí, que marca la província de Girona.
4: Girona és molt gran, eh?
2: Girona és molt gran. Sí,
4: Girona deixem-ho tots de molt gana.
0: Bé, Minibús Intergalàctic, òbviament, no són una empresa de transport, sinó que són un grup de música i sonen així.

0: Jo no hi entenc massa de música, per no dir gens. Sí que he trobat que l'últim disc en algun lloc el descrivíeu com és un gènere introspectiu amb influències shoegaze.
1: Shoegaze, sí, ho dius bé. Ho dius bé. Sí,
0: i space rock.
1: També.
0: Aviam.
2: Aviam.
0: Què vol dir això?
1: Bueno, són subgèneres del rock sorollós que neix a Anglaterra als anys 80 i 90, i als Estats Units també. I, bueno, el primer disc que vam treure partia molt de referències molt pròpiament seixanteres, pures i dures, no? Pues els Beatles i Pink Floyd, etc. Uh-huh. I de cara a aquest segon àlbum pues, teníem ganes d'experimentar una mica més, no? I de canviar una mica d'aires. I, bueno, com que l'essència, diguem-ne, psicotròpica ja segueix sent-hi en aquest pop més sorollós, doncs mira, ens hi vam tirar a la piscina.
0: En aquest sentit d'essència psicotròpica, sou una mica hereus de Pau Riba, una mica, o no?
1: Sí, d'encisa, sí. Esclar. Sí, sí.
0: Us coneixeu estudiant a la Universitat de Girona. Què estudiàveu?
1: Història.
0: Tots?
3: Menys l'Iker, que és psiquiatre.
4: És important.
0: I us veu conèixer tots tres a la seva consulta.
1: Ah, exactament.
5: Es va venir a posar ordre.
0: I exerciu de professors d'història o hi treballeu, no?
5: No, bueno, l'Ivet és doctora.
0: Sí.
5: I en Santi està
1: jo en ello. Jo estic en ello, sí, sí.
5: I l'Edu és arxiver.
0: Mira.
5: I jo no. Jo...
0: Tu què fas, Aram?
5: Jo treballo en una oficina jove.
0: Oficina jove?
4: Jove. Però sí, és jove l'oficina o...
0: És per gent jove.
4: Ah, per gent jove.
5: Sí, vaig de jove. Jo vaig allà i figuro.
1: Bé, bé.
0: I tu, Santi, t'estàs doctorant en quina especialitat d'història? De què va el doctorat?
1: Jo m'agrada la Renaixença, però jo sóc més noucentista.
0: Noucentista.
1: Sí, estic fent nacionalisme català dels anys 20 i 30.
0: Fixa't.
1: Coses d'aquestes, sí.
4: Psicodèlia.
1: També, també.
0: Sí.
4: També ens agrada a nosaltres, eh?
0: Sí. I la intenció és aparcar la història i dedicar-vos exclusivament a la música?
1: No. A nosaltres ens va molt bé fer de Hannah Montana i de posar-nos la perruca o les ulleres de sol i per les nits una cosa i pels dies una altra.
0: Veus? Té una pregunta sobre el títol dels vostres àlbums i les vostres peces, que no sé si tardeu molt a decidir el nom, perquè dels quatre que heu fet fins ara... N'hi ha un que es diu Meditacions des dels miratges mercúrics i l'últim es diu Moviment oscil·lant polinòmic Y igual a 1/X.
1: Correcte.
0: Què? Us hi esteu gaire? Vull dir, com ho decidiu, això?
5: Bueno, precisament crec que ens hi estem poc.
1: Per això es porta així.
5: No està massa meditat.
0: Res. No és el primer que em passa pel cap. Jo quan he de posar el títol d'una cançó, diguéssim, no se m'acudiria. Mm. Però, bueno, se us felicita. Almenys com perquè sigueu diferents, no? Que...
1: És l'anti-marketing.
0: Ja.
1: És com girar-ho. Com es deia allò de les emes, no sé què? Doncs...
4: Al final la gent també diu, dona'm l'últim.
1: Exacte.
4: Ara. I tu estàs allà també rogant molt i posa'm l'últim.
1: Tu ho has entès, el de la fórmula.
0: Exacte. Ja està. De fet, el 2025 vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset. El 2025, eh?
2: Caset, eh?
0: Veu treure un caset.
1: Sí.
0: Quants en veu vendre?
5: Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar... I...
0: Sí, quants en veu fer?
1: Pues que 200.
0: 200 casets.
5: Menys. Hi ha gent caset 100,
4: es pot fer? És que ara en vull fer un, jo.
0: Sí. Clar. On es fa fer això?
4: On es fa això?
1: Pues no ho sé, ho vam enviar al país... Al Portugal era que ho feia?
4: Portugal!
5: Hi ha una gent, una discogràfica que es diu Discos Pinya, que ho treuen gaire tot en caset, llavors els hi vam preguntar a ells i no recordo on t'ho vam fer.
4: El que
5: sí, sembla que Portugal.
4: El que no està triomfant és el psiquiatre, eh? Vull dir, no té pas febrots de posar ordre.
5: Tal i com van les coses, té molta feina.
1: És el pitjor, eh? És el pitjor. Menys mal que no ha vingut. És el pitjor.
0: Ja ho diuen, això, eh? Que els que estan més tarats són els que exerceixen.
4: Els de la bata blanca.
0: Amb caset, Déu-n'hi-do. Els vostres concerts, a part de ser intensos i caòtics, alguns els defineixen també com a gairebé rituals. Creieu que invoqueu alguna cosa, algun concret?
1: No ho sé. A qui invoquem?
5: Molta gent. Hi ha temes vudú pel mig.
1: Hi ha vudú.
0: Ah, sí?
1: Ens estem plantejant de sacrificar algun tipus de petit
5: queda lleig
1: mamífer
5: el 2026,
1: al directe, això, però... Bueno, mirarem com ho fem, això.
4: Sí, mireu-ho.
5: Tu tens unes
4: feu simbòlic.
0: Jo tinc unes cabres, sí.
1: Ah, pues, bueno,
5: si mai n'hi ha alguna que surt...
1: Diguis, mira, aquesta ha sortit tarada, el que sigui.
0: Tu la porto.
1: Sí, sisplau.
4: No s'ha entendit... No, bueno.
0: Hem d'anar-hi amb un concert i hem d'anar-hi a veure'ls en directe.
1: Sí. També tenim un advocat, eh?
0: Ah, molt bé.
1: Sí, a la banda.
0: Ah, a la banda, vale,
1: sí,
0: pensava que...
1: orbitalment a la banda.
0: D'acord.
1: Col·lega nostre i els serveis legals.
0: Us ha vingut mai, després d'un concert, algú... i us ha fet algun comentari que no us esperava o que l'hagi sorprès?
5: A veure, tinguent en compte el nostre públic, que és... variopinto, pots imaginar-te que hi ha hagut comentaris. Tampoc recordo molt perquè...
1: Perquè anem com anem els bolos, però...
4: Què vols dir?
0: Què vol dir, això?
1: Bueno, és que...
5: Surs
1: excitat, i llavors, bueno, la memòria... és relativa.
5: És que no recordo, en realitat.
1: No, comentaris, o sigui, així, sí, fora de lloc. És que també estem com molt ja... ja què vols que et sorprengui, aquestes alçades?
0: Clar. Tu, tu... Bueno, sou un grup relativament jove.
1: Sí, però hem tocat molt, eh? Sí. Hem tocat prou. Vull dir, si una cosa ens agrada és tocar.
0: Sí. Vull dir que... I detectar gent al públic que diguis, hòstia, aquests senyors crec que no sabien on anaven?
5: És que tampoc he entrat en un circuit massa de dir... O sigui, a la festa major de GURB...
0: Els que us venen no a veure ja us venen a veure vosaltres.
5: Generalment, sí.
1: Va haver-hi un bolo, però, sí, que no direm el lloc,
0: ara, per
1: no llonsis, que hi havia un total de dues persones,
6: dos,
1: quals ens van amenaçar de mort.
0: Hòstia.
1: Que conforme haguem de parar ja. O sigui, sí, que partint d'aquí ja tot va bé, saps què t'ho dic?
5: Clar. En una plaça... I ells estaven a la seva plaça fent les seves coses que fa la gent porros, a la plaça, clar, i no els hi va semblar bé que es muntés un concert allà. Llavors...
0: En aquella plaça. Déu-n'hi-do.
5: Anàvem a casa seu. Vist,
1: clar.
6: Però la responsabilitat no era pas vostra, no?
1: No.
5: Però la música sí, llavors.
6: Bueno, era Girona, això?
1: No ho direm.
6: No, vull dir la província.
1: Sí, la província de Girona.
0: Veu començar d'entrada ja amb temes propis o primer fèieu versions? No sé si ha anat evolucionant la banda, ha canviat...
5: Bueno, al principi alguna versió que hi ha. Sempre les hem portat una mica al nostre terreny i sempre... Crec que sempre les hem fet en català, qualsevol versió que hem fet.
1: Sí.
5: Llavors ja era una mica adaptat. Però no, des del principi ja teníem temes nostres. Sí. I ens agrada fer versions, vull dir que de tant en cau alguna.
1: Sí, perquè si una cosa ens agrada és copiar la gent que en sap. Llavors ens dediquem única i exclusivament a això.
0: Això està bé. Bueno. Escolta, teniu algunes cançons que duren 8 minuts?
1: Sí. Forma part del màrqueting.
0: Ja. Com es toca això en directe? Es pot tocar en directe?
1: Ui, més llarg i tot.
0: Ah, sí? Llavors el directe encara ho allargueu?
1: Sí, clar.
0: I la gent? Bé.
1: Bé, sí.
6: Home, de fet, el problema de les cançons llargues és per la ràdio, però sí, el directe...
4: Home, si és bona, la cançó, el que vols... Tu com es pot dir és que no s'acabi. No? Per tant,
1: Clar. Que s'allargui una mica.
6: Psicodèlia.
1: Exacte.
0: I llavors en feu alguna de curta pensant en el TikTok o no?
1: No, pensant en el TikTok, no. Ja t'ho dic ara que no. En tenim, de TikTok.
0: Ah, sí?
1: Sí, ens el vam obrir fa no gaire. Però, hòstia, és que nosaltres som uns romàntics, vull dir, som uns romàntics, com aquest programa mateix. Sí, vull dir que ens agrada ens agrada posseir objectes. Per això fem discos en vinil i cassets, perquè són uns enamorats dels formats més clàssics.
0: Teniu cançons com una versió del romanço del fill de vídua o drama nacional, que sona així.

0: Creieu que els catalans som avorrits o en realitat tots tenim un punt psicodèlic si analitzéssim Catalunya una mica des de la distància?
1: Tots el tenim, el punt psicodèlic, està clar, perquè som persones humanes i la rauxa hi és, hi existeix. Passa que jo crec que Catalunya es porta molt al seny, massa.
0: Massa, eh?
1: Sí, sí.
0: Darrerament.
1: Però i tant que hi és, vamos. Vull dir, a la prova, vull dir, Pau Riba, hi ha exemples a matar de gent que sua i que es tira pel terra, i vull dir, el Surfing Sirles, vull dir, hi ha exemples a nivell musical i en tots els aspectes que destaquen per això, no per el contrari.
2: Us coneixeu amb els Hipnosi?
1: Sí, hombre, i tant. Ah. Sí, sí.
3: Compartim segell.
1: Sí. I van estar per aquí, també, no?
2: Sí. Van passar.
1: Es van portar bé, o no?
0: Home, sí. Vam quedar meravellats amb l'actuació. Jo aquells moviments de maluc no els havia vist mai.
2: Sí, però aquest cantant...
4: També...
2: Vostè, senyor, tenia un punt també de malucaire.
1: Sí, m'agrada.
0: Bé, m'agradaria dir que amb la Renaixença segurament us descobriran persones que fins ara no havien sentit parlar de vosaltres, però crec que hi ha algú que se'ns va avançar a la Renaixença i us va descobrir fins i tot abans que nosaltres. Mireu això.
5: Y hablando de música, pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibus Intergalactic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Persentirme Ple.
1: Ha sortit el tema, eh?
0: Pedro Sánchez, eh?
1: Sí, sí.
0: Com li arriba això, Pedro Sánchez?
1: No en tenim ni puta idea de com va anar. Però li va arribar, no ho sé.
2: Ja.
1: Sí.
0: I creieu que ho deia sincerament? O al seu equip de màrqueting li van dir, toca dir això?
1: Jo crec que les dues coses, eh? Perquè aquest senyor no és la primera vegada que es passeja per festivals així mig modernos. Jo crec que li deu agradar i, a més, li van dir, pues mira, a més, fots la quota nacionalment diversa i ja ho tenim, no? No ho sé.
0: No ho sabem, la veritat. Cap concert no ha vingut de moment.
1: No, l'esperàvem amb el Falcon, però sí? no va arribar.
0: Me cago en dera. Aquell dia que eren dos, mira, si hagués vingut el Pedro Sánchez, haguéssiu sigut tres. Bueno, tres i 25 escortes més allà.
2: Que no us veieu implicats en alguna trama.
1: Aviam.
6: Esclar, quan devia dir això, devien passar coses, o no passa res?
1: No, sí, home. Bueno, va ser una setmana de bojos.
3: Sí, si passa que aquí fem molt de cas d'aquestes coses, també massa, segurament. Uh-huh. Llavors, ha tingut més repercussió tot el bombasso de mitjans catalans que li fan molt de cas al president espanyol que no pas per el que ell digui. Vull dir, si acabes mirant escoltes així, la majoria són d'aquí. I fruit d'aquesta altra repercussió que ha tingut, no pas del seu vídeo, segurament.
1: Sí, va ser una setmana de malson, eh? Vull dir, semblava com un somni així, com febril.
0: Clar.
1: Un cop et truca amb Basté i tu saps... Surrealista. Va ser surrealista, sí.
0: Home, perquè on us deu escoltar, Pedro Sánchez? Quan va córrer o què?
1: No sé, jo me l'imagino... No sé.
0: Tot suat.
1: Sí, algo així. Algo així. Sí.
3: A la dutxa.
1: No sé. A la dutxa. No ho sabem.
0: Tot suat a la dutxa.
1: Sí.
7: Quan fa l'amor, suposa això.
0: Quan fa l'amor, eh?
7: Sí, segur.
0: Com es diu la dona de Pedro Sánchez? Ara me'n recordo.
1: Begoña?
4: La Begoña.
0: Em surt Sonsoles, sempre.
4: No.
0: Aquesta és la del Zapatero? No. Sí. La Sonsoles era la del Zapatero. Mm. Sonsoles?
2: Ostres, no ho sé.
6: Jo no domino això.
3: No sé. Les filles d'en Zapatero potser ens escolten.
0: Les filles d'en Zapatero potser sí?
1: Són mig indis, no?
7: Gòtiques.
4: Ara són gòtiques.
0: Hi ha algú que Pedro Sánchez no el veu triar vosaltres, diguéssim? Mm-hmm. Si podeu triar, qui us agradaria que us escoltés?
1: Sí, bueno, ara ja no, perquè va traspassar, però jo crec que la Carmen de Mairena estaria bé que ens hagués escoltat.
2: Ho vaig conèixer.
1: Ah, sí?
0: Xuriguera.
1: I com era? És de les poques persones amb la qui estaria nerviós al davant, eh?
2: Sí, de fet, em vaig fotre nerviós.
1: Tu també, no? Ja.
2: Sí, però...
7: Carmen de Mairena, que té una pel·li per adults.
4: Oh, sí.
0: Què dius ara?
2: No l'he vista, no la penso mirar.
0: No, sisplau. Creieu que haguéssiu encaixat millor a l'època dels Beatles, vivint a Manchester, per exemple, que a Girona 2026?
1: No ho sé, però a mi m'agrada viure a Girona el 2026, eh?
0: Sí?
1: Sí. Aviam, viure-ho hagués sigut increïble. Però, vull dir, també ens agrada pensar que som fills de la nostra època, saps què vull dir? I que la tradició, no?, com els referents han de servir per projectar-te endavant, no com per quedar-te amb una mena com de nostàlgia passada d'una cosa que ja no tornarà. I ens agrada pensar que el rock està viu i, vull dir, grups que han passat per aquí, nosaltres mateixos, això està més viu que mai, o sigui que...
6: On t'assegeu de Girona? Teniu el local a Girona o Sils?
1: A Girona.
2: O a Sènia.
0: Bé.
3: Hi ha un equipament cultural que es diu La Marfà, que fan una feina
2: tremenda.
3: I assagem allà. Hem tingut molta sort, que sempre ens ha donat molt de suport. Mm-hmm. Crec que ara se'ns acaba el xoll.
1: Ah,
0: sí? Sí. Per què?
3: No, perquè hi han d'haver grups nous.
2: Sí, clar,
3: grups
2: joves.
3: Clar, nosaltres hi ha
0: Home, sí que sou joves. Quina edat teniu?
1: Jo en tinc 20... jo en tinc 20, aquest any ja faig 29.
6: 29, eh?
0: 29.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
7: Faig 31.
0: Ah, esteu allà.
7: L'Iker una miqueta més, l'Ivet una miqueta més.
1: Sí, però bueno.
7: La trentena. Estem a la trentena.
0: La trentena, sí. La trentena. De, per la gent que no us conegui, a diferència del Pedro Sánchez, de què parleu a les vostres cançons? Què us agrada explicar?
1: Doncs no ho sé, de les coses que ens passen com a fills de Catalunya en una època una mica girada com que és com la que vivim ara, no? No sé, dels amors, dels desamors, de la ràbia, de l'alegria, sí. D'aquestes coses. Sí.
0: A la vostra manera, per això.
1: Sí, clar. Mm-hmm. Sí.
0: Escolta, és que m'agrada que hi hagi gent que faci coses diferents i aquesta gent fan coses diferents, no?
2: Com... Segueixen, tenen una tradició. És que això hauria de dir l'Arnau, perquè en sap més. Que teniu una tradició i es nota i l'adapteu a la vostra manera i expliqueu les coses a la vostra manera. I això és d'agrair, que és el que diu en Paio.
0: Això és,
2: penso jo.
0: Això és així, Xuriguera.
2: Efectivament. No, però... Que ho dic en sèrio.
0: Que sí. No, nosaltres també.
2: I no sé per què, doncs mira, m'hi sento... M'agrada aquest tipus de música, m'agrada aquest tipus de proposta, i perquè és una bogeria, i això és molt, això mola.
1: Moltes gràcies.
0: Se troben a faltar bojos.
2: Sí.
0: Se'n troben a faltar.
2: Sí.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Santi, Aram, una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Vinga!
1: Uf, quines ganes, aviam.
0: Sí?
1: Vinga, vinga.
0: La paraula és carenejar.
1: Carenejar.
0: Carenejar.
1: Val.
0: Ah, carenejar. Anar per les carenes de les muntanyes, seguir la carena d'una serralada.
2: Jo, com veig en Kilian Jornet carenejar d'aquella manera, em marejo. T'ho juro que un dia vaig vomitar assegut al sofà de casa.
0: Bé, carenejar. Es diu de les carícies que fan la gent gran a les criatures quan se les troben pel carrer i que normalment acaba amb un pessic a la galta.
6: No hi ha res que m'emprenyi més que vingui una vella que no coneixes de res i es foti a carenejar el teu fill amb aquestes mans que potser s'hi acaba de rascar la xella.
0: Sí, carenejar. Conjunt de peces mecàniques que conformen el sistema de transmissió de la força del motor d'un vehicle a les seves rodes.
9: Anava a 80 i no vaig veure un bot d'aquells que posen perquè no corris i me'l vaig ben menjar. Vaig rebentar tot el carenejar del cotxe.
0: A, B o C.
1: Clar, no?
0: Clar.
1: Sí?
0: Clar, eh? Correcte! Vinga, va, que avui hem dedicat el capítol a la faixa.
9: A la faixa.
0: Que podria formar part del vostre vestuari en els concerts.
1: Perfectament.
0: Sí. Mercè.
9: Va, parlem de la faixa. Després de la Primera Guerra Mundial, als anys 20,
0: sí.
9: Hi ha una corrent de dones que comencen a demanar peces de roba doncs, més còmodes, més enllà del resultat estètic.
1: S'entén.
9: S'entén perfectament. Als anys 50-60, la faixa femenina és molt popular amb l'aparició de nous materials elàstics, com la licra.
0: La licra, eh?
2: La licra és el que porten els heavies, no?
0: La licra és allò elàstic, no?
2: Sí.
9: En una època, potser en els 80, sí que portaven unes malles, no?
0: Sí, són tots els de la línia del sadomasoquisme. I
2: això, sí, exacte.
9: D'allò és el làtex, no?
0: Ah, és làtex.
6: En què esteu pensant, nois?
0: És que no em faig, no em faig, no em faig.
9: Les gimnastes porten l'icra.
0: De sadomasoquista no em faig.
9: Els banyadors són de l'icra. Ah. És que sempre anem a petar el mateix, eh?
2: Hem de portar algú a la reixit, si que foti sadomasoquisme.
0: Estaria bé que ens ho expliqui.
2: Sí, que ens ho expliqui.
0: Dos, un dels que peguen i un dels que rep.
9: Vinga, ja ho farem.
6: Jo em mereixeré, eh?
9: Doncs tot i així, no se'n recomana gaire l'ús, perquè pot ser perjudicial per la salut, més enllà de la
0: el què? La faixa?
9: La faixa, clar, i l'ús de la licra. Perquè a nivell circulatori, respiratori i sistema digestiu, doncs...
0: Bueno, perquè ja es veu que anar apretat no és bo.
9: No,
0: fet,
9: no és
0: el
9: bo.
0: El Gerard Quintana sempre explica que va sense calçotets, sí. Sempre, perquè diu que és molt millor, molt més saludable.
6: I així s'ha quedat.
9: Ah, sí? Només hi ha un cas on la faixa sí que va ser molt saludable, que és, ara us explico el cas, és el cas d'una jove nord-americana que el 2023 va ser víctima d'un tiroteig la nit de Cap d'Any a Kansas City.
0: A Kansas City.
2: És que no s'hi ha d'anar de Cap d'Any a Kansas City.
9: No
2: s'hi ha d'anar, què vols?
0: On teniu de Cap d'Any vosaltres, a Girona?
1: L'any passat ens vam quedar tancats a casa fins a les 6 del matí.
9: Doncs ja està.
1: Fuertemente armados.
10: El Baix Llobregat, fins a dia d'avui, no hi ha hagut mai cap tiroteig per Cap d'Any.
9: Això està contestat, Ale.
0: Per Cap d'Any.
10: Per Cap d'Any.
0: La resta
10: de l'any... Ei, però per Cap d'Any...
2: Cada dia 8, però per Cap d'Any...
9: Respect.
10: Sí, exacte.
9: Doncs el 2023 a Kansas City n'hi va haver un de tiroteig.
0: Sí.
9: I aquesta noia de 22 anys, una tal Angelina Wiley va rebre 4 trets. Què va passar? Doncs que duia una faixa de la marca Skims i, que sabeu quin és, no?
0: No.
9: Sí. No, la del Kim Kardashian.
0: Sí. Ah, sí?
9: No, és molt famosa.
6: Som molt fan jo, la Kim.
0: La Kim Kardashian jo porta faixa?
6: Sí.
9: No.
0: No.
9: No, Peyu, no porta faixa la Kim Kardashian. Aquell, tot allò tan apretat, no. No porta faixa.
6: Tot natural.
0: I fabrica faixes amb faixes blindades, antibales.
9: No, no són faixes antibales. El que passa és que de la pressió de la faixa que duia aquesta noia, quan li van disparar, això es veu que va fer la compressió que va impedir que es dessagnés.
0: Mira, veus? Ja ho saps, Xuriguera.
9: Va tallar la circulació. Vamos, que és
2: que no em fotin mai cap perdigonada.
0: Bueno, no, si mai aneu a caçar, els caçadors van tots en faixa.
9: Sí.
0: Es veu.
6: A la Kim Kardashian.
0: No sé si per les bales, però molts les necessiten.
2: Sí. Hi ha molt de sadomaso, també.
0: En el món dels caçadors. No els conec tant.
2: Ah, jo conec.
0: Sí, jo també en conec, però no m'han explicat mai que practiquin sadomasoquisme.
2: Un dia en portarem.
0: Un caçador?
2: No, de sadomaso.
0: Ah, sí, és veritat.
6: Però no podem portar un caçador.
0: T'has insistit molt?
6: Un caçador que sigui masoquista, sadomasoquista.
0: Les dues coses.
6: Ho tenim tot. Que ens parli com mata el senglar i com dispara de nit.
9: Va. Vinga.
0: Déu meu senyor, quin programa està quedant. Escolta.
9: Dels bons, eh?
0: Sí. Tenim aquí asseguts el minibús intergalàctic. En què esteu treballant ara? No us podrem veure aviat. Si us volem seguir...
2: Doncs mira, ara aquest dissabte, dia 13 de juny, toquem a Granollers, Maragda, una banda col·lega, i l'altra data era...
8: El 27, a Banyoles, a la Fònica, molt bon festival.
2: Gavina
8: MP3, crec.
0: Molt bé.
8: I llavors, el juliol, a molts puestos.
0: Gavina MP3, que també van passar per aquí, la Renaixença. No marxareu sense abans fer-nos una actuació en directe. Gràcies per venir a seure a l'Escó de la Renaixença. Avui, minibús intergalàctic amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck interpreten Cap de Trons.
2: Merci.

Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.

0: aquesta sonant, Arnau.
1: Bé, abans d'explicar-t'ho, deixa'm dir a l'audiència que fa pocs minuts aquesta secció que faig ha estat anomenada pejorativament com a la seccioneta de l'Arnau.
2: Què m'estàs dient?
3: He sigut jo.
2: Peyu.
3: He dit, falta encara fer la seccioneta de l'Arnau.
1: Doncs endavant amb la seccioneta de l'Arnau.
2: Però si és el millor del programa.
3: Sí, però és petita. És una secció petita.
1: Sí, sí.
3: És la seccioneta de l'Arnau. Perquè en fa una altra que és més gran.
4: La seccioneta.
1: Allò és la secció de l'Arnauet. En fi, això és Painkiller, una peça que el cantant australià Ruel va publicar el 2019. En Ruel va tenir un incident en un concert.
3: Ai.
1: Justament feia uns moviments de maluc similars als d'en Santi, que ens ha ofert fa pocs minuts, i aquells moviments sinuosos van fer que els pantalons li caiguessin.
3: Hòstia.
1: Sí, per fortuna seva, i suposo que per desgràcia dels seus seguidors, va poder agafar els pantalons a temps abans que caiguessin. Se'ls va aguantar amb una mà i amb l'altra agafava el micro, però hi havia un problema, i és que la peça anava avançant i en un moment del concert havia d'agafar una guitarra, cosa que complicava una mica el fet d'anar sostenint-se els pantalons i el micròfon.
3: Li faltaven mans.
1: Sí, així que va anar fins al camerino, allà hi havia el seu representant, que ràpidament li va lligar una espècie de faixa que va trobar per allà i finalment doncs, va poder arribar a l'escenari amb els pantalons assegurats gràcies a la faixa i agafar la guitarra sense problemes.
3: Molt bé, molt maco. Escoltem a Ruel i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concordia.

0: Avui tenim una gossada, aquí. A veure, us porto en Fènix, que és una barreja de maltès amb una raça que es diu Shih Tzu.
1: Shih Tzu.
0: Shih Tzu. I és d'Escaldes Engordany, d'Andorra.
1: Mira, Andorra. Molt bé. Deu pagar menys que nosaltres.
0: Ai, pues que no. Engany.
1: Com estàs segur? Vols dir que no té més potes de les que li toquen?
2: Cinc potes té.
0: No, és la cua.
3: La cua o una altra cosa.
0: Què ha sigut això?
1: Perdoneu?
0: Li ha desaparegut la cua de cop
1: i volta. Té quatre potes i el nostre realitzador li ha fet gràcia afegir-n'hi dues més perquè sembla un collons de poc tal com seu. És una... Mira.
0: La seva responsable és la Noemí i heu de saber una mica de la raça aquesta, la Shih Tzu, que és una raça originària del Tibet.
1: Molt bé.
0: Però que tradicionalment ha sigut una raça molt, molt, molt apreciada per la classe alta xinesa.
1: Què dius ara?
0: Sí.
1: Se'ls menjaven?
0: No.
2: Llepacliques?
0: No, mira, justament aquest gos no se'l menjaven. Aquest gos... és com a... Què heu dit?
1: Ha dit llepacliques?
2: Bueno, no sé.
1: Què vol dir llepacliques?
3: Aquests gossos en diem llepacliques.
1: Ah, sí?
0: És igual, no aprofundirem en el tema.
2: No es tracta d'aprofundir.
1: No.
0: És una raça molt apreciada com animal de companyia, no de llepacliques. D'acord?
2: És això.
0: Heu de saber que en Fènix, que això ens anirà bé per la història, que explicarem ara, està castrat.
1: Castrat.
3: Molt bé. Avui ho viu de castrat?
1: Sí.
3: La mare que em va.
1: No passa res.
3: Ja sé que anirem a parar avui.
0: Posa't en tela per...
3: Parabrises.
4: Com que la història de l'altre dia sobre la caiguda de la dinastia Han no va quedar del tot clara, avui tornem a endinsar-nos en la Xina mil·lenària en un moment que les decisions de Palau estaven influenciades per un conjunt d'eunucs castrats des de la infància.
1: Sí, Fel, sí. Avui tornem a passejar el gos per la Xina de la dinastia Han. Som a l'any 184.
3: Eric Clapton.
1: Després de l'atac de riure d'en Fel que vam tenir en el seu dia, hem cregut convenient explicar un altre episodi històric sobre els eunucs del Palau de l'Emperador. Si us sembla bé, aquesta vegada en Fel farà d'emperador en vez de fer d'eunuc.
3: Bona decisió.
1: Sí.
3: Estic totalment d'acord.
0: Per avançar.
3: Em sembla bé. Sí.
1: L'altra passejada us vam explicar la rebel·lió dels turbans grocs, una revolta pagesa liderada per en Zhang, un excèntric que només parlava fent servir metàfores. Mm. I una de les seves dites més famoses va ser aquesta.
5: El cel blau ha mort. El cel groc s'alçarà.
1: Sí, senyor. Ja sabeu que el cel blau simbolitza l'emperador i el cel groc simbolitza els camperols que porten un turban groc. En Zhang ha pronosticat la caiguda de la corrupta dinastia Han. Llàstima que la seva revolta ha sigut un fracàs.
2: Ui, no sé què ha passat, però no ha funcionat. La revolta no ha anat bé.
1: Doncs ha passat que en Zhang ha convençut els camperols que anessin a la guerra sense armes ni proteccions.
2: No, a veure, això no és històricament exacte, eh?
1: Aviam.
2: Jo els hi vaig donar un talisme.
1: Unes merdes de pedres els hi vas donar. Els hi vas donar unes pedres màgiques que tant li podies haver donat allò com un carmelo, pobret. Agafeu això i això anireu protegits. I van anar a pit descoberts i van fotre una escabetxinada. Pobre gent, Déu meu. Mentrestant, al Palau de l'Emperador, els consellers del rei, uns eunucs castrats des de la infància, li traslladen la informació amb comptagotes al senyor Zhang, l'emperador.
6: Mi senyor. Ens arriben veus sobre una possible revolta.
3: Per què parles així, conseller?
6: Home, perquè sóc un eunuc. Doncs... Et penses que ho vaig escollir jo? No, eh? Et penses que a mi m'agrada tenir aquesta veu?
3: I què en sabem d'aquesta revolta?
6: De moment, poca cosa. He ordenat mobilitzar l'exèrcit.
3: Manteniu-me informat.
1: Bueno, de moment, ho portem amb dignitat, de moment.
2: El primer salt s'ha aguantat.
1: Bé.
2: Gràcies.
1: No. Aquest text és reproduït tal qual el que vam dir l'altre dia amb en Fèlix.
2: No
1: va arribar a la segona frase. Bé, quedem-nos amb en Fènix, el nostre quiso d'Andorra, pels passadissos de Palau. Heu de saber que avui no hem de patir per si els xinesos es cruspeixen el gos, com deia la Mercè. En Fènix és un Shih Tzu, una raça molt apreciada com animal de companyia. Uh-huh. Aquest no se'l mengen. El Chow Chow, per exemple, sí que se'l mengen.
3: Uh-huh.
1: Els xinesos trien. Hi ha races que se'ls mengen.
0: Podem estalviar l'acudit, eh?
1: Bueno, no.
0: Ningú els coneix.
2: Ningú els coneix.
1: A la Xina mil·lenària hi ha races de gos que sí que poden acabar a la cassola i altres que estan protegits pels déus. En aquest cas, en Fènix pot estar tranquil. La revolució potser no ha triomfat, però l'emperador té un problema greu. Ara mateix és un titella a mercè dels seus consellers.
6: Oi, que vols que fer, Peyu? Si no podem tenir família, amb alguna cosa ens hem de distreure, no?
1: Hòstia, no sé si m'impressiona més l'Arnau o en Fel, eh?
4: No, l'Arnau és ben prit. Va ser una cosa que jo a mi em sento normal, o sigui, a veu habitual.
0: Clar, per això estàs aguantant.
1: Clar.
4: En Fel no m'ha aguantat.
3: Clar, a mi em van anar per mi, van anar a fer-me mal. Sí.
1: Els consellers reials han sigut castrats perquè no puguin enllitar-se, recordeu, ni amb l'emperadriu ni amb les altres dames que volten per Palau. Està bé, això és una bona mesura, no? És com si haguessin castrat el rei Joan Carles, haguéssim tingut la meitat de problemes, probablement.
4: Què vols dir? Que a mi... O sigui, jo...
1: Tu estàs...
3: Net. Depilat, però fort.
4: Tinc...
1: Era una castració, diguéssim...
0: No absoluta.
2: No només els ous.
1: No, tot. Anava tot fora.
4: Ja no m'agrada tant ni a fer aquest personatge.
1: Mira... Els eunucs són els encarregats de vestir l'emperador, de portar-li l'agenda, de fer companyia a les seves concubines. Són els que acaben tenint més influència en el dia a dia de Palau i s'acaben assabentant de tot.
0: Avui m'he reunit amb l'emperador. M'ha dit que encara continuo sent la seva concubina preferita.
6: Ah, que bé està dit, l'emperador.
0: Eunuc, no sé què et passa, no t'estic entenent
1: aquest
0: de res.
1: Aquest és l'eunuc xuriguera, aquest.
6: Què més t'ha dit l'emperador?
0: Que què més m'ha dit? Doncs mira, diuen que la revolució no ha triomfat, però que l'emperador té por d'haver perdut el suport popular.
6: Oh, i què més t'ha dit? Què més t'ha dit?
0: Noi, trobo que fas moltes preguntetes, per ser el meu ajudant de càmera.
6: Bueno, perdona, noia, només és curiositat.
1: Els eunucs són terribles, No van calents, però els hi agrada manar. A dins de Palau s'ha creat un grup clandestí anomenat els 10 assistents. Són 10 eunucs que es reuneixen en secret per conspirar contra tothom.
3: Hòstia, trobo que una reunió de 10 eunucs ha de ser entretinguda de veure,
1: I de sentir, sobretot.
0: Sí, sí. Els pobres gossos odolats.
1: Imagineu-vos, per un moment, una de les seves reunions clandestines.
6: Silenci, si us plau. Primer punt del dia. Conspirar contra l'emperador i consolidar el nostre poder. Vols a favor?
7: Ara!
6: Jo tinc una proposta. Deixeu-me explicar una proposta.
7: És una proposta.
6: A veure...
7: No parlis gaire, tu.
6: Expliqui la proposta.
7: Jo us explico la meva proposta.
6: Que ho veus.

0: Està
1: finalment...
2: Torna a estar plorant.
3: Ja plora.
1: L'emperador decideix que els eunucs han de morir, ja que són... Ho he dit bé, això, o no?
4: Sí, vaig bé, o no?
1: Sí.
4: Bueno, hem de morir.
1: Ah, no sé si m'he saltat el
0: company. No, t'has saltat. Ara no sé ni per l'aia.
1: Perdó per l'espoiler, eh?
4: Els eunucs ho maneguen a l'esquena.
1: Com podeu veure, els eunucs ho maneguen tot a l'esquena de l'emperador. Però tard o d'hora aquestes coses s'acaben sabent. Un dia l'emperador decideix agafar el toro per les banyes. Es presenta a palau amb la intenció d'executar a tots els seus consellers eunucs.
0: I ara estic fart d'aquests borrufets.
4: Hòstia, com canvia.
1: Només hi ha una cosa que li impedeix tirar endavant l'ordre, la seva esposa, tu. L'emperadriu pensa que sense eunucs haurà de començar a relacionar-se amb homes que tinguin penis. I això és una cosa que es veu que li fa molt fàstic. No li agrada?
5: No, gens.
4: Com és,
5: per favor, espòs meu, no matis els eunucs. És que sense els eunucs... És que jo no sé ni com me'n podré vestir.
0: Noia, a veure que no pots vestir tu solet, o què?
5: No.
0: Hòstia, és que els eunucs ens estan robant tot.
5: Bueno, però és que sense eunucs m'hauré de relacionar amb homes amb genitals. Jo no. Mira, en canvi ells, no? Sense barba i sense... No, són tan finets, trobo, que...
0: No sé, noia, no.
1: Finalment, l'emperador decideix que els eunucs han de morir, ja que són massa poderosos, sobretot quan s'assabenta que estan conspirant per matar-lo. És llavors quan es produeix la gran matança dels eunucs. Tots els consellers són conduïts fins al pati. Allà seran assassinats. De tota manera, primer l'emperador ha d'assegurar-se que tothom que mati sigui realment un eunuc.
6: A veure, faran dues fileres. Tothom que tingui genitals, que es posi a la dreta. A veure, tu ets un eunuc, oi?
7: No.
1: Home, Xuriguera.
6: A veure, ja em parla?
7: No. No sóc eunuc.
6: Va, passa cap allà. Passa cap allà.
7: És que estic constipat.
1: La gran majoria són fàcils d'identificar. De tota manera, hi ha treballadors de palau que no són eunucs, però que encara no els hi ha sortit la barba. Per evitar ser executats, han de baixar-se els pantalons i ensenyar les seves parts íntimes davant dels soldats.
6: A veure, aquell que deia que no era un eunuc, que vingui aquí i s'abaixi els pantalons. Vinga.
1: En total, atenció a la dada, 2.000 eunucs són executats a sang freda. Mare. És molt.
0: Collons.
1: O sigui, ja em sembla sorprenent que hi haguessin 2.000 eunucs, així d'entrada. I després que matin 2.000 eunucs. La sorra del pati queda tenyida de vermell. No hi ha pietat, ni per ells ni per les seves mascotes. Els gossos com en Fènix, que són de la raça Shih Tzu, també pateixen la sort dels seus amos.
4: Com és?
1: Mira, si ets eunuc i tens un gos, et maten a tu i al gos.
0: Collons.
1: És gros, això. Tres. La bestiesa que hem relatat va passar l'any 184. Però heu de saber que a la Xina la tradició de tenir ajudants castrats va perdurar durant segles. De fet, va continuar fins a final de l'imperi xinès, l'any 1912. L'últim eunuc de palau va morir l'any 1996.
0: Fa 4 dies, eh?
1: Fa 30 anys, d'això.
4: Sí.
1: Ah, fa 30 anys.
4: Què vols dir que encara... Jo crec que encara n'hi ha alguna.
1: Sí?
4: Home, és molt gran la Xina, eh?
1: Ah, sí?
0: Deu estar amagat, eh?
4: Està amagat. Això sí.
1: Hi ha postos de la Xina que poc els deu haver trepitjat mai ningú.
4: Mai ningú. Hi ha llocs de la Xina que no s'han descobert.
1: No ho penseu, això? A vegades jo quan vaig d'excursió, a vegades em venen unes neures i vaig pel camí, llavors em desvio un tros i vaig a dir, aquí no ha trepitjat ningú. I trepitjo fort allà i llavors torno al camí.
0: Els de la teva família també el que han d'aguantar.
1: Però ho penso, aquestes, com venen flaixos de... Com quan pagaves un peatge abans, ara perquè no hi ha peatges. Però pensava, pagava el peatge i estava mirant aquell tio que et cobrava i pensava, potser no el veuré mai més, aquest tio.
0: Ah, és així.
8: Sí. És així.
1: Això no es passa?
0: Sí, això sí. Mm.
1: I llavors d'altres neures. Em faria molta il·lusió poder fer un recopilatori de totes les fotos del món on surto jo de fondo. O sigui, uns anglesos que van anar de cap de setmana a la platja i em van fer una foto d'ells dos i sortia jo fent un castell de sorra de petit allà darrere. I poder estic penjat al menjador d'aquests anglesos i no ho sé.
4: Clar.
1: No ho penseu, això, també?
4: Podríem fer un programa d'aquestes
8: coses. Sí, està bé aquesta editorial.
4: Jo tinc una, quan veig un nano, el miro i dic, mira, que podria ser fill meu.
1: Això? Home, això és més preocupant, això. Sí. Escolta, tenim un gos aquí a la deriva que no sabem si ha sobreviscut o no ha sobreviscut. El nostre, com es deia, Fujitsu, Shuitsu?
0: Fènix.
1: No, però la raça.
4: Shitsu,
1: ara, Shitsu. El gos es diu Fènix, des de la raça Shitsu. De qui depèn la seva vida?
5: Estic aquí amb la...
9: Alejandra.
5: I d'on ets?
9: De Terrassa.
5: Tothom.
1: Què? No passa res, escolta'm. Alejandra.
9: Terrassa, mig Barcelona, va.
1: A veure. Continuarem amb la cultura xinesa. Quins d'aquests objectes porta mala sort...

0: Segons la tradició xinesa. A. Els calçodets foradats. B. Un barret verd. O C. Uns mitjons vermells. Mala sort, eh?
1: Massa responsabilitat.
0: Noia.
2: Molt difícil, això.
1: La C.
0: Uns mitjons vermells. En Fènix és... mort.
1: No! Oh.

0: Tradicionalment, la gent que portava un barret verd volia indicar que la seva parella li havia sigut infidel.
1: També
0: perquè te'l poses.
2: Sí, sí, quina il·lusió.
1: Doble castig.
0: Sí. Us havien dit que avui el gos estava fora de perill perquè els xitzos són una raça sagrada i ningú se'ls podia cruspir. Doncs precisament això ha fet que en Fènix hagi mort en mans dels soldats de l'emperador. Resulta que tots els gossos xitzu, que eren propietat dels eunucs, van ser executats al costat dels seus amos. L'emperador va voler fer net i eliminar qualsevol rastre dels seus consellers. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. A aquesta hora, la majoria de fogueres de Sant Joan ja han cremat o encara cremen, una revella marcada per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis, de fet, no han pogut fer les fogueres previstes per la revella perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, explicava en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
2: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
1: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi. També aquest migdia de Sant Joan, els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revella. Aquest dimecres a la nit treballen un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Més notícies, Txell Garriga.
3: França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana del país ha estat de 29,7 graus i en alguns punts s'ha arribat als màxims de 43. L'onada de calor s'allargarà a França fins dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegada 40 persones, sobretot joves.
1: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades, perquè les actuacions policials serien han fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu suficient per demanar la nul·litat de les actuacions.
3: La Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts gairebé 12 hores l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó, i governant del PSOE en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres delictes. S'han detingut almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos, que ha estat suspesa temporalment de les seves funcions. Segons l'agència EFE, que citen fonts de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb l'edil detinguda. Tota els arrestats seran posats a disposició judicial un cop finalitzades les diligències. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de les Nacions Unides per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Trump ho diu després que les autoritats de Teheran hagin negat les visites d'inspectors en aquesta fase de les negociacions.
4: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Tot plegat mentre avui el Senat dels Estats Units ha votat a favor d'una resolució per posar fi a la guerra. Es tracta d'una trava pel govern de Trump que més aviat té un valor simbòlic perquè no té caràcter de llei. Ordena a Trump posar fi a la guerra i a sol·licitar autorització per continuar-la i revela les fissures internes del Partit Republicà. Al Líban, mentrestant, dues persones han mort aquest dimarts pels trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte.
3: Catalunya fa un pas més per tenir aerogeneradors marins. Això després que el Ministeri per la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses. És un projecte que defensa el govern i té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona. Jordi Ponjoan és el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
5: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
6: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
3: El govern preveu que pugui estar en funcionament ja a finals del 2027.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
9: 90.710 90710 sèrie 49.
8: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. ICAT Party. A ICAT ja estem de festa.
3: Viu la revetlla a ICAT. 4 hores de música per celebrar l'estiu.

0: i Cat Party Sant Joan.
1: Diuen que estic boig, vull contar. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la dura sentència contra el seu exministre José Luis Ábalos. El president espanyol compareix a petició pròpia per abordar els casos judicials del seu entorn. Des de la Moncloa condemnen la corrupció de l'extitular de transport, però neguen que Sánchez hagi de dimitir com a conseqüència. El cap de l'executiu espanyol diu que seguirà endavant, tot i els obstacles. Sentim-lo ell i el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
2: Pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Mentre que els aliats parlamentaris del PSOE esperen a escoltar les explicacions de Sánchez, el Partit Popular ja dona per fet que no serviran per res. Repassem ara altres informacions en format breu. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Han atès 175 serveis entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, sense incidents greus destacats. El 112 ha rebut més de 2.000 trucades fins a les 11 de la nit. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran i Teheran, si Teheran, volíem dir, no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. Al Líban, Israel mata dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. El líder d'Hezbollah exigeix un calendari per a la retirada de tropes israelianes. El govern es compromet a actuar amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Es reforçarà la vigilància dels Mossos d'Esquadra en els punts més crítics, on també s'actuarà en els tancaments i s'ampliarà la videovigilància. I les dues colles dels Xiquets de Valls han protagonitzat la nit de completes amb motiu de la festa major de Sant Joan. S'hi han vist dos castells de gamma extra i dos de gamma bàsica de nou. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria en l'última dècada. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no s'esperaven aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
4: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
1: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4, la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. Esports, l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a La Corunya després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i també de la pròrroga. El Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat guanyat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història en marcar en 6 mundials. També s'ha jugat aquest dimarts l'Anglaterra 0, Ghana 0, amb el blaugrana Gordon a l'11 titular anglès. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música. ICAT Party, a ICAT ja estem de festa.
5: Esto es real, gangsta love.
6: Viu la revetlla a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La revetlla de Sant Joan està deixant una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus destacats. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, amb 1.100, i el Vallès Occidental, amb poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona amb 250. Pel que fa als bombers, han atès 175 serveis entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, sobretot per incendis petits de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. La revetlla està marcada per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, explicava en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
2: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
1: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres, de fet, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures molt altes. Repassem ara altres informacions en format més breu. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra, pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge que reclami la resolució judicial que va donar peu a la investigació. Els lletrats de l'expresident espanyol apunten que no han aconseguit localitzar-la i que, en cas de no existir, les garanties del procediment s'haurien vist radicalment laminades. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. Al Líban, Israel mata dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. El líder de Hezbollah exigeix un calendari per a la retirada de tropes israelianes. I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025. 72 de les 73 mesures que inclou ja s'han completat o bé estan en fase d'execució. Catalunya fa un pas més per tenir aerogeneradors marins. Això després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses. Un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i ajuntaments de la zona. Jordi Pontjoan és el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí i Lluís Espada és el regidor de Medi Ambient de Roses.
3: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
4: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
1: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027. Esports, l'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. També s'ha jugat aquest dimarts l'Anglaterra 0, Ghana 0, amb el blaugrana Gordon a l'11 titular anglès. I a aquesta hora ha arrencat el Panamà-Croàcia, de moment amb empat a 0.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música. ICAT Party. A ICAT ja estem de festa.
5: Viu la revetlla a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: ICAT Partits,
2: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. D'una banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran ha acceptat inspeccions nuclears permanents i un control estricte dels seus actius desbloquejats.
2: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Però les autoritats iranianes asseguren que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Teheran també rebutja que els Estats Units decideixin com gastar els seus fons i manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats per la Casa Blanca. Repassem ara altres informacions en format més breu. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus destacats. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han fet 175 sortides, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. Pedro Sánchez afirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença del Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos judicials que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El Partit Popular, per la seva banda, ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una revisió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. I el govern es compromet a actuar amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Es reforçarà la vigilància dels Mossos d'Esquadra en els punts més crítics, on també s'actuarà en els tancaments i s'ampliarà la videovigilància. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern.
3: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años